0: a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
1: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar eleccions. Confien que en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern perquè retirin el suport a l'executiu Sánchez.
0: La Generalitat preveu que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029 i endarrereix un cop més un dels acords assolits amb Esquerra per a la investidura de Salvador Illa. El govern admet que aquest calendari depèn de l'acord del Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi recaptant l'impost.
1: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat ara per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions.
0: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat.

0: estrè mundial.
1: Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit, aconseguint els 8 guardons a què optava.
2: La cantant catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple. Havia rebut 8 nominacions i s'ha endut els 8 premis, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux, el de millor videoclip per Berghain o el de millor cançó per La Perla, que sentim de fons. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat en reconeixement de la seva trajectòria. El cantautor valencià Guitarrica de la Fuente s'ha endut 2 guardons i també ha fet doblets Salvador Sobral o Sílvia Pérez Cruz.
1: Esports. Alexia Putellas jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. També a la Lliga Femenina de Futbol, derrota del Badalona per 0-4 a mans de la Real, del Real Madrid a la 29a jornada.
2: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: En bàsquet, el Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de la Lliga ACB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74, després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart.
2: El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe Joan Laporta i Xavi Pascual. El tècnic del bàsquet manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro.
3: Fins aquí les notícies.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
5: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
6: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
5: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
7: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
6: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
5: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Catalunya Ràdio.
10: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
11: Aviam què passarà avui.
12: Qui vulgui construir una casa ha de complir codi tècnic.
13: Sí.
12: I codi tècnic no deixa massa marge de creativitat i tot i així cada edifici és diferent. Mm-hmm. No? Però tots han de complir els mateixos requisits de seguretat, etc. Doncs amb les atraccions passa igual. Hem de complir uns requisits, que en aquest cas són lleugerament diferents als d'un edifici, no?
13: Sí, eh?
12: Però que tenen en compte moltes coses. Sobretot el que van és a protegir...
14: Para la tele, Mercè, va.
15: Vinga.
14: Vinga, va.
16: M'encanten els parcs d'atraccions. Sí,
14: sí, l'Òscar, sí. És un dissenyador collonut, aquest tio.
15: Sí. I el megàfon. Sí, sí. En Peyu ens parlarà del megàfon o...
16: Però no ens parlarà amb un megàfon.
14: Va,
16: perquè a mi m'acabala.
14: Calleu, sisplau, que arriba, jefe. Va.
17: Déu vos guard.
18: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: Ja us ho avanço, abans que feu cap comentari vosaltres. Hola. Sí, també el megàfon és un d'aquells invents que ja existien a l'antic Egipte.
2: No. Collons d'egipcis, eh?
1: A veure, evidentment, no eren electrònics com els actuals, simplement eren objectes cònics que servien perquè la veu fos més entrenadora i arribés més lluny.
3: Bueno, per parlar més fort.
1: No, exactament. No, un con no amplifica el volum.
2: No. Jo vaig estar dies enrere quan va guanyar el Barça la Lliga, vam anar amb un cunyat a Barcelona, allà a la Rambla, que està fotent obres, i vam anar allà al Plaça Catalunya.
3: Fan obres a la Rambla?
2: Sí, fan obres. I vam agafar un con d'aquell de les
1: obres,
2: i vaig posar allà...

0: Silenci, silenci.
1: No, una mica de festeta, no?
0: Una mica sí, però tampoc va guanyar la Lliga del Barça ahir, diguéssim, fa uns dies.
2: No, però deixa'n celebrar. Insisteixo. Les coses bones s'han de celebrar.
0: No, som catalans. Com més celebrem, llavors més patirem. No amplifica el volum.
3: Ah, no l'amplifica.
0: No l'amplifica, no. Sona més fort, però no és que s'amplifiqui. El concentres, evites que es dispersi. Ja. Tècnicament s'hauria de dir així.
3: Ah, collons. Sí. I així es fan obres a les Rambles?
0: Sí.
2: Nosaltres sí que ens dispersem bastant.
0: Una mica.
4: I per què volien els megàfons als egipcis?
0: No sé.
4: Per les seves manifestacions? Tipo, romà, cabró, saluda al faraó. No? Sí. Bote, bote, bote.
0: No sé què deien en aquell moment.
4: Bote, bote,
0: no
4: era, bote.
0: No eren uns quillos, els egipcis, tampoc. Vull dir que no... Ho feien servir, suposo, per donar ordres, per coordinar treballadors a les piràmides quan les construïen, no? Més enllà d'aquestes primeres aproximacions, el pare del megàfon és Samuel Morland, al segle XVII. Era un enginyer que feia d'espia pel govern anglès i va fer uns megàfons cònics, metàl·lics, de grans dimensions, amb un plantejament purament militar. Tu podies parlar a un quilòmetre de distància. Ojo, eh? I també podies sentir què deia l'enemic.
5: Sí, el feien servir per escoltar, també.
0: Sí, inicialment tenia dues direccions al megàfon. Suposo que després de posar-hi l'orella, abans de fotre-hi la boca i passaven un drapet...
5: Sisplau.
0: Suposo. Ah,
3: no se sap mai, això, eh?
4: Netegeu-vos les orelles, porcs!
0: T'has quedat amb el megàfon posat, tu, Àlex.
4: Sí.
3: No, qualsevol cosa que es diu en megàfon sona com més important, eh?
0: És veritat, és més reivindicatiu.
3: Sí, senyor.
2: Sí, total.
0: Sí, senyor.
3: Sí, senyor.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
3: Sí, senyor. Per exemple, què puc dir? Mercè, posa'm un cafè.
6: Oh? Soriguera, afluixa la cartera.
0: Està bé.
6: Que no pagues mai.
0: He de dir que el so característic aquest del megàfon arriba quan arriba l'electricitat. A partir de 1920-1930 és quan aquest invent es fa popular a les manifestacions.
6: Qui vulgui treballar, que entengui el català. Alerta, Manuel, un cafè amb llet. No, és un cafè amb gel.
0: Manuel, has dit, eh?
5: Bueno, és que és el nom que em lligava amb el gel, eh?
0: Manuel, sí, sí.
5: Si hagués dit Rafel,
0: no.
5: És que semblava que m'ho deia a mi mateix.
3: Clar. No els amassons, no els decalons, volem els botiguers amb noms i cognoms.
6: Ara.
5: Aquesta és maca.
6: Ni Putins, ni Trumps, ni Netanyahus, volem dirigents una mica més majos.
2: Majos? Jo què sé, és que és difícil rimar amb Netanyahu.
0: Netanyahu no té la rima fàcil.
2: No.
0: Carles Soriguera, Rafael Feixedes, Laia Luc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, un enginyer qui de ben petit va quedar fascinat amb les atraccions dels parcs temàtics i d'això n'ha fet el seu ofici. Gràcies a ell, quan puges a una muntanya russa, no acabes sortint disparat i aterrant a l'aparcament. Un especialista de l'adrenalina, tècnic del vertigen, coordinador de la caiguda lliure, l'home que domestica la por.
0: Avui s'asseu a l'escola de la Renaixença, Òscar Algarrista.

0: bàsquet.
1: Òscar, què has menjat avui per esmorzar?
0: Viatge entrepà ràpid de pernil.
1: Entrepà, viatge, dius viatge perquè...
0: Perquè estic aquí i allí, llavors aquests esmorzars no són els que m'agraden de seure amb calma, però un
1: perquè entrepà. On vius habitualment, tu?
0: Jo estic a Suïssa.
1: Suïssa, eh?
2: Oh, sí. Has esmorzat a Suïssa aquest dematí?
0: No, aquest dematí ja estava.
1: Ja havies arribat aquí.
0: Sí.
1: A Suïssa per algun motiu en concret, per la teva feina?
0: Sí, de fet, és curiós perquè... Exacte, les empreses que treballen en el meu sector doncs estan moltes a Suïssa. És una cosa molt curiosa.
1: A Suïssa remenen les atraccions de tot el món.
0: És un hub molt important d'aquest tipus d'empreses i, curiosament, Suïssa no és un país que destaqui per tenir cap part d'atraccions gran ni rellevant.
1: No.
0: És una d'aquestes moltes curiositats que hi ha pel món.
1: Sí que a Suïssa sí que és veritat que surten molt les imatges aquestes d'aquests tobogans integrats a la natura. Hi ha com unes muntanyes russes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tenen...
1: Allò és ben parit, allò, eh?
0: Allò està superxulo, tenen un turisme de muntanya, clar, el seu, a banda d'una part d'indústria, etc, una part molt important de tota Suïssa és justament la natura, no? I llavors en aquesta natura, en aquestes instal·lacions de muntanya, instal·len coses, instal·len tobogans, algunes... coses per atraure no només el turisme d'esquí, que és el que tothom tenim en ment, sinó també per atraure un públic familiar, que pugui haver algunes instal·lacions més pels més petits, per poder obrir tot l'any. És força interessant el plantejament.
3: Jo una vegada vaig anar a Suïssa
1: i plovia sempre,
3: agafes un tren, t'enfiles a dalt a la muntanya i paren el sol allà dalt.
0: Espectacular.
1: Què dius ara?
3: T'ho prometo.
1: Per sobre dels núvols,
3: exacte, diguéssim. Exacte, i era com si estiguessis a la platja, a baix està plovent i estopant així, bueno, dalt també és vera, però paren el sol a dalt i són tots d'allà dalt.
1: Collons de Suïssa.
3: Parit, eh? Una cosa, portes maletes amunt i avall?
0: Sempre.
3: Per fer-te un encàrrec.
0: Que ho parlem, si de què...
1: Si escolta,
0: sí.
1: Òscar, anem a explicar bé la teva feina. Tu ets enginyer industrial i has enfocat la teva carrera cap al món de l'enginyeria de l'oci.
0: Sí.
1: Per dir-ho d'una manera suau, o sigui, la teva feina és que un parc d'atraccions no aparegui al Telenotícies, bàsicament.
0: Que sempre apareguin per coses bones i no només pas d'atraccions, sinó són tots els professionals que hi ha al darrere del sector de l'oci, que és molt més ampli. No només pas d'atraccions, que seria un percentatge molt, vull dir, molt conegut, però sobretot hi ha una part d'altres instal·lacions d'oci molt més desconegudes.
1: Per exemple,
0: estem parlant des de pas aquàtics, tota aquesta part és la que ja coneixem més, però després està tot el tema, per exemple, d'escenaris. Qui hi ha al darrere? A banda dels artistes meravellosos que esteu a l'escenari, algú ha de certificar que tot allò no caigui. Algú ha de fer uns plans d'autoprotecció. Tot aquest...
1: concert dels Guns N' Roses que surten foc i tot això.
0: Justament aquests són els elements que tot això, perquè arribi a dur-se a terme, necessita que hi hagi un tècnic que verifiqui, que certifiqui que tot això està funcionant correctament, que tot això compleix les normatives. I aquesta és una part de la nostra feina. En aquestes instal·lacions, fora de l'habitual, que no són ni cases, que tot això està com a molt definit i molt estandarditzat, totes aquelles instal·lacions fora de lo normal, en l'àmbit de, diguem, lúdic, en aquestes és on estem doncs, aquest perfil molt més ampli i divers d'enginyers de l'oci.
1: Els inflables de la canalla que salten, també?
0: Per exemple, els inflables. Sí.
4: Podries haver vingut a l'estrena de La Bella i la Bèstia, que van triar els baratos, els que ho feien més barat, en comptes dels que ho feien bé.
1: Què va passar?
4: I vam baixar el taló 7 vegades, crec.
1: Per què?
4: Doncs perquè no funcionava res. Perquè hi havia molts automatismes i res funcionava.
1: Ostres, tu. Com et neix aquesta vocació? D'on et surt això, tu?
0: Jo vull pensar... Fixeu, jo soc de Tarragona. Uh-huh. Hem de reivindicar Tarragona, perquè realment és un lloc meravellós.
1: PortAventura molt a prop.
0: Exacte. I llavors jo, justament, quan PortAventura s'estava construint, jo tenia 5 anys, que és aquest moment en el que comences a tenir consciència de les coses, no? I jo crec que vaig tenir molta sort de créixer en paral·lel amb el parc. Uh-huh. De tal manera que vaig tenir grandíssima sort de poder visitar el parc.
1: Aquí veiem, estem veient ara una foto de quan eres petit amb els teus pares a PortAventura.
0: Ha canviat una mica, l'Òscar.
1: Sí, has perdut els cabells com jo, diguéssim.
0: Però la il·lusió és la mateixa, és molt xulo. Aquest era un projecte molt xulo perquè abans que el parc estigués obert, per una manera, una estratègia d'apropar el parc a la ciutadania, el que van fer va ser el trenet de vapor, va ser la primera atracció que es va construir molt abans de que s'obrís el parc, i feien tours amb entitats culturals, socials del territori, per apropar el projecte, que la gent també el sentís seu.
1: O sigui, tu vas anar amb el trenet per dins de PortAventura quan encara estava en obres?
0: Correcte. Correcte, correcte.
1: Que bo.
0: Sí, sí, sí. Va ser una pensada molt bona del director de projectes que va tenir en aquell moment.
3: Ara s'ha entès tot.
0: Sí, sí.
1: I has acabat treballant a PortAventura?
0: No, a PortAventura no he treballat mai. Jo he estat, vaig començar a Madrid amb una empresa que porta parts a tot el món i al final doncs el món em va portar cap a Suïssa, on hi ha una branca, com us deia, molt minoritària de tot aquest sector, que són els fabricants d'atraccions. Uh-huh. Això és una cosa molt, molt, molt específica.
1: I quina és la primera feina? La primera feina que fas,
0: sí,
1: que va ser?
0: Bé, justament en aquesta empresa de Madrid, en aquest operador, que tenia un parc aquàtic just al costat de Tarragona, uh-huh, no sé si puc dir el nom,
1: sí,
0: a l'Aquapolis Costa Daurada.
1: Aquapolis Costa Daurada.
0: Sí, sí,
1: no hi he estat.
3: No ho havia sentit mai, tampoc.
0: Home, heu de venir més a Tarragona.
3: Sí,
0: hem de reivindicar a Tarragona.
3: Sí,
0: és molt important.
3: Sí.
1: Però és que en Xuriguer en un parc aquàtic no me l'imagino.
3: No. Quedo tot encallat.
1: Això s'ha de comptar també.
3: S'ha de comptar,
1: s'ha de comptar també.
0: Sí, sí, doncs allà vaig tenir la grandíssima sort, entrant ja de becari, de poder encarregar-me d'una àrea aquàtica. Suposo que vam veure aquest noi és un motivat. Anem a... Perquè jo crec que aquest és un valor molt important, el fet de que aquí és on hi ha aquest paràmetre que es diu el friki. No, jo sóc enginyer de l'oci i a banda, a la meu temps lliure, em dedico a visitar els parts del món. Per tant, porto un bagatge, tant jo com tota la gent amb perfils similars, portem un bagatge que aportem des del dia 1 a la feina i no has de formar a la persona, no? Jo crec que això és un valor molt afegit i en el cas aquest jo crec que l'empresa va valorar molt això, que coneixia perfectament el parc, etc, perquè el projecte n'és super.
1: Llavors, rodat. Entenc que t'agrada pujar a les atraccions i no et mereixes, no...
0: M'agrada pujar. Jo no he dit que no em mereixi.
1: Et mereixes?
0: Sí. Amb el temps m'he donat compte, i això és una cosa que suposo que la biologia ens passarà a tots segurament, m'he donat compte que em mereixo amb determinats moviments.
1: Sí.
0: Sí. Però és amb l'edat, de petit em podia pujar 50 vegades.
5: És amb l'edat, això?
1: Sí.
0: Jo crec que sí, però no ho dic de manera negativa, sinó dic que el cos evoluciona. I per tant...
4: Jo m'he arribat a prendre biodramina per anar a un parc d'atraccions, sí. I tant. Mm. Si no, no podria pujar enlloc.
1: Hòstia.
4: Hòstia, sí.
1: Escolta, i... Quan dissenyes una atracció, bueno, que tu no la dissenyes, però quan la supervises, diguéssim, sí, sí, i fas, sí, tot això, què mireu exactament? Quines forces es calculen? Què calculeu?
0: Mira, és molt fàcil. Una atracció, el que tenim al cap, un carrusel, una caiguda lliure, una muntanya russa, tot això no es dissenya de blanc, diguem, començant de zero, sinó que ja hi ha uns estàndards europeus, uh-huh, que et diuen moltes coses, moltíssimes, tantes que realment el que és, té molt de valor és fer que cada atracció sigui diferent sempre i quan compleixis aquell estàndard. Per fer un símil molt, molt senzill que la gent entendrà és qui vulgui construir una casa ha de complir codi tècnic,
1: sí,
0: i codi tècnic no deixa massa marge de creativitat i tot i així cada edifici és diferent, uh-huh, no? Però tots han de complir els mateixos requisits de seguretat, etc. Doncs amb les atraccions passa igual, hem de complir uns requisits, que en aquest cas són lleugerament diferents als d'un edifici, no?
1: Sí, eh?
0: Però que tenen en compte moltes coses. Sobretot el que van és a protegir el passatger.
1: Uh-huh. I a part de protegir-lo, però que s'ho passi bé, també. I l'adrenalina aquesta, no sé si teniu calculat, vosaltres deveu dominar com fer-nos-les passar putes, diguéssim, en aquest sentit, no? Què és el... Ara com ho farem perquè aquest pateixi una mica?
0: Mira, és curiós perquè la normativa això no ho parla. La normativa, com són documents tècnics, això és molt important, parla de paràmetres tècnics, mesurables, quantificables. Per tant, la percepció personal és molt relativa. Jo em marejo amb un bus, potser altres amb un cotxe o no.
1: Sí.
0: Llavors, entra tot dins a unes gràfiques, a unes acceleracions. Bàsicament, sí, el que fem és... moure les persones dintre d'unes acceleracions acotades, superiors, inferiors, etc, per garantir que tot estigui dintre dels límits que aquesta normativa ha considerat com estàndard.
5: I una feina així, què cobres al mes, més o menys?
0: Mira, jo crec que al final els diners és una part que potser és el que veiem més, però a mi m'agradaria donar el valor realment a la seguretat que aporta que hi hagi un tècnic al darrere d'un esdeveniment. Sí.
5: Això vol dir que guanyes calés.
1: Està forat, això.
0: Vull dir que això realment és el que hem d'estar tots molt contents de que pugui haver aquests professionals,
1: sí,
0: amb perfils molt diversos.
1: Aquells tascons de fusta de sota els autoxoques, això...
3: Ja és ben parit.
1: Allò hi ha d'anar, allà.
0: Sí. Fixeu-vos que jo estic d'acord que estèticament allò en particular pot donar una sensació estranya. Vosaltres imagineu-vos una atracció de fira, que són les més complexes de dissenyar, les més, perquè no només...
3: El tren de la bruixa, per exemple, el tren de la bruixa...
0: Totes les atraccions de aquestes són les transportables, sí. Tenen un factor adicional a les atraccions fixes, i és el fet que estan desmuntades i es transporten. Per tant, no només tenen la fatiga i les dinàmiques amb situació d'operativa, sinó també les tenen quan es transporten amb camió. És a dir...
1: Com es nota que és tècnic, eh?
3: T'estaria escoltant hores i hores,
1: No entenc res, No entenc res, però ho parles tan bé.
0: No. Però és molt xulo. És un sector xulo. Realment molt xulo i que és molt apassionant, de veritat.
1: Però n'hi ha dels de la fira, d'aquestes mòbils, que fan patir una mica. Les veus i dius ai.
0: Fixeu-vos una cosa. Com sempre, jo vaig a la part tècnica, a les normatives.
1: Sí.
0: Hi ha unes normatives per construir un edifici que tothom ha de complir. Amb el sector de l'oci tenim una particularitat, no?, que és que, com les instal·lacions nostres són molt minoritàries, no tenim, per exemple, a Espanya, una llei que obligui a complir determinades normatives, en aquest cas la d'atraccions, etc. Què significa això? Que són insegures? No. Que quedi molt clar. De fet, la gran majoria d'operadors, de firaires, de parcs, ja estan molt per davant del que demanen les normatives, sí, per molts temes, però principalment perquè és el seu propi negoci.
1: Clar.
0: Evidentment, malauradament, hi ha una minoria molt petita, que a vegades és aquesta minoria que fa molt de soroll, perquè a vegades, quan succeeix qualsevol cosa, de seguida surten. Però tingueu en compte que, repeteixo, portant-ho a lo tècnic, tot això està ultraestudiat, tenim unes estadístiques i el nivell de risc del sector de l'oci és extraordinàriament baix, està molt, molt, molt a prop del sector aeronàutic i, per tant, molt lluny del sector de transport rodat. És a dir, que ens hauria de preocupar més pujar el cotxe ara, de cares a anar, perquè aquí realment és on tenim un problema.
1: Sí.
0: L'altre no està perfecte, però ho estem millorant.
1: Però no hi ha una ITV de les atraccions de firaires?
2: Sí. Home, sí.
3: Quina por! Doncs prepara't de l'entrevista una mica.
1: Tu què sabies de la ITV dels firaires?
3: Ho sap tothom, aquest home. Si no ens preparem les coses, llavors el programa queda com queda.
2: Ara, és així.
1: M'ha semblat pertinent preguntar-ho, perquè és una cosa que jo em pregunto.
3: Si no vols respondre, no responguis.
0: Perquè es quedi tothom tranquil, i això és una cosa que s'ha de saber a Catalunya per instal·lar qualsevol instal·lació, no només fires, sinó també un escenari, un food truck, qualsevol cosa, s'ha de complir un decret concret on s'ha d'entregar una certa documentació. D'acord? Sí. Nosaltres, jo parlo per mi, no parlo per ningú, evidentment, nosaltres, com a fabricants, quan entreguem una atracció, és com un rellotge, com una nevera, com un cotxe, és a dir, és una cosa que està ultra verificada, no només per nosaltres, nosaltres verifiquem que està correcte, és lògic. Aquí tenim unes entitats, que són els inspectors externs, que són els que ens diuen ells, externs, no som nosaltres qui els hi paguem, que diuen que això està...
3: Com una
1: auditoria.
2: Te'n compraria una, de tracció. Per tenir a casa,
0: Parlem-hi.
1: Una última pregunta.
3: Vigilem què pregunta.
1: Però del Dragon Khan, per exemple, quina és la peça més important? Allò que diguis, hòstia, sense aquesta peça això no funciona.
0: Mira, per exemple, les atraccions, sabeu que són, parlant del Dragon Khan, és una atracció que va per gravetat.
1: Ah, sí?
0: És a dir, no té cap motor, només hi ha un motor...
1: Amb l'embalada de la primera baixada?
0: Exactament.
4: I dius?
0: Això és important, perquè això significa que tota l'atracció va per gravetat, hi hagi o no hi hagi electricitat fins al final.
1: És sostenible.
3: I podria fer energia, doncs?
0: Bueno, un altre dia parlant de les lleis de l'energia, que potser no...
4: O sigui, que si se'n va la llum no es queden els usuaris penjats de cap per avall.
0: No. Això no passa, això és molt, també molt important. Per exemple, en un cas d'una muntanya russa, hi ha llocs que, evidentment, es necessita un sistema de tracció mecànica per pujar,
1: que et puja
0: fins a dalt, en aquest cas el lift, la cadena, d'acord? I en tots els punts en els quals es pot parar el vehicle, el tren, són punts que estan determinats per fer-ho, és a dir, la zona de frenades, una zona intermitja que s'utilitza perquè hi pugui haver més d'un tren al recorregut, la zona del lift, però si se'n va la llum, no hi ha problema, perquè el vagó segueix i tots els sistemes de frenada sempre estan en posició de normal tancats. És a dir, que de fet s'ha d'energitzar-lo, se'ls ha de posar energia, se'ls ha de posar, diguem, necessitem electricitat per desbloquejar els frens. Per tant, podeu estar segurs que...
1: O sigui, els frens van al revés, de per si estan activats. Si marxés el llum, allò frenaria igualment.
0: Aquest és el cas d'una atracció concreta, que és aquesta, però hi ha d'atraccions, hi ha milers, i després tenim tobogans aquàtics, atraccions d'aigua, vull dir que és tan gran aquest avantatge.
1: És un món, és
0: un món molt, molt interessant.
1: I tant, i tant.
3: Molt ben parit.
1: Molt ben parit.
3: Molt ben parit.
6: pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Òscar, abans de que marxis, diem una paraula, tres definicions, si l'encertes, l'has anat perdent el català, no, a Suïssa?
0: Estic preocupat, a veure. No. No, a Suïssa no, tenim un col·lectiu allí dels Catalan Engineers Worldwide, dels enginyers industrials.
1: Catalans?
0: Sí.
1: Fixa't.
0: A Suïssa hi ha un munt de catalans i tenim aquest grupet i és espectacular. Us sorprendreu la quantitat de catalans que hi ha a Suïssa. Ai,
3: que raro. Mira.
1: I d'algun espanyol també a vegades.
0: Sí, hi ha de tot arreu. La veritat és que la gent és molt agradable i ens han acollit. Molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
0: Com nosaltres també acollim.
1: La paraula d'avui és xamicar. Xamicar, aixafar completament, destrossar.
3: Duia el telèfon un mòbil a la butxaca de la camisa i traient el cap per la finestra em va caure baix al carrer i se m'han fet xamicar.
1: Bé, xamicar, fer gemecs de manera constant, ja sigui de plaer o per dolor.
2: No hi ha res que m'emprenyi més que anar d'hotel i sentir de l'habitació del costat xamicar tota la nit.
1: Sí, xamicar, acció de netejar la xemeneia just abans de començar l'època més freda de l'any.
4: L'Antonio és tan garrepa que per estalviar-se 90 euros de xamicar a la llar de foc se li va encendre la xemeneia, tu.
1: Òscar, pensa-t'ho bé, perquè si l'encertes t'emportes una llangonissa ral de vinyó gentilesa de...
3: Pedra!
1: A, B o C.
0: Amb la resposta demostraré que no sóc de lletres, perquè a mi m'ha semblat que és l'última, la C.
1: Doncs t'ha semblat malament, perquè és la primera. Oh. Xamicar, aixafar, completament destrossar. Em sap molt greu perquè, a més, ell ha vingut de Suïssa i ens ha dut xocolata i ens ha dut un formatge.
4: A veure, podríem donar-li, donar-li,
1: li regalem. Ara vindran tots els convidats amb coses.
0: Sí. Jo em comprometo a millorar sobretot la part de català, perquè a vegades l'oblidem una mica i aquest és mea culpa. Per
1: doncs si l'has parlat perfecte.
4: Era difícil,
1: perfecte,
4: era difícil.
1: Sí. Mercè, aviam, avui dedicàvem el capítol al megàfon.
4: Que és un dels elements més icònics en la indústria del cinema de Hollywood, no? Per exemple, ara ja s'utilitzen altres sistemes de comunicació, però recordeu, no?, la mítica imatge del director amb un megàfon donant indicacions amb un rodatge molt gran.
1: Sí, senyora.
2: Home, i a mi, que hi ha un director d'on guiordes amb un megàfon, a mi ja em dóna pel sac que em donguin ordres i
4: no m'imagino donant-te ordres. Segur que em tires alguna cosa pel cap.
2: Aixeca a la dreta. Calla, borro! I posa-te.
4: Doncs quan la càmera... Fem el megàfon? Em poseu el megàfon? No?
1: Posem el megàfon.
4: Posem el megàfon. Ara. Quan la càmera s'acosti un metre, figurant número 4, el 4, passes per darrere. Engegueu els ventiladors perquè amb ella li volin els cabells,
3: A mi no.
4: I una mica les faldilles, que així vendrem tíquets, perquè és una pel·lícula d'una altra època, això. I us feu un petó, sobretot que quedi natural,
1: Difícil, entrar en situació.
4: Imagina't.
1: Donant l'ordre amb el megàfon.
4: Imagina't.
1: Difícil. Escolta, Òscar, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. I anirem... anirem seguint no sé on.
3: No.
1: Però almenys quan pugem a una atracció...
3: Jo pensaré en ell.
1: Jo pensaré en ell, sí. Tota l'estona.
3: M'has donat molta seguretat.
4: Sí.
0: Això està bé. Està bé que coneixeu i gràcies a vosaltres sobretot per l'oportunitat de poder visibilitzar aquest sector, que és molt desconegut, però sobretot és molt professional.
3: Molt bé.
0: I és una manera de mostrar-ho i de...
3: Ara ja està l'entrevista,
0: Sí, ja ho sé, però gràcies.
1: Òscar Algarrista, fort aplaudiment.
7: Bravo.
6: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
1: El megàfon, Arnau, Laia, què? S'ha fet servir en el món de la música, el megàfon, no?
8: On es fa servir molt sovint és als camps de futbol.
1: Sí, senyor.
8: Allà sempre hi ha algú que diu barbaritats amb el megàfon.
1: Sí.
8: Però també hi sona música als camps de futbol.
1: També.
8: Sonen els himnes, justament, correcte, dels equips de futbol. Així que a la secció d'avui us parlem d'himnes de clubs de futbol.
1: Molt bé.
3: Bravo.
8: I ara, bé, seria fàcil parlar d'himnes de grans equips catalans com el Barça, l'Espanyol o l'Arbúcies.
1: Sí. Gràcies.
3: Aquí hi ha el president.
2: Sí, gràcies, Arnau.
8: Però no parlarem d'aquests grans clubs del país, sinó que sempre ens agrada anar una mica més enllà i buscar coses no tan mediàtiques ni tan previsibles.
9: Som una mica antisistemes, l'Arnau i jo. Així que avui us hem seleccionat diversos himnes de clubs de futbol que tenen la peculiaritat de ser d'un poble o nucli amb menys de 2.000 habitants.
2: Bravo.
4: I tenen himne,
9: Festa grossa avui, eh? Sí.
8: No, no, himnes majúsculs, Mercè.
9: Comencem amb l'himne de l'agrupació esportiva Monells. De Monells, el Baix Empordà.
3: Home, el conec.
8: Sí. Un himne ben singular perquè té una sonoritat folk. Qui va escriure aquest himne és el grup de música folk festiu La Puça i du per títol Un equip valent. Sona així.

0: Això són els de Monells, eh?
1: Monells, eh?
0: És aquella...
2: El
0: camp està
1: al costat de la carretera, el veus, el camp?
2: Sí. Sempre hi ha l'ololó, eh? Sí. Funciona molt, funciona molt.
0: Monells és el poble on es va rodar la pel·lícula de 8 cognoms bascos.
1: Sí.
2: Ah, sí?
0: Aquella plaça interior.
2: És molt bonic.
1: La plaça Puigcada.
0: És un lloc ben bonic i aquella plaça es veu que tot és segona residència, ja? La gent del poble han d'anar a viure cap a fora.
3: Però si fa teatre un cop l'any aquella plaça.
0: Sí, hi ha estat.
3: Els bolos ben parits.
4: Podem seguir amb la secció de música?
0: Sí, sisplau, Arnau.
2: Ara viatgem fins a la Garrotxa per conèixer l'himne del club de futbol de les Planes, de les Planes d'Hostoles. Passem del folk al punk rock i ja veureu que queda com molt allunyat dels típics himnes que potser tenim al cap, que són així com més corals i simfònics.
4: Qui va escriure i qui interpreta l'himne de les Planes és el grup Mel, una banda que es defineix a si mateixos com a un grup de punk rock de la Garrotxa amb poques expectatives, però amb moltes ganes.
2: Tu, la sinceritat sempre porta bastant.
0: I tant que sí.
4: Clar que sí.
2: Escoltem-lo.

0: veges, entres al camp amb un altre aire,
1: eh? Sí, i tant. Blanc i vermell, eh?
0: En efecte, continuem amb el contrast estilístic. Si hem tingut una mica de folk i una mica de punk rock, ara us presentem un himne que té algun ressò de reggaetó.
1: Ai.
0: I de certa música pop llatinoamericana.
2: Ai. Per conèixer-lo haurem d'anar fins a l'Albi, a les Garrigues. El 2023, per celebrar els 100 anys d'història del club de futbol de l'Albi, van compondre aquest himne.
0: Amb la lletra i la veu del cantautor Jordi Ninus i la composició i producció d'Edim Williox, la peça també té uns cors enregistrats pels mateixos jugadors del club.
2: Top.
0: Sona així. No dubtarem

0: resta macos. I ara no anirem gaire lluny, passem de les Garrigues al Segrià, per arribar a Puigverd i conèixer l'himne del club de futbol puigvertenc. L'autor de l'himne és en Josep Rosinach i qui el canta és en Sergi Poc.
1: I és un...
2: Què et passa a la boca avui?
0: Sergi Poc. Em costa dir-ho.
1: Estàs bé, Laia Cluc?
3: Club Futbol Puigvertenc. Sí. L'autor és Rosinach i el canta Poc. Déu-n'hi-do, Sergi Poc.
1: I a més és d'un estil que encara no hem tocat. En algun moment ens podria recordar lleugerament a l'escà per l'accentuació que hi ha als contratemps. Mireu com sona.

0: ara anem cap al sud, a les Terres de l'Ebre, per conèixer l'himne de la Unió Esportiva Tivenys, que, per cert, el 2023 també va celebrar el seu centenari.
1: Molt bé.
0: Aquest país és... Fa 100 anys no sé què va passar aquí.
2: Però jugàvem a futbol.
0: Hi havia un gran país.
3: Va morir en Gaudí, de tot.
0: Els autors d'aquest himne són un grup local anomenat Tibetium.
4: La peça incorpora percussions contundents i fins i tot guitarres elèctriques distorsionades amb afinacions més greus del que és habitual, no, Arnau?
0: Sí, sí, una mica de metall, amics.
3: Aviam.
4: Hem escoltat folk, punk, reggaetó i ara toca una mica de metall.

per acabar, tornarem fins a la Garrotxa per descobrir un dels himnes més peculiars i atractius del futbol català. L'himne del Jovenetes Futbol Club. Creieu-me que tot el que us pugui explicar serà superflu davant la possibilitat meravellosa i llaminera d'escoltar-lo. Tant la música com la lletra no tenen pèrdua. Música, mestre.

0: Què és aquesta bestiesa? Que una mica més i desmaiem en pèl.
1: No m'ho esperava en Carme amb dues jonetes i m'ha entrat això de cop.
2: Això és Pupmara, una peça de l'agrupació serbo-croata Emir Kusturica i The No Smoking Orchestra.
0: Ah, ja els conec.
2: Del 1998.
0: Sí.
2: El cantant de la banda, Nele Karailik.
0: Sí.
2: Karailik. Nele Karailik. Surt sovint a l'escenari amb un megàfon.
0: Ah.
2: En una ocasió, en un concert a França, se li va acudir obrir un moment d'anècdotes i històries i va convidar a pujar a l'escenari a un assistent del concert. Oh. Mala decisió, perquè aquell personatge va pujar a explicar la seva història, que, bé, en definitiva, era el xic, el típic xapes que no voldries mai que et mengés l'orella, i va estar més de 10 minuts explicant la seva particular anècdota enmig d'un concert i davant de 1.500 persones.
0: És que hi ha gent que li dones un megàfon. Ai, i...
2: S'ha de vigilar que se li dona un
0: megàfon. Val més treure-li les piles, eh? Ah. Per cert, els que s'us espatlla el megàfon, quan no sona el megàfon, perquè el gira, quan la gent, fixeu-vos que fa una cosa, que aproven el megàfon i no va, i el giren i miren la part cònica,
3: a mi em passa això.
0: La miren per dins. Mm-hmm. Què mireu allà? Què mireu?
3: Sí. A veure, sí, a veure si surt o no surt la veu.
0: El son
3: no
0: es veu.
3: Si va amb efecte retardat.
1: Si hi ha una etapa per obrir-ho, no? Sortir.
0: En fi, escoltem la cançó Bup Mare i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Segona Guerra Mundial.

0: Avui us porto en Lucky, o Lucky, no sé, en Lucky.
1: S'escriu Lucky, es pronuncia Lucky.
2: Es diu Lucky.
0: Bé. És de Vic. No sé com es pronuncia.
1: Si és de Vic, Lucky.
0: Lucky, doncs el Lucky. És un dàlmata de 12 anys i és d'en Josep Antoni, veiem-lo.
1: Aviam, en Josep Antoni.
0: Oh!
2: Vigatà,
0: vigatà. És preciós.
1: Aquest terra l'havien tingut a casa els meus avis, aquest terra.
0: Sí, és molt comú, aquest terra.
2: És molt sofert.
1: Sí, no es veu brut.
3: Hem de parlar del gos, no, del terra.
0: Sí, parlem del gos. Aquí se'l veu amb cara de bona persona, tranquil·let, un gos bona persona, que ens agrada molt.
2: Sona que és un gos bona persona.
0: És un gos bona persona, que fa cara de bona persona, vaja, però no ho és, perquè és racista com de mala cosa.
1: Ai, Déu.
0: Es veu que aborda qualsevol persona que no sigui blanca, per tant, traieu les vostres pròpies conclusions.
1: Ell és blanc i negre, ell. Sí. Ho té una mica
0: és ben bé que se li hauria de plantar un mirall a la cara.
1: Ara.
0: En fi, us he de dir que el Lucky, Lucky, té molta experiència en avions i això ens interessa.
1: Molt bé.
4: Ens emportem el dàlmata racista a un lloc que coneix bé, al cel. El pujarem a un avió i al costat d'algú que no sabem si li acabarà de caure gaire bé.
1: Avui passegem el gos per Mogadiscio, Somàlia. 2 de febrer de 2016.
3: Molt bé.
1: Pues passa, eh?
0: M'agrada la música.
1: Sí. Sí. Na, li, la, la, li, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

0: tasques, eh? Com el
1: no.
0: Cosset.
1: Sí que és veritat. Aquesta és més baiana que el Rei León, aquest tipus de cançó. Però vaja, és igual.
2: No, no sé de què.
1: Mogadiscio, no us sona, Mogadiscio? Ja hi vam ser-hi a principi de temporada.
2: Me'n recordo, me'n recordo. I tal com va anar, tant com va anar el capítol, no sé per què hi tornem.
1: Bueno, perquè una mala experiència no ens ha de fer... No,
2: no, no ens arronxa qualsevol.
3: Ah, no.
1: Tu a Barcelona ve que ja has anat tornant, també.
3: Sí. Ja, jo sé que fa temps que no hi vaig.
0: No, tu no hi vagis.
2: El teu és greu.
0: Millor que no hi vagis.
3: No és que no hi vagis, és que no hi arribo.
1: Aquella vegada va anar malament, però això no és motiu per no tornar-hi. És ben maco, Mogadiscio. Seria un error jutjar-ho per una mala experiència.
0: I tant.
2: Ho coneixes bé, tu.
1: Mogadiscio hi ha estat ara, no sé si un cop o cap. Bé, tornem-hi. Aixequem de nou la vista al cel, perquè avui l'eix central torna a ser un aparell volador. Aquella vegada eren helicòpters. Sí. Avui parlarem d'un avió de passatgers. Som a l'aeroport de Mogadiscio i portem en Lucky lligat curt. Ja sabeu que és un gos racista, així que imagineu-vos com s'ha posat només d'arribar a Somàlia.
0: No. Ai. És que clar.
1: Hi ha una gentada a l'aeroport i entre ells hi hem de trobar un home de 55 anys anomenat Abdullahi. L'únic que sabem d'ell és que camina amb bastó, perquè és coix com una perdiu. Serà difícil trobar-lo entre la multitud. Però al final ens el trobem. En Lucky li fa mala cara i ell sembla nerviós, però... No està nerviós pel gos.
2: No?
1: L'Abdullahi està nerviós per una altra cosa. Està nerviós per culpa del vent.
2: Ah, fixa't.
4: Sí. Com el cony de vent, eh? Justament avui s'havia de posar a bufar, hòstia.
1: Sí, noi, el vent bufa amb força i això està provocant retards i cancel·lacions.
4: No, això sí que no, eh? Ja no em foteu, eh? Avui cancel·lacions no, eh? Vull dir, he pagat el bitllet i jo vull volar, eh?
1: Tens ganes de volar, eh?
4: Hòstia, jo vull volar. Volem volar! Volem volar! Volem volar!
1: Doncs ja em sap greu, però des de Megafonia confirmen la cancel·lació del vol.
5: Passatgers del vol TK-687 de Turkish Airlines amb destinació Djibouti, els informem que a causa del fort vent el vol ha estat cancel·lat.
4: Què? Què? Què? La mare que us va parir! Home, no m'ho podeu fer, això, hòstia, no m'ho podeu
5: fer. Oi, tant que podem fer-ho. Podem fer el que ens doni la gana. De fet, a vegades fins i tot venem més bitllets del compte, així que imaginis.
4: Va parir, eh?
1: Sí que és veritat,
4: sí,
1: això.
4: Sí que ho fan, això.
1: L'overbooking, aquest.
0: S'ha de quedar...
1: Això, els del teatre hauríem de fer-ho, també.
2: Sí.
0: Si el teatre que tenim a omplir un teatre... Ara et farem el xulo i farem un overbooking, creio.
1: Si hi ha 300 butaques, tu en fos 400. A la venda. Sí, sí. Ja està, i llavors que s'apanyin, tu.
3: Sí, això, veus? És una...
1: Ja ho farem, ja ho farem.
3: Per investigar-ho,
1: farem. Afortunadament per l'Abdullahi, ell i la resta de passatgers són recol·locats en altres avions. Els fan lloc a un aparell de la companyia d'Alo Airlines.
4: D'Alo Airlines?
1: Sí.
0: Difícil. Hòstia, de dir.
4: Hòstia, avui no és el meu dia de sort, eh?
1: No, no hi has volat mai. No prejutgis,
4: però
1: no sabem.
4: Però n'he sentit a dir moltes coses, eh?
1: Sí?
4: Ah. El bitllet és brato. Però després comencen a dir, la maleta, ja, passa de mida, sí. 50 euros.
1: Vols dir que no és Ryanair, això?
4: Ah, hòstia, sí.
1: El dia ha començat malament per l'Abdullahi. Li han canviat la companyia i, per si no n'hi hagués prou, fa estona que un vigilant li busca les pessigolles. Abdullahi, tot bé o no?
2: Què?
1: Abdullahi.
2: Què? Com diu el narrador? Que... No, portem cap bomba ni res. No...
4: Què dius? Una bomba? Està boig aquest tio. Què diu? No passa res, home.
2: No, no
4: està passa... revisant l'ordinador per si m'ha d'instal·lar una cosa que hi hagués alguna cosa estranya. Ah, està revisant.
1: Ah, només t'està revisant l'ordinador. Llavors això rai.
2: No, això rai. Només faig això per revisar l'ordinador i per posar-hi una bomba.
1: Què diu de la bomba?
4: No.
2: Boig.
4: Del buscamines.
2: Del buscamines.
4: A mi m'agrada molt jugar al buscamines.
2: No una bomba d'explotar,
4: de
2: l'avió.
4: Boig, que hem de fer explotar.
1: Li has instal·lat el buscamines.
2: El buscamines i una cosa per fer explotar l'avió. No.
1: No hi tornis. Jo ja faig veure que no ho entenc.
4: Ets idiota, nano.
1: No m'ho posis tan difícil, saps? O sigui, la bomba no n'hi has posat.
2: No n'hi ha cap de bomba.
4: Busca mines.
2: Busca bombes.
4: Busca mines.
2: Mines.
1: La situació ha sigut una mica estranya, de manera que optem per quedar-nos a terra, eh? Ja que voli el gossi de casa. Els passatgers del vol 159 de Dalo Airlines pugen a l'avió. Nosaltres hi enviem el nostre Lucky de Vic. Estan tots una mica nerviosos pel tema del vent.
2: Bueno, la gent es posa molt nerviosa quan entra als avions.
1: Sí.
2: La gent la veus allà que està...
1: Jo em poso nerviós.
2: Sí, sobretot si portes una bomba a sobre.
1: Sí, clar. Però tu no portes cap bomba, no?
2: Una bomba? No, qui va dir no. De bombes?
1: De fet, tu no ets ni a l'avió.
4: Ara anava a dir que ja has de venir a fotre tu l'avió. No.
1: Tu ets el vigilant de baix.
2: Exacte, sóc el vigilant de baix.
1: Que li has posat un buscamines.
2: Ni puta idea de qui sóc jo.
1: Bé, ja tenim els passatgers a bord de l'aeronau i les hostesses estan a punt de fer aquell discurs, allò que maco, de les instruccions de seguretat.
4: Ah, sí.
1: Allò és preciós, allò. Oh, allò és molt maco.
6: Senyors passatgers, col·loquin l'equipatge als compartiments superiors deixant lliure els passadissos.
1: Molt bé, Mercè, molt bé, Mercè.
4: Com estic posant tonto.
1: I molt bé els tècnics que han ficat el filtre exacte de que se senti com el cul.
2: Sí.
7: Que és que se sent. Fes allò, fes
6: el que
7: allò
6: es tracta és que parlem molt i no ens entén ningú.
1: Ah, exacte.
7: És allò de les portes, Mercè.
6: Sí, allò de les portes. Té 8 sortides d'emergència clarament senyalitzades amb la paraula èxit. Les poden trobar aquí, aquí, aquí, aquí i per tot arreu. I també tinc aquella cosa de bufar, que això m'agrada molt, que això, aquell, per
4: ara
6: inflar.
4: Ara fa molt mal efecte, això, per... que fas amb gestió.
6: No, però és que ho fan això, fan, ho inflen com dos canotets, així fan...
1: Sí. Sí? Tot apunta que el d'avui serà un vol sense complicacions, més enllà del vent que bufa a l'exterior, però poc abans d'enlairar-se la tripulació es troba que un dels passatgers sembla descontent amb el seient que li han donat. Sabeu quin és el passatger que està donant la nota?
2: Sí, esclar.
1: Doncs l'Abdulai.
4: Senyoreta, li dic que no, jo he pagat per tenir un seient a la finestra.
7: Ai,
4: i picaré si em la gana.
7: Relaxi's, sisplau, perquè ja li he dit que totes aquestes localitats ja estan...
4: A mi se m'empixa el que m'hagi dit.
7: No,
4: aquest avió no s'aixecarà fins que no em dongueu la meva cadira a la finestra, senyoreta.
7: Això s'està...
1: Què havia pagat? Havia pagat finestreta.
4: Havia pagat finestreta, i si he pagat finestreta jo me'n vaig a seure a la finestreta, i no sé aquest puto avió no s'aixecarà fins que jo m'assenti a la finestreta.
1: I què l'han posat, al passadís?
4: M'han posat al passadís.
1: Home, això no hi ha dret.
4: No hi ha dret. Volem anar a finestreta.
1: Un moment.
2: Molt pesat, aquest.
1: La insistència de l'Abdulai li serveix per sortir-se amb la seva. Un passatger que seu al cantó de la finestra decideix cedir-li amablement el seu seient.
2: Vostè, imbècil!
4: Hòstia, amablement!
2: Segui el meu lloc i deixi de donar pel cul a la gent, sisplau.
0: Home, ja.
1: Ara...
0: Basta.
1: L'Abdulai està content amb el seient que li han donat, finalment. Ja ho tenim tot a punt perquè l'avió es pugui enlairar. S'enlaira mentre en Lucky, el gos de Vic, racista, el va abordant. En aquests moments... Sempre hi ha tensió, el moment de l'enlairament.
2: Sempre.
1: Tothom passa el moment com pot, els uns més tranquils, altres més nerviosos, i l'Abdulai es distreu amb l'ordinador, eh?
2: Sí, és l'ordinador aquell que he manipulat jo abans, eh?
1: Sí.
0: Se buscamina.
1: Sí. Per la cara que fa l'Abdulai crec que s'ho està passant bé, se'l veu content.
0: Té problema de pulmons.
4: Prepareu-vos per cremar l'infern, colla d'infidels.
8: Disculpi, senyora hostessa, l'home a qui li he canviat el seient fa coses sospitoses.
0: I tant
1: que fa coses sospitoses. Amics meus, l'Abdulai està a punt de cometre un atemptat contra l'avió. És un terrorista.
4: Hòstia!
2: Ostres!
0: I fel!
4: Ostres!
2: Terrorista, eh?
1: Terrorista.
2: No m'ho hagués imaginat mai, eh?
1: Oi? El pitjor de tot és que en aquests moments encara no ho sap ningú a l'avió. Us podria dir que en Lucky li borda perquè intueix alguna cosa, però ja sabeu que borda qualsevol que no tingui la pell blanca com la llet. Realment, el gos no té cap mèrit. Mentre l'aparell s'enlaira, tenim temps per explicar què és el que passa. Us en recordeu que l'Abdulai parlava amb un vigilant de seguretat?
2: Clar que me'n recordo, eh? Era jo.
1: Sí. Sí. I us en recordeu que estaven remenant l'ordinador de l'Abdulai?
2: Collons, me'n recordo. Fa 5 minuts ho he dit.
1: Sí,
2: sí. Sí.
1: Què li has ficat allà?
2: A una bomba?
1: Doncs sí.
2: No.
0: Les camines.
1: No, sí, és igual.
4: Ja no pots dir-ho.
1: Ja ho explico jo. Ja.
2: Vale.
1: Resulta que l'Abdulai i aquell home estaven instal·lant una bomba a l'ordinador del nostre amic. Tots dos són terroristes.
9: No. Hòstia, això és una sorpresa, eh? Sort que ho has explicat perquè no ho he vist venir jo, eh?
1: Per això l'Abdulai insistia a seure al cantó de la finestra. L'explosiu va ficat dins l'ordinador, és petitó i té poca intensitat. S'ha d'assegurar de seure on l'estructura rebi el màxim de danys.
2: Val.
1: 10 minuts ja fa que l'aparell s'ha enlairat. Encara falta perquè l'avió arribi a la màxima altitud, però les ganes de tentar de l'Abdulai són massa fortes.
4: Oh, quins nervis, va, puja avió, puja amunt, hòstia.
0: Prenta alguna
4: cosa. Va, calla, que vull atentar.
1: No pot esperar, així que decideix detonar l'explosiu immediatament.
4: No puc estimar, hòstia, a tomar pel cul, que exploti tot.
0: Ja està.
2: Què és aquesta merda, Fel?
1: Bueno. Això que heu sentit és una bomba.
2: Això és una bomba?
1: Tan petita que en comptes de rebentar l'avió només obre un trist forat de 2 pams a l'estructura. I atenció al detall, el forat fa la mida justa perquè hi passi una persona. Em seguiu una mica?
2: Sí.
0: O sigui, Peyu.
1: Si algun passatger no portés el cinturó posat, La pressió el podria succionar i llançar-lo al buit. I sabeu quin és l'únic passatger que va deslligat?
7: No.
1: L'Abdulai?
4: L'Abdulai?
1: L'Abdulai, el terrorista, és l'única víctima mortal de l'atemptat terrorista.
9: Molt bé.
2: Que burro.
1: La combinació de l'explosiu poc potent, anar deslligat i detonar la bomba a poca alçada, el fa sortir disparat de l'avió a 3.500 metres i es mata.
2: Mira.
1: Molt bé, nano. Bravo, Abdulai.
9: Així no es
2: porta un moviment.
1: Això deia, Arnau, cabron!
2: No, com a mi... Com a amic, ets una meravella de persona, eh?
4: Gràcies.
2: Com a terrorista, ets lamentable.
1: La resta de passatgers sobreviuen. El pilot aconsegueix aterrar d'emergència malgrat el forat que hi ha a l'estructura de l'avió i tothom surt il·lès de l'atac. Déu-n'hi-do, eh?
4: Desastre, eh?
2: Déu-n'hi-do.
1: T'has lluit, eh, Fel?
4: Ja es veia, eh? Sí. Diu que aquest tio m'instal·lés una bomba...
1: Malament.
4: Ja es veia.
1: Malament.
4: Ja
1: bé, hem de veure si sobreviu el nostre gos de Vic, el dàlmata racista, en Lucky. Mercè, qui ho decidirà, això?
7: Això ho decidirà...
10: En Joan.
7: En Joan, i d'on ets, Joan?
10: De Santa Agnès de Malanyanes.
1: Maco. Molt bé. Maco.
7: Doncs mira, Joan de Santa Agnès de Malanyanes, si no tens prou pressió, aquí tenim una nota de veu de la filla del responsable del dàlmata.
1: Aviam.
11: Què diuen? Hola, sóc l'Eugènia. La meva gosseta es diu Lucky. I si us plau, us ho suplico, salveu-la.
1: Salveu-la.
11: Perquè a casa tenim un gatet que es diu Fuet. I som un amic si juguen sempre. I si es mor... Doncs, en Fuet es quedarà sol i tampoc vull que es mogui, perquè viu que 40.000 anys.
2: Adéu.
1: Fent servir els menors d'edat per, sí, per
7: s'ha emocionat,
1: pena,
7: eh?
1: Per fer pena.
9: Sí, és racista, també, el gos, eh?
1: Sí? Vull dir. Sí, sí, això ho hem de tenir en compte, també.
10: Saps què passa? Jo també tinc un gos de 3 quilos i mig, que és un d'allò, un pastor alemany.
1: Pastor alemany,
10: eh? Un jersey, volia dir, collons, m'he equivocat.
7: Iguals, eh?
1: Quin pastor alemany més raro, de 3 quilos i mig.
7: Doncs va, anem a salvar-lo.
1: Joan, digues. Hem parlat del Buscamines, que és un joc que es va fer famós als anys 90. Per quin motiu Microsoft el va incloure als ordinadors Windows? A. Per ensenyar als usuaris a utilitzar el ratolí? B. Per demostrar la potència gràfica del sistema? O C. Per error?
10: No ho sé, perquè no sé el que és el Windows.
7: He triat molt bé.
1: Has triat perfecte, Mercè. Joan, A.
10: Ja.
1: L'A?
10: L'A no.
1: L'A no? L'A segur que no?
10: Segur que no.
1: Hi ha una menor d'edat a darrere, eh?
10: Així és l'A.
1: L'A. Per ensenyar els usuaris a utilitzar el ratolí, en Lucky és viu! Hey!

0: El dàlmata de Vic ha tingut una sort increïble. Ui, dues vegades, de fet. Com la resta de passatgers del vol 159 de Dialo Airlines, tots han tingut una sort increïble. És un miracle haver superat un atemptat com aquell. De fet, els que teniu por a l'avió, que sapigueu que amb un forat encara es pot volar, eh? Per sort, tot ha acabat bé i hem pogut tornar en Lucky amb el seu propietari. Ara torna a passejar per Vic, on, per sort, l'ensurt petit ha fet que d'una vegada deixi d'abordar la gent de pell fosca. I fins aquí la... Hòstia, merda, perdoneu.
1: Vols que l'agafi jo?
0: No, ja l'agafo jo, ja l'agafo jo. Veure,
2: la Polai...
1: Perquè tu vols, Peyu?
0: Un moment.
2: A veure...
0: Sí.
3: Nen?
0: Ei, mama, què passa?
3: Ha sigut entretingut aquest nano dels parcs d'atraccions?
0: Sí, molt interessant, la veritat.
3: Li podies haver demanat aviant perquè no hi ha més vàters a PortAventura.
0: Bueno, ell és enginyer d'atraccions, mama. Els vàters ho deu portar un altre, el dels vàters.
3: És que no tenen vergonya. Bé, hi vam anar un any a l'hivern i, bueno, vaig baixar del Dragon Khan.
0: Tu has pujat el Dragon Khan?
3: Clar que sí, com en Jordi Pujol.
0: Sí que és veritat que hi va pujar en Jordi Pujol, sí.
3: Quan el van inaugurar, quan aquest país encara s'inauguraven coses grosses...
0: Va, ara també es deuen inaugurar coses.
3: Ja pots contar, què ha inaugurat l'illa, Què ha inaugurat la Biblioteca de Centelles?
0: Mama.
3: Sí. Van venir els de la BBC a gravar-ho. Sí.
0: Mama, sisplau,
3: Doncs vaig pujar al Dragon Khan, vaig quedar ben marejada, tu. Sí. I volia vomitar, i els lavabos de la Xina tancats. Cago amb la mar, que els va parir.
0: Bueno, mama, perquè era temporada baixa i les coses les tanquen.
3: Oh, el preu de l'entrada no em va pas semblar que fos de temporada baixa.
0: Mama, se'ns enfadaran els de PortAventura,
3: Vaig haver d'anar a vomitar al Far West, allà. Bueno, vaig fotre una glopada a la Xina i fins al Far West, corrent amb les galtes plenes com un hàmster.
0: Oh, quin fàstic, mama, per favor.
3: I quan tu eres petit, una vegada vam anar a Disney.
0: Ah, sí, vam anar a Disney.
3: Em vas voler fer una foto amb en Mickey Mouse. Ah. Jo, al moment de la foto, en Mickey em va tocar el cul.
0: Què dius, en Mickey Mouse?
3: Bueno, era un ninot, em va tocar el cul, el guarro que hi havia dintre.
0: Mama, és molt gros això que estàs dient.
3: I vaig fotre un cop de puny a la boca.
0: A la boca?
3: Bueno, a la boca del ninot, però el de dins em sembla que li vaig trencar el nas.
0: Pobre home, mama.
3: O perquè em tocava el cul, tu. Va caure rodó a terra, Tota la canalla plorant, cridaven... Mickey is dead!
0: Bueno, mama, penjo, va.
3: Que... Vindràs a dinar.
0: No ho sé, adéu, penjo. Adéu. Aquí a la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas Plus Ultra i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. Aquest dimarts el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar l'expresident abans d'hora.
2: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
1: La setmana passada, Bolaños proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero. Per la seva banda, la portaveu del govern, Elma Saiz, ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident. Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen el també expresident Felipe González o el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional. Les donarà més tard del previst inicialment perquè el jutge ha acceptat la petició de l'expresident d'ajornar 3 setmanes la seva declaració per poder analitzar l'extens sumari. Zapatero declararà els dies 17 i 18 de juny. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Aquest dimecres estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius de tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Les negociacions entre el govern i els sindicats d'educació continuaran avui, després que en les últimes hores hagin acostat posicions. El departament ha ofert un complement lineal de 40 euros per tots els docents per aquest curs vinent, però els sindicats ho troben insuficient.
1: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban, malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat ara per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions.
3: L'ANA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna. Abans de final d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap a Mart.
1: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades. El personal de les biblioteques, al costat dels treballadors dels serveis socials o els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, denuncien que les seves condicions laborals han empitjorat i que el govern municipal els tracta amb menys preu. El govern espanyol aprova que els jubilats es puguin reincorporar al mercat laboral com a autònoms i continuar cobrant una pensió.
3: L'executiu vol incentivar que els treballadors endarrereixin la seva retirada o bé que els que estan jubilats es plantegin tornar a l'activitat, tal com va pactar amb la patronal i els sindicats. Per això amplia la jubilació flexible. Fins ara només estava permès compatibilitzar-la amb un treball assalariat a temps parcial i ara hi podran accedir jubilats que vulguin treballar com a autònoms. Ho explica la ministra Elma Saiz.
4: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
3: No s'hi podran acollir els jubilats que hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació. Aquesta limitació busca evitar fraus o falses jubilacions d'autònoms, és a dir, que algú no es jubili un dia i es torni a donar d'alta immediatament al mateix negoci, gairebé sense interrupció.
1: Esports. Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. A la Lliga Femenina de Futbol, derrota mentrestant del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada.
3: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: En bàsquet, el Joventut s'ha imposat a l'Unicaja per 95-74 en la represa del partit de la jornada 29, que havia quedat suspès el 2 de maig poc després del descans per un problema al videomarcador.
3: El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro.
0: Fins aquí les notícies. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
5: Aneu massa de listos.
6: I els valencians?
5: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
7: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
8: Ha sentit el que acaba de dir?
5: Que a Mallorca no feu l'amor.
9: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
11: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
12: Hem de ser molt creatius i molt sensibles, i això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
11: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
12: Estimar és molt revolucionari, i és la força que ens pot salvar.
11: I sabem celebrar els bons moments.
12: Pa-da-pam!
11: Uau! I com diu l'escriptor Biel Mesquida, visca la veu.
12: M'agrada molt la teva veu, m'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La tarda dona molt de joc.
13: Catalunya Ràdio.
9: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Està vostè.
1: Doncs mira, aquí posant una mica d'ordre al galliner.
0: Avui són una mica descontrolades, eh?
1: Hem vingut avui dos alumnes que no es coneixien. I, clar,
0: no es coneixien, però sembla que es coneguin.
1: Sí,
0: i ara sembla que estiguem a l'última fila de l'autobús.
1: I els haurem de separar, perquè a vegades els tutors han de tenir aquell ull clínic per dir, no puc ajuntar Paquito i Paquita perquè me la lien.
0: Mira, Paquito i Paquita, Paquito, que el tinc a la meva dreta, encara no l'hem presentat. Porta 25 anys fent ràdio i ja he sentit un sí. A veure, Pérez Esquerda, molt bon dia, estimat. Com estàs?
2: Ja saps que jo sóc oient d'aquest programa.
0: Tu ets aquells que li parles a la ràdio, no?
2: Sí, m'hauries de sentir a casa que diu aquesta boja ara. Ai, ara trucaria i li diria quatre coses.
0: Hem de dir que en Xavi Pérez Esquerdo és una de les últimes adquisicions pel que fa a col·laboradors de la solució.
1: Fos un gerro.
0: I l'hem hagut d'adquirir sí o sí,
2: sí perquè... Per deixar d'escriure el WhatsApp del programa.
0: Perquè ens escrivia cada dia com a oient i vam dir, calla, paguem-li uns duros a aquest senyor que vingui aquí a fer una mica el...
1: Robava minuts a altres oients.
0: Ai, senyor, un aplaudiment. Avui és dimarts, Xavi Pérez Esquerdo. Entre vosaltres, per favor, eh?
2: Gràcies.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa, l'Alba Serrano i la Lívia Discípio. Que, per cert, si voleu conèixer-les, si les voleu conèixer, acabo de fer un vídeo? Perquè he agafat un vídeo i dic que aquesta gent ha de conèixer aquestes mosses que hi ha aquí al darrere. Els nostres estudiants en pràctiques que ho donen tot i de veritat, la solució no seria el que és sense elles. Entreu ara mateix al canal de WhatsApp, si és que ja en sou membres, i si no sou membres del canal de WhatsApp, ens escriviu un WhatsApp al nostre número de sempre, el 677-387-19, i ens dieu, vull formar part de la comunitat exclusiva de la solució. Us passarem un enllaç en exclusiva, allà entreu i podreu veure coses que només s'expliquen per aquell canal. En aquest cas, us he presentat a totes les estudiants en pràctiques en un vídeo en exclusiva que no sortirà a xarxes, no sortirà enlloc més que en aquest canal de la solució. Ja trigueu, som quasi 600.
1: Sí, li hem dit de tantes maneres, canal, grup...
0: Ja, que
1: no, ahir va haver-hi un oient del programa, disculpeu que no recordo el nom ara mateix, que va dir, vull formar part del club.
0: Sembla bé.
1: Magnífic, sí, perquè no, és una cosa privada.
0: Fem una cosa, diguem-li al club de la solució.
1: Al club de la solució.
0: Al
1: club de la mitjanit, amb el Xavi Campos.
0: Correcte.
1: Els diumenges
0: i el club
1: de la solució.
0: No parlem de futbol.
1: No.
0: Va, que avui és tard i vol ploure. Avui us portem una solució relacionada amb el passat i les expressions populars. Avui parlem de l'origen històric dels refranys. Refranys i expressions populars. Per què de vegades ens salvem per la campana o donem carbasses? Per què daurem la píndola? O per què carreguem el mort a algú altre? Quin és el context històric on neixen aquestes expressions populars? Encara són vigents avui en dia? Doncs mireu, té la solució a aquestes preguntes un especialista en la matèria, refranyera nacional de Catalunya, la nostra col·laboradora, Marta Pérez Verge. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
3: Contenta, com sempre que vinc.
0: Et poses florejada. Bueno, avui portes fruites, vas a fruitada.
3: Sí.
0: És una mica Celia Cruz, açúcar. No? Hem de fer una foto. Mira, farem una foto. Avui estic obrint moltes crides, eh? Us ensenyarem la camisa que porta la Marta Pérez Verge. D'on l'has treta, nenes? Preciosa.
3: Aquí, al barri de Gràcia.
0: De veritat?
3: Sí.
0: Comprada al barri de Gràcia.
3: Sí.
0: Farem una foto de la Marta i de la seva camisa. Si voleu veure la camisa i la Marta, doncs ja ho sabeu, al 677-387-19. La Marta és periodista, és estudiosa, dedita a refranys, cultura popular, i ha recollit la seva feina, el seu llibre que es diu Peti qui peti, ja trigueu a comprar-lo. Marta, les expressions amb origen històric han perdut en la majoria dels casos el seu sentit original?
3: Moltes d'elles sí, perquè al final, com que oblidem d'on van venir, van derivant, es van modificant segons l'ús que se'n fa, i a vegades quan anem a buscar l'origen veiem que van néixer amb un significat i que avui dia el fem servir per un altre.
0: Ai, senyor, avui parlem de l'origen històric d'algunes expressions populars i, com sempre, podeu dir la vostra a través de les diferents vies de contacte.
1: Mira, farem una cosa. Avui, com que hi ha el Xavier Pérez Esquerdo i no sé què pot passar en aquest programa, jo li reservo a ell la via tradicional, jo li reservo al Xavi Pérez Esquerdo el telèfon del directe, de moment li reservo, i em quedo per mi els missatges de WhatsApp avui.
0: Epa,
1: què et sembla?
0: Avui dividim.
1: Jo li reservo,
0: fantàstic.
1: No sé què vol fer, però m'ha dit, avui el telèfon em dones un tant per cent, vinga, et quedeixo el telèfon. Missatges de WhatsApp al 677-387-19 si ens voleu explicar, tot i que alguns ja ho estan fent, una expressió popular i l'origen que té aquesta expressió, és a dir, que ho sapigueu.
0: Origen, ai, perdoneu, expressió popular, refrany, dita, més origen. Això al WhatsApp. Per tant, el telèfon el guardem per en Xavi Pérez Esquerdo, el 93-201-7474, perquè avui torna el concurs que no enganya. Si voleu participar al concurs que no enganya, que és un concurs on no hi ha premi, simplement és parlar amb nosaltres.
2: Home, si un premi?
0: Qui preu un premi?
2: Que parlar amb nosaltres per antena?
0: No 93-201-7474, 93-201-7474, truqueu, parleu amb nosaltres i en Xavi Pérez Esquerdo us farà preguntetes sobre refranys, no? Entenc?
2: Sí, un de tres refranys i un és mentida.
0: D'acord, has fet una mica de Marta Pérez Verge.
2: Pensa que a l'hora d'inventar-me'ls pensava, calla, que sembla real. Vaig a buscar si existeix de veritat.
0: Ets la Marta Pérez Verge del Mercadona.
3: Podria ser, perquè a vegades varien una miqueta.
2: Oi que sí, varien, i heu estat buscant el lloc oficial i tot. Fantàstic. Marta, jo voldria preguntar-te una cosa.
0: No li donis bola a tu,
2: eh? Jo puc fer-te una pregunta? Sí. Vale. Com podria fer que una d'aquestes que m'he inventat pugui arribar a ser real?
0: Fent-la servir...
3: L'has d'utilitzar. Ha de tenir realment una solidesa com perquè la gent li vingui al cap, tu l'has de començar a fer servir molt a diferents àmbits, que cali, i llavors es anirà fent gran.
2: Això és uns anys de dir, mira, a partir de 4 anys...
3: No, és, no, bueno, pensa que estem parlant que és el refrany és allò més viral de la història, perquè parlem de centenars i centenars i centenars d'anys. Per tant,
2: és la el hashtag de llavors.
0: Exacte. Per tant, si tu vols que un refrany es posi de moda, comença-la a fer servir, intenta que els altres el facin servir i a veure si ets capaç de crear aquesta tendència si ets un trendsetter. Va, anem al tema. Avui parlem de l'origen històric d'alguns refranys i la Marta vol començar parlant d'una expressió que fem servir quan volem culpar algú.
3: Sí, és allò que diem, li hem carregat el mort. Per explicar d'on ve, hem d'anar molt cap enrere, hem d'anar més o menys cap a l'edat mitjana, i quan es produïa en un terme municipal, a una vila, un delicte greu, quan hi havia normalment un assassinat, una agressió violenta que acabava amb la mort, i no es podia identificar el culpable, què passava? Que hi havia unes lleis que deia que si no se sap qui ha sigut el que l'ha matat, tot el terme, tots els veïns n'assumien la responsabilitat i havien de pagar la multa.
0: Ostres, clar, això no es fa.
3: No. I clar, què passava? que això és una apareix recollit en diverses lleis de diversos territoris europeus, i llavors quan passava això, que apareixia el cadàver i no se sabia qui era el culpable, els habitants tenien dues opcions: o bé assumir-ne ells la responsabilitat econòmica i pagar la multa corresponent, o bé agafar el mort, carregar-lo, el cadàver, i traslladar-lo a la població veïna.
0: No!
3: A un altre terme! I culpar, i així és aquella població, la del costat, on havíem carregat el mort, qui se n'ha de fer responsable.
0: M'encanta aquesta explicació. O sigui, bàsicament és col·locar-li el mort al poble veí, carregar-li el mort. És boníssim, això. M'encanta aquesta explicació. Per favor, el que ens apropa la Marta Pérez Verge amb els seus refranys i l'origen històric d'aquest refrany.
3: I a més amb els refranys ens adonem que la mort no feia tanta por d'anomenar-la i de parlar-ne, perquè tenim moltíssims refranys, moltes expressions que ens porten cap a aquest terreny, perquè podem dir, per exemple, quan fou mort el combregaven, és allò quan es critica la poca diligència o que es posa remei a un problema en molt poc temps, diem això, o li diu al mort el degollat qui t'ha fet eixe forat, que això ho diuen molt pel sud i per les terres de valencianes, que és allò per assenyalar que algú critica els defectes dels altres sense veure els seus, i hi ha moltes expressions i molts refranys que ens hi porten i que ho diem en un àmbit molt col·loquial i no hi ha aquell pes a sobre, no?, d'ara parlar de la mort, que ens costa una mica.
0: Aclareixo, el telèfon, el 93-201-7474, per participar al concurs del Xavi Pérez Esquerdo. Us fem una pregunta i ens doneu una resposta per passar-nos-ho bé. 93-201-7474. Si voleu dir refranys i origen històric, això ho heu de fer a través de WhatsApp, el 677-38-77-19. A veure, Marta, quines teories hi ha al voltant de l'origen de l'expressió popular salvar-se per la campana?
3: Doncs mira, no ens allunyem gaire de la temàtica, perquè seguirem parlant justament de la mort. Hi han diverses teories que ens diuen d'on ve, però començaré per la que més em va sorprendre a mi quan me la van explicar. Aquesta teoria té a veure amb la tafofòbia, que és aquesta por a ser enterrat viu.
0: Això té un nom i es diu tafofòbia.
3: Sí, si anem al Termcat trobarem el seu significat.
0: Perdona, però jo li dic sentit comú, Vull dir, a veure, qui no té por que l'enterrin viu?
4: Clar.
0: Clar, no, tafofòbia, no.
3: Per fortuna, per sort, avui és molt difícil que passi, perquè doncs, la medicina ha evolucionat, hi ha també els seus timings a l'hora abans d'enterrar, però sí que antigament era un risc molt comú. I llavors, què passava? Que moltes vegades aquella persona se l'enterrava pensant que era morta, més endavant s'obria el taüt perquè s'hi anaven a posar altres familiars i es veia que a la tapa hi havien esgarrapades d'algú que havia estat enterrat viu i que s'havia despertat.
2: Volia sortir.
3: Exacte.
2: Que estava ofegant, que volia sortir, clar, que...
3: Clar, i no sap què ha passat, no sap què ha passat.
0: Un catalèptic, un narcolèptic.
3: Exacte.
0: Oi, mare, de quin mal rotllo.
3: Clar, què va passar? Que aquesta por es va anar fent extensiva perquè era més comú del que semblava i es van començar a inventar mecanismes de seguretat que servien, que s'havien d'incorporar als taüts i permetien, doncs, a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. Aquesta teoria té a veure amb una corda.
2: Ai, la campana!
3: I aquesta corda es lligava en un extrem de el dit o del canell de la persona que havia estat enterrada a una campana, esperem que sí, a una campana que hi havia a l'exterior. Si aquella persona que havia estat enterrada es movia, hi havia qualsevol moviment, la campaneta sonava.
0: Clar.
3: I llavors la persona encarregada del cementiri sentia la campaneta i anava, feia treure el taüt, i aquella persona se salvava a l'últim moment, se salvava per la campana.
2: Ara que passi l'enterrada de morts per allà.
0: Home, clar.
3: No, però normalment als cementiris hi ha aquella persona que fa...
0: Espero que fessin torn 24/7.
3: Exacte.
0: Si no, et balla amb la campana, com quan et quedes tancat a l'ascensor, que comences a picar. Oiga!
2: Hola!
0: Oiga!
2: Sisplau!
0: Que no mai ningú.
1: Quina angoixa.
0: Ai, senyor, jo em pregunto, a Catalunya, això de la campaneta lligada als dits es feia? Hi ha constància d'això? Doncs mireu, parlem amb una autoritat en la matèria. Adrià Terol, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: L'Adrià Terol és historiador, és gestor cultural a Cementiris de Barcelona. Adrià, no sé si has sentit ara la història que ens explicava la Marta, que ha pogut documentar diferents orígens, no?, d'aquest salvat per la campana. A tu et consta si a Catalunya antigament es posava una campaneta dins dels taüts per evitar enterrar gent viva, com diu la llegenda?
5: Doncs la veritat és que no. No ens ha arribat cap testimoni de cap taüt de seguretat, no?, que se'n deien, no?, amb aquests sistemes de fils amb campaneta.
0: Ho
5: he preguntat fins i tot als més veterans, però no, m'han dit que no tenim cap constància d'això, no.
0: Per tant, a Catalunya no es feia, o perquè teníem millors metges, que això també pot ser,
1: sí,
0: o perquè jo, parant-m'hi a pensar, potser és que a Catalunya tampoc no hem tingut gaire tradició d'enterrar a terra i ho hem fet més en vertical, o això m'ho estic inventant, Adrià?
5: Bé, l'enterrament en vertical apareix el 1819 amb la fundació del cementiri del Poblenou, el primer cementiri de Catalunya i tot l'estat. Anteriorment sí que s'enterrava a terra, s'enterrava més aviat en fossars parroquials, no?, que és on s'enterrava pràcticament el gruix de la població. Jo no m'imagino molt, doncs, enterrar amb taüts de seguretat, però vaja, si la llegenda ho menciona, doncs serà perquè algú de raó tindrien.
0: Home, si algú té constància, m'estranyaria, perquè l'Adrià és una eminència en el tema de cementiris, si algú té constància que ens ho faci saber també, el 93207474. Adrià, no em pengis, perquè Marta, et volia preguntar per una altra expressió relacionada amb els enterraments, que és arribar a les tres pedretes, què és això?
3: Sí, arribar a les tres pedretes és una expressió que la fem servir justament quan algú està a punt de morir, i és perquè antigament hi havia el costum de formar sepultura amb diverses pedres a terra, formant una caixa que envoltava el terra, feien la forma,
0: tota la forma
3: amb aquestes pedretes.
0: Però del cos, Marta?
3: No, del taüt, o sigui, de la sepultura, de l'espai del taüt que havia d'ocupar. I llavors és per això que fins i tot la quantitat de les tres pedretes, hi ha llocs que en diuen les cinc pedretes, arribar a les cinc pedretes, però vaja, és perquè...
2: O sigui, seria el que ara és, li queden tres telenotícies.
3: Exacte.
0: Sí,
2: telediari.
0: M'agrada molt que ho has adaptat, Sempre dèiem tres telediaris, sí, que és el de Televisió Espanyola. Aquí el TN.
2: El 3CAT.
0: Li queden tres cruanyes.
2: Sí.
0: M'encanta. Aquesta l'havia sentida, Adrià?
5: Doncs la veritat és que no, és la primera vegada que ho sentia i resulta interessant, però no l'havia sentit mai.
0: En tinc una altra per la Marta i després et preguntaré una cosa, Adrià. Fer criar malves.
5: Sí.
0: No sé si... Sí. D'on ve aquest origen?
3: Clar, aquest, si busquem l'origen, veurem que la malva, aquesta planta, creix en terres, en sòls molt nitrogenats i fèrtils. Llavors,
0: ostres,
3: antigament era habitual trobar-ne al cementiri justament per aquesta elevada presència del sòl de fosfat de calci, que és un element que constitueix la major part de l'esquelet dels vertebrats.
0: Això podem xequejar també, eh? Adrià, et consta que hi hagi malva en els cementiris de Barcelona? No. Aquesta planta?
5: Actualment no, però sí que havia sentit aquesta teoria. M'imagino jo, doncs, en cementiris, quan s'enterrava a terra, cementiris més aviat de poble, no? Sí, sí. Això sí que m'havia arribat, sí.
0: Per tant, tindria tot el sentit, clar, criar malves. Tu, sí, al final acabes fent de matèria per criar la malva, eh? Jo ara no tinc present gaire la malva, com és l'herba de la malva o la flor de la malva. Algú la té present?
1: No, ara mateix la malva no té present. A veure...
0: Mira, ara que té
3: aquesta flor
0: com lilosa, eh?
3: Sí, que la veurem amb molts marges i que és
0: a margeres, eh? A margeres d'autopistes sense voler dir res de cap mena de dada. Adrià, escolta, hem començat parlant de campanes. Les campanes i els cementiris han estat antigament companys de viatge. Cada cementiri té campanes? I si és que sí, quantes?
5: Doncs sí, els cementiris més antics, com és el cementiri del Poble Nou, sí que encara té una campana i encara la utilitzem per donar avís al tancament del cementiri.
0: Mm-hmm.
5: O quan arriba l'hora de tancament, en aquest cas és a les 6 de la tarda, fem sonar la campana perquè qualsevol visitant la pugui sentir i sortir.
0: Per tant, avui en dia sonen les campanes només per avisar del tancament, però històricament per què es fan servir les campanes del cementiri?
5: Exactament, només per avís de tancament. No a tots els cementiris els conservem, en alguns ja no donen ús, però sí que les mantenim com element singular del cementiri.
0: Però abans per què es feien servir, Adrià, més enllà d'avisar del tancament?
5: No, simplement per això, per
0: avisar això.
5: Tancament de cementiri, exactament. Les campanes s'utilitzen en altres situacions, en esglésies, per tocar morts, però en el cementiri pròpiament doncs era un avís de tancament.
0: Mm-hmm. Adrià, ja que et tinc aquí, m'has parlat del cementiri del Poble Nou, aquest m'has donat una dada, el 1819, que es construeix, entenc que és dels primers cementiris a Catalunya. Quina és la tomba més antiga que hi ha als cementiris de Barcelona?
5: A veure, seria difícil de documentar, però segurament algun panteó que tenim al departament segon, són panteons de la burgesia catalana que es van voler enterrar amb distincions i feien ús de l'art i de la cultura com a distinció social, i alguns d'aquests s'han pogut conservar i els estem mantenint perquè són llegats doncs, històrics i molt, molt antics. Alguns d'aquests podrien ser els més antics. I després tenim alguna tomba a terra d'alguna família, per exemple, la família Bonaplata, que van ser els iniciadors de la revolució industrial, doncs ja els seus oncles van ser els que van començar doncs, a primer fer les Amèriques, no? Aquells indians, i després doncs, els que van començar a viatjar a la Gran Bretanya, importar les maquinàries. Conservem alguna d'aquestes làpides antigues.
0: De la família Bonaplata. Hem de fer una cosa, Adrià, has de venir un dia. Home. Hem de parlar de cementiris. Home, em faràs aquest favor, no?
5: I tant, sí, m'encantaria, sí.
0: Adrià Terol, historiador i gestor cultural a Cementiris de Barcelona. Gràcies i ens veiem aviat. Una abraçada, bonic.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara, adéu, adéu.
1: No, és que a més al cementiri de Poble Nou hi ha el Santet del Poble Nou, que és un lloc de peregrinatge per a moltes persones que van allà al Santet i li fan ofrenes i li demanen coses. Vull dir que...
0: Li preguntarem pel Santet del Poble Nou.
2: Quin Santet és?
1: Veus? El Santet del Poble Nou.
0: Com és que hi ha un sant i tu no el coneixes? Ai, senyor. Va, tu posa't en marxa, que tenim concurs, sant pel concurs.
2: Va.
0: Som-hi? Anem al concurs? Josep Manuel, bon dia. Josep Manel, et sento. Hola.
2: Està menjant.
0: Josep Manel?
1: Toca la campana.
4: Sí.
0: Ara. Ah. Ai, nano, treu-me els lliures, que si no ens sentirem com si estiguéssim trucant a Mart.
4: Ai, digue'm.
0: Has tret el mans lliures, Josep Manel?
4: Si no tinc mans lliures, el que passa és que estic caminant, ara em paro.
0: Ah, amic. No he entès res, però...
1: No estava caminant.
0: D'acord, caminant
1: i ara s'atura.
0: D'acord. A veure, anem al concurs que no enganya d'en Xavi Pérez d'Esquerda. Una pregunta, una possible resposta correcta només. Quin és, Xavi?
2: Ja, Manuel, jo et donaré tres... És Manuel o Manel?
0: És Josep Manuel.
2: Què he dit?
0: Jan.
1: Has barrejat allà França i Catalunya. Jan Manel.
2: Josep Manel. Et diré tres refranys, tres expressions, tres dites, entesos?
0: Vinga.
2: Una d'elles és mentida. La primera és... Aigua de maig, i ara què faig? La segona és... Pel maig, faves a raig? O la tercera opció és... Maig arribat, hivern acabat.
0: Tu demanes quina és la que no existeix, quina és la inventada, oi?
2: Sí, hi ha una que és de mentida.
4: La primera.
2: La primera. Estàs segur, eh?
1: Vols dir?
2: No vols canviar?
4: Bueno, la segona.
0: No, a veure, escolta una cosa. T'has de deixar portar una mica per la teva intuïció,
2: sí,
0: eh,
2: sí,
0: Josep Manel?
4: Aviam, la primera quina era? Ara què faig, no?
2: Sí.
4: I la segona quina era?
2: Faves de raig.
6: Digues la primera.
0: Tria, quina és l'avantada?
4: La primera.
2: Molt bé, molt bé. Molt bé.
0: Clar que sí,
2: clar que sí. La primera intuïció.
0: Perfecte. Josep Manuel, gràcies per participar al concurs que no enganya. Gràcies encara més per escoltar la solució. Ja ho saps, eh? Passa-ho cada dia a la una del migdia amb servidora vostès, Elisenda Carot. Una abraçada bonica. Adéu, adéu.
4: Adéu, adéu.
0: M'ha encantat. Diu, la primera quina era? Mira què faig? I la segona, eh? I la segona quina era? Per cert, Marta, ara que parlàvem de salvat per la campana, hi ha una altra expressió que ens salva, que és salvar-se pels pèls. Quin és l'origen d'aquesta?
3: Sí, mira, ara t'explico l'origen de salvar-se pels pèls, però l'Adrià deia això de que amb ell no li constava aquesta teoria dels taüts, sí, perquè aquella gent que tampoc li consti i que no se l'acabi de creure, hi ha una segona teoria, que és molt curteta, sobre l'origen de salvar-se per la campana, que és una mica més, ens porta cap aquí, que ve del món de la boxa. Mm. I ens hem d'imaginar justament el moment en què el boxejador es troba a punt de ser noquejat, però sona la campana que indica que ha acabat la ronda. Per tant, salva l'últim moment. I llavors és gràcies al so de la campana. I molta gent diu que l'origen real ve del món de la boxa.
0: M'agrada aquesta també, eh?
3: I deies ara d'aquest de salvar-se pels pèls, que l'utilitzem, el fem servir també pel mateix, amb el mateix significat que salvar-se per la campana, que és allò, sortir-te d'aquella ocasió a l'últim moment, i hem de dir que aquest origen és mariner.
2: Mm.
3: Antigament, per enrolar-se en una embarcació, no calia saber nedar, però sí que anava molt bé portar els cabells llargs.
0: Per què?
3: Perquè si un mariner queia a la mar, ràpidament, com que no sabia nedar, els seus companys el podien agafar pels cabells i aixecar-lo cap amunt. Oh, i direu, i pels cabells? Home, doncs sí, perquè l'aigua amb la pell rellisca i és molt difícil agafar, la tela es trenca, s'esquinça, i els cabells era la manera més còmoda per poder agafar. Clar, sabent que ve dels cabells, podríem dir que no és massa correcte utilitzar-la en català, perquè nosaltres dels cabells no n'hi diem pèls.
0: Ni diem cabells.
3: Ni diem cabells,
0: en plural, eh?
3: En plural. Sí que podem dir un pèl del cap, per dir-ne un, o un cabell, per dir-ne un, però quan parlem de la melena, dels cabells, no n'hi diem pèls.
0: Mm.
3: Per tant, potser que
0: salvem
3: la campana
0: també pels pèls.
3: Exacte.
0: Salvem l'expressió salvar-se pels pèls, també pels pèls. Escolteu, el 677-38-77-19, expressions que conegueu el seu origen històric. I el telèfon, el 93-201-7474, el concurs, que no enganya. De fet, tenim gent que ja està trucant pel concurs. M'agrada molt que la gent truca sense que hi hagi premi, que això és l'esperit de la solució.
3: Tant, sí.
0: Àlex, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimat?
7: Molt bé.
0: Vols jugar al concurs que no enganya del Xavi Pérez Esquerdo, oi?
7: Vull jugar al concurs. Bé. I si em permeteu, una anècdota relacionada amb els cementiris.
0: A veure, digues.
1: Ah, sí, home.
7: Sabeu que l'arbre emblemàtic dels cementiris...
0: Espera un moment, Àlex, és que he de fer una cosa. Posa'm la cinta de crims, perquè amb aquest accent i començant amb, sabeu què?
1: Quedeu-vos amb aquest detall.
0: Quedeu-vos amb aquest detall, vull explicar una cosa dels cementiris. Àlex, des d'on truques?
7: Des de Linyola.
0: Des de Linyola. Endavant quan vulguis. Quan vulguis, Àlex.
7: L'arbre emblemàtic dels cementiris, en Xipre,
0: sí,
7: té una raó i un simbolisme conegut des de l'antiguitat, que és el de la connexió entre la terra i el cel, però també és arbre del dol. Però és que sembla ser que té una raó pràctica als cementiris, que l'origen de, bueno, l'origen dels cementiris nous, de quan va sortir la normativa, si no recordo malament, a finals del segle XIX, que obligava a entrar els cementiris dintre el poble per portar-los a fora, per sanitat, doncs l'arbre emblemàtic en general ha sigut el xiprer. Doncs com que originàriament enterràvem a terra, a terra també hi ha un bitxo que ho rosega tot. Sembla ser que les arrels de Xipre són repel·lents de rates i ratolins.
0: Amic! I per això posaven xiprers als cementiris, perquè bàsicament no arrosseguessin els cadàvers.
7: Sembla ser que podria haver aquesta relació també coneguda des de l'antiguitat.
0: Mira, ara digues, espero que us hagueu quedat amb aquest detall.
7: Espero que us hagueu quedat amb aquest detall.
0: Bravo, Àlex! Bravo,
2: Àlex!
0: Nou Carles Porta.
2: Bravo! Bravo.
0: El nou Carles Porta. Escolta, si mai es posa malalt en Carles Porta, et truquem, Àlex.
2: Jo tenia entès que el xipre era perquè se lavaven les ànimes.
0: També pot ser, és molt simbòlic. És molt simbòlic. A tot això ens estan enviant dubtes, perquè això ho podem fer en una nova edició de la Marta Pérez Verge. Ens pregunten per què vomites, deia canviar la pela, per què es diu això de com és el mercat de Calaf. Sembla el mercat de Calaf com a sinònim de desorganització. Ens ho anotem. Si hi ha temps a final de programa, ho resolem, i si no, a la nova edició de la Marta Pérez Verge. Va, el concurs que no enganya. Què li preguntes a l'Àlex?
2: Àlex, et dono tres opcions de refranys o dites i una d'elles és mentida. Entesos?
7: Entesos.
2: A. Olla vella fa bon caldo. Olla vella fa bon caldo. B.
7: Sí.
2: A la taula i al llit, el primer crit. I l'opció C. Patata i pop, menjar de Wallapop.
7: Bueno, se m'ha escapat el riure, però aquesta em sembla que l'última us ho tret de la patilla.
2: Estàs segur? Estàs segur, Àlex? Tu pots pensar,
1: Sí, sí, pensa.
2: Segur?
7: Seguríssim.
2: Correcte!
0: Bravo! Bravo! Porta.
2: Aquesta és la que volem que sigui
0: la oficial.
1: La que vols fer créixer, no?
2: Hem de fer créixer aquesta.
0: Ai, senyor.
2: Sí, com que Wallapop troba les coses bé de preu, doncs digueu patata i pop, menjar de Wallapop. Que sigui
0: patata
2: barateta.
0: I pop, menjar de Wallapop. Àlex, gràcies per trucar-nos, estimat. Una abraçada. Passa el missatge, ja ho saps. Cada dia a la una la solució. Petons bonic.
7: Molt bé.
0: Adéu,
7: moltes gràcies,
0: adéu.
2: Ai, senyor. Mira, ha calat això,
0: Ha calat. Sí. Escolteu, seguirem parlant de refranys, d'una carabassa, d'on carai surt això de donar carabassa, d'aurar la píndola, d'on surt això de daurar la píndola, i seguirem parlant de campanes, Per què fer campana? D'on ve l'origen de fer campana? Fem una pausa de minut i mig, no marxem més, minut i mig i ara tornem.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen 5 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem fent una edició especial refranys amb la Marta Pérez Verge, amb en Xavi Pérez Esquerdo. Avui, de moment, anem de refranys relacionats amb el món de la mort, de les campanes. Hem començat...
3: Sí, ens està quedant una mica així,
0: Hem començat amb allò de carregar el mort, després hem anat a salvar-se per la campana, amb aquest origen dels cementiris, després hem anat a salvar-se pels pèls, i ara jo li deia a la Marta, ostres, per què fer campana? Sabem l'origen de fer campana? Podeu seguir trucant, Agafeu tant del 93-201-7474 per participar al concurs d'en Xavi Pérez Esquerdo. Per aquest concurs que no enganya, i el 677-38-77-19, digueu-nos si coneixeu alguna expressió i el seu origen històric. A veure, fer campana, què en sabem de l'origen, Marta?
3: Aquest, ara potser ens costaria una mica d'imaginar-nos-ho, però hem de tornar a tirar enrere en el temps, perquè antigament els nens acostumaven a estudiar o aprenien a les rectories de les esglésies. Molta educació venia de les esglésies, i llavors molts d'ells també feien d'escolans en el mateix temps.
0: Tu havies fet d'escolanet mai, Xavi?
2: Ui, tota la vida.
0: Sí? Anava a dir
2: que... Sí. Ho sé, tota la litúrgia. Però i em sona això de la campana, que explicaràs.
3: A perquè veure. Potser et va passar.
2: Clar, perquè jo el que volia era anar a tocar la campana.
3: Però en aquest cas, clar, tu t'ho passaves bé.
2: Sí.
3: Doncs en aquest cas era un càstig, perquè quan un alumne faltava a classe sense motiu, el capellà el que feia era castigar-lo fent-lo anar a tocar la campana de l'església durant un o diversos dies.
0: Ostres, tu, comptant-lo
3: físicament.
2: Perdona, potser m'estava castigant. Però ja m'ho passava, que bé, m'ha tocat.
3: Doncs en teoria era una es relaciona com una tasca pesada, molt dura, molt cansada, i llavors doncs era més pròpia dels adults, que estaven més forts, que no pas de les criatures, i llavors els alumnes intentaven evitar aquest càstig tant com podien, i d'aquí ve el haver de fer campana quan faltaven, havien d'anar a fer campana. Hem de dir que aquest, amb el temps on s'ha anat, anat evolucionant, la fem servir per referir-se a aquesta absència voluntària de no anar de no anar a classe o d'altres obligacions, i a més és una expressió que m'agrada molt perquè la potser més coneguda és fer campana, però depèn de la zona. Hi ha moltíssimes maneres
0: diferents.
3: Per exemple, hi ha fer fugina, fer fotja, fer toris, a Mataró en diuen fer toris, fer rodó, hi ha moltíssimes maneres diferents de dir fer campana segons la zona.
0: A tot això, 93-201-7474, el concurs que no enganya amb en Xavi Pérez Esquerdo. Arel, bon dia.
9: Aquest concurs i diré la teva.
0: Digue'm. Arel.
9: Hola.
0: Hola, bon dia, Arel. Escolta'm, va, anem al concurs. A veure, Arel, en Xavi et fa una pregunta, a veure si l'encertes.
9: A veure.
2: Mira, Arel, estigues atent. Va. Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou. Gos que lladra no mossega. Cavall cansat no mira marge.
0: Quin és el que ens hem inventat? Quin és el refrany?
9: Crec que el tercer.
2: Pensa-t'ho, pensa-t'ho.
0: A veure?
1: Torna a dir el segon, a veure.
2: El segon? Vols dir que no és...
0: No, digue'ls tots. A veure, el primer?
2: Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou.
0: Ui.

0: guardaven la seva cadira. I així es guardaven la plaça. Llavors el que feien, si no, era agafar les cadires. O sigui, quan hi ha per llogar-hi cadires, és una cosa que de dir, ostres, Déu-n'hi-do, perquè és bé d'aquest moment d'haver de portar la cadira.
1: Ah, de llogar-hi cadires, és a dir, n'hi ha per fer que et posin una cadira allà, no? Per reservar la plaça.
0: Exacte, que és una cosa que té molt de pes.
1: Et ve a dir, Arel, que bàsicament és perquè és tan bona la cosa que és per portar-te la cadira de casa o inclús llogar-la per reservar l'espai i no perdre l'espectacle.
0: Ah, exacte.
1: Arel, gràcies per trucar, bonic. Una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Fins ara.
3: Adéu.
1: Va, que abans parlàvem de la mort, eh? La mort és greu, però en català hi ha una expressió que es fa servir per dissimular precisament la gravetat d'una cosa per fer-la més acceptable. Estem parlant de l'expressió daurar la píndola, Marta.
0: Sí, exacte. Eh? És allò que aquell moment de voler presentar una cosa que és desagradable sota un aspecte favorable o fer acceptar una cosa.
1: El Mary Poppins, no? Una miqueta?
0: Exacte.
1: Con un poco de azúcar.
0: Moltes vegades els polítics dauren la píldora també, per allò.
1: I toquen el violí.
0: També. Doncs d'on ve això? Doncs antigament molts medicaments s'elaboraven a partir d'extractes de plantes que contenien aquella substància activa que és la que ens ajudava a curar-nos. Mm-hmm. Doncs aquestes pastilles que es feien amb aquests extractes acostumaven a tenir un gust molt desagradable. Les plantes que es feien servir tot, aquestes amargors, aquests gustos...
1: Encara passa ara,
4: Sí, anava a dir que n'heu trobat alguna pastilla que tingui gust de maduixa?
1: No, tu fota't un ibuprofen i desfés-te-la a la boca.
4: No!
1: O un olotil, una cosa d'aquestes.
4: No. A mi la meva àvia me la desfeia amb sucre.
1: Oh, quin fàstic.
4: Amb una cullereta. Mira, i així em passava més ràpid.
1: L'aspirina és l'única bona.
4: Sí. Era incapaç d'empassar, encara em costa.
1: Encara et costa, eh?
4: Faig aquells cops de cap horrorosos
0: que sembla que,
4: i pensava, tant de bo fos aquí la meva àvia per desfer-me la pastilla i posar-m'hi sucre.
1: Hi ha dos tipus de persones, eh?
5: Sí.
1: Els que saben, si hi ha gent que fot les pastilles a cabassos i tu i jo, nano, que hem de fer una litúrgia abans d'empassar.
4: I que no em miri ningú, per favor.
5: Em mires com si tinguessis un animal perillós a davant, no?
0: Doncs hem de dir que la teva àvia feia una mica estar relacionat amb l'origen d'aquesta expressió, sí. Perquè feia una mica el que va decidir fer un apotecari, que va tenir la bona idea de recobrir-les amb una capa ensucrada que amagava el mal gust. Fixa. I facilitava que aquell extracte fos pres. Llavors, aquesta cobertura era dolça, recobria la pastilla i li donava aquest aspecte daurat. Si ens imaginem el sucre quan el fonem, que fa aquest color daurat.
4: Sí.
0: I llavors aquest to daurat és el daurar la píndola, que és per una cosa amarga fer-la passar.
1: És boníssim, això, eh?
0: Millor, l'ensucrava, la daurava.
1: El primer que et tocava la llengua era aquesta cobertura de sucre,
0: exacte,
1: daurada.
0: Exacte, no? I a més a més, com que es fa llis, era més fàcil d'anar cap endins.
4: Te l'has d'empassar,
0: Sí, perquè si no, si vas...
1: Tampoc no pots estar aquí marejant la píndola, saps què em vull dir?
5: Però és una mica el que fan molts pares i mares amb la verdura. Verdura amb ganxitos de tota la vida, per amagar el sabor de la verdura.
1: Tu has donat mai a les teves criatures verdura amb ganxitos?
0: Amb ganxitos.
5: A la criatura no li agrada la verdura, li poses alguna cosa que sí li agrada i llavors fas aquest recobriment, no?
1: Clar.
5: Que seria el sucre que posaven al ganxito.
0: A mi em feien un volcà, coses d'aquestes així, però la verdura era la verdura.
1: La verdura, la verdura.
0: Ni ketchups ni coses d'aquestes.
1: A mi se t'hi veien, en lloc de posar-me la llafa amb una cara somrient, em somreien com a molt els meus pares i deien, si no t'ho acabes per dinar, tu tindràs per sopar.
5: Vinga. I no t'aixequis.
1: Ai, nosaltres ens hem preguntat, arran d'aquest daurar la píndola, les pastilles actuals encara avui en dia porten aquesta cobertura dolça? Doncs hem trucat al nostre metge de capçalera. Jordi Mestres, molt bon dia.
6: Bon dia.
1: En Jordi Mestres és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, coneixies aquesta història que ens ha explicat la Marta?
6: Sí, no, i de fet existeixen encara els comprimits recoberts de sucre, són les grajees actuals. Vull dir, si estan millorades, vull dir que no és les d'antanyo, sinó que estan millorades, però això existeix encara.
0: Aquestes no fan tant de mal als queixals.
1: I més enllà d'això, no sé si avui en dia entenc que les pastilles estan recobertes, perquè quan nosaltres les posem a la boca són com finetes, no? Tenen com una pel·lícula al voltant.
6: Sí, hi ha diversos tipus, eh? Les que tenen la pel·lícula acostumen a ser aquests comprimits, que són les dures, no? Que és una pols dura, que és el que té el principi actiu. Imagineu-vos el paracetamol, que si el mastegueu és horrorós.
1: Horrible.
6: I moltes vegades van embolicats amb una pel·lícula molt fina, que són polímers, no? Que són molècules com d'almidó o de cel·lulosa, que el que fan, a part d'intentar que l'empassar tinguin un efecte més lubricant i per tant sigui més fàcil d'empassar, que no tinguin tan mal gust, perquè si no és horrorós, i si ho mastegueu encara pitjor.

0: Entenc que aquest recobriment ja no està fet de sucre, no, Jordi? De què està fet?
1: No, actualment les principals són això que deia, no? Uns polímers o de cel·lulosa, per exemple, que són d'origen vegetal, o midons, no? Que el midó surt, per exemple, doncs, de la patata, entre altres, no? I fan aquest recobriment que és mil·limètric i que fa doncs, aquest efecte doncs, com lubricant. Alguns porten inclús alguns que són molt grans, porten inclús una miqueta de lubricants que ajuden a... que sigui com efecte lliscós, no? Que ajudi a empassar.
0: Després hi ha uns altres que són com uns... A veure, perquè m'entengueu, normalment són aquelles pastilles que tenen com dos colors, no? D'una banda, l'omeprazol, sí. Això ho té, no? Mm-hmm. El que jo recordo, sí. Una persona que no puc dir qui és, que són, això són pastilles microperforades, que entenc que tenen un foradet molt petit i a través d'aquest foradet molt petit es va alliberant, no?, el principi actiu. I recordo una persona que l'obria, es fotia allò de dintre, i jo li deia, home, però això t'has de fotre el plàstic, perquè si no t'he sentit, i em deia, ja, és que me'l menjo després el plàstic.
2: No, perquè li agrada per parts.
0: No, volem dir, no, si està el plàstic allà, ja farà el seu efecte. Això no va així ben bé, oi, Jordi?
1: No va així, de fet no s'hauria de fer. És a dir, les úniques amb les que podríem fer alguna cosa similar és amb les que tenen ranura, que les pots partir, per tant pots assegurar-te que més o menys els mil·lígrams de medicament està ajustat. Si no porta ranura, no es pot partir. Aquestes que dius tu són les càpsules, que és la típica de l'emoji del mòbil.
0: Exacte.
1: De dos colors, sí. Aquestes poden ser dures o toves i normalment és un recobriment de gelatina. I algunes d'aquestes sí que són microperforades. Aquí hi ha molta varietat. Algunes són microperforades i, per tant, tenen diversos sistemes, no? que el que fan és un alliberament que va a poc a poc, amb la qual cosa el que assegurem és moltes vegades que l'efecte no sigui immediat, sinó que es vagi com repartint al llarg de les hores i requereix menys quantitat de dosis, no? Per entendre, no haver de repetir tantes vegades. I d'altres sí que s'absorbeixen a l'estómac o no i fa l'absorció la que toca. Per tant, les càpsules no les hauríem de tocar ni les hauríem d'obrir. Algunes porten com unes boletes a dintre, que a vegades noten, que la idea és la mateixa, és a dir, aquelles boletes es van desfent a poc a poc i per tant van alliberant aquell principi actiu perquè vagi fent efecte al llarg de les hores, no del moment. Però si ho fem, si ho fem una miqueta doncs, alegrament, doncs no estem garantint la dosi que toca, que és la que està pensada.
0: Per tant, no feu merdangues, empasseu-vos les càpsules tal com venen en el paquet i com a molt aquestes que porten la ranura, aquesta ratlla al mig, que ja indiquen que pots partir la dosi perquè bàsicament et queda la meitat a una banda i a l'altra, perquè hi ha algunes que no et poden assegurar això. Jordi Mestres, el nostre metge de família favorit i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Sí. Gràcies, com sempre. Una abraçada.
1: Jo passo consulta, ara que estava parlant d'això de cures, amb una antiga capella, eh? Vull dir que...
0: Què dius? Com que passes consulta?
1: Era una escola de monges, sí. Que actualment és un centre d'atenció primària, i la meva consulta al costat era l'antiga capella de les monges.
0: I hi ha campana?
1: Ara no es veu, eh? No, està reconstruït, vull dir, ara no ho identifiques, però era l'antiga capella.
0: Sí, et portarem una campana.
2: Avui havia de ser el programa.
0: Jordi, gràcies com sempre per atendre'ns i formar part de la solució. Adéu, petons. Adéu.
3: Clar que surten tots curats d'allà.
0: Clar, la demana la verge. Escolta'm, 12 minuts per posar punt i final a la solució d'avui. Ja ho sabeu, 93-201-7474. Últimes trucades pel concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Esquerdo. Parlarem amb vosaltres, què esteu fent? I us proposarem aquesta pregunta d'en Xavi. 93-201-7474. El 677-3877-19 ens heu de dir refranys dels quals conegueu l'origen històric.
4: Hem de dir que abans parlàvem dels cementiris i de l'expressió fer malves o criar malves, i la Teresa va anar a collir malves.
0: Ah, sí?
4: Sí, per fer ratafia, perquè és una de les flors que es fa servir per fer ratafia, i ens ha enviat una fotografia.
3: Ah, però ens havia enviat la ratafia?
4: No, això també. Mira, quan la faci, Dolors.
0: M'estaria bé, eh?
3: Sí, per tant.
4: Mateix, si en fas, doncs, un litro, afegeix un litro més per la solució. Un litro, va bé?
0: Un litre mínim
4: per la solució. Mira, el Francesc diu, tens les orelles a cal ferrer. Havíeu sentit mai aquesta expressió? Vol dir que et sort com una tàpia. L'origen sembla ser que és que fa anys, de tant picar, el ferrer del poble es tornava sort. I per tant, d'aquí va néixer aquesta expressió de tens les orelles a cal ferrer.
2: Que de fet també diem d'estar sort com una campana. I també es diu que del so de la campana...
3: Era una tortura, això, havia vist en alguna
2: pel·lícula. I tu, en canvi, t'ho passava superbé tocant la campana.
0: Diu, era una tortura? Home, tu fot el cap dintre una campana i que la toqui, nano.
3: Rebentava tot.
0: 93-201-7474. Últimes trucades. Res, 11 minuts per posar punt i final a la solució. Fem l'última pausa i a la tornada. D'on ve això de donar carbassa? Flipareu amb el donar carbassa.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 9 minutets. Avui estem parlant de refranys, de l'origen històric dels refranys. Ho fem, com sempre, amb la Marta Pérez Verge. Avui edició especial refranys a la solució. I ens queda repassar el donar carabassa. Marta, d'on ve donar carabasses?
2: Doncs mira, hem d'anar cap a un vell costum de la pagesia que, durant el festeig, ens hem d'imaginar una parella que estava festejant i arribava el moment que s'havien de fer els tractes amb la família, entre les famílies. Com a regla general, el noi i els seus pares havien d'anar a casa de la noia per parlar del dot que els progenitors d'ella podien oferir. De fet, hi ha refranys relacionats amb el dot, que és la filla amb bon dot a casa dura poc, perquè si tenen molts diners...
0: És el que valíem abans.
2: Clar, a l'olor del dot acudeix el borinot. N'hi ha uns quants d'aquests, eh? Doncs bé, el dot de què estava format tant de diners com de béns materials, que podien ser terres, cases, animals... Aquests els es posaven sobre la taula i s'acordava tornar a veure's més endavant, al cap d'unes setmanes, a una segona visita entre les famílies, un cop cada casa hagués fet les investigacions oportunes de la família de l'altra. S'haguessin informat i haguessin decidit si el dot els hi era bo o no. Què passava? Que si els progenitors d'ell no veien bons ulls aquesta unió, aquest casament, buscaven una excusa perquè no es dués a terme aquesta segona visita, aquesta segona cita, aquesta segona trobada.
0: En plan, ai, no ens va bé perquè hem de portar la nena al podòleg.
2: I llavors ja s'entenia que no estaven interessats en la seva filla. Però si a la família d'ell sí que volia i era la família d'ella la que no, el rebien a casa.
0: Ai.
2: Però com que no ho volien dir en paraules perquè era massa incòmode, quan arribava aquest dia pactat se servia a taula un plat amb carbassa als visitants. Si la família del noi veia que li havien servit carbassa, volia dir
3: ni que... preguntaven ja.
2: Exacte, ja sabien que era una negativa.
0: També et dic que incòmode quan et posen allà davant, a veure què serviran avui, a veure què serviran.
3: Crema de carbassa.
2: Que la més extensa és la carbassa, però també hi ha altres aliments, també perquè per exemple a Lleida es fan servir donar garronada. Perquè en aquell cas doncs, el que se servia era un guisat de garró. Vull dir que, o en molts llocs també es diu d'una pota, perquè al final el garró és una part de la pota del bestiar, el turmell.
0: La carbassa estava associada a alguna cosa negativa, en aquest cas, que no et volguessin comprometre a veure si ho dic bé, el seu fill amb la teva filla, oi? Venia a ser
2: una
0: negativa per part de la família paterna.
2: De la dona. O sigui, si la família de l'home no volia, ja anul·laven la cita.
0: D'acord.
2: I si era ella, la família d'ella, es servia carbassa.
0: Per part de la família de la dona.
2: Exacte.
0: Però volem saber nosaltres què passa avui amb la carbassa. Ha canviat la percepció de la carbassa amb els anys? I, com sempre, això ens ho respon el nostre xef de capçalera, col·laborador de La Solució, xef del restaurant Cuina Sant Pau de Sant Pol. Un aplaudiment per en Raül Balam. Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Hola, senyor Balam, com estàs?
4: Maravilla.
6: Molt bé, i vostès què tal? Maravilles.
0: Molt bé, maravilla. Estupendo. Escolta, ens veiem dijous, eh?
6: Dijous ens veiem aquí com un clau. Dijous. A la 1:05 aquí estic.
0: A la 1, arriba a la 1, nen, que a veure si encara restarem
6: a punt. No, a la 1, però esclar, primer hem de fer les notícies, saber com està el món.
0: Correcte. En Raül Balam el podreu sentir al complet el dijous, que ens visitarà i farem punt de sal. Però avui hem volgut parlar amb ell, perquè avui en dia la carbassa també s'associa amb quelcom negatiu, Raül?
6: Home, jo crec que ara la carbassa és un tresor. Jo crec que hi ha tot hortalissa, tota verdura, tenir-la, poder-la gaudir i menjar-la, és un luxe, un lujo, com et deia jo l'altre dia. Pensa que és una fruita que té molta vitamina, sí que és de tardor, però és clar, té vitamina A, vitamina C, vitamina E, les Bs, les que vulguis, fins i tot la K. Pensa que en consumim molta també a l'estiu de carbassa. Ens en fem uns farts. Meló i xíndria són cosins germans a les carbasses. Una carbassa són aquestes verdures que la mata s'extén per al terra i bueno, va agafant hectàrees de terra i van creixent. I el que són cogombres, el que són els carbassons, els melons, les xíndries, doncs tot això és un moment que ara ho disfrutarem moltíssim.
0: Ara et sentia dir les vitamines B bombers, les deis, ara entenc perquè tanta canalla ens fan fer-los el puré de carabassa. Per tant, avui en dia, si ens donen carabassa, és un regal, no?
6: Home, és un regal. A mi també s'associava molt amb l'escola, que et donaven, li han donat carabasses.
2: Sí, exacte, una assignatura.
6: A mi me les van donar totes les carabasses. I cada cop que hi havia carabassa jo li deia, em queixava de la carabassa, la mare em deia, haguessis estudiat, potser no en tindríem tantes de carabasses.
0: Raül, o sigui que la... ara quin seria l'equivalent, és a dir, un element denostat de la cuina, l'equivalent a la carabassa com antigament? Hi ha algun aliment que ara no estigui de moda, diguéssim?
6: Bueno, jo crec que tot el que és un aliment és un gran regal, és un cereal a una fruita que tingui una durada molt, molt curta. No et podria donar, quin símil hi hauria, però, per exemple, jo que odio les bledes, a mi si em donen bledes, doncs és una cosa, aquí ja cadascú que es faci la seva, no?
0: Les bledes no són gaire populars.
6: Però a mi em donen bledes, ja te les tiro jo pel cap.
0: Escolta'm, senyor Raül Balam, ens sentim dijous, gràcies per aquesta explicació sobre la meravellosa carabassa, que avui en dia no té res de donar carabassa, sinó que és un regal.
1: Bravo.
0: Dijous parlarem de no passa calor a través de la cuina, per tant, cremetes fredes, cuina de coses
6: sí,
0: fresquetes.
6: Sí, totes aquestes cosetes. Sí,
0: gràcies,
6: sí.
0: Bonico, gràcies per atendre'ns, meravella. Adéu, adéu.
6: Una abraçada. Adéu, adéu. Adéu.
0: Va, i acabem amb el concurs que no enganya. Ui. Última participant, en aquest cas la Teresa, que vol parlar amb en Xavi Pérez Esquerdo. Som-hi amb el concurs. Teresa, bon dia.
7: A veure, bon dia.
0: Com està vostè, Teresa?
7: Molt bé.
0: Preparada per respondre al concurs?
7: Val.
0: Tot teu, va.
3: Va, som-hi, Teresa. Et dono tres opcions, tres dites, tres refranys, un d'ells és mentida. Entesos?
7: Sí.
3: Has entès la mecànica, Teresa?
7: Sí, però ho sento una mica malament, eh? No sé què es barreja per aquí al mig.
0: Baixarem la música, va.
3: La primera opció és... Riu-te'n del mort i et sortirà tort. Mm-hmm. La segona opció és... Mm-hmm. Qui riu últim, riu millor.
7: Sí.
3: I el tercer és... Acudit repetit... Fa amic divertit.
1: Molt bé.
0: La incorrecta. Quina creus que és la incorrecta, Teresa?
4: Una se l'ha inventat ell.
7: No ho sé, la primera, potser.
3: Riu-te'n del to... Perdó. Riu-te'n del mort i et sortirà tort?
7: Sí. És que no ho sé, aquesta no l'havia sentit mai, jo.
0: Marquem aquesta.
3: Marquem aquesta. Segur, sí.
0: I és...
4: Nervis.
3: És... Correcte, però és incorrecte per tu.
0: Oh, no és la inventada. Oh. Quina era la inventada,
3: també
0: Xavi?
3: També es pot dir riure's del mort i d'aquí al vetlla.
0: Oi, però... Teresa, escolta'm, igualment jo t'agraeixo moltíssim que hagis trucat al concurs, que no enganya. Gràcies encara més per escoltar la solució, així que marxem amb un aplaudiment fortíssim per la Teresa.
4: Bravo,
0: gràcies,
4: bravo.
0: Teresa.
3: Per cert, l'inventat és acudit repetit fa amic divertit.
0: Aquest és l'inventat per en Xavi Pérez Esquerdo. Doncs fins aquí la nova edició del Refranys. Has de tornar, Marta, perquè sí, hem de parlar del mercat de Calaf, de mil expressions que ens demanaven per aquí pel WhatsApp.
4: Content com un gínjol, per exemple.
0: Clar, per què? Perquè estem contents com un gínjol,
4: com
0: si el gínjol és una planta,
4: sí,
0: no?
4: Exacte, un fruit.
0: Ho sé.
4: Sí, sí, correcte.
0: Per cert, Marta, avui presentació a Vilafranca del Peti qui Peti. On i hora?
2: A l'Escorxador de Vilafranca del Penedès. Ai, a les 7 de la tarda.
0: A les 7 de la tarda.
4: Més mort.
2: Avui m'acompanya la temàtica. Que acabi bé.
0: Senyora Marta Pérez Verge, ens veiem aviat. Gràcies, bonica.
2: Moltes gràcies.
0: Xavi Pérez Esquerdo, d'aquí dimarts que ve, no l'altre, ens tornem a veure i sentir, eh?
3: Ai, que patireu. Us escriuré per WhatsApp.
4: Sí,
3: el club de la solució.
4: El tema de demà t'interessa també.
0: Uau.
3: Quin és?
0: Demà, amb en David Balaguer i la Cristina Gutiérrez Leston, parlarem de pessimisme. Què vol dir ser pessimistes? És una forma de protegir-se emocionalment? El pessimisme es contagia? Totes les respostes demà a la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas Plus Ultra i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. Aquest dimarts al Senat, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar l'expresident abans d'hora.
2: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
1: A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional. Les donarà més tard del previst inicialment perquè el jutge ha acceptat la petició de l'expresident d'ajornar 3 setmanes la seva declaració per poder analitzar l'extens sumari. Zapatero declararà els dies 17 i 18 de juny. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Aquest dimecres estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius de tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Les negociacions entre el govern i els sindicats de l'ensenyament continuaran avui, després que en les últimes hores s'hagin acostat posicions. El departament ha ofert un complement lineal de 40 euros per a tots els docents per aquest curs vinent, però els sindicats ho troben insuficient.
1: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban, malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat ara per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions.
3: El Papalló 14 es reunirà amb una 80ena de presos en la seva visita a la presó Brianzú i escoltarà el testimoni de 2 recluses. El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa a l'Estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic.
1: Rosalia arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit. La cantant catalana ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor a l'Acadèmia de l'Acadèmia a Joan Manel Serrat. El Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs Polymarket i Kalshi, 2 plataformes nord-americanes de prediccions que funcionen com a cases d'apostes però no tenen llicència de joc.
3: En aquestes dues webs que dominen el mercat mundial s'hi pot apostar sobre qüestions com ara quan hi haurà un alto al foc entre Rússia i Ucraïna. La diferència amb les cases d'apostes és que les temàtiques les decideixen els mateixos participants, com que no estan regulades i poden entrar menors. També és controvertida la incidència que tenen les prediccions en l'opinió pública, com explica a Catalunya Ràdio Sílvia Pardo del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
4: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat.
3: El Ministeri de Consum els ha obert un expedient sancionador i elaborarà un informe que podria denegar que operin a l'estat espanyol.
1: Esports, Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaurana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. A la Lliga Femenina de Futbol, derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid en la 29a jornada.
3: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: Encara en futbol, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace. El partit es disputa a Leipzig, a Alemanya, a les 9 del vespre.
3: En bàsquet, el Joventut s'ha imposat a l'Unicaja per 95-74 en la represa del partit de la jornada 29, que havia quedat suspès el 2 de maig poc després del descens per un problema de videomarcador.
1: El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual, l'entrenador. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta que té del Dubai, llevat d'un canvi dràstic d'organització. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro.
3: A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest dimarts s'han jugat tres definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Quina temps, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
7: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs confonent correlació amb causalitat.
8: No,
7: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
8: Unia. Ja ho sé.
7: Que és?
8: El mateix que la IA.
7: Que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
11: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
12: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelón.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
13: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
5: Amb Ricard Ostrell.
14: Em van passant coses.
13: Sí. Catalunya.

0: Parlem molt de càncer de mama, sobretot en les dones. Cadascuna ho passa com pot, i algunes no poden quedar-se per explicar-ho. Mentre transitava pel purgatori de les medicines i la quimioteràpia, la poeta lleidatana Dolors Miquel, amb les forces arrencades de no se sap on, ha escrit el seu particular homenatge al Pit Adormit, un llibre del que tothom en diu meravelles. Avui hem baixat a la delegació de Tarragona, on viu, per parlar amb ella. Dolors Miquel escriu sobre el pit i fa una història cultural dels pits de totes, el de la maternitat, el de l'amor, el de la sexualitat, parla de pits grossos i petits, i d'aquesta manera també parla dels nostres anhels, les nostres pors i els nostres amors.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I si haguéssim de fer un resum particular d'aquest llibre, del Pit Adormit, editat per Edicions 62, aquesta cançó ens aniria perfecta, perquè és aquesta barreja de parlar d'amor, d'històries, de memòria i sobretot d'una vida molt llarga que han viscut dones com la Marian Faithfull, que ja no hi és, però la Dolors Miquel sí que hi és i té moltes ganes d'explicar-la en aquest llibre, que us recomanem moltíssim. Hem anat a Tarragona, hem pujat, passen 8 minuts de les 9 de la nit, això és Catalunya Ràdio, i després tenim aquí la Georgina Monge, que ja està fent cua, perquè ens parlarà de què?
1: Deepfakes, d'aquesta nova forma de violència masclista que s'està donant a les xarxes.
0: Exacte, d'enganyar-nos a través de la imatge, d'aquestes imatges que s'inventen per fer-nos parabojos. Això serà la segona part del programa, però nosaltres comencem aquí, us donem la benvinguda, benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies, i avui sí que ho podem dir, fins amunt. La poeta Dolors Miquel torna després d'un silenci llarg amb el Pit Adormit, però la memòria viva, vivíssima. El Pit Adormit és el nom del seu últim llibre, un viatge poètic, perquè les poetes no poden deixar mai de fer poesia. Agafada a l'excusa de sobreviure, malalta de càncer de pit, escriu un llibre que és memòria del seu camí en la literatura, ens parla d'amors, del que és ser una dona a través de la mitologia, dels referents històrics, de la cultura popular, de l'alta cultura. El Pit Adormit, jo diria que és una catedral gòtica de vida amuntegada que ens fa viure totes. Què et sembla, això que dic?
2: Bé, el que passa que jo és que soc molt amant del Sant Crist de Taüll.
0: Tu ets més del romànic que del gòtic, sí. Jo ja ho sabia.
2: I aleshores, no sé, a veure, jo una catedral d'Escuradents, com diria l'Enric Casasses, no? La catedral d'Escuradents. Doncs no, és que no sé, és un llibre que vaig escriure, no és res més. O sigui, és així. És a dir, ara, per exemple, quan me'l miro, doncs penso, hosti, com ho vas poder fer? Perquè, clar, no tenies energia. Però, clar, penso, en realitat tota l'energia devia venir d'aquí. O sigui, la poca que tenia me la devia donar el llibre, perquè, clar, és que ara mateix no entenc com ho vaig fer, la veritat.
0: Clar, és que jo llegint-lo, jo també sóc més del romànic que del gòtic, eh? Però jo pensava que gairebé t'estaves encomanant a un déu, que tu dius en el llibre que no existeix, que hi ha un punt en el llibre gairebé com de lletania, de resar.
2: Sí, totalment. O sigui, jo m'estic encomanant a un déu, el que passa és que no trobo religió que d'alguna manera que aculli aquesta idea d'aquest déu, ni trobo tampoc filosofia que me'l resumeixi o que em digui, serà... Però d'alguna manera el necessito, no sé si perquè m'han educat amb la idea de déu, jo crec que no, perquè una vegada quan ja era joveneta i tal vaig pensar, hosti, és que a tots els pobles del món tenen religió, o sigui, tots tenen la idea de Déu, no? O sigui, que és una idea universal, és una idea, diguem, que és medular de la raça humana, jo crec, no? No sé si els lleons i els gripaus també en tenen.
0: No sé, els hi haurem de preguntar.
2: Però és que no se n'entenem la seva llengua.
0: Escolta, però clar, tu estaves en un moment, passes per mil fases en tot aquest període de la malaltia, perquè clar, aquí ens sembla, llegint-te, que són molts anys, però en realitat no van ser tants anys, potser no va arribar ni un any.
2: No, van ser 3 anys.
0: 3 anys, eh?
2: Sí. És que la cosa es va complicar, o sigui, perquè si és només càncer, bueno, ja es ven, diguem, fotuda la cosa, no? Però, clar, amb les medicacions que et donen i tot això, doncs, clar, et foten altres òrgans en l'aire. I a mi se'm va complicar perquè em van fotre un altre òrgan en l'aire i, clar, vull dir, aleshores, cada 2x3 l'ambulància d'urgències estava tot el dia a Santa Tecla. Yeah. Si me coneixien tots pel nom. O sigui, era horrible.
0: Però de tota manera hi ha molta crítica també en aquest llibre al sector mèdic, sí, a com tracten els pacients i recordo un fragment, ara no sé quina pàgina és, però tu estàs estirada i sents les infermeres parlant del seu cap de setmana i de tot aquest món que està tan viu quan tu estàs allò que hi ets però no hi ets.
2: Sí, és que jo penso, per exemple, una cosa que em va cridar molt l'atenció, no sé si és donar tot arreu, és que les infermeres de la quimioteràpia, les que te la, diguem, posaven i tal, eren molt joves. Vaig pensar, és que potser és un món que no es pot aguantar gaire, no? O sigui, perquè, clar, veure pacients, alguns dels quals ja estan destinats a morir, no? I els altres, doncs, potser sobreviuran, quedaran amb lacres, no? Etcètera, etcètera, doncs, poder és molt trist. I vaig pensar, no hi ha dones grans, saps? O sigui, eren noies joves, no? I potser després vaig pensar...
0: Vols dir que no entenien l'amor?
2: No, que volien d'alguna manera superar aquell estat, perquè clar, veure la vida així és molt dur. O sigui, tenir una visió de la vida així realment és dur. O sigui, si no et dediques a riure, a fer bromes, a pensar si te n'aniràs amb aquell o si aniràs a no sé on de viatge, què et queda? O sigui, a veure, és molt dur, no?
0: Dius que jo t'he sentit dir que el Pit adormit, aquest llibre, va ser una necessitat que es va convertir gairebé en una obsessió. Era una manera d'agafar-se la vida? Què era?
2: Sí, per mi era la vida. No era una manera d'agafar-se la vida. No.
0: Era la vida.
2: Era la vida.
0: Perquè no podies moure, pràcticament.
2: No, pràcticament. Hi havia molts moments que no podia moure'm. Al principi, encara em podia moure, era molt cansament. Perquè, clar, jo no sabia que estava tenint... Bueno, que el cor, o sigui, no havia suportat el rotllo patatero que em posaven, no? Clar, i aleshores això, entre una cosa i l'altra, clar, era com un còctel Molotov. No, no tenies, diguem... El que passa és que sí que és veritat que no sé... És que no entenc. O sigui, perquè si no podia anar ni al lavabo caminant, ni podia fer-me res. La major part de dies... Uh-huh. I penso, com va...
0: Algú llegint el cuento deu pensar... Tot cuento.
2: Sí? Jo mateixa, a vegades ho penso.
0: Aquest s'ho ha inventat, això de la malaltia, només per escriure
2: sí,
0: aquest llibre.
2: Exacte, sí, ma merda. Tant de bo no l'hagués escrit, de veritat, eh? Ja.
0: Escolta, però sí que...
2: Però només perquè no hagués passat per això, no? Per no escriure...
0: Absolutament, sí. Perquè tothom n'està dient coses molt bones.
2: Sí, sí, és una altra cosa que em crida molt l'atenció, no? Vull dir, perquè jo pensava, quan ho vaig acabar d'escriure, me'l vaig llegir tot, i dic, sí, sí, que aguanta, no? Perquè, bueno, havia fet ja, a veure, anava fent per trossos i tot, no? I sobretot polint, perquè hi havia trossos que a vegades, és que a vegades quan escrius hi ha trossos que són, que t'agraden molt, no? Però els has de treure perquè no hi lliguen i allí tens com una baralla, no? I bueno, jo ja no hi tinc baralla, o sigui, els trec i fora, no? Però sí, sí, vaig pensar, vols dir que algú s'ho podrà llegir? I tal, i me'l vaig llegir i vaig pensar, doncs sembla que sí que es pot, no?
0: I tant.
2: Sí, i aleshores vaig esperar a veure què em deia el meu editor, perquè no se l'havia encara llegit, s'havia llegit només 10 o 15 pàgines al començament, perquè clar, com era una estructura que vaig pensar, la faré com, bueno, de fet copio aquesta, la Maggie Nelson, els Bluets, no? Que ella em va donar la idea, i pensava, hosti, quina bona idea de fer una estructura així, perquè clar, és tan lliure que en cap moment et pots sentir tancada en un altre món, perquè dius, hòstia, tenir dos mons alternatius, el que vius i el que imagines, no... Jo per això amb la novel·la estic com a, diguem, separada, no?

0: perquè aquest llibre també és un viatge de memòria en una època a finals dels 90 a Barcelona, on hi havia un moment de, en la poesia estava molt efervescent, on hi ha molts recitals, on hi ha feina, on hi ha públic,
1: sí,
0: per tot
1: públic,
0: això.
1: Sobretot públic, però públic de veritat. És a dir, per exemple, jo ara vaig anar al Festival de Poesia de Barcelona, no? I que me n'alegro molt que el facin, que el facin cada any i tot això, com m'alegro molt que facin els Jocs Florals, Pàtria, Fe i Amor, trobo fantàstic, no? Doncs, i la veritat és que tu veus el públic allí assegut i sembla que hàgim tornat als recitals, diguem, tradicionals, no? Aleshores hi ha com un desfase, no? Entre, per exemple, si surt un grup, per exemple, el grup on surt, no sé, el fill de del Pau Riba i la Mami Marc, no? Doncs el Llull Riba Marc, no? I aleshores dius, hosti, estan fent una cosa que és trencadora, però està en un ambient que no és trencador, i aleshores aquest ambient no s'arriba a trencar, tampoc, saps? Vull dir que...
0: Què creus que ens ha passat? Perquè hi era això a Barcelona.
1: Sí, jo penso que ens ha passat el mateix que la roba punky. O sigui que hi havia uns tios i ties molt superguais a Barcelona quan jo era jo i estava a la universitat, que eren punkis, no? I em recordo una tia que portava una faldilla que l'agafava amb una agulla de cap i pensava, hosti, un imperdible, dic, és meravellós això, i pensava, quina dona, no? I tal, i aleshores, de sobte, van passar uns anys i me trobo peces punkis a Passeig de Gràcia, a les botigues de pijes de Passeig de Gràcia, de Diagonal, no?
0: O sigui, ja s'ha domesticat tot.
1: Sí, s'agafa, la societat s'apropia per destruir. O sigui, és una manera superguai que té la societat d'anul·lar.
0: El capitalisme.
1: Sí.
0: El capitalisme de fer calés amb una cosa que no valia res, que era pura imaginació.
1: No? Sí, però no només... És que aquí no, o sigui, si només fos fer calés, encara aplaudiria. Però aquí és pitjor, perquè el que volen és destruir aquella idea. No. I la manera de destruir aquella idea quina és? Que se la posi una pija.
0: Escolta, parles d'aquest món de la poesia,
1: sí.
0: I en aquest món de la poesia gairebé tots són homes.
1: Oh, sí.
0: I tu dius que hi ha tots els homes, l'Enric Casasses, el Víctor Nic, l'Escofet, el
1: Pedrals,
0: etc. I tu ets l'única dona, pràcticament. I després tu, que els hi fums una mica de canya, tota una colla de noies que tu dius que són unes groupies, unes fans, etc.
1: Sí,
0: no?
1: És que ho era.
0: Les noies dels pits petits, perquè per ser groupie i fans ha de tenir els pits petits, o
1: sí,
0: què?
1: Sí, jo tinc una teoria, i la teoria és que... A veure, jo, per exemple, sóc una dona així més aviat nòrdica. Per
0: sí, tu dius que ets alemanya.
1: Exacte. Sí. I aleshores, doncs, jo veig que els agraden més iberes. O sigui, dos petit, pit petit, cul petit, si pot ser trets molt allargats, no? O sigui, jo el que veia... A veure, si és amb aquesta fisonomia i té ulls blaus i tal, o sigui, amb aquest tipus de físic, o sigui, i eren noies així com petites i tal, i allí dic, jolín, no?
0: Era, tu estàs fent una crítica aquí, una crítica...
1: Total.
0: Amb aquestes noies, també, i sí. Però sobretot a la poesia. I, de fet, hi ha alguns moments que li dius a grans sanctus santorums, com Vignoli o Portavella, en aquest cas director sí. De cine, agenolleu-vos, demaneu-nos perdó.
1: Clar.
0: Perquè no hi érem en aquest cànon, no ens heu vist.
1: Clar, perquè és que, home, és que jo quan vaig tornar a veure el recital del Price, del Portavella, és que a veure si em van caure les calces, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, vaig pensar, o sigui, és que és al·lucinant, o sigui,
0: diem només... l'ànima als peus.
1: Exacte. Dic, és que és al·lucinant, només hi ha una puta tia a tot aquest recital, a part de la peça rodona, però aquella, amb ella sí que la graven perquè era la noia jove del Ferreter, i això queda molt bé, no? Que el poeta vagi amb una noia jove, perquè no sé, és com si fos un, no sé, potser és una història de masculinitat, de potència viril, no? No sé, hi ha alguna relació. Bueno, ara ja m'he perdut.
0: No, però dic que en aquell moment te'n donaves compte o te n'has adonat escrivint el llibre? Que
1: no, ja
0: això?
1: Me n'adonava aleshores.
0: I et feia ràbia, eh?
1: Bastanta, perquè dius, a veure, aquelles noies estaven totes allí esperant que el poeta, els poetes en plural, vull dir, havia, per exemple, l'Enric tenia molt més predicament.
0: Moltes
1: fans. Buah, era terrible, però els altres també en tenien, no? I aleshores totes estaven esperant que els fessin un poema. I pensava jo, era com una absurditat, no? Vull dir, o sigui... No
0: es van crear com, podríem dir, estrelles de rock a petita escala.
1: Totalment, okay. sí, jo ho veia així, perquè a més, per exemple, recitaven els versos amb veu alta. Moltes vegades, alguns tipus de, algunes estrofes, el públic les repetia, com ara canten cançons, no?, i tot això, I sí, sí, i aquelles noies doncs estaven allí totes, i aleshores, clar, jo això ho havia conegut quan era alumna a la universitat, perquè això també ho feien els professors, no?, que estaven més o menys bons, no?, i que tenien, eren més o menys interessants, doncs el que feien era, d'alguna manera, totes estàvem allí pendents d'aquell tipus, no? I aleshores, el fet de ser tu marcada era com una lluita, o sigui, és que hi ha aquesta mentalitat patriarcal que també tenim molt les dones, no?, de esbarallar-nos per un home i ser l'escollida. I després, quan ja ens ha escollit, totes les altres dones són unes bruixes perquè ens el poden prendre. Aquesta és la base, no?, d'aquest tipus de pensament que jo odio.
0: Però això ha canviat i no totes som iguals.
1: Això sí que és veritat, que no totes som iguals, però la major part...
0: Hi ha gent amb pits grossos.
1: No, però que no vull dir que aquestes noies joves ho fessin, sinó... Però penso que, no sé, ara potser sí que ha canviat, no?, però jo durant la meva època, no.

0: El que tu també dius, perquè és que dius moltes coses en aquest llibre, és que algunes d'aquestes, o sigui, és a dir, que les dones encara ens mirem els homes com des de baix, i que en canvi els homes entre ells s'intenten fusionar amb l'altre, intenten ser l'altre, prendre-li les idees, podríem dir, o ser ells. És a dir, l'Enrique Sassas potser també tenia fans homes, però el que volien era ser com ell.
1: Totalment, o sigui, jo clar, jo no ho entenia, perquè jo li deia a l'Enric, dic, és que no ho entenc, dic, perquè no busquen la seva pròpia veu, dic, perquè no s'esforcen, no? O sigui, jo no ho veia en aquell moment, però clar, és que també pensa que, a veure, segurament no tenien veu pròpia, aquesta és la història de base també, o sigui, segurament si no imitaven amb algú no haguessin pogut fer poesia, no? Però sí que és veritat que estaven com tots, hi havia com una, no sé, com si tots estiguessin drogats amb la idea de l'Enric, no? I tot plegat, no?
0: Potser era el que més sobresortia de tota
1: totalment,
0: aquesta colla.
1: Sí, sí, era
0: és evident, i també és el que tenia més edat, el que ha arribat fins avui amb una carrera molt important darrere, sí. Se l'ha reconegut també en premis. Tu també podríem dir que has fet el mateix camí, tot i així en el llibre també desconfies de les teves possibilitats.
1: Totalment,
0: com a poeta. Per què creus que passa això?
1: Home, passa perquè jo, per exemple, estava allí donant-ho tot com tots, o sigui, i tal, i tot eren homes, però jo no me n'adonava perquè acabava de trencar un matrimoni, bueno, tenia el cap a no sé on, no? I
0: aleshores... Amb els suecs.
1: Bueno, amb els suecs després.
0: És que em perdo amb tant de mascle.
1: No, no, en aquell moment estava, clar, encara bastant ferida, no?, d'aquell paio que veia estar amb ell durant tant de temps, no? I ara si m'has dit el suec i ja me n'he anat a Suècia,
0: sí,
1: i a França.
0: Calor, ja t'ha agafat calor.
1: Ja m'ha agafat calor.
0: Canviem de tema.
1: Vale.
0: Tu venies amb el cor trencat. Tu estaves amb el cor trencat.
1: Sí, i aleshores no me n'adonava que tot eren homes, no? Però una cosa que sí m'adonava era que, per exemple, hi havia revistes de pensament o el que sigui, no? I aleshores, per exemple, pues ara parlareu l'Enric amb no sé qui, ara parlarà, no sé, sempre homes. Jo pensava, però és que es pensen que no tinc intel·ligència. O sigui, perquè...
0: Però al final una s'ho creu, perquè tu hi ha un moment en què fas una mica d'humor, en què dius que tornes una nit d'un recital i dius que estàs amb els ulls tancats i veus com una llum i penses que t'ha patat l'única neurona que tens.
1: Sí, aquí hi ha una mica de cinisme.
0: Hi ha una mica de cinisme, però sí que... Ja,
1: sí, no,
0: aquesta
1: és
0: idea
1: que
0: ens ha fet molt
1: idea,
0: mal, jo
1: molt
0: crec.
1: Mal, és que és, la història és com si ells tinguessin intel·ligència i nosaltres no. O almenys no la intel·ligència que tenen ells, que és superior. O sigui, i aleshores, clar, això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no? Vull dir, perquè dius, hosti, jo no arriba... O sigui, no sé, és que jo durant tota la vida, després, ara penso, hosti, però què pensava que era la intel·ligència? O sigui, és que pensava que era una cosa gairebé extraterrestre, o sigui, inassolible per un cervell femení, no? O sigui, ho veia com... T'ho dic de veritat, no exagero. No,
0: et crec. De fet, jo ara pensava, si escriure aquest llibre t'ha servit per definitivament demostrar-te a tu mateixa que ets una dona molt intel·ligent, a part de sensible, bona poeta i moltes altres coses.
1: Sí, sí,
0: no t'has
1: sí.
0: fet fent la pilota, eh?
1: Sí, bueno, la veritat és que... La veritat és que també és veritat que en un moment determinat de la meva vida, doncs, me va treure molt la filosofia, l'assaig, i... Jo, des de molt joveneta, sempre he estat pensant. O sigui, no sé, per exemple, si vaig amb el cotxe, per exemple, amb el meu parella, no? Anem al vora de la platja i penso, per què han fet aquí aquests edificis? O sigui, sempre m'estic fent preguntes, sempre m'havia estat fent preguntes i preguntes i preguntes del món, del per què del món, del per què de les coses, no? I, bueno, i és veritat que, a partir de que trobo tots els pensadors aquests, que sempre havia volgut, diguem, trobar-los, però clar, a vegades la vida t'aparta d'allò que vols, no? I la veritat és que m'ho vaig passar molt bé, no? I clar, és veritat que fer aquest tipus d'estudis, doncs, que feia jo a casa i tot plegat, doncs, sí que era com... Me'n vaig adonar que la intel·ligència no era masculina. O sigui...
0: El tanto titular... Dolors Miquel.
1: Vull dir que era intel·ligència, no? O sigui, no tenia sexe, vaja.

0: Això ara sembla obvi, però jo crec que hi ha aquí una lluita, i de fet jo crec també, és una cosa que expliques al llibre, aquesta necessitat d'amor, que no l'expliques directament, però que està allà, sí. Aquest que expliques moltes vegades que estàs al recital, que hi ets però no hi ets, que sempre hi ha l'alcohol pel mig,
1: sí,
0: que hi ha...
1: Sense alcohol impossible.
0: Exacte, i que hi ha una manera, en el fons, com de... És com un ansiolític, l'alcohol, no?
1: Totalment.
0: És a dir, fa baixar tota l'ansietat, totes les pors, etc. Clar, perquè em fa la sensació que tu, com moltes, hem passat molt de temps pendent durant la seva vida de trobar l'amor, trobar una parella, i que totes les coses que eren escriure, és a dir, fer una carrera, quedaven en segon pla.
1: Bé, en el meu cas no. O sigui, és veritat que la meva generació, com tantes, de sobte dius, hòstia, estàvem tots tan bé, aquí sortíem i tal, i tothom és com una fugida en parella, no? Tothom fuig en parella i clar, i tu et quedes allí i sembla com que la teva vàlua com a dona, o sigui, un home no tant, però una dona, la seva vàlua és la parella que aconsegueix. I avui en dia encara això pesa.
0: És a dir, jo, està clar que tu volies escriure, perquè si no, no haguessis fet, sí, tota la carrera que has fet després, però sí que jo crec que com a dona d'aquesta generació et pesa això. Et, sí, pesa, sí, saber, perquè hi ha alguna cosa en aquest llibre que està parlant de la vàlua. Què tenen aquestes dels pits petits que no tinc jo?
1: Sí.
0: A mi em fa la sensació que hi ha una reflexió sobre això.
1: Sí, sí, sí, que hi és. No sé, però... A veure, jo això dels pits petits... Clar,
0: ho dic de broma, eh?
1: Sí, ho sé.
0: És una metàfora per, sí, parlar de nimfes, si vols.
1: No sé, és que no sé, vull dir, no sé què contestar tot això, de veritat, perquè, a veure, jo vaig posar lo de pits grossos perquè, clar, jo és que sempre he tingut els pits grans i quan era petita ja, doncs, hosti, anava amb nenes i jo tenia allà uns pitarros i estava prima, no?, bastant prima aleshores, no?, i aleshores, però que aquelles popes, no?, que diem a Lleida, no?, i dius, hosti, tu, sembla com allí la bandera femenina allí passant, no?
0: Que per què? Perquè ser femení... Ser femenina és un problema?
1: A veure, és que en segons quin tipus... Per exemple, jo amb el meu cos i tal, a segons quin ambient, de puta mare. Però a l'ambient aquest intel·lectualoide, puta pena.
0: Ja. Yeah.
1: Saps?
0: Vull però llavors et valoraves més per, el que, per aquesta mirada,
1: no,
0: masculina, sí, que per la teva literatura.
1: Sí. No, jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Tota l'estona. Per exemple, tots els homes, o sigui, tota la gent que havia de validar, perquè hi ha d'haver una validació dels teus escrits o del que tu facis, i qui fa la validació té importància, no? I aleshores, qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
0: Això ho expliques, no? Que hi ha un moment que te n'adones que el cap del teu pare, l'amo del teu, sí, pare, l'amo i Déu, sí, que dius del teu pare, tens 15 anys i et mira el pit.
1: Clar. I jo me'n recordo una vegada que hi havia un home que sempre me tirava els trastos i tal, i ell feia crítiques i no sé què, i vam quedar una vegada, vam anar a dinar i tal, perquè li havia passat un llibre perquè se'l llegís i tal, perquè clar, és que és això, acabes d'alguna manera, diguem, sent una mica miserable, per dir un plata, perquè clar, has de donar-li les teves coses a homes. O sigui, no...
0: Què vols dir, les teves coses a homes?
1: En aquella època, sobretot, o sigui, no hi havia dones. O sigui, i els homes que hi havia eren homes que d'alguna manera et valoraven també per si els agradaves o no els agradaves. Com a dona, saps?
0: Sí, que no importava si escrivies bé.
1: Jo penso que no gens.
0: Uau!
1: Jo crec que no gens.
0: Això vol dir que també no et vas sentir valorada pels teus companys del moment?
1: No, sí, l'Enric i tots ells sí. O sigui, curiosament me valoraven. Jo estava molt bé amb ells. No. Per això no me'n vaig adonar que no hi havia dones, segurament, no? Jo estava bé amb ells. O sigui, jo a l'Enric me l'estimava, evidentment. El Víctor també, no? I la resta els hi tenia afecte i em semblaven majos. Després hi havia la Memi, el Pau Riba, que m'agradaven molt, no? No, era gent que m'agradava. O sigui, a veure, això no vol dir que jo es combregués amb certes maneres o actituds de vida seues, però bé, no, per estimar no cal combregar.
0: I tant. De fet, tu parles, per exemple, en aquest viatge, perquè hi ha mort en aquest viatge del pit adormit, en aquest llibre, sí, però també hi ha molta vida.
1: Sí.
0: I parles, per exemple, que tu als recitals t'agradava sempre fer coixí, menjar, i que estaves amb gent que lo de menjar li importava poc.
1: Me posaven negre. És que... És que m'ha semblat en tontos. Dic,
0: clar, home, si tot el dia drogats i beguts, eh? Exacte. Una mica fa la sensació.
1: Sí, i a més, o sigui, a veure, a mi m'agrada menjar, esmorzar, dinar i sopar com a mínim, clar, no? I aleshores, i si no, doncs, no sé, dinar, sopar, esmorzar, bueno, a mi m'agrada menjar, no? I aleshores, a part que és que sense menjar, això, mira, només llegint la Ilíada i l'Odissea, cada dos per tres surt.
0: Clar.
1: Aquest, el puto ventre que diu a l'Odisseu, no?, que ens fa fer tantes coses, és que realment sense menjar és com l'aire, o sigui, són elements que... I aleshores jo pensava, però aquesta gent que es pensen que viuran de l'aire, no? Doncs no. I clar, i ells no, venga, anem a fer això, potser, ai, menjaven a les 12 de l'any i jo, una gana que tenia, els hagués matat a tots.
0: És curiós que justament en aquest moment, que aquest llibre parla d'aquest moment d'estar malalt i d'estar tan a prop de la mort, tu estàs revisitant la vida.
1: Sí, clar.
0: La vida, la sexualitat, això, la poesia, el menjar... No t'interessa el trauma?
1: A veure, sí, sí que hi ha un trauma, hi ha dolor, no? Hi ha, sí, molt dolor. Però
0: busques la bellesa, també,
1: clar,
0: el dolor.
1: Clar, estic tota l'estona intentant... Doncs jo crec que d'alguna manera, si me'n vaig a parlar d'aquestes coses, és perquè allí trobo la força d'un cos que ja no me respon, no? O no me responia, no? Ara sembla que tinc un diàleg.
0: T'està responent,
1: sí, sí.

0: m'imagino, hi ha un moment que m'emociona molt perquè dius que quan t'assabentes que tens càncer, que és una cosa que trobo molt forta, és que t'agafa alegria.
1: Sí.
0: Explica'm això.
1: És que no m'ho puc...
0: És raríssim.
1: És molt raro.
0: Una estranyesa, després vas caure als inferns, diguéssim, sí. Però al principi t'agafa alegria. Per què?
1: Molta
0: perquè
1: alegria.
0: Perquè dius, així estaré estirada al llit i podré escriure més, o com va?
1: No té sentit. És que, a més, anava pel carrer amb els auriculars i anava escoltant música supercontenta i super... No sé, era com...
0: Com una eufòria estranya.
1: Una eufòria molt estranya, no sé per què. Però també, per exemple, quan me vaig llegir el llibre, que clar, aquest llibre... L'escrit, diguem, ha estat escrit així com un diari.
0: A trossos.
1: No, tot seguit, sí. Excepte el final, perquè vaig fer el tros de... bona part dels recitals de Mallorca, ho vaig fer tot seguit, i aleshores, clar, allí vaig tenir més feina, perquè, clar, no era anar amb lo so, sinó que aleshores, bueno, vaig tenir més feina, no? Però, clar, quan me'l vaig llegir, al principi, veig que hi havia un tros que vaig posar, i això és un senyal de que no moriràs. O sigui, ja al principi, o sigui, això devia ser, doncs, quan encara no m'havien ni tan sols tret, operat per treure'm el tumor, no? És que... I allí està posat això, i dic, fixa't...
0: Creus que tenies la convicció de... escriure em salvarà?
1: No ho sabia. O sigui, a tot el llibre crec que es veu clarament que hi ha un moment que jo penso que realment me moriré. Uh-huh. De fet, jo aquest llibre és que no sabia ni si l'acabaria ni m'ho plantejava. És que no era important acabar-lo. O sigui, no l'escrivia tampoc perquè el llegís ningú. Per mi ho era tot, o sigui, era la meva vida, o sigui, perquè clar, quan una persona no pot, a més jo vivia sola, no? I aleshores, bueno, amb els meus animalets, bueno, ara més un, no? Però a veure, no sé, no hi ha res més amb aquesta vida, no hi ha gent que et porti el dinar, l'esmorzar, el sopar, no? Vull dir, jo a vegades havia de trucar al meu germà perquè vingués, perquè no podia aixecar-me, o sigui, no podia, intentava molestar el mínim possible a tothom, no? Però... no sé, vull dir, a mi era la meva vida, o sigui, tota la meva vida era aquesta, no n'hi havia d'altra, o sigui, jo no sabia, o sigui, jo, hi ha moments que creia fermament i el meu entorn tan bé que, a veure, que jo no passaria, o sigui, que em moriria. I després, doncs, bueno, la cosa es va anar arreglant i al final dic, pues no m'he mort, no? O sigui, i...
0: Ara hauré de continuar escrivint.
1: No, és que era molt surrealista tot, perquè, clar, jo parlava per telèfon, no?, això sí, i... Bueno, quan no estava
0: parles
1: bé.
0: Dels amics, parles sí. De l'amistat, sí. De la gent que et va cuidar, que t'enviaven missatges,
1: sí.
0: Que et deien coses, no?
1: Clar, és que és molt important això, clar. Sembla que no, però... I després de l'Esther Xargay i l'Alice Costa, que estava amb les tres en càncer i elles dues es van morir. I aleshores, clar, això a mi em va caure a sobre... Buah, va ser un moment per mi duríssim.
0: Et faré aquella pregunta que segur que t'han fet aquests dies i fa tanta ràbia.
1: Quina?
0: Ha sigut curativa aquesta escriptura o curen els medicaments?
1: A veure, aquesta escriptura per mi ho ha sigut tot. O sigui, és que és allò, és com si hagués viscut en una illa, jo sola, doncs, no sé, amb un animal o... Saps? Vull dir, no hi havia res més. O sigui, era un Robinson Crusoe.
0: Al mig. Robinson Crusoe i també Muntanya Màgica. Parles del llibre de Thomas Mann.
1: És que clar, aquest llibre per mi era una guia en aquest moment, perquè clar, és que Thomas Mann explica també la diferència entre el món dels sants i el món dels malalts. Són dos mons completament diferents. Aleshores, quan estàs com a malalt i veus el món dels sants, és que a mi m'ha costat molt reintegrar-me en aquest món, perquè és que no té sentit. Bueno, això ja ho sabia.
0: Quin és el món que no té sentit? El dels sants?
1: El dels sants.
0: Sí,
1: no en té.

0: vida i és per algú. No vol deixar de ser malalt, encara que no està malalt, saps? No sé, és que es veu tot com a... No té sentit. Ara què fan? Ara tots corren cap aquí...
1: Per què es barallen?
0: No, però ja no és el que es barallen, sinó que fins i tot quan surten contents a fer una processó, dius, què estan fent? O sigui, és tot com a molt, diguem, estrany, no?
1: Però, perdona, ser poeta no és veure el món també amb una mica d'estranyesa, sempre?
0: Sí, però la malaltia, diguem, és que ja... A veure, tu veus amb estranyesa i et preguntes, però quan... Ai, li estic donant cops al micro.
1: No passa res, així es veu que és de veritat aquesta entrevista.
0: Doncs,
1: que he vingut a Tarragona per tu, eh? No ho faig per tothom, això, eh?
0: Ai, gràcies. Em pensava que dic, m'ha fet molta il·lusió, a veure't. Doncs, no sé, o sigui, jo ho veia molt estrany tot el que feien, és que si tiraven petardos, que si ara se disfressaven amb uns sacs i deien que eren dimonis, i, o ara se reunien, no sé, ho veia tot tan estrany, eren com uns ritus, per a mi, com si hagués arribat als ritus dels marcians alienígenes que no
1: tenia. És com que tu mires tot de lluny, podríem dir.
0: De lluny i que no té sentit. Dius, però per què fan tot això i si deixen
1: però
0: la vida?
1: Però prefereixes estar sana, oi?
0: Sí, sí, més que res perquè el cos fa patir.
2: A tu, que més lluny.

0: mal al camí.
1: Has trobat la bellesa en aquest pit adormit i has parlat molt de pits. Hem fet la broma abans dels pits petits i els pits grossos, però has anat buscant a la història, a la literatura, a la filosofia, el valor que se li ha donat als pits. I has deixat anar frases, és a dir, que marquen, que emocionen, però a mi em fa la sensació que els pits de les dones són aquell lloc d'on tothom vol xuclar. I no només parlo del sexe. Estic parlant d'una cosa més metafòrica. Són com les mares que ho donem tot.
2: Tot. És que jo, clar, jo, és que al fons de tots aquests pits hi ha la idea de la mare. Totalment. O sigui, la dona mare, la dona creadora, la dona fèrtil, encara que no sigui fèrtil, no? O sigui, al fons hi ha això. O sigui, i després, jo el que em va fer al·lucinar molt, molt, molt, perquè vaig trobar uns turons en forma de pit que estaven a Gales, no? I aleshores, doncs, vaig començar a buscar, perquè se'ls deia d'una manera en concret, i me'n vaig adonar que a tot el planeta, o sigui, a tot arreu, hi ha muntanyes o pics o turons que tenen el nom, o sigui, que se'ls diu el pit de tal, el pit de l'adolescent, el pit de la verge...
1: Tothom vol veure pits per tot arreu.
2: Tota la terra està plena de pits, és a dir, l'home, amb les seues paraules, ha marcat la geografia, no? I tot està ple de pits. O sigui, tu no, una muntanya no es diu la polla amb perdó de no sé qui. No, això no es troba.
1: No.
2: Tot i que sempre he dubtat això del romànic, l'únic que m'ha fet dubtar molt és aquest fet del campanar aixecat cap a dalt, no? Que l'he vist sempre molt fàl·lic, això sí.
1: És l'única cosa que és sospitosa.
2: Sí, és l'únic que me fa, diguem, desbancar-me una mica del romànic, no? Però...
1: Però la resta, és a dir, has fet aquest viatge que suposo que t'ha fet reflexionar i t'ha fet també entendre el que t'estava passant.
2: Sí,
1: entendre la malaltia, em fa
2: clar,
1: la sensació.
2: És que, per exemple...
1: Que tota la història que portem, tota la història cultural que tenim a les esquenes, és molt més important del que imaginem fins i tot quan estem transitant per la vida.
2: És que clar, en aquest moment vaig trobar molt important el que era precisament això que tu dius, la història cultural, tota la cultura, tot això era aliment pur i viu. O sigui, era una... I per això jo estava tota l'estona...
1: Tu t'has amorrat també les popes de la història
2: cultural. De la història cultural, totalment, no? Perquè realment, o sigui... I després, clar, el que passava, per exemple, que jo passava doncs, per coses que eren molt fastigoses, no? I aleshores, clar, l'escrit em permetia transformar-les, o sigui, fer una transmutació, així en plan alquímic, gairebé, no? O sigui... Traure bellesa d'on només hi havia hagut doncs lletjó, bueno, la lletjó també podríem discutir, no? Però doncs brutícia, no sé, coses horribles, no? I aleshores permetia doncs fer una altra visió, o sigui, reconstruir aquell pensament.

0: molta geografia en aquest llibre, perquè a mi m'ha emocionat molt que t'has dedicat a parlar de les places dels pobles, que important la plaça del poble, la tarima aquella on recitàveu, sí, els pobles. Si vas fins a Cadaqués, em fas tot el recorregut dels pobles de Catalunya. També hi ha en aquest llibre un amor a Catalunya, però Catalunya...
1: Els països catalans,
0: no, sí, només Barcelona, parles, sí, de València...
1: I això no està fet a posta.
0: Però sí, t'ha sortit, eh?
1: Clar, perquè jo ho sento. Així, no? I aleshores és veritat, he parlat de València, no? I clar, allí no vam fer gira, no?
0: Sí, sí, però dels camins, de Mallorca...
1: De Mallorca, els camins, com eren les cales, els arbres que hi havia... Doncs jo què sé, les flors que trobàvem, no? Vull dir, sí, sí, sí. O sigui, sí, la terra té una presència... gairebé de personatge, no? Hi ha molts moments, no? Perquè, clar, és que vivim sobre ella.
0: No, i també perquè jo crec que amb aquest viatge per la poesia, per tots aquests recitals d'això de finals dels 90, estàs també fent aquest viatge per aquesta Catalunya que sembla que ara no hi té ningú que li reciti. No hi ha ningú que li reciti en aquesta Catalunya.
1: Oh, sí, és que amb els socialistes... s'acaben els recitals.
0: Serà això.
1: Sí, he vist una foto avui terriblement, diguem, inquietant, que era l'Illa amb el Bad Bunny a la Sagrada Família, tu.
0: Sí.
1: O sigui, Illa, Bad Bunny, Gaudí.
0: I què?
1: Doncs, no lliga, o sigui, és horrible. O sigui, no sé, és que no té sentit per què el Bad Bunny va amb l'Illa. I què hi fa Gaudí allà al mig? O sigui, el més que greu me sap de tot és el pobre Gaudí, que ell va fer allí una història espiritual i tal, i no sé què, i meravellosa, no? Bueno, hi ha molta gent que la critica, jo no. Però què fan aquests allí? El Bad Bunny, si hi hagués anat sol, però amb l'Illa havia d'anar.
0: No crec que anessin junts.
1: Vols dir?
0: Dolors Miquel, m'estàs trencant el clímax? I jo estic aquí amb el Pit adormit, edició 62, que és una meravella de llibre, i ara no sé com hem anat a parar aquí.
1: Però és que la vida és així de sorprenent.
0: Exacte, Bad Bunny, mare meva, que ens faltava. Sentit de l'humor també n'hi ha en el llibre.
1: Sí, és que l'humor és molt sa, respires més bé. De fet, quan rius, tens més aire, no? O sigui, de fet, nosaltres...
0: Se t'inflen els pits.
1: Sí, estem... I a part se t'inflen els pits. Els altres coses. Doncs, a veure... Ara que estem respirant tots el mateix aire, o sigui, és que l'aire és comunista. L'aire és comunista.
0: Amb aquesta frase jo crec que ja hauríem de deixar aquí, perquè... En fi, moltes gràcies per escriure aquest llibre, El Pit Adormit, edició 62, Dolors Miquel, un gust. He baixat a Tarragona, però amb tu aniria al fi del món, perquè...
1: Jo amb tu també.
0: Val la pena. Casem-nos, no esperem més.
1: Casem-nos de seguida.
0: Ara anem a comprar els anells aquí.
1: Exacte.
0: Aquí a la Rambla. Merci. Gràcies.
2: Les dones i els dies, a contracorrent des que van néixer.

0: pràctiques fer aquest programa fins a les 10 de la nit. Georgina Monge, que hem estat aquí sentint a la Dolors Miquel, que l'hem gravada aquesta tarda, i tenim moltes coses a dir. I tu tens ganes de parlar-nos del deep fakes, que m'has d'explicar exactament què és això. Sí. Bona nit.
1: Bona nit, Montse. Anem a parlar de què és el deep fake, que per qui no conegui què és, són aquestes imatges ultrafalses generades per la intel·ligència artificial. Jo en català ho he vist traduït per hipertrucatge. I seria una mica com les fake news, les notícies falses, però en versió imatge.
0: És a dir, com aquella imatge que avui hem vist del Bad Bunny i l'Illa, que jo tinc els meus dubtes que allò fos veritat i que passés a la Sagrada Família, eh? Que sé que és real, sé que és real. Nil Via diu, és real, és real. Sí, però podria semblar un deep fake.
1: Ara ja dubtem.
0: Podria ser un deep fake.
1: Podria semblar-ho, sí.
0: I escolta, i això, com ho relacionem amb la violència masclista?
1: Doncs perquè hi ha persones que han aprofitat aquestes noves eines de la intel·ligència artificial, com per exemple el reconeixement facial, per atacar dones, no? Que han fet coses com, per exemple, crear imatges falses de dones reals a les quals les despullen amb les eines que facilita la intel·ligència artificial.
0: Vaja, que tenim dades de com aquesta mena de trucatge, podríem dir, aquests hipertrucatges, sobretot s'utilitzen per finalitats pornogràfiques, no s'utilitzen per fer el bé.
1: Exacte.
0: Ni per fer la gracieta de Batllal, ha estat enganxada amb Bad Bunny en una discoteca. No, s'utilitza per
1: fer mal. Exacte, la majoria de vegades el contingut és pornogràfic i, de fet, ja sabem que també ha obert la porta a altres coses terribles com imatges amb material d'abús sexual infantil, etc. No? Però la majoria d'ocasions, com dius, Montse, els deepfakes són vídeos porno modificats utilitzant tecnologia d'intercanvi de cares a través d'intel·ligència artificial, per la qual cosa la cara de la protagonista es reemplaça per una altra persona. Des del col·lectiu FemBlog, que és un col·lectiu molt interessant especialitzat en violències digitals, han compartit un estudi que es diu State of Deepfakes, que, com tu deies, Montse, revelava que el 98% dels deepfakes són de naturalesa pornogràfica i el 99% de les víctimes són dones.
0: És bèstia, eh?
1: És molt bèstia. De fet, aquesta pràctica s'ha convertit en una de les principals formes de violència digital masclista cap a les dones, amb un impacte claríssim sobre el dret a la privacitat, intimitat, honor, pròpia imatge.
0: Ja vam sentir aquelles notícies d'alguns companys de classe que amb intel·ligència artificial modificaven, és a dir, amb fotografies de les seves companyes, els hi canviaven la cara i també, doncs, el que feien era fer pornografia amb les imatges de les seves companyes de classe, però això és una tècnica, podríem dir, que ja fa molt temps que es fa servir i que va començar sobretot amb actrius famoses.
1: Sí, es van fer famosos el cas del que van afectar l'Emma Watson, Taylor Swift, Scarlett Johansson, i aquí a l'estat espanyol també se'n va fer molt ressò la comunicadora feminista Carla Galeote, que ho va denunciar per xarxes. I el que és més preocupant, jo penso, és que actualment s'ha estès a la modificació de contingut de dones anònimes fent servir fotos obtingudes a les seves xarxes socials públiques.
0: I, de fet, jo crec que part del problema ve del fet que és molt fàcil crear aquest tipus de contingut. És a dir, qualsevol, a més hi ha fins i tot aplicacions, m'imagino,
1: sí,
0: que t'ajuden a fer aquestes imatges falses.
1: Exacte, és facilíssim. Qualsevol amb un mòbil ho pot fer. De fet, des de FemBlog ho alerten que les aplicacions que ho permeten sovint estan disponibles a tots els nostres telèfons mòbils o fins i tot incrustades en alguns chats i canals del nostre Telegram, per exemple. I, clar, això facilita que la creació de contingut fals es faci amb amigues, amb parelles, amb exparelles, i això pot donar lloc a situacions del que s'anomena sextorsió, és a dir, extorsió sexual, en la qual es generen imatges sexuals d'una persona mitjançant intel·ligència artificial
0: i se li fa xantatge.
1: Diuen, si vols que eliminem aquest vídeo, doncs ens dones diners, o fins i tot es demanen favors sexuals a canvi.
0: Déu-n'hi-do. Te quiero ride como mi bike, hazme un tape modo Spike, solo a ti. De fet, avui que parlàvem amb la Dolors Miquel de Pits, segur que hi ha mil imatges, allò de canviar els cossos de les dones, fer-ne broma i fer, com dèiem, amb aquests objectius de convertir-les en mercaderia sexual. Com deies al principi, tot això del deepfake, d'aquestes imatges falses, és una forma de violència masclista.
1: Sí, exacte, és una forma de violència masclista per això, per la falta de consentiment, per la voluntat d'humiliar, denigrar o atacar la dignitat de les dones. I com hem dit...
0: El que passa és que aquí hi ha un buit legal impressionant, m'imagino.
1: Hi ha un buit legal tremendo, sí.
0: Perquè, clar, vas als Mossos d'Esquadra i dius, han agafat una imatge meva...
1: Clar,
0: és...
1: Ara, per ara, encara es pot saber si ha estat manipulada aquesta imatge amb relativa facilitat. Hi ha programes que ho poden identificar, però diuen que per com està evolucionant la intel·ligència artificial, pot ser que fins i tot d'aquí un temps no tan llunyà ens costi poder dir amb aquest programa certificar, mira, això és una imatge falsa, no?
2: A mi em passa, per exemple, quan vaig a Twitter, a vegades que hi ha algunes imatges o vídeos que són per enriure-se'n d'algunes dones amb poder, etc, que moltes vegades m'he plantejat, però això és veritat o no? M'ho he hagut de mirar dos o tres vegades.
1: Sí, sí, sí. I fins i tot ara ja desconfiem de les que sí que ho són, com ha, no? Com ha passat, o amb el Dana va passar molt també, que no sabíem que era real, no? Quan hi va haver totes les inundacions, no sabíem que era real, que era fals. Per mi el tema és que els deepfakes, com tu has dit, Montse, són molt fàcils de crear i els danys que poden generar poden ser d'una vasta enorme. I davant d'això jo crec que tenim un repte majúscul, perquè sembla que enfront un fenomen d'una vasta tan gran i que sembla tan difícil poder actuar per aturar-ho, en comptes de centrar-nos en què fem per impedir que hi hagi persones que estiguin creant aquest contingut, que hi hagi persones que estiguin difonent aquest contingut, que hi hagi tantes persones que després comparteixen, no?, amb els telèfons el seu contingut. És a dir, en comptes d'estar centrant-nos en qui està exercint aquest tipus de violència, és com si tots els missatges els estiguéssim llançant a qui els pateix, no? Que són majoritàriament dones. I tots aquests discursos van en la línia de recomanar a les dones, doncs, que es protegeixin, a generar discursos dient que és devastador ser víctima de deepfakes, i sovint fins i tot s'acompanya d'un imaginari de quina vergonya que et passi això, i al final són discursos que revictimitzen a les dones.
2: Ah, clar. És culpa teva, pràcticament. Eh?
1: Exacte.
2: Per això et va encantar un article de la Núria Labau que es diu, atenció amb el títol, Tenemos que enseñar a las chicas a estar orgulloses de sus mamadas. Clar, és que amb aquest títol, totes ens vam quedar aferrades en aquest text. De fet, la tenim al telèfon, la Núria Labau, que és periodista i doctora en antropologia social i que el passat mes d'abril va publicar al portal Contexto y Acción aquest article. Georgina, que tu et va impactar.
1: Sí, sí, sí, sí, a mi em va impactar.
2: Escolta,
1: molt.
2: Saludem-la perquè anem molt, molt... fumudes de temps. Núria Labau, bona nit, com estàs?
3: Bona nit, un placer estar aquí con vosotras.
2: Tu vas passar bé fent aquest títol?
3: Bueno, es un poco clipé, yo lo reconozco, pero bueno, es una frase de Berlini Spence y a mí también me impactó y creo que transmitía bastante el mensaje que yo quería dar con el artículo.
2: Escolta, per què vas triar aquesta frase i què volies dir? Per qui no hagi llegit l'article, quina és la teva tesi?
3: Bueno, ella explica en una entrevista esta frase que en realidad no hablaba de los deepfakes, hablaba de un caso que también se hizo famoso de unos chicos de un colegio que difundieron una imagen de un adolescente que estaba chupando una polla, ¿no?, a otro compañero. Entonces, ella lo que le decía es, a mí lo que me sorprende es que a día de hoy todavía podamos avergonzar a una chica por una imagen de carácter sexual, ¿no? Que eso sea algo vergonzoso. Imaginaros cuando hablamos de los deepfakes, que ni siquiera eres tú realmente, ¿no? Que es una imagen de síntesis y que de hecho lo que hace es que la veracidad, digamos, pierda, ¿no?, la imagen pierda relación con la verdad, ¿no? Entonces, todavía más, esos mensajes que estamos produciendo, ¿no?, de que estas imágenes pues producen vergüenza, te dañan. Bueno, pues lo estamos equiparando a una violencia y es cierto que no hay consentimiento en la difusión o en la generación y por tanto es una violencia. Pero es verdad que tenemos que hacer emerger otro tipo de discurso precisamente para cuando a las chicas les pase esto o a las mujeres nos pase esto, pues suframos menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otra serie de mensajes que igual tendríamos que estar produciendo, ¿no?
1: Sí, de fet, al teu text, Núria, parles de la vergonya com una eina de control social, especialment per les dones, i volíem, si ens ho podies explicar una mica i compartir els efectes que té aquesta vergonya, per una banda, no?, en el dia a dia de les dones, i per l'altra banda, també, com aquesta idea de no avergonyir-se també pot ser difícil d'assumir per moltes persones, no?, i com ho podem treballar, això, socialment.
3: Sí, la vergüenza ya sabemos que siempre ha sido como una herramienta de control de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Es verdad que esta sexualidad pues se ha restringido mediante medidas coercitivas, pero también mediante la culpa, ¿no? Haciéndonos sentir culpables o sentir vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, digamos que aunque hoy todavía somos más libres, ¿no?, los restos de esta moral siguen funcionando a través de estas exposiciones públicas, ¿no?, o de la amenaza de esta exposición pública. Entonces, bueno, yo creo que el feminismo lleva mucho tiempo luchando contra esto, ¿no?, tratando de que la sexualidad también sea un ámbito propio nuestro, un ámbito para nuestra libertad. Y bueno, y todavía es verdad que queda mucho por hacer si vemos que cuando una imagen de este tipo se difunde, todavía avergüenza más, digamos, a las mujeres que la sufren que a las personas que la han difundido, ¿no?
2: Clar, quan hauria de ser, quan hauria de ser al revés, no? De fet, ara m'ha fet recordar això, que hi havia un documental que va guanyar un premi, l'últim premi Gaudí, que es diu Diari de la meva sextorsió, d'una noia que va perdre el seu ordinador a una estació de tren de Madrid, a Atocha, i que aquell, durant mesos, li van estar fent xantatge, i al final ella va decidir penjar les fotos que estaven, que, per les quals li estaven fent xantatge, i d'aquesta manera va burlar, podríem dir, el seu assetjador. Així que potser hem de començar a anar per aquí i fer el que ella havia fet en aquest diari d'una sextorsió. És una bona idea.
3: Bueno, es verdad, o sea, yo creo que eso es un ejemplo maravilloso, pero es verdad que cuando se difunden este tipo de imágenes, bueno, no todo el mundo es capaz a veces de confrontar las consecuencias, ¿no? Pues un adolescente en un instituto donde sufre bullying, ¿no? O tiene que, ¿no?, atravesar ese pasillo donde todo el mundo la señala.
2: I una dona adulta, clar, i una dona adulta que potser té una feina de cara al públic o en un...
3: Por ejemplo, hay gente que puede perder su trabajo por algo así, ¿no? Incluso, o sea, es verdad que estas imágenes pueden producir mucho daño y por tanto es cierto que una tarea es estar del lado de estas personas que las sufren, ¿no? Y hacerles sentir acompañadas, y también hay una tarea del feminismo que es intentar que esto no siga pasando. Pero bueno, es verdad que a veces nos olvidamos también de poner el acento en que no deberían dañarnos tanto, ¿no? En que todavía deberíamos empujar un poco esa libertad sexual y esa sensación de que cualquier imagen nuestra, incluso sea de una práctica sexual, no debería avergonzarnos, debería avergonzar a los que las mueven.
2: Totalment. Ens agrada aquesta imatge. Núria Labau, moltíssimes gràcies. Merci.
3: Gràcies.
2: Bona
3: a vosaltres.
2: Gràcies.
3: Bona nit.
2: Georgina Monge, com sempre, ens encanta que vinguis al programa, que ens faci reflexionar. Escolta, avui hem anat una mica estretes, perquè, clar, esclar, Dolors Miquel copa molt de lloc.
1: Donava per molt, clar que sí.
2: Donava per molt. Moltíssimes gràcies. Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies. Demà ja sabeu que s'acomiada Alexia Putellas del futbol, del Barça, i farem un programa especial parlant de dones, futbol, i estarem molt atents al que passi. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues al sector de l'educació. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros, un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: Tot això s'hauria de sumar l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. La vaga d'avui a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern perquè retirin el suport a l'executiu de Sánchez.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge adverteix a la dona de Pedro Sánchez que si no s'hi presenta podria adoptar mesures cautelars. La citació arriba l'endemà de l'últim informe de l'UCO que contradiu les sospites del magistrat.
3: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta.
1: El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna.
3: Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
4: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
3: Abans d'acabar l'any s'han fixat 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per a futures missions tripulades cap a Mart.
1: Esports, Alexia Putellas jugarà avui el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
3: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: I encara en futbol, avui es disputa la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace. El partit es disputa a Leipzig, a Alemanya, a les 9 del vespre.
0: Fins aquí les notícies. Les 5

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 27 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que avui dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor. A les comarques de Girona i a la Catalunya central es rondaran els 34 graus a Ponent, els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cervera veuran sortir el sol a les 6:26 del matí i aquí el dia durarà exactament 14:53.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Comencem el dimecres amb aquesta cita del músic britànic Mike Oldfield.
0: Mike Oldfield.
1: L'èxit sovint és una arma de doble fil. Quan t'arriba de jove, atreu aprofitats i paràsits.
0: De fet, li va arribar l'èxit molt aviat a Mike Oldfield i, de fet, avui arrenquem el programa amb una d'aquelles cançons que amb el temps s'han convertit en clàssics de la música. L'escoltes a la ràdio i no canvies de dial, tant si val si ho fas al matí, a la tarda, a la nit o de matinada, perquè gairebé sempre encaixa en qualsevol moment del dia. A veure si amb els primers compassos sabeu de quina cançó us parlo.

0: o de Michael Field, i és que tal dia com avui, un 27 de maig, però de l'any 1983, es publicava el disc Crazes, on incluïa la que amb tota probabilitat és una de les seves grans joies musicals. Per cert, una cançó que res, que per res definia el disc, que es va moure entre el rock progressiu i la música electrònica passant pel pop. L'encarregada de posar-hi la veu va ser Maggie Reilly, i la cançó es va convertir ràpidament en un èxit internacional i encara avui és considerada un clàssic del pop i del rock melòdic dels anys 80. Tampoc seria una cançó massa optimista. En teoria parla de la història d'una persona que perd algú estimat durant una nit marcada per la llum de la lluna, però al llarg dels anys moltes persones l'han interpretat com una reflexió sobre la mort, la pèrdua i els records que continuen vius després d'una absència. I, de fet, una de les teories més conegudes és que Moonlight Shadow podria estar inspirada en la mort de John Lennon, assassinat l'any 1980, tot i que Mike Oldfield mai ho va confirmar. A aquestes hores del matí ens acompanya la lluna, però li queda ben poc per donar pas al sol, i amb el sol un nou dia. No som tan pessimistes com la cançó, perquè ens agrada encarar el matí amb energia positiva, i més que morts de son, que una mica també, aquí anem carregats de vida, i que duri!
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar de llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dimecres, què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Doncs vinga, meitat de setmana, això ja fa baixada.
2: Ja comença, bueno, de moment pujada fins a les 9 del matí, que ja començarà a fer baixada per les 6 hores que ens esperen del matí de Catalunya Ràdio. Avui molt pendents de la nova jornada de vaga d'educació, avui a tot Catalunya. Tindrem a Yolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, el principal sindicat. De moment no es preveuen talls a primeríssima hora del matí, sí que se n'esperen més cap a les 9, però us anirem explicant a mesura que vagi passant, perquè, com sabeu, no sempre s'avisa i, per tant, estarem atents.
0: Sorpreses.
2: Seguirem parlant del cas ZP. Avui tenim l'advocat que representa l'acusació particular, Luis María Pardo, i tenim a la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, perquè ens expliqui com veu el partit tot el que està passant amb Zapatero. I sobre la visita del Papa, tindrem el coordinador general de la visita a tota Espanya, que és en Iago de la Cierva. En tindrem quan faltin 20 minuts per les 10. Després passejarem amb l'Albert Tom, i a la secció de telesèries amb la Mariola Cuells i el Darío Porras parlarem de Rebelejar amb el seu director, el Pol Rodríguez. Per tant, estigueu atents a aquesta sèrie, que pinta molt,
0: molt bé,
2: i molt
0: sí.
2: bé. I a les 11 anirem al Camp Nou, on s'acomiada Alexia Putellas. Farem una taula especial per la llegenda del Barça, que diu adeu, i aviam que, com s'acomiada abans de l'últim partit, que serà aquesta tarda. I amb tot això i l'humor ja haurem fet les 12.
0: Doncs és que bé.
2: Mitja setmana feta, ja veus.
0: I avall que fa baixada.
2: Vinga, va.
0: Gràcies, Maiol. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Ens acabem de despertar, però el món seguia girant. I què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, com no se n'ha parlat gaire, avui us porto notícies fresques de Bad Bunny.
0: Home...
3: Sí.
0: Què ha passat?
3: Continua conquerint els Estats Units. Diríem que la zona de Florida la té bastant controlada. Ara farà el salt a la costa oest per intentar conquerir Hollywood. Mm? Aquesta nit hem sabut que s'incorpora a l'univers de Toy Story.
0: Com?
3: Tal qual.
0: Farà de Nino?
3: Notícies fresques. El cantant porto-riqueny posarà veu a un nou personatge de la... Espera't, que tenim coses més.
0: Ai, a veure.
3: Posarà veu a un dels personatges d'aquesta cinquena entrega, que es diu Toy Story, una pizza amb ulleres de sol.
4: Que gran és.
3: Pixar ja n'ha ensenyat un primer abans i
0: Pixar,
3: a les xarxes...
0: Pixar, no pizza.
3: No, Pixar, sí.
4: Val.
3: Però el personatge
4: es diu
3: pizza amb ulleres de sol. I els fans ens han embogit. Escolta una mica com va això. Bàsicament, Bad Bunny posarà veu un personatge que és una pizza,
0: sí,
3: un tall de pizza amb unes ulleres de sol. Per tant, ja veurem què passa.
0: Que bé, que xulo.
3: Sí, sí. De fet, la relació de Bad Bunny amb Toy Story ve de lluny, durant la pandèmia. Es veu que ja feia, jo no ho sé, jo ho he hagut de buscar això, ja feia vídeos casolans amb figures de Woody, Buzz i companyia, doblant-los ell mateix, posant-los veus i fent-los parlar. Per tant, té una llarga trajectòria. En tot cas, haureu d'esperar uns dies, perquè això s'estrena el 19 de juny I és interessant l'argument, molt interessant, perquè planteja una nova batalla. Les joguines tradicionals contra una tablet.
5: Home, que bé. M'encanten els guionistes de les pel·lis d'animació, t'ho dic, perquè és que a vegades hi ha uns arguments que són una meravella.
3: El tràiler no apareix al pizza amb ulleres de sol, però és molt interessant i molt divertit, ja veureu.
5: Doncs haurem d'esperar, com estaves dient, fins al 19 de juny per veure la veu, millor que veure, sentir la veu de Bad Bunny a la pizza en aquesta producció de Pixar. Gràcies, Àlex Bosch.
3: Adéu.
5: Fins ara. Mireu, pràcticament arribem a un quart de sis del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, com sempre, des dels matiners a Catalunya Ràdio, i avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per idees com la que han tingut Robert Santamaría i Míriam Checa. Tots dos pateixen malalties que els hi provoquen dolor i pèrdua de mobilitat. Però tot i això, ara mateix estan entrenant per pujar un cim de 3.000 metres a la vall de Boí, al Coma les Vienes. La iniciativa forma part de la campanya Reuma 3.000, amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties reumàtiques i demostrar que, tot i patir-les, és possible tenir una vida activa.
5: Estem esperant que, si no aquest any, l'any que ve li donguin la medalla de la ciutat a la lleidatana més lleidatana dels matiners de Catalunya Ràdio, que és Marta Viana, perquè avui toca parlar dels carrers de Lleida.
4: Sí,
5: o, si més
4: veu...
5: no, d'una cosa que parlarem poc.
4: Sí, perquè es veu que han estat rebatejats. Es veu que alguns carrers i places de la ciutat ara han aparegut amb un cartellet nou al costat de, del que és habitual, el color marró. Doncs ara han aparegut un cartellet nou, que en aquest cas és de color blau, amb noms ben diferents als que estem acostumats. Us fico un parell d'exemples. Per exemple, el carrer Major ara es diu carrer d'imatge per al diagnòstic, o el Palau de Vidre ara es diu Palau d'Higiene Bucodental.
5: Però què està passant a Lleida exactament?
4: Després
5: de la plec?
4: Sí, exacte. Mira, m'ho he preguntat. Quan no. la notícia de pensar, però serà una broma dels aplequistes d'un diumenge a les 8 del matí? Doncs no. Es veu que no, que això, que estigueu tranquils, perquè això no es quedarà per sempre, sinó que es veu que és una campanya publicitària de l'Escola de Cicles Formatius, que es diu Ilerna, per oficialitzar que des d'avui serà, doncs, el principal patrocinador del Força Lleida, que
5: Força
4: és l'equip del bàsquet, i substituirà, doncs, el que ja hi havia fins ara. Tots els noms, si no us n'havíeu adonat, doncs són títols dels cicles de formació professional que imparteix l'Escola Ilerna.
5: Vinga, amunt Lleida, com sempre, des de la terra ferma. Acaba de fer un badall que no s'ha menjat l'espometa del micro de Miracle, Lara García.
4: Ui, si et brillen els ulls, ara. Que em queien els ulls de les
5: cultes. Mare meva, però...
4: Sí.
5: Mare de Déu.
4: Timmeu, quines llàgrimes.
5: Si t'acabo de veure la campaneta des d'aquí...
4: Ha sigut molt fort.
5: Estàs bé? Tot bé?
4: Bueno, s'ha d'oxigenar el cervell.
7: Estic trasbalsada ara mateix.
5: L'altre.
4: Oh, els badals són per això, nois. Ja?
7: Sí, no ha sigut tan llarg que pensava que s'acabi, ja queda llegir, saps? Ja està, nois.
5: Sí?
4: Si vols, tornem a explicar-ho dels carrers de Lleida.
7: Aixugo les llàgrimes i podem seguir.
5: Escolta, amb quina bona notícia ens haguem al matí, si pots.
7: Sí, sí que puc. Manlleu ha estrenat un mural gegant de Pilarín Vallès que converteix la ciutat en una enciclopèdia visual. Per què? Doncs perquè aquest mural que ha pintat la Pilarín té tots els elements identitaris del municipi. El podrem trobar a la nova zona dels rentats i no té, i té com a elements destacats, el Ter, el Serpent o les entitats que donen vida a Manlleu. Sentim declaracions de Pilarín Vallès a Nou TV.
8: Homenatjar la gent que donen bona vida amb un poble, amb una ciutat, amb una vila, que donen bona vida, però que poder ningú els hi farà un monument privat. I és un monument per tots ells, per la gent dels gegants, dels diables, de la Sartén, tota aquesta gent que donen aquesta part divertida de pertànyer a un lloc concret.
5: És impossible. És imparable, té energia per parar un carro Pilarín Vallès.
7: És perfecte.
5: És que és una meravella.
4: Tant de bo tot Catalunya pintat amb els seus dibuixos, també us ho dic, eh?
5: A Vilassar de Mar crec que n'hi ha un de la Pilarín Vallès,
4: sí?
5: També, al costat del mercat municipal.
4: Que
5: per tant, escolta, sí? Estaria molt bé que Pilarín Vallès fes un tour.
4: Sí. Pobreta.
0: Per anar pintant. Home, però si està estupenda. A mi m'encanten les imatges d'estiu de la Pilarín Vallès tirant-se a la piscina. Quan fa els rils aquells, deia, tirant-se de cap a l'aigua.
4: No és estiu fins que la Pilarín no es banya a la piscina.
0: És a dir, és que fins ara teníem la portada d'Anna Obregón a Lectures.
4: No, res, res.
0: Com Pilarín Vallès.
4: Ara és el posado de la Pilarín.
0: I parlant de posados i de pilarins, arriba Ot Serra a saber amb quin motiu, perquè ella és com Anna Obregón o Pilarín Vallès, és com una diva de la ràdio aquestes sí. hores del matí, i ens explica un motiu per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és fomentar l'ús del català. L'Ajuntament de Lleida ha més que duplicat les seves accions de 16 a 38 perquè creixi l'ús social de la llengua. El comerç, la restauració, l'esport, el lleure i els serveis. Pilar Bosch és la regidora de Cultura de la Paeria.
10: De totes les accions que presenta, tenim, per exemple, un minisite on trobareu tots els cursos de català que estan disponibles a la ciutat. Després tenim també voluntariat lingüístic. Fins ara fèiem a tota la ciutat i ara hem començat fent un pla pilot per barris, començat a Capcom. Però ara el farem també al Clot.
9: L'Ajuntament ha impulsat també una campanya per reivindicar l'accent nord-occidental.
0: Bones notícies per anar engegant aquest dimecres 27 de maig. En 10 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Sembla mentida que dos noms tan diferents, però tan coneguts, tinguin un punt d'unió. Avui volem saber com batega el cor, en aquest cas, amb Mana Castillo i John Travolta.
4: Sí, us preguntareu, quina relació tenen aquests dos?
0: Doncs quina relació tenen aquests dos?
4: Ostres, nois, quina bona pregunta!
0: Oh. Espera, no sé si tinc un badall per aquí.
11: Si no, tira l'estat.
4: Sí, sí, algun cop me l'has tirat, el badall.
0: Eh, que l'he tirat
4: algun
0: cop? El tens
4: perquè jo he rebut badall.
0: Vaig lent a vegades buscant això. Explica'm això, a veure.
4: Us ho explico. L'actriu catalana ha passat per la Revuelta i ha explicat que va sopar amb John Travolta, l'estrella de Hollywood, perquè Travolta ha rodat recentment una pel·lícula amb el seu nòvio, que també és actor, que és l'Álvaro Mel.
12: Yo conocí a John Travolta porque hice una peli con mi chico y le conocí y es muy majo.
13: ¿Conociste a John Travolta?
12: Sí.
13: ¿Una peli con tu novio?
12: Sí.
13: ¿Quién es tu? Bueno.
12: Álvaro Mel, se sabe. Yo he cenado con él, pero ya está, ¿no?
13: Sí. ¿Cenaste con él? ¿Qué dijo? ¿Qué comió?
12: Le encantaron unas croquetas de carabinero.
13: ¿Aquí en España?
12: Que no las había probado nunca y estaba flipando. Yo decía, qué fuerte que yo en Travolta no había probado una croqueta.
13: Pero le pega que le guste la chicha, ¿no? Que pidiese luego.
12: No, es delicado.
14: ¿Pero come de verdad?
12: Sí, sí, sí. Yo lo he visto.
13: ¿Tú piensas que en ese estrato de Hollywood ya directamente se alimentan de pastillas?
14: Yo, y... De pastillas, pero por el culo, solo, únicamente.
0: M'encanta. Ara estava recordant el dia que Úrsula Corberó estava explicant que va pujar l'avió i Madonna la va parar a l'època sí. important, l'època més potent de la Casa de Papel.
4: Que dic,
0: escolta, m'ho expliqueu aquí com si estiguéssiu parlant de... No
4: sé, és fortíssim.
0: Del vostre veí.
4: El món al revés, eh?
0: Home, total, tu imagina que ets a l'avió i et para Madonna per felicitar-te per la sèrie. A mi em ve una parada cardiorrespiratòria.
4: Home,
0: a veure, parlem en aquest cas de Francesca Scorsese.
4: Sí, perquè la filla del director de cinema, Martin Scorsese, ha contestat els atacs que ha rebut el seu físic després de confirmar-se el seu paper a la sèrie Senyor i Senyora Smith. Diu que ella està acostumada, malauradament, a les crítiques per ser filla d'una persona coneguda, però que li ha sorprès l'odi que ha rebut. Ha decidit contestar amb un vídeo a TikTok.
15: I get it, I'm not the most beautiful.
16: Ho entenc, no sóc la noia més maca del món. No sóc la més prima del món. Estic planeta, ho sé. Però a qui cony li importa? Hi ha moltíssims trolls, moltíssims bots i gent que només es dedica a intentar arruïnar-te el dia. Aquesta mena de coses són les que fan que la gent es tregui la vida.
0: Boníssima reflexió la que fa Francesca Scorsese a través de les xarxes socials i que segueixi reivindicant el que està dient, perquè té tota la raó del món.
4: I tant, s'ha fet viral i és... És lamentable que encara estem així, però
0: exactament.
4: Vaja.
0: I agrair des d'aquí la interpretació meravellosa de Sílvia Creus, que és la nostra dobladora oficial.
4: Un 10. Ho fa molt bé. Que... A més, estarà contenta quan li demanem.
0: Sí, es fica en el paper, eh? Sí. A més, li posa intenció,
4: sí.
0: que és el que compta. Una de les clàssiques de Catalunya Ràdio. Per cert, quin son ens deixa la ràdio?
4: Al matí de Catalunya Ràdio, l'historiador i hispanista Ian Gibson va parlar del seu últim llibre sobre Federico García Lorca, símbol dels desapareguts durant la guerra i la dictadura.
17: Las heridas no se han curado, no se curan nunca. Solo se curan cuando ves la calavera de tu abuelo con un agujero en la nuca o en el cráneo. Y la gente llora y se muere. Yo he estado y no he visto ganas de venganza en absoluto. Solo quieren saber dónde están los huesos del padre y del abuelo y ver los restos.
0: I amb 7 minuts arribem a 6:15.

0: avui desenfundem la música de Sex Pistols,
1: perquè un 26 de maig del 1977 el grup llançava aquest tema tan i tan icònic que es va publicar coincidint, de fet, amb les celebracions del jubileu de plata d'Elisabet II. Però el tema es veu que el van vetar tant en la majoria de ràdios com en les televisions, perquè tampoc van decidir comprar-ho. Tot i això, encara que no hi va haver molta, molta promoció i la promoció, vaja, que s'esperaven, el disc es va esgotar superràpid i va aconseguir colar-se a les llistes oficials fins a aconseguir el número 2.
0: Recordant avui God Save the Queen de Sex Pistols als matiners de Catalunya Ràdio. I com sempre, si us acabeu de despertar i esteu fent el primer cafè, alerta, perquè arriba la gent d'Astrocat.cat que ens ha d'informar de quin dia ens espera astrològicament parlant, que és important estar connectats amb les energies. Avui ens ho explica la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 27 de maig el Sol fa un contacte harmònic amb Plutó i això ens dona profunditat, claredat i força interior. Pot ser un bon dia per mirar més enllà de la superfície.
0: Doncs aquí ho deixarem.
3: Que mireu a la superfície.
0: Mirem a la superfície.
3: Més enllà de la superfície.
1: Més enllà
0: de la superfície. Bé, en tot cas, ho haurem de mirar. Mirem a la superfície, no indaguem.
3: Trobarem el cap.
0: No indaguem gaire més. I quan falten 5 minuts per arribar a 5:45 del matí, qui m'ho farà, espelmes, avui?
1: Avui felicitem des de la ràdio, com no podia ser d'una altra manera, el nostre company de Catalunya Ràdio, home, Ricard Torquemada. El periodista esportiu bufarà 55 espelmes. Mírala, la cantant Ana Belén, que també fa anys molts menys que la Puerta de Alcalá, fa 75. I acabem felicitant Neil Finn, que potser pel nom no ho sona, però us direm que és el cantant de la mítica banda Crowded House. Celebra que avui arriba el 68. Molta alegria i per molt molts anys en el dia del vostre aniversari.
4: Hola, soy Leo Messi. ¿Cómo están? En estas horas oscuras en Miami yo me voy a dormir con Mels Matinés, Ambe, Xavi, Canalías. Un saludo, boludos.
5: Els Matinés.
0: Com cada dia, els matiners de Catalunya Ràdio, repassarem alguns sons que ens ha deixat alguns personatges coneguts com Anna Milán. I també alerta que Paz Padilla ha parlat per primera vegada després de conèixer la notícia que torna a Telecinco després de molts anys amb un programa que farà durant el cap de setmana. Us ho deixarem escoltar d'aquí uns moments al programa. I, de fet, tal i com ens estava comentant la Lara, avui fa anys la veu de Crowded House, Neil Finn, la cançó, sens dubte, més coneguda de la banda és Don't Dream It's Over, èxit que, de fet, han versionat moltíssimes vegades i diversos artistes. Avui arribarem a 6:15 del matí amb una delícia que van interpretar a cop de duet l'enorme Miley Cyrus i Ariana Grande, dues de les veus més poderoses de la música pop.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 27 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, ja ho hem dit també a l'inici del programa, hi ha vaga dels centres, als centres educatius de tot Catalunya.
1: Els sindicats de docents mantenen la protesta malgrat que han acostat posicions amb el Departament d'Educació. L'executiu els ofereix un complement lineal de 40 euros per aquest curs vinent, que va en la línia del que reclamen els sindicats, que, malgrat tot, encara ho veuen insuficient. Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
2: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: Els sindicats i representants d'educació es tornen a reunir avui per mirar d'arribar a un acord, mentre els docents han convocat protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
0: I avui també fan vaga els treballadors de les refineries de tot l'estat.
1: Això pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació. Toni Carmona, del sindicat STR, majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
3: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que ja toca resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas Plus Ultra.
1: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que la setmana passada proclamava la innocència de Zapatero, ara opta per un discurs més prudent.
4: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
1: Cada vegada hi ha més veus, fins i tot de dins del Partit Socialista, que creuen que convindria avançar les eleccions.
0: La Moncloa confia que les explicacions de Zapatero puguin donar-li aire, però s'hauran d'esperar.
1: L'expresident socialista no compareixerà a l'Audiència Nacional fins al 17 i 18 de juny i anirà més tard del previst perquè el jutge ha acceptat la petició de l'expresident d'ajornar 3 setmanes la seva declaració per poder analitzar l'extens sumari.
0: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència.
1: I demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. L'actual ministre principal escocès, John Sweeney, defensa la independència posant com a exemple l'energia.
5: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
0: La NASA posa la primera pedra per construir la primera colònia humana a la Lluna.
1: Ha anunciat que, abans d'acabar l'any, llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió serà per explorar el pol sud lunar, ho ha anunciat l'administrador de la NASA.
6: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
1: Abans d'acabar l'any hi haurà 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna.
0: I en les últimes hores, Rosalía ha regnat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
1: Ha estat la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a què optava, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux, el de millor videoclip per Berghain o el de millor cançó per La Perla. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb diversos protagonistes a les portades del dia, sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andic. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "He estat i sempre seré una culer". El periòdico foto d'arxiu de Putellas al camp, amb la samarreta blaugrana, i diu que el Barça perd la seva reina. feina.
8: A La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Hi ha El País sobre la investigació del cas Zapatero i llegim que la CEPI anticipava a les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero.
7: Cas Endic, Diari Ara i La Vanguardia, titulars pastat, Jonathan Endic deixa el càrrec de Mango de manera temporal i atenció perquè el periòdico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Endic previ a la caiguda.
8: Hi ha altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau i El País que el descontentament social impulsa l'ultradreta a Colòmbia.
0: Avui, varietat de temes als editorials dels diaris, excepte els de més a la dreta, que un dia més el dediquen al cas Zapatero.
8: El Mundo urgeix Pedro Sánchez a assumir responsabilitats polítiques pel que considera un escàndol al voltant de l'expresident.
7: I subratlla que el profund desgast del PSOE va portar ahir el president de Castella-La Manxa a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o se sotmeti a una qüestió de confiança.
8: L'ABC veu sospitós que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, cessi la jutge espanyola que fa d'enllaç amb els tribunals francesos i suïssos.
7: I remarca que la decisió del cessament es va prendre després que França i Suïssa advertissin d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals a la qual hi apareixia Plus Ultra.
8: Per la seva part, La Vanguardia dedica l'editorial al projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres per regular la intel·ligència artificial.
7: I diu que regular la IA no serà senzill, però és imprescindible.
8: L'editorial de l'Ara parla sobre les mesures per a la sostenibilitat de les pensions.
7: Assegura que aprofundir en la jubilació activa, és a dir, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense perdre la pensió, és una solució més.
8: El periòdico es fixa en el laberint negociador entre l'Iran i els Estats Units.
7: Considera que el bloqueig del diàleg entre les dues parts té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
8: El País diu que cal una acció urgent contra l'epidèmia de l'Ebola.
7: I afegeix que les retallades de Trump han de ser compensades de forma immediata per la resta de països membres de l'Organització Mundial de la Salut.
0: I quan passen 7 minuts de 6:15 del matí, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
9: Hola, bon dia.
0: Repassem també la premsa digital. Un restaurant històric de Planoles busca salvar-se.
9: Sí, ho fa oferint sou i casa a un professional de l'hostaleria per gestionar el local i que pugui continuar obert. Es tracta del restaurant La Carretera de Planoles, al Ripollès. La previsió és que la nova etapa pugui començar ja entre setembre i octubre. El local té capacitat per una vuitantena de persones. Ho veiem a Nació.
0: Què s'han proposat defensar a Gran Canària?
9: El seu Ustedes. El Cabildo ha llançat una campanya a les xarxes per evitar que el vosotros se l'acabi menjant.
10: Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas.
11: Pero ninguna tanto como ustedes.
10: Ustedes. No vosotros. Vosotros.
12: No suena natural.
10: No perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes.
9: Doncs aquest tret lingüístic que va aterrar a l'arxipèlag a finals del segle XIX provinent d'Andalusia Occidental, ara el volen defensar amb una campanya que arrencarà aquesta setmana mateix.
0: Molt bona campanya, perquè sens dubte l'Ustedes
9: sí.
0: Marca... Sí, marca sí, Canària, sí. Però de tota la vida.
9: Exacte.
0: Alerta, la notícia que interessarà als nostàlgics del cotxe.
9: Perquè Citroën

0: Sí,
1: home. He vist la millor coca, dic això. Això ja hem de començar aquí.
0: Que la pastisseria Hoffman ens en porti una miqueta.
1: Doncs va, la pastisseria Hoffman, ara ho deies, ha guanyat el primer premi en la categoria de la coca de Sant Joan Creativa, aquesta inspirada en unes postres de festuc. La pastisseria Feixat ha obtingut el segon lloc en la modalitat de llardons. Aquest any hi ha hagut rècord de participants amb 88 pastisseries i 302 coques. Qui també ha obtingut premis al Forn Cabrianes amb la millor coca de Sant Joan de xocolata. Ho recull BTV i totes són molt bona pinta.
0: Molt bones, gràcies, Sílvia. Pot ser que hi hagin hagut tocants a la vostra habitació, vapor, perquè avui a Barcelona, almenys ciutat, hi ha hagut nit tropical i avui alerta perquè tindrem un dia de ple estiu.
2: Sí, de fet, també com la nit de diumenge i dilluns, que ja va ser realment amb temperatures molt altes. Avui seguim amb aquesta temperatura d'estiu a tota Catalunya, amb un temps assolellat, amb algun núvol, però serà inofensiu només al Pirineu, ambient molt, molt càlid, màximes de 30 graus a la costa, 33 a l'interior, 35 a Ponent, fins i tot 36 a la Conca de Tremp. Una calor que, atenció, perquè serà encara més intensa demà.
0: Veus? Marta, calor, caloreta.
3: Calor, calor. És perillós aquesta calor. Un moment, que no arribo al micròfon. No, que m'està... És igual.
0: Però no serà per l'alçada, no? Que no arribes al micròfon.
3: No, m'està posant bé la sabata, que no sé què m'ha passat baixant per aquí.
0: 5 minuts, arribem a 5:45 del matí. Aquestes hores, com sempre, amb la Marta, repassem alguns apunts culturals. Marta.
3: Mireu, avui hem de començar parlant de Rosalía.

0: no para de recollir premis,
1: no
0: eh? No para.
1: No para i no va a les gales. A recollir-les.
0: No pot.
1: Evidentment que no, que està en plena gira i, per tant, té una agenda complicada, però es veu que ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ha estat la gran guanyadora de la nit. Ha aconseguit 8 guardons als que optava i se'ls han dut tots, entre els quals doncs, el de millor disc per Lux, millor videoclip per Bergain o millor cançó per La Perla. Recordem que aquesta gala s'ha fet a Madrid aquesta passada nit. Perdoneu. També s'ha aconseguit el Premi d'Honor, ahir ho explicàvem, a Joan Manuel Serrat, en reconeixement de tota la seva trajectòria, i 3 noms més, perquè Guitarrica de la Fuente, Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz s'han emportat 2 premis cadascun.
0: Escolta'm, anem amb algunes propostes per avui mateix. La primera, home, Alfred García. Muy bien.

0: Quina meravella de disc ha fet l'Alfred García. L'últim que ens va presentar està carregat de cançons delicioses.
1: Doncs, si et ve de gust, avui a l'Udegas, a 8:45 del vespre, actua Alfred García, ho fa dins el Festival Empremtes, potser ens agafa una... A nosaltres dormim, una mica tard, dormim. Però en qualsevol cas, qui ens estigui escoltant i vulguin a veure l'Alfred García, ho pot fer avui a 8:45 del vespre. Si no, segona proposta, avui al Teatre Romea s'estrena Una madre de pel·lícula amb Toni Acosta. Per tant, és una gran oportunitat per veure-la. Això, teniu temps fins al dia 14 de juny. I acabem, si us quedeu a casa, amb una notícia sobre Paul McCartney.

0: M'atreviria a dir que l'imparable Paul McCartney, eh?
1: L'imparable, perquè... I molt modern. M'agrada molt perquè avui l'ex-Beatle farà un TikTok live per presentar el seu nou àlbum. Ho podreu seguir avui a la tarda a partir... Em sembla que són 4:45 de la tarda. Entreu, el seguiu i a veure què ens expliquem.
0: I aquestes hores del matí, quan en 2 minuts arribem a 6:45, volem saber cap on movem el dial aquest matí. Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1987 per recordar el programa de Catalunya Ràdio L'Aventura és l'Aventura, un concurs diari en què el presentador Josep Maria Bax reptava la imaginació dels oients amb preguntes de cultura general. Els concursants havien de triar el seu propi escenari fantàstic per respondre preguntes i superar una missió.
3: Després de 3 dies de llarg i polsós viatge, havia arribat. Va fer el que calia i va obrir la porta. I ja hi era. En Jordi havia arribat al cèlebre saló. Ara podia calmar la seva set.
4: Et tu, nano! Pot-me un bon whisky!
5: I va una d'aigua de foc pel cavaller!
3: En Jordi estava

0: entubat i cansat. Havia aconseguit el seu objectiu, travessar tot l'immens estat de Texas i inaugurar d'aquesta manera el nou servei de correus. S'havia guanyat aquell traguet. Mentre bevia aquell whisky pudent, observava la rossa que hi havia asseguda damunt del piano. Era maca, i a més, li feia l'ullet.
1: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, a Nigèria, és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
2: Bon dia, matiners. A Nigèria celebra avui el Dia del Nen, una jornada especial per recordar el dret a tot infant a una bona educació, salut, seguretat i oportunitats per desenvolupar-se i ser el que ells vulguin.
3: So appreciate God for the life of the children, for the wonderful things God Almighty has been using them for. I appreciate God for this day and I return honor to God.
2: És festa a totes les escoles i els nens i les seves famílies surten als carrers en desfilades i concerts per celebrar la jornada. És un dia també en què moltes empreses permeten que els més menuts de casa acompanyin els seus pares i mares a la feina i així veuen el món adult.
4: There been so much activities, the children has gotten a lot of reasons to dance, to jump, to celebrate the goodness of God in their lives.
2: A molts altres punts del món aquesta festa se celebra el dia 20 de novembre i es fan esdeveniments similars als d'aquí a Nigèria. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Nigèria pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I d'aquí 15 minuts, Maiol Roger engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Doncs molt pendents de la vaga d'educació. Ahir va haver-hi reunió encara sense èxit entre el departament i els sindicats i es manté aquesta vaga que avui recordem és a tot Catalunya, però de moment, i subratllo aquest de moment, no estan previstos que hi hagi talls a les carreteres. Us n'anirem informant a mesura que avanci el matí. També en parlarem amb la Iolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, el principal sindicat dels convocants. Després parlarem del cas Zapatero amb l'advocat que representa l'acusació particular, Luis María Pardo, i també amb la portaveu del PSOE, la Montse Mínguez, el mateix dia que Pedro Sánchez parlarà per primera vegada sobre aquest cas a les 11 a Roma. I ja que anem a Roma, també parlarem de la visita del Papa amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita a tot Espanya, o això ho farem abans d'acabar l'agora. Passejarem amb l'Albert Tom i després a la secció de tele amb el Darío Porras i la Mariola Cubells parlarem de Revalejar amb el seu director, el Pol Rodríguez, d'aquesta sèrie que la veritat és que fa molt bona pinta. I a les 11, a la 10 d'Alexia Putella s'acomiada al Camp Nou amb la Porta i Juste i estarem allà amb el Marcos García i la Ruth Vilà i també ho comentarem amb la Sònia Gelmà i la Laia Tudel. I després una mica d'humor per acabar aquest dimecres amb alegria i xerinola.
1: Doncs res, d'aquí menys de 14 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I abans, per això, Lara García ja està entrant novament a l'estudi perquè hem d'estar pendents de la dada Maiol. Maiol!
5: Doncs mira, avui que tenim una nova tongada de la vaga d'ensenyament, nova dada sobre l'escola.
1: Sembla una sintonia de 3CAT Cultura.
5: Te l'he posat així, una mica, aviam si la descobríeu. Escolteu quan gasta el Departament d'Educació en sous.
6: Una forquilla?
5: Una forquilla, doncs...
1: Un ganivet.
5: Milers. Són molts diners.
6: Molts, no, no.
1: Molts milions.
6: Milers de milions.
1: Sí, jo també ho diria.
6: Milers de milions.
5: Milers de milions.
1: Jo diria... No ho
5: Heu
1: sé.
5: Heu de pensar que aquí va sous de tot el departament, és a dir, des dels professors fins a la consellera, fins a l'última persona que passa per una escola i cobra diners de la Generalitat.
1: 3.000 milions.
6: Més.
1: Més? 10.000.
5: Amb quina seguretat t'ho diu allà de redactora d'Economia?
6: Ja, és que tu m'ho dius a mi. Clar. Jo m'equivoco cada dia, saps?
1: Però, home, amb economia, va, afina una miqueta.
6: Jo crec que, no sé, 7. 7.000.
1: Jo diria 6, si diu la Lara 7.
6: 7.000?
7: Sí, menys,
1: va.
6: No sé. 6.000. Més, no?
7: 6.500.
5: Doncs la que més s'apropa... Tu quan has dit al final?
1: 6.
5: Doncs llavors el Canalies amb les seves trampes és la que més s'apropa. Segons el pressupost del 2026 són 5.312 milions d'euros. És el 64% de despesa del departament i són gairebé 1.000 milions més que el 2023. Recordem que a Catalunya hi ha 82.700 professors a la xarxa pública, només a la pública, no inclou concertada, i que segons un estudi de la UGT cobren de mitjana entre 2.400 i 2.700 euros mensuals sense comptar complements i triennis.
1: 5.312 milions, eh?
5: Exactament.
1: Ens quedem amb aquesta dada. Gràcies, Maiol.
5: Fins ara.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
9: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
10: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
9: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
11: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
10: Per darrere espera i pam, pam, pam.
9: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
14: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
13: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
15: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
13: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit...
16: La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
18: Catalunya migdia.
13: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
18: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les dues.
13: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió. A la tertúlia.
18: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
13: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
18: Tot costa.
19: La temporada del 10.
20: Mateu la oz mentre xiula, gaudeix del joc.
21: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
20: 10 temporades ja.
22: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
9: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
22: Per molts anys i que en feu molts més.
9: Som els matiners i tenim son.
23: Sí, una mica, sí.
9: Però no se'ns nota.
23: Jo he anat al metge, però m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
6: I es veu que hi participen, doncs, medallistes olímpics. I que els experts, evidentment, ja estan alertant.
1: Estossega.
6: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadet, eh?
1: Ara torno a estar l'altre.
6: Torno a estar enganxadet, eh? A veure quan duro.
7: Ai, tornarà a perdre la veu.
6: Seguim. De moment, amb molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh?
9: Els més matiners. Matiners.
1: Vinga, va, que en 9 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners des de Catalunya Ràdio. 9-3-2-0-7-4-7-4. Ens encanta parlar amb vosaltres a aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebem les primeres trucades. Abans, per això, alerta, perquè Ana Milán ha concedit una entrevista a Mujer Hoy i ha parlat, sobretot, del desig de viure intensament i, com sempre, sense pèls a la llengua.
24: De hecho, es lo que más reivindico. Practico mucho el dolce farniente. Practico mucho el normalizar. No, no quiero ir a cenar. Practico mucho el... No, me apetece estar conmigo a solas. De hecho, practico mucho el... Gorda, ¿puedo pasar por tu casa a tomar un café? Claro que sí, pero a las 6 te vas. Esto lo practico yo mucho con mis íntimos. Creo que todos estamos en un momento donde intentamos ser políticamente correctos y se nos está olvidando comunicarnos. La verdad siempre suena bien.
1: Doncs un altre aprovat per Ana Milán.
6: Molt bé, m'agrada tant, l'Anna.
1: Hauríem de tenir una conversa, Bad Guia i Ana Milán, eh?
6: Ai, sí.
1: Perquè jo crec que seria una bomba de rellotgeria, una conversa entre elles dues.
6: Podríem trucar-la, l'Anna.
1: A l'Anna Milán vols trucar-la? Doncs vinga, ho preguntarem, sí. A veure què tal. Mira, tens la Vanessa allà de producció, doncs mira, ja li
6: sí,
1: pots dir en directe.
6: Encanta.
1: Ja està, l'Anna Milán. Perfecte, gràcies, Vanessa. I també, per cert, qui ha parlat per primera vegada, que s'ha sincerat moltíssim, després de conèixer el seu retorn a Telecinco, ha estat Paz Padilla.
25: Estoy súper ilusionada, ¿eh? Sí. A medida que va pasando el día, ya cuando lo veo ya, yo digo, guau, esto está guay.
26: Esto es el campo de casa.
25: No sé lo que luego resultará, no sé qué pasará, pero me da igual.
26: Hay nervios.
25: En mi vida. Estoy inquieta, pero yo creo que eso es muy bonito. Eso es lo que hace que estés creciendo, ¿sabes? Que estés ahí y viva. Si te pasas de... Sería como, guau, no hay energía. No.
26: Además que compartes horario con Emma García, que sois hermanas.
25: Sí, sí. Ay, mi Emma. Ay, mi Emma, con la que yo la quiero. Ay, mi Emma. Es una bellísima persona. Mira, me emociono, ¿eh?
26: No, pero... volver a la tele después de tantas cosas... ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste sí?
25: Pues mira, porque me entusiasmó el proyecto. Porque no era algo que yo estaba pensando ni había planificado. Y me buscaron y me dijeron, queremos hacer esto contigo. Y dije, ¡buah! Encaja en mi perfil, en el momento en el que estoy en mi vida y lo que quiero hacer. Y entonces yo digo, cuando las cosas suceden es porque el universo lo así lo dispone. Yo soy muy friki, muy intensa, como dice mía. ¿Tampoco tan intensa, mamá?
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. Jaume, molt bon dia.
27: Hola, bon dia, Xavi, com estàs?
1: Molt bé, i tu què tal?
0: Bé, aquí, que us volia saludar i donar-vos les gràcies per sempre acompanyar-me al camió des de tan doneta, saps?
1: Un aplaudiment pel Jaume, clar que sí, Jaume! Jaume, a quina hora comencem amb el camió?
0: Pues mira, jo m'he llevat a les 3 del matí.
1: Buah, és que...
0: Però he activat la targeta del tacògrafo a les 4 i mitja.
1: I com portes això de llevar-te tan aviat?
0: Va, ja estic acostumat.
1: Sí, no? El cos s'acaba acostumant, no? Una miqueta, tot això?
0: Sí. A dormir... Després, com ens fan esperar tant els jocs,
1: sí,
0: pues faig una petita fiesta, saps?
1: I escolta'm, que a vegades penso que els camioners heu de tenir una paciència perquè us mengeu tot el que passa a la carretera, eh?
0: Sí, xiquet.
1: No?
0: No sols són els turismes, eh?
1: Clar.
0: Els camions, saps, n'hi ha cada història que no veus, però bueno. I mira, escolt... Catalunya Ràdio es passa més ràpid, saps?
1: Ara. I escolta'm, fins a quina hora treballem, Jaume?
0: Pues mira, hasta que, com diem nosaltres, hasta que doni el disco, saps? pues mira, si avui he enganxat a les 4 i quart,
1: sí,
0: pues compta tu 15 hores.
1: 15 hores diàries?
0: He sortit a tornar, són 9 de conducció.
1: Déu-n'hi-do.
6: I des d'on has sortit, Jaume, i on vas?
0: Cau a Huesca, i ara vaig direcció Lleida.
1: Que t'hem perdut un moment. T'hem perdut una mica, Jaume, torni. D'on surts i cap on vas?
0: Mira, surto de Tortosa.
1: Val.
0: A les 4 i quart, vale?
1: Sí.
0: I ara vaig a Solsona a descarregar.
1: Val.
0: I ara, o sigui, ara estic arribant a Lleida, a la ciutat de la nostra amiga.
6: Ah, clar. Esmorza vella, eh?
0: No, m'emporto tot aquí al camió perquè tot és molt car, saps?
6: Ja. Clar, si ho has de fer cada dia...
0: Sí, alguna vegada sí que paro. A Maial, que n'hi ha un lloc molt xulo per mitjà.
1: Doncs Jaume, nosaltres com cada dia de 5 a 6 t'acompanyarem els matiners de Catalunya Ràdio. Gràcies i molt de compte, sí, amb el camió.
0: Moltes gràcies, eh? Gràcies per la companyia.
1: A vosaltres. Una abraçada, Jaume.
0: Adéu.
1: Que vagi bé. 9320-7474. Josep Maria, molt bon dia.
2: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
1: Home, Tarragona, què tal? Què diuen aquests tarragonins?
2: Pues ciutat imperial. Aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
6: Molt bé.
1: A què et dedica, Josep Maria?
2: Jo sóc peixater, tinc una empresa de peix.
1: Molt bé, i a quina hora entrem?
2: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí. El que passa que jo disposo d'una nau i allí rebem i vaja, tenim més feina i nosaltres entrem allà baix a les 5.
1: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores? Perquè TV3, quan va fer el programa de mercats, es veia un bon rotllo entre tota la comunitat de la gent que treballa als mercats, que entenc que deu ser així cada dia, no?
2: És així. Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
1: Quan dius petites disputes, per això, Jaume, a què et refereixes?
2: Bueno, pues, jo què sé, vols utilitzar l'ascensor o el muntacargues i coincideixes amb una altra persona, tu tens pressa, ell també té pressa, tonteries. De fet, no són disputes importants en absolut. Eh?
1: Ja us coneixeu, eh? Ja us coneixeu com si fóssiu allò de família de tota la vida, entenc.
2: De fet, ja només amb una mirada ja saps si, com està el dia, no? Si m'ha girat o no, o com està.
1: Josep Maria, t'agraeixo també molt que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguem una bona jornada i que visquin els mercats. Anem a comprar els mercats, per favor.
2: Sí, sisplau.
1: Que vagi molt bé.
2: Us esperem a tots. Adéu.
1: Gràcies, una abraçada. Adéu. El tinc per aquí, ja també, o no? Eloi!
3: Bon dia.
1: Què tal?
3: Molt bé, i vos?
1: Bé, les gallines te van traient més o menys ja les plomes, o no?
3: Els estic deixant una mica de temps. De moment estan tranquil·letes, relaxades. Suposo que a poc aniran sortint.
1: M'encanta que torni l'ambient al corral.
3: Es nota com una certa tranquil·litat.
1: T'imagino moltes vegades caminant per allà al corral i anar observant les gallines de prop, el seu comportament, no?
3: Sí. Més que res que, per exemple, ara que fa bo, doncs allò que dines fora o sopes fora i això, i estan per allà passejant-se, i és com agradable.
6: Clar, és com un safari, no? Com la gent que va al safari, sí, i està allà sopant i passa un elefant, doncs a tu et passa la gallina, no?
3: En realitat sí, perquè a més et surt una cabra per allà, tant, et ve un gos, et ve una gallina, i després la fauna salvatge que pugui passar pel bosc, també, déu-n'hi-do.
6: Escolta, Eloi, tenen nom les gallines?
3: No, les gallines no. Vam intentar, el meu fill els hi va intentar posar nom al principi, però ens n'hem oblidat.
1: Ah, Eloi,
3: n'hi havia una, n'hi havia una que es deia Rapunzel i no sé què més, i al final fora.
1: M'encanta.
3: Ara és la xerida, vida i la rància.
1: Escolta'm, per demà t'he preparat una careta ja, per aquest espai, on cada dia ens explicaràs una història del que li passa a un home del temps a la muntanya, és així com ho he batejat.
3: Perfecte, vale. Vull dir que ja tinc una pensada, perquè a part de les gallines, això, han tornat les paparres.
1: Oh! Ui, demà parlem
3: de paparres. I això també... Ja t'explicaré demà.
1: Demà m'ho expliques, Lara García, Marta Viana. Gràcies, estimades.
6: Adéu,
1: fins
6: adéu.
1: Demà. I Eloi, temperatures d'estiu, que puja la temperatura.
3: Vinga, va, cap amunt. Avui una miqueta més que ahir. A l'interior ja podíem arribar als 35 graus, ahir encara ens vam quedar al voltant dels 34. Doncs avui en general puja un grau la temperatura. A la costa entre 27 i 30, a l'interior entre els 30 i 35, encara amb un dia sol, 4 nuvolets del Pirineu. Demà més calor, demà passat és quan arribem al màxim. Divendres a Ponent podríem arribar als 38 i sembla que demà algun ruixet de tarda ja tindrem al Pirineu, i divendres, dissabte, diumenge aquests ruixets aniran a més, sempre a la tarda i sempre al nord del país.
1: Estarem pendents, doncs, de tot plegat. Demà estrenem secció, Eloi, una abraçada.
3: Vinga,
1: que vagi bé.
3: Fins ara.
1: Ricard Ostrell, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
1: Escalfant ja la banda per engegar el matí de Catalunya Ràdio d'aquest dimecres.
4: Som-hi.
1: Vinga, a veure què ens espera i tota l'actualitat que us explicarem aquí a la Ràdio Pública. I tornem demà, matiners, que tingueu un bon dimecres.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 11 graus a Sant Salvador de Guardiola, 15 a l'Aldea i 14 a Roses. Dimecres, un nou dia de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament públic d'aquest mes de maig. És el tercer en vaga a tot el país. I la novetat d'avui és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
1: Doncs avui per fi sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
0: Sembla, doncs, que és una qüestió més de sou que d'altres temes. En tot cas, li preguntarem també directament avui a Yolanda Segura d'Ustec, que ens acompanyarà a partir de les 9 en temps d'àgora. I del cas Zapatero, l'agonia per al govern espanyol i del PSOE també s'allargarà, com a mínim, dues setmanes més. L'expresident espanyol havia de declarar dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé aquest sumari. Des de l'entorn de Zapatero no descarten cap escenari ni tampoc la presó provisional.
2: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Això ens deia just ahir, aquí al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, quan se li preguntava per la presó provisional. I avui en parlarem també amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquesta investigació amb Zapatero. I també se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa i després farà una roda de premsa a partir de les 11, que seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio. I a partir de 2:15, com cada dimecres, farem secció de televisió i sèries amb Maiola Cubells i Darío Porres.
3: Que cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
0: Avui també amb el creador de la sèrie Revelejar, Pol Rodríguez, una nova sèrie que està sent un fenomen ara mateix a HBO. I a partir de les 11, Àgora Esportiva amb un nom propi, Alexia Putellas.
4: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que
0: s'acaba. A les 11 serem al Camp Nou, avui on s'ha convocat un acte institucional de comiat d'Alexia Putellas, del Barça. A partir de les 7, l'últim partit del Johan Cruyff contra la Real Societat, i farem el tot cost també des d'allà per seguir l'adeu d'aquesta l'autèntica icona de l'auge del futbol i també del Barça femení a les últimes temporades. I atenció, perquè demà, al matí de Catalunya Ràdio, farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Catalunya el 9 i 10 de juny. Durant tot el matí podreu sentir un especial on farem un recorregut invers que farà Lleó 14. Començarem per la Sagrada Família, passarem per l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, per la presó de Brians 1 i acabarem també a Montserrat. Avui, a partir de 9:15, també ja parlarem amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita del Papa a Espanya.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara passen 5 minuts de les 6 del matí. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pau Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb novetat sobre el cas Endic. El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Endic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada trobada al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca creuen, fan creure que és d'Isaac Endic, que hi va ser resultat d'aquest forcejament amb el seu fill. Les sospites sobre Jonathan van començar quan la policia va detectar que s'havia confós amb el lloc on havia aparcat.
1: I a Brussel·les.
2: Mirant el termòmetre per l'onada de calor que afecta bona part d'Europa. Ahir, per exemple, a Bèlgica van arribar a primera hora de la tarda als 29,8 graus, la temperatura més alta per un 26 de maig des que hi ha registres. I compte perquè això anirà a més. Com a mínim fins dissabte està previst que Brussel·les divendres superin els 30 graus.
1: I amb què et adormís, Estats Units?
2: Amb la victòria del candidat preferit per Donald Trump a les primàries republicanes a Texas, Ken Paxton, que s'ha imposat el que fins ara era el senador per aquest estat, John Cornyn. És el segon cop en poques setmanes que Trump aconsegueix que un dels seus afins guanyi en primàries un republicà de l'ala tradicional del partit.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb els bons resultats de les empreses industrials, que han crescut un 18,2% en el primer quadrimestre de l'any. L'índex que avalua el resultat de les grans empreses, que són aquelles que facturen almenys 2,5 milions d'euros, destaca el creixement especial en l'alta tecnologia. La indústria electrònica, per exemple, ha vist com els seus beneficis es duplicaven en només un any.
3: Avui és dimecres 27 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures altes a la costa, sobretot 22 graus a Castelldefels. En canvi, a Medinyà, al Gironès, n'hi ha 17 i a Martinet, a la Cerdanya, 10 graus. Dia de sol avui a tot arreu, 4 nuvolets a la tarda que avui encara no deixaran pluja i la temperatura serà un palet més alta que ahir. Encara podria arribar a valors de fins a 27-30 graus a la costa i fins als 35 avui a les comarques de Ponent. Demà puja un grau més la temperatura, es podria arribar als 36. De cara a divendres, segurament a Ponent arribarem als 37 o 38 graus i a partir de divendres ja tindrem ruixats a tarda al Pirineu.
1: Avui a l'agora del matí, Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller a partir de 8:45 del matí. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I avui estan cridats a la vaga tots els docents a Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
5: Tot plegat després que ahir el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament els va intentar convèncer amb un nou complement salarial lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Els sindicats, però, creuen que és insuficient.
6: El nou complement per a tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
7: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros, i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
6: Tot això s'hauria de sumar l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
8: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Indefinida, falta un mes per acabar el curs. Nou focus del conflicte al sector educatiu, ara les escoles concertades també, perquè el col·lectiu de recent creació coordinadora d'escoles concertades de Catalunya se suma també a les demandes de la pública i demana mesures al govern.
9: De moment s'hi han adherit 70 centres al conjunt del país. El col·lectiu reivindica superar les sigles dels sindicats i reclama una equiparació de les condicions laborals amb la pública. Més recursos a les aules, una aposta clara per l'escola inclusiva i més personal de reforç no docent.
1: Carles Navarrete és docent i portaveu de la coordinadora en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: Anem conjuntament a la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat. No s'ha donat, i això en veritat és un incompliment de llei que portem molts anys arrossegant.
1: I avui també els treballadors de les refineries de tot l'estat fan una vaga que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats.
5: Aquí a Tarragona hi ha dos centres productius afectats.
11: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. retallades. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
4: Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que ja toca resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
11: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Pedro Sánchez compareix avui des de Roma i parlarà per primera vegada obertament del cas Zapatero.
9: El president espanyol és a Roma, on després de trobar-se amb el papa Lleó XIV respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista.
5: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
12: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
13: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
14: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
5: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sanidea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, evita aquests dies parlar de moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez, però sí que continua la pressió a Junts per Catalunya i al PNB perquè deixin caure l'executiu espanyol.
5: Els populars insisteixen que el govern del PSOE i Sumar no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions anticipades. Feijóo, però, conscient que no li surten els números al Congrés, trasllada la responsabilitat a nacionalistes catalans i bascos que, de moment, no contemplen aquesta possibilitat.
15: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
5: En aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que assegura que la seva coneguda frase «qui pugui fer que faci» té més sentit que mai.
16: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
5: De moment, la direcció del PP diu que no té previst començar cap roda de contactes amb Junts i el Partit Nacionalista Basc.
1: I a l'espera de poder sentir Zapatero, el seu portaveu i antic col·laborador de la Moncloa, Luis Arroyo, ha declarat al matí de Catalunya Ràdio que la justícia persegueix l'expresident socialista pel seu llegat i la seva actuació política.
9: Segons Arroyo, Zapatero és per un sector de la dreta espanyola una peça de caça major.
17: Ha mediado causes muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
9: Arroyo no descarta que el jutge enviï a la presó Zapatero quan acabi de declarar i sobre les joies trobades durant l'escorcoll a la seva oficina explica que tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros i que són d'herències familiars.
1: Hi ha noms que, en tot això, doncs, tornen a aparèixer a la plana política. Per exemple, el nom de Sergi Sabrià. Segur que el recordeu, l'exdirigent d'Esquerra Republicana, la consultora Thinking Heads, investigada en el cas Zapatero com a possible empresa pantalla, és la que va fitxar el mes de gener del 2025, aleshores ja exdirigent d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià.
5: Sabrià havia deixat mesos abans els càrrecs d'Esquerra arran de l'escàndol dels cartells d'Alzheimer contra els germans Maragall i per l'anomenada estructura B del partit pensada per perjudicar els rivals polítics. Sabrià, que va ser viceconseller de comunicació de la Generalitat durant el govern aragonès, es va integrar a Thinking Heads com a director de consultoria i responsable de l'expansió de l'empresa a Catalunya. Aquesta corporació va ser fundada per l'empresari Daniel Romero Abreu i, segons la interlocutòria del jutge del cas, José Luis Calama, va fer pagaments justificats a Zapatero per un valor de 350.000 euros.
1: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat a Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el dia 9 de juny, abans de portar-la al judici amb jurat popular.
9: El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa just l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil que contradiu les sospites del magistrat. L'informe, recordem-ho, demostra que no hi ha cap ingrés opac ni cap moviment sospitós per part de Gómez en la creació de la càtedra que va acudir a la Universitat Complutense. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic que es va crear per als estudis.
1: I atenció, perquè Sílvia Orriols ha aprovat definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
5: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades als comptes del 2026 de l'Ajuntament liderat per l'alcaldessa d'Aliança Catalana. Els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat en contra d'aquestes al·legacions. El mes passat el PSC va cessar els seus dos regidors justament per haver permès la tramitació dels pressupostos de l'extrema dreta, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. Doncs bé, en el ple d'ahir, precisament, van prendre possessió de l'acte els dos nous regidors socialistes, Paco Morillo i Jorge Iglesias, secretari d'organització de la UGT les comarques gironines.
18: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor, con la lealtad que corresponde. Gracias.
5: L'alcaldessa Orriols va retreure que Iglesias es dirigís al ple en castellà.
1: Home, just ahir que feia un any del Pacte Nacional per la Llengua, que el govern celebrava aquest any del Pacte Nacional, doncs, en fi, que els seus dos regidors parlin en castellà, també s'hauria de cuidar. I el Parlament d'Escòcia demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
9: La proposta del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat l'oposició a una nova consulta.
1: Londres, Quim Olivares.
19: La majoria independentista del Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Swinney és el primer ministre escocès.
20: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
19: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta. Poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la iniciativa solidària Caravana Global Summit Land, que vol fer arribar ajuda humanitària a la Franja de Gaza, ha perdut el contacte amb part del comboi que es desplaçava via Líbia. En aquest grup hi havia una activista espanyola.
5: El comboi és d'unes 200 persones i un petit grup de 10 persones es va avançar per negociar el pas amb les autoritats del país als voltants de la ciutat de Sirte. Des d'aleshores denuncien que s'ha perdut la comunicació amb ells. L'activista ja havia participat també amb la Global Summit Flotilla fa 2 dies que no en tenen cap notícia i el seu entorn denuncia que el govern espanyol no els està facilitant informació oficial.
1: I ara, més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
21: Bon dia.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. A més, en molts dels nuclis on arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa.
22: La xarxa de fibra òptica de titularitat pública de Catalunya arriba a 791 municipis, un 83% del total. És una infraestructura que principalment connecta els serveis públics dels municipis. Els operadors privats poden utilitzar-la per oferir el servei de connectivitat a cada llar. Tot i això, molts micropobles no troben cap companyia disposada a fer-ho perquè, com que hi ha pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
23: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases. D'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
22: Ara, el compromís de la Generalitat és aconseguir que els operadors vulguin invertir en el desplegament de la xarxa. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions del Govern, en declaracions a aquest programa.
24: El que hem establert és que hem d'impulsar un pla de millora de la connectivitat en el que també hi hagi incentius públics precisament en aquestes zones en les que queda clar avui per avui que efectivament la inversió privada, només privada, no arribarà.
22: L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura i per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros.
1: I aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. Rafael de Ribot.
25: La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliables un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que ha de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Sílvia Núria Paneque.
0: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
25: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena, amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Rafael de Ribot, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords a què es va arribar amb Esquerra per la investidura de Salvador Illa.
2: La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
0: El calendari és de tres fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
2: La portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF.
1: I el govern espanyol aprova que els jubilats es puguin reincorporar al mercat laboral com a autònoms i continuar cobrant una pensió.
3: L'executiu vol incentivar que els treballadors endarrereixin la seva retirada o bé que els que estan jubilats es plantegin tornar a l'activitat. Per això amplia la jubilació flexible. Fins ara només estava permès compatibilitzar-la amb una feina assalariada a temps parcial. I ara hi podran accedir jubilats que vulguin treballar com a autònoms, ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
7: Que les persones que ja estén jubilades puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
3: No s'hi podran acollir els jubilats que hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació. Aquesta limitació busca evitar fraus o falses jubilacions d'autònoms.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han detingut i intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. Girona, Laia Claret.
8: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també la vinculava amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En l'operació, a banda de les 26 detencions, la policia també va intervenir armes de foc curtes i llargues que estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. També van desmantellar 11 plantacions de marihuana i van intervenir diners en efectiu. Des de Girona, Laia Claret, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Indra nomena el gironí Josep Maria Recasens, nou conseller delegat de la companyia.
21: El fins ara president de Renault a Espanya farà tàndem amb el també català Àngel Simón, recentment nomenat president de la companyia. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'ANFAC, la patronal espanyola de fabricants de vehicles.
1: I Jonathan Antic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa i es pronuncia públicament per primer cop després que l'acusessin de la mort del seu pare.
2: En una carta oberta, el fill del fundador de Mango assegura que necessita dedicar tota l'energia a demostrar que és innocent. La setmana passada, els Mossos d'Esquadra el van detenir acusat de l'homicidi del seu pare, Isaac Andic, i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. A la carta, Andic hi denuncia que l'acusació contra ell és injusta i infundada i que la investigació ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. Tot i deixar la posició a Mango, Andic conservarà la responsabilitat en els projectes familiars i empresarials.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
26: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Natàlia arrasa els Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i aconsegueix els 8 guardons a què optava, entre els quals el de millor artista de l'any, millor disc, millor videoclip o millor cançó per La Perla. A la gala, Joan Manuel Serrat ha recollit el Premi d'Honor i Guitarrica de la Fuente, Salvador Sobral o Sílvia Pérez Cruz s'han endut 2 premis cadascun.
1: La segona.

0: Paul McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum al TikTok Live Premiere, un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada que un artista internacional utilitza aquest format per presentar la seva nova música de forma exclusiva. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per preguntes i respostes en directe.
1: I la tercera?

0: I atenció a això, perquè Bad Bunny fitxa per la pel·lícula de Toy Story 5. El cantant puertorriqueny, sí, donarà veu a un personatge nou que
1: si
0: es
1: no
0: diu...
1: Si no se l'entén quan parla.
0: Doncs se l'acabarà entenent.
2: Hola, pizza, hola, bé.
0: Pensa que ell farà un personatge nou, es diu Pizza with Sunglasses. És a dir, una porció de pizza a Mulleres de Sol. I... has de saber, Ricard, que serà la veu tant en la versió original com en castellà.
2: No, podries
0: fer tu els concerts a partir d'ara.
1: Serà més barat, ja t'ho dic. I aquest matí a les 11 es fa al Camp Nou l'acte d'homenatge d'Alexia Putellas. Aquest vespre davant la Real Societat jugarà el seu últim partit com a blaugrana. Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia. El Barça li fa el reconeixement institucional aquest migdia. A les 11 transmetrem a Catalunya Ràdio aquest adéu d'Alexia Putellas des del Camp Nou. Ho comentarem a l'Agora Esportiva. Alexia porta 14 anys al Barça, és la màxima golejadora de la història del club. 232 gols acumula, 38 títols.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
3: El Barça Real Societat a les 7 amb el Tot Costa des del Johan Cruyff, que s'allargarà més enllà de les 9 per explicar aquest homenatge previst amb l'afició.
1: I reaccions també a la deu de la referència del Barça.
3: Una prèvia molt acurada, la del tècnic Pere Romeu.
6: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
3: Monchi presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol, i a les 9, final de la Conference League, Rayo Vallecano, Crystal Palace.
1: Avui a partir de les 11 farem precisament una Agora Esportiva especial al matí de Catalunya Ràdio per al comiat d'Alexia Putellas, amb Laia Tudel, amb Sònia Gelmà i també amb la Ruth Vilà i Marcos García des del Camp Nou. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
7: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és saber alguna cosa més dels asteques. Sí, sí, dels asteques, perquè siguem sincers, aquí a l'escola i a l'institut pràcticament no ens n'ensenyen res dels asteques, i mira que són importants. I per tant avui he decidit compartir amb vosaltres una petitíssima part de la seva història. Ens remuntem al segle XV per conèixer la llegenda d'un ferotge guerrer mexica i d'un dels líders militars més admirats, temuts i respectats del món prehispànic. Fill del llegendari Moctezuma, va ser el penúltim emperador del seu llinatge i és famós per haver liderat la victòria mexica contra les tropes d'Hernán Cortés abans de morir de verola, una malaltia que, per cert, havien portat els espanyols uns mesos després. El dia del seu enterrament, per homenatjar-lo, els seus afligits súbdits van sacrificar absolutament tots els espanyols presoners de guerra, i el seu nom roman des d'aleshores com un dels més importants de la cultura asteca. El seu nom, per cert, que era Cuauhtlahuac, que traduït literalment de l'idioma nahuatl vol dir senyor de la merda.

0: mentre a l'oficina de l'expresident Zapatero hi van trobar més d'un centenar de joies, avui cançons que brillen com els diamants. Canalies.
1: Doncs sí, la cantant de Barbados Rihanna no ho pot deixar més clar. El seu èxit Diamonds utilitza aquesta pedra preciosa com una metàfora, una manera de sentir-se. No ho pot deixar més clar. Shine bright like a diamond, és a dir, brilla com un diamant. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. I dels èxits del pop a clàssics de la música, Marilyn Monroe i tota una afirmació, Diamonds are a girl's best friend, una cançó que és també una autèntica declaració d'intencions. Els diamants són els millors amics de la dona. I els de Liverpool també ho tenien clar amb Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy al cel amb diamants.

0: Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius públics de tot Catalunya.
1: Hi haurà protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona mentre acosten posicions amb el Departament d'Educació. Sobre la taula, un complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Avui sentirem Pedro Sánchez respondre per primer cop sobre el cas Zapatero.
3: El president del govern espanyol s'entrevistarà al Vaticà amb el papa Lleó XIV i a la roda de premsa posterior se li podrà preguntar sobre la imputació de l'expresident socialista, José María Aznar Segura.
4: En esta situación insostenible de España, esta frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
3: El jutge ha acceptat ajornar la declaració de Zapatero el 17 i 18 de juny.
0: A partir d'un quart d'10 entrevistarem avui a Montse Mínguez, portaveu del PSOE. I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
1: L'actual ministre principal escocès, John Swinn, ha defensat que és la millor opció i ha posat com a exemple l'energia.
5: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica.
3: A més, a molts dels nuclis on hi arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
6: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: I el papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1 i escoltarà el testimoni de dues recluses. La condició és que vagin els diumenges a missa.
1: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del papa a l'estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic.
0: Anirem donant detalls al llarg d'aquests dies al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta visita del papa. A l'Àgora també parlarem avui amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita del papa a Espanya. I, per cert, demà al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 8 del matí, podreu seguir un especial on farem un recorregut, també molt especial, dels punts de més interès que farà d'aturades el papa a Catalunya. Per exemple, anirem a Brians 1, també passarem per la Sagrada Família, anirem al convent de Sant Agustí del Raval i també passarem per Montserrat, demà en aquest especial que farem a partir de les 8 del matí. I la NASA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna.
3: Abans de final d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera arribarà al Pol Sud Lunar i l'executarà Blue Origin de Jeff Bezos.
0: Mentre Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya com la gran guanyadora de la nit.
7: Detrás de ti voy, yo que siempre espero que...
1: La cantant catalana ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat.
0: I aquest matí a les 11 es fa al Camp Nou l'acte d'homenatge a Alexia Putellas.
8: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a
3: aquest
8: jugadora.
3: Aquest vespre davant la Reial Societat jugarà el seu últim partit com a blaugrana.
0: Us seguirem al matí de Catalunya Ràdio amb una edició especial de l'Àgora Esportiva per fer balanç dels seus 14 anys al Barça. I un dia també hauríem de reflexionar sobre aquelles persones que tenen el privilegi de poder-se buidar i deixar la feina, perquè moltes estan buidades i no ho poden fer. Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui amb diversos protagonistes a les portades del dia.
9: Sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Dick. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "he estat i sempre seré una culer". A El Periódico, foto d'arxiu de Putellas al camp amb la samarreta blaugrana, i diu que el Barça perd la seva reina. La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Hi ha El País sobre la investigació del cas Zapatero i llegim que la CEPI anticipava a les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero. Cas Andic, El Periódico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia, Jonathan Andic deixa el càrrec de Mangó de manera temporal. I altres temes del dia de la crònica internacional, La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País que el descontentament social impulsa la ultradreta de Colòmbia.
0: Avui a Sallent, al Bages, es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 34, a Palamós en tenen 16, amb una màxima prevista de 28 graus. Pujaran 20 graus al llarg del dia aquestes temperatures. Avui tornarà a ser un dia de sol i, com dèiem, amb una mica més de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Si avui la temperatura pujarà 1 o 2 graus a moltes comarques, per tant a la costa hi haurà més llocs que arribaran als 28 o 30 graus, i a les zones típicament més càlides de l'interior podran arribar als 34 o 35 amb un dia de sol, i sembla que aquesta tendència a l'alça es mantindrà encara els pròxims dies fins divendres. Ara bé, la baixada que pugui haver-hi el cap de setmana serà gairebé inapreciable.
0: I arran del comiat d'Alexia Putellas arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. 4 Champions, 10 Lligues, 12 Copes de la Reina, 6 Supercopes i un Mundial en 14 anys al Barça femení. Amb aquests resultats n'hi hauria prou perquè Alexia Putellas passés directament a la categoria de llegenda viva del Barça. Però la reina del futbol femení ho és més enllà de les copes, perquè el mèrit d'Alexia és el d'encarnar una generació de dones que ha aconseguit dignificar un esport i dur-lo a tot el món. Fa només 10 anys, si a la majoria de nosaltres ens haguessin dit que estaríem amorrats a la tele veient un partit de futbol femení, ens petaríem de riure. Però gràcies a Alexia no només ens hem enamorat d'un equip, sinó que milions de dones de tot el món creuen que els seus somnis són possibles. Avui el Barça es diu Alexia Putellas. Li desitjo molta sort allà on vagi. I una cosa més, potser el Barça, en un futur no gaire llunyà, podria tenir una presidenta.
0: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalías?
12: Bon dia. Avui amb la música de Queen i Friends Will Be Friends. I és que tal dia com avui, un 27 de maig, però de l'any 2021, HBO Max va estrenar Friends The Reunion, un especial de l'exitosa sitcom Friends, on el repartiment principal va tornar a visitar...
0: Tots parlarem parlant tots com Bad Bunny, d'un gongol.
12: Tinc ganes de veure el fent de pizza. Doncs això, aquesta... Va ser una...
0: Pizza con piña.
12: Un especial de l'exitosa sitcom Friends, on el repartiment principal va tornar a visitar els decorats de la sèrie original, com els apartaments o la cafeteria Central Perk, que a més també es van reunir amb famosos que van aparèixer a la sèrie i es van fer lectures de guió i recreacions d'episodis antics de Friends, my friend, mi amigo.
0: I amb què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira,
0: a partir de les 5.
12: En Josep Maria, un peixater de Tarragona. Josep Maria, en Pep Maria, és un peixater de Tarragona, sí, que ens ha explicat què fa d'espera aquestes hores del matí.
13: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
12: Què diuen aquests tarragonins?
13: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat, un dia més.
14: Molt bé.
12: A què et dedica, Josep Maria?
13: Jo sóc peixater.
12: I a quina hora entrem?
13: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
12: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
13: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
0: Igual que Catalunya Ràdio. Vull dir que res, sí. I a xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
14: Doncs tornem a parlar d'Alexia Putellas i el seu comiat del Barça.
8: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
14: El vídeo dura uns 5 minuts d'aquesta capitana del Barça. Diu adeu a la seva etapa culer i res és casual. De fet, ho ha fet amb la cançó Magnolias de fons, una cançó de Rosalía que, de fet, tanca el dia.

0: Salut defensa la necessitat d'adequar la dotació de recursos humans i respon que hi haurà moviments de places dels veterinaris, entre altres coses per l'obligació d'ajustar-se a la llei. La Cristina insisteix en la rellevància de la seva feina per garantir la seguretat alimentària i el departament assegura que vetllarà per garantir el bon funcionament.
1: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
2: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Torna la cautela a les borses, els atacs dels Estats Units a l'Iran han sorprès els inversors. El preu del petroli de Brent, el de referència a Europa, ronda una altra vegada els $100 al barril. A Europa, els mercats van tancar en vermell ahir i l'IBEX 35 ha perdut gairebé un 1%, tot i que manté els 18.000 punts. A Itàlia, França i Alemanya, les borses també van experimentar caigudes similars. A Wall Street, també el Dow Jones i el Nasdaq han tingut retallades per la demora de l'acord de pau. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics hi trobem una mica de cada. El Nikkei a Tòquio creix un 1%, el Hang Seng a Hong Kong cau pràcticament el mateix. A Seul, el Kospi es dispara un 4%, mentre que a Xangai el principal índex cau més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Descobrir les drassanes reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
5: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
4: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
5: Drassanes reials, pedres que expliquen Barcelona.
6: Està entendre amb mi, di?
7: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
6: Crec que m'he enamorat.
7: Normal, amb aquests preus.
6: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
7: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
1: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui, segon dia de vaga del sector educatiu a tot Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
10: Tot plegat després que hi el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament va posar sobre la taula un nou complement salarial per a tots els docents, que seria de 40 euros. El govern obre la porta a augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
11: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
10: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats, però, creuen que encara és insuficient. Yolanda Segura.
12: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
9: Pedro Sánchez parlarà avui per primera vegada obertament del cas Zapatero. Ho farà des de Roma, on compareixerà després de trobar-se amb el papa Lleó XIV.
10: El president espanyol respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. El ministre de la presidència, Félix Bolaños, ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar l'expresident abans d'hora.
13: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
10: Només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
9: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo redobla la pressió a Junts per Catalunya i el PNB perquè deixin caure el govern de Sánchez.
10: El president dels Populars, conscient que no li surten els números, passa la pilota a nacionalistes catalans i bascos que de moment no contemplen aquesta possibilitat.
14: De momento lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
10: I en aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase, qui pugui fer que faci, té més sentit que mai.
9: I a Ripoll, Sílvia Orriols aprova definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
10: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades als comptes del 2026 a l'Ajuntament liderat per l'alcaldessa d'Aliança Catalana. Els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat a favor d'aquestes al·legacions. El mes passat el PSC va cessar els seus dos regidors just

0: per haver permès la tramitació dels pressupostos, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. I això no és tot. Un dels nous regidors socialistes, Jorge Iglesias, va prendre possessió en castellà, cosa que no va agradar gens Silvio Riols.
1: Sí, muchísimas gracias ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor.
2: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'Escola d'Adults de Ripoll.
0: Iglesias diu que farà el possible per aprendre català i això sí, li demana a Riols que faci el possible per fer accions socials.
3: A Escòcia, el seu Parlament demanarà al Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
0: La proposta del primer ministre escocès, John Sweeney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia.
4: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament, que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
0: L'oposició unionista escocesa diu que un referèndum només divideix el govern britànic i ja ho ha rebutjat.
3: Més notícies, la NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna.
0: Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero, ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
5: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any s'han fixat dues missions més, una per enviar-hi material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per futures missions tripulades cap a Mart.
3: Aquí a la Terra, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i nectarina una setmana abans del que és habitual perquè la calor ha accelerat la maduració.
0: De fet, les altes temperatures arreu d'Europa han disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita.
3: Lleida, Estela Usoms.
6: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
7: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
6: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res nou espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Les Corts Valencianes tanquen avui la comissió d'investigació de la Dana.
0: El PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabada la feina de la comissió poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en aquesta causa, tot i que estaven previstos en el pla de treball inicial de la comissió.
3: València, Alba Barbosa.
8: Aquesta tarda es debatrà i votarà el dictamen de conclusió pactat entre el PP i Vox. L'escrit és poc crític amb la gestió de la Generalitat Valenciana i assenyala que estava limitada per la informació que rebia d'altres organismes. Argumenten també que el marc legal permetia a l'Estat espanyol assumir la direcció de l'emergència. Les associacions de víctimes que no han comparegut a la comissió fins a principis d'aquest any entenen que el tancament de la comissió és una operació de blindatge polític cap al PP i Vox. Des de València, Alba Barbosa pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I el Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs de Polymarket i Kalesh, dues plataformes nord-americanes de prediccions que funcionen com a cases d'apostes però que no tenen llicència de joc.
0: En aquestes dues webs que dominen el mercat mundial s'hi pot apostar sobre qüestions com ara quan hi haurà un alto foc entre Rússia i Ucraïna. La diferència amb les cases d'apostes és que les temàtiques les decideixen els mateixos participants, com que no estan regulades i poden entrar menors. També és controvertida la iniciativa que tenen les prediccions en l'opinió pública, com explica Catalunya Ràdio Sílvia Pardo del Col·legi d'Advocacia de Barcelona.
9: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també, doncs, en possibles inversions d'un estat.
0: El Ministeri de Consum els ha obert un expedient sancionador i elaborarà un informe que podria denegar que operin a Espanya.
3: I el Congrés tramita una proposició de llei per permetre que les juntes de veïns es puguin celebrar de forma telemàtica.
0: També es preveu que es pugui assignar un domicili electrònic a efectes de fer les comunicacions als propietaris. El text que planteja una reforma de la llei de propietat horitzontal també proposa avançar en el llibre d'actes digital. L'admissió a tràmit no implica la seva aprovació tal com s'ha presentat i ara s'obre el termini perquè els grups hi presentin esmenes. La proposta del Grup Popular s'ha admès a tràmit amb els vots del PSOE, Vox, el PNB, Esquerra, UPN, Coalició Canària i el BNG. Bildu i Sumar s'han abstingut i només Junts hi ha votat en contra.
3: I Cultura, Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música i es corona com la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a que optava.

0: catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple, havia rebut 8 nominacions i s'han dut els 8 premis, entre els quals el d'Artista de l'Any, Millor Disc per Lux, Millor Videoclip per Bergain o Millor Cançó per La Perla. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat en reconeixement a la seva trajectòria.
1: En este mundo todo sucede muy deprisa. Y quién sabe, y sé que a todo y a todos nos alcanza el olvido, porque también me olvido. Es decir, me olvido de dónde están, de los nombres, de las caras. Pero espero, si la naturaleza me lo permite, no olvidarme nunca de ustedes. Al menos antes de que ustedes se olviden de mí. Muchas gracias.
0: Guitarrica de la Fuente, s'han dut dos guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz.
2: I encara sobre premis, l'artista Francesc Torres, la Galeria Mayoral i el col·leccionista Lluís Bassat són els tres noms destacats dels premis GAC de l'Art Contemporani que s'han lliurat aquest dimarts.
0: Torres, pioner del videoart, i la històrica Galeria Mayoral han recollit els dos premis honorífics de la nit, mentre que la Fundació Carmen i Lluís Bassat ha estat distingida pel seu impuls a les arts visuals. Els guardons també han premiat el crític Ricard Mas i la tasca de difusió de sales com Joan Gaspar Par, Alegria o Rocío Santa Cruz, entre d'altres, en una nit en què ha reunit més de 200 persones del món de la cultura. La gala del lliurament dels premis s'ha celebrat al MACBA.
2: I el govern de la Generalitat vol continuar blindant el català i crearà una oficina de protecció de drets lingüístics davant del retrocés de l'ús de la llengua els últims anys, Montse Pujol.
3: Els anuncis es van fer ahir en l'acte per valorar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. El president Illa es va mostrar optimista davant la salut del català, però va afegir que queda molta feina a fer. Illa va parlar d'un important acord amb patronals i sindicats.
4: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en un àmbit laboral.
3: En el mateix acte es va anunciar que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I als esports, Robert Prat.
5: A les 11, el Barça fa el reconeixement institucional d'Alexia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Real Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano. A les 9 juga el títol de la Conference League davant el Crystal Palace, mentre que Monchi ha estat presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
2: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
6: La marxa d'Alexia Putellas del Barça és l'adeu d'una futbolista extraordinària, la sortida d'una icona, d'una migcampista total, esquerrana, amb arribada, amb gols que ja formen part de la memòria col·lectiva com aquell de la final de la Champions a Bilbao, i una empremta que va molt més enllà del camp. Alexia ha liderat un equip que ha demostrat que hi ha una altra manera d'entendre el futbol, allunyada de la simple còpia dels models masculins dominants. En un esport històricament marcat pels valors patriarcals, ella també ha alçat la veu contra el menyspreu i els abusos, especialment amb la selecció espanyola. Com va dir ella mateixa, a través del futbol estem ajudant a construir una societat més justa, igualitària i amb més oportunitats. Aquest també és el seu llegat. Gràcies, Alexia.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El balcó gastronòmic és un lloc...
8: Que bo!
7: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
8: Parella, què us podem partir?
7: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim el cel serè tot arreu, tenim 11 graus a Cardona, 14 a Arbúcies i 18 graus a Reus, amb un dia que es preveu assolellat, tranquil, de ple estiu pel que fa a la temperatura, fins i tot amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir. Això vol dir que arribarem a 27 a 30 graus a la costa i entre els 30 i 35 graus a l'interior. Dia de sol avui, també demà, divendres, sembla que ja hi haurà alguns ruixats i tempestes de tarda al nord de Catalunya, bàsicament al Pirineu i Prepirineu, i de cara a diumenge aquestes tempestes podrien arribar a més comarques de la meitat nord. Les temperatures tocaran sostre entre dijous i divendres.
9: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall dindi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
10: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
11: El 28 de maig al Palau de la Música, Sergeant Elliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
10: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
11: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
2: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
12: No m'agrada aquesta sintonia.
13: És que està molt bé. Pom,
2: pom, pom, pom. Inconfusible, però molt imitable.
14: M'ho faries tu, Elisenda?
12: Jo sempre. Va.

0: puc millorar-ho.
1: Veus?
2: De dilluns a divendres de 4 a 7...
1: La millor hora del dia.
2: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Pam, pam, pam, pam.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A 2:15, obrirem l'àgora parlant de la nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya i entrevistarem la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura.
4: A partir de les 9 analitzarem les últimes novetats del cas Zapatero. En parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i amb Lluís Maria Pardo, advocat i president de Justícia Europa.
3: I a 2:15, secció de televisió i sèries, amb Darío Porras, Mariola Cubells i avui també amb el creador de Rabalejar, Pol Rodríguez.
4: A les 11, l'adeu d'Alexia Putellas del Barça després de tota una vida com a blaugrana. En parlarem amb Marcos García, Ruth Vilà, Sònia Gelmà i Laia Tudel.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
6: Ahir a temes pendents vam parlar amb la Maria Calles, una portaveu de les bibliotecàries de Barcelona, que ens va explicar els motius que els ha portat a organitzar una vaga.
7: La vaga de biblioteques de Barcelona, per exemple.
8: Vostè, perdona, qui és?
7: Sí, poguessis fer el favor de no cridar, sisplau? Que estàs molestant els teus companys.
8: Perdona. Ah.
7: Sí. I apaga la música, que això no és una discoteca.
8: Fora.
6: Sí, sí, sí.
7: A veure, què necessites?
6: Treu el piano, que la senyora s'enfada.
7: Què necessites?
9: De moment, diria que Ricard Ostrell el que li ha preguntat a vostè, bàsicament, sí, és qui és.
7: Maria Calles, portaveu baixa del Sindicat de Bibliotecàries de Barcelona.
9: Portaveu baixa, eh?
7: El Sindicat de Bibliotecàries, doncs, tenim per costum no parlar més fort del necessari, no?
9: Molt bé, Maria Calles. Entenc que avui, segons hem sabut, vostès, les persones bibliotecàries... Les persones bibliotecàries avui comencen una vaga indefinida.
7: Bueno, avui comencem una vaga indefinida, no? La qual volem reclamar una sèrie de millores laborals.
9: Ella parla fort. És que ella parla fort.
7: Bueno, perquè soc la bibliotecària.
9: Vale, d'acord.
6: Maria Calles, perdoni.
7: Un altre vist just expulso, eh? Són normals.
6: A partir de 11:15, més temes pendents.
5: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
10: Avui és un bon dia per a dir que oficialment l'estiu el tenim a tocar. Jo ja he encetat la temporada de sandàlies, pantaló curt i tirants. Fa uns dies em vas banyar per primera vegada a la mar i ja duc uns 4 o 5 gelats a les esquenes. Una de les coses que també m'agrada d'aquesta època és que les jaquetes es queden a casa per fi i ja no vas carregada i tapada com una ceba. Vinga, capes. Ara bé, tot això és meravellós, però arriba el meu pitjor malson, l'aire condicionat. D'ell en parlem un altre dia. Vinga, va, bon dia.
5: I el segon, el Joan Foguet.
11: Ja em tornareu a perdonar perquè avui torno a tirar de calendari. I és que tal dia com avui, de 1912, naixia John Cheever, escriptor americà, un dels reis de la història curta, o del conte, com en John Fante o el meu estimat i admirat Raymond Carver. També va escriure llarg, i tot el que això significa i pot significar. Però sobretot Cheever partia de l'esdeveniment interromput, que ell considerava la matèria primera del conte, el nucli. És en aquest moment del moment, en aquell clic on tot pot succeir, on tot torna a començar, com ens diu el poeta. Perquè avui també és un bon dia perquè pugui passar el que hagi de passar.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i continuarem amb temperatures de ple mes de juliol. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui en alguns llocs pujarà 1 o 2 graus la temperatura més que ahir. Les màximes més altes arribaran a 35 graus a Ponent, a 30 graus a la costa, i aquesta línia ascendent de la temperatura es mantindrà fins divendres. A partir de divendres i també pel cap de setmana es preveuen tempestes de tarda al nord que ajudaran a refrescar l'ambient, però només allà on es formin.
0: I dimecres amb nou dia de vaga en totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament d'aquest mes de maig. El tercer en vaga a tot el país. Ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. La novetat d'avui, però, és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
2: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
0: En temps d'agora parlarem amb Iolanda Segura d'Ustec. I pel cas Zapatero, també l'agonia per al govern espanyol i el PSOE s'allargarà com a mínim 2 setmanes més. L'expresident espanyol havia de declarar dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé el sumari. Des de l'entorn de Zapatero ens han explicat en aquest programa que no descarten ara mateix cap escenari, ni tampoc la presó provisional.
3: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Això ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, a la pregunta de si descartaven la presó provisional. Avui en parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquest cas. També se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa, però a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem també que respondrà al que està passant en Zapatero. I la seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio, com també seguirem a l'Àgora Esportiva Especial un nom propi, que avui també serà protagonista del dia. És Alexia Putellas.
4: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres. Per això no vull que sigui un moment trist.
0: S'ha buidat.
4: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure.
0: A les 11 del matí serem al Camp Nou, on s'ha convocat un acte institucional de comiat, Alexia Putellas. A les 7, últim partit del Johan Cruyff contra la Real Societat. I avui farem el tot costa des d'allà per seguir l'adeu de qui ha estat l'autèntica icona de l'auge del futbol i el Barça femení a les últimes temporades. A quarts d'11 repassarem també la figura d'Alexia amb Albert Tom. I demà al matí de Catalunya Ràdio, farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Catalunya, que serà, recordem, el dia 9 i 10 de juny. Durant tot el matí farem un recorregut invers, el recorregut invers que farà el Papa Lleó XIV. Començarem, per tant, a la Sagrada Família. A partir de les 8 del matí passarem per l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, per la presó de Brianzo, i acabarem a Montserrat. Avui a quarts de 10 parlarem amb Iago de la Fierva, que és coordinador general de la visita del Pontífex a Espanya. Tot això avui, que a les Borges del Camp, al Baix Camp, el sol ha sortit a les 6:28, i a quart el Gironès es pondrà a les 9:13 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimecres, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del matí tindrem a Jordi Amat, a Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Nova vaga.
7: Avui estan cridats a la vaga tots els mestres i professors d'escoles i instituts de Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. Arrenca així l'última onada de protestes d'aquest final de curs i hi haurà aturades cada dia fins divendres de la setmana que ve.
8: Això si abans no hi ha acord, perquè govern i sindicats han acostat posicions en les últimes hores. Ja es parla d'augmentar el sou a tots els docents, però el govern parla de 40 euros al mes i els sindicats reclamen més diners.
0: Maria Costa.
9: El nou complement per tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament.
10: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents únicament i exclusivament.
9: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
6: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
9: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: També les concertades.
11: Nou focus de conflicte al sector educatiu. La coordinadora d'Escoles Concertades de Catalunya, que fa poc que s'ha creat, se suma a les demandes de la pública i demana millores en les condicions laborals i més recursos, també, per a l'escola inclusiva. Carles Navarrete és portaveu d'aquesta entitat que plega per ara 70 centres al conjunt del país.
12: Anem conjuntament a la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat.
0: I les refineries?
7: Fan vaga avui, en aquest cas a tot Espanya, a Tarragona, hi ha dos centres productius afectats.
0: Tarragona, Manel Sastre.
13: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
14: Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
13: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de Roma, des del Vaticà.
8: Pedro Sánchez es reuneix a partir de les 9 amb el papa Lleó XIV, quan queden només dues setmanes per la visita del pontífex a Espanya. Després de l'audiència, el president espanyol es veurà també amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin.
11: I cap a les 11, Sánchez farà una roda de premsa i serà la primera vegada que se li podrà preguntar i que, per tant, haurà de respondre preguntes sobre el cas Zapatero. El missatge de les files socialistes segueix sent entre prudència i tancament de files amb l'expresident.
0: I ahir va ser sorprenent també que Salvador Illa sortís en defensa de Zapatero. Madrid, Dani Sanciaja.
15: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
16: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
17: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
18: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
15: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps a estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sanciaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Treu pits.
7: José María Aznar, d'aquella frase que quan va dir que estava negociant l'amnistia, qui pugui fer que faci, va dir per intentar parar els peus a la Moncloa. Doncs, segons l'expresident popular, després de la imputació de Zapatero, aquell missatge té més sentit que mai.
19: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
0: Alguna cosa es mou?
8: El Partit Popular continua sense parlar obertament d'una moció de censura i posa la pilota a la taulada de Junts i del Partit Nacionalista Basc. Avui, però, l'ABC explica que per primer cop el debat sobre si Feijóo s'ha de moure per fer fora Sánchez està instal·lat a les files populars.
11: Segons aquesta informació, citant dirigents de pes del partit, hi ha persones al PP que fins ara no volien que es fes aquest pas i que ara sí aposten per una moció de censura.
0: Sergi Sabrià.
7: L'exviceconseller de Comunicació de la Generalitat i exdirigent d'Esquerra treballa des de fa més d'un any per una de les empreses investigades en el cas Plus Ultra. És la consultora Thinking Heads, que apareix a la causa com a possible empresa a pantalla. El seu fundador hauria fet pagaments a Zapatero per un valor de 350.000 euros. Sabrià va fitxar per expandir l'empresa a Catalunya.
0: Sabrià, que és qui va deixar els càrrecs d'Esquerra arran de l'escàndol dels cartells de l'Alzheimer contra els germans Maragall, per anomenada estructura B del partit, pensada per perjudicar els rivals polítics. El 9 de juny.
8: El jutge Juan Carlos Peinada ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, el que podria ser l'última audiència abans de portar-la a judici. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia.
11: Peinado mou fitxa just l'endemà que es fes públic l'últim informe de la Guàrdia Civil que contradiu les sospites del magistrat i afirma que Gómez no va rebre cap ingrés opac ni sospitós. La carpeta judicial que envolta Pedro Sánchez la completa el judici contra el seu germà, que comença demà.
0: Gràcies a Junts.
7: Sílvia Oriol ha aconseguit aprovar definitivament els pressupostos de Ripoll.
20: Estem a favor, si en contra i tres abstencions, quedaria aprovada la proposta.
8: I ho ha aconseguit gràcies a l'abstenció dels tres regidors del partit de Puigdemont. Fa dos mesos el PSC va cessar els seus dos regidors precisament per haver permès l'aprovació dels comptes. I ahir va ser Junts qui es va abstenir en les al·legacions que s'havien presentat als pressupostos.
11: De fet, el ple d'ahir va ser l'estrena dels dos nous regidors socialistes. Són Paco Morillo i Jorge Iglesias, secretari d'Organització de la UGT a les comarques gironines.
20: Sí, moltíssimes gràcies. Ser acogido aquí en este ayuntamiento.
11: L'alcaldessa de Ripoll, Silvia Orriols, va retreure a Iglesias que es dirigís al ple en castellà.
0: Respirar molt per fer aquestes notícies. Clar, això va passar el dia del primer aniversari
7: del Pacte Nacional per la Llengua.
0: Ja, ja.
7: El president...
0: Sí, el dia de l'aniversari de l'any del Pacte Nacional per la Llengua, que celebra el govern, els dirigents nous del PSC a Ripoll es dirigeixen al ple en castellà. Molt bé.
7: Doncs això, el president Salvador Illa va aprofitar l'acte commemoratiu per anunciar la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i també un pacte amb patronals i sindicats per cuidar la llengua en l'àmbit laboral.
0: Forcejament.
8: El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Andic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada que van trobar al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca fan creure que és d'Isaac Andic i que va ser resultat d'aquesta disputa amb el seu fill.
11: Ahir, recordem, en una carta oberta, Jonathan Andic va anunciar que deixava temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa.
0: Sense fibra òptica.
7: A Catalunya, un 17% dels municipis encara no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica. Són dades de la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
8: A més, a molts micropobles no troben cap companyia disposada a utilitzar la xarxa pública per oferir el servei. Com que són pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
21: És antirrendible, vull dir, ningú empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases.
0: 200 milions d'euros.
11: És el pressupost amb què comptarà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris que s'obre aquesta setmana. L'objectiu del programa és rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. El govern calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
22: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Nou conseller delegat.
7: A Indra, ets el gironí Josep Maria Recasens, fins ara president de Renault Espanya. Indra es vol consolidar com un gegant de la indústria de la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil.
0: S'avança.
8: La campanya del préssec, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir els primers préssecs i nectarines una setmana abans del que és habitual, perquè la calor ha accelerat la maduració.
0: Lleida, Estela Bussoms.
23: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
24: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
23: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones.
0: Segon intent.
11: El Parlament d'Escòcia tornarà a demanar a Londres autorització per fer un nou referèndum d'independència.
25: La majoria independentista del Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Sweeney és el primer ministre escocès.
26: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
25: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta, poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Escala.
7: La guerra a l'Orient Mitjà, la zona fronterera entre Israel i el Líban. Oficialment encara hi ha declarat un alto al foc, però les ofensives s'han reproduït en les últimes hores. Aquesta nit s'han sentit sirenes al nord d'Israel. Hores abans, l'ofensiva israeliana contra Hezbollah va deixar 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils.
0: Colònia a la Lluna.
8: La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat el primer assentament. Aquesta Kazakhstan llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit i la primera portarà el segell d'Amazon. Arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Jared Isaacman, de la NASA.
1: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: I presentació inèdita.
11: Paul McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, el TikTok Live Premiere. És un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada, de fet, que un artista internacional utilitzi aquest format. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per a preguntes i respostes en directe.
0: Nou fitxatge.
7: Bad Bunny serà un personatge més a la pel·lícula Toy Story 5, que s'estrenarà al juny. El cantant porto-riqueny serà la veu tant en la versió original com en la versió en castellà.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, la millor.
2: A les 11, reconeixement institucional del Barça, Alexia Putellas, que deixa el club després de 14 anys. Pere Romeu, tècnic blaugrana.
3: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys.
2: A les 7 jugarà el seu últim partit com a blaugrana, que seguirem des del Johan Cruyff en un tot costa especial.
0: Avui és dimecres 27 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zahara, libana amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Jade a les 6:38 a casa seva, setmanat. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Curado. Tenim 13 graus a Manresa, 16 a Barberà i 19 a Mataró. Carreteres, Clàudia Serra.
6: Sense incidències destacades, sí que hi ha les retencions habituals a l'entorn de Barcelona i aturades a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt i la Litoral sentit Llobregat.
5: Gràcies, Clàudia. I més mobilitat, la línia ràpida de bus X1 de TMB s'allargarà al setembre en sentit Llobregat fins al final de la Diagonal de Barcelona.
10: Ara va de Glòries a Francesc Macià. Pel Besòs també s'estudia ampliar-la fins al metro de Llacuna.
5: Joan Garcia.
27: Les tres línies express de bus urbà transporten cada mes 260.000 viatgers. La presidenta de TMB, Laia Bonet, n'explica les virtuts.
28: Posar en marxa un servei amb menys parades, amb més velocitat comercial, amb més eficàcia i, per tant, més competitiu.
27: Al cap d'un any d'entrar en servei, l'X3 entra paral·lel i avinguda Carrilet. A l'Hospitalet té prop de 70.000 validacions mensuals i duplica les de la línia 79 que va substituir. Es volen crear 3 línies més per a la Meridiana i la Marina del Prat Vermell. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I avui que estem pendents de la nova jornada de vaga de l'educació a tot Catalunya, us expliquem que Granollers ha quedat anul·lada la inauguració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores per una protesta de docents i famílies contra el tancament de l'escola Joan Solans.
7: Es feia a la tarda al Palau d'Esports, segons llegim el 9-9.
10: La mobilització es va fer just abans de la inauguració del Congrés per part de les autoritats. Un grup de manifestants va pujar a l'escenari i l'acte es va anul·lar.
5: I encara al Vallès Oriental, 4 detinguts a Mollet.
7: Per robar 200 metres de coure a l'estació de Santa Rosa aquest dilluns a les 2 de la matinada.
10: Els arrestats són 4 homes d'entre 19 i 41 anys.
5: I novetat sobre el cas Elena Jubany, el principal acusat Santi Laiglesia demana més temps per presentar el seu escrit de defensa.
7: Vol presentar una prova contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei d'Elena Jubany. A més, alega que necessiten temps per analitzar en detall la causa.
10: La fiscalia i l'acusació particular li demanen 26 anys de presó.
5: I cultura, la saturació d'imatges i la falta d'idees en la societat actual protagonitzen l'exposició de Lua Coder, que avui obre el públic al Museu Can Framis de Barcelona, Montse Mas.
29: Una cortina amb una pestanya gegant que es pot veure des de l'exterior convida els visitants a tancar els ulls per imaginar un món nou. És la invitació de Lua Coderc a tanta sobreexposició visual.
30: Les imatges cada vegada són més saboroses, cada vegada són, no? És com si tinguessin glutamat monosòdic, no? I hi ha un punt en el que això ens genera una certa saturació. De fet, jo cada vegada estic més interessada en les imatges que són escasses.
29: La mostra de Lua Coderc, que combina vídeo, fotografia i escultura, arriba després d'haver guanyat el Premi Arco Antoni Vilacases l'any passat. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tenim diversos protagonistes, sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andic. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules «He estat i sempre seré una culer». El periòdico foto d'arxiu de Putellas al camp amb la samarreta blaugrana i diu que el Barça perd la seva reina. A La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. I El País, sobre la investigació del cas Zapatero, i llegim que la CEPI anticipava les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero. Cas Andic, el periòdico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia, Jonathan Andic deixa el càrrec de Mango de manera temporal. I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País, que el descontentament social impulsa la ultradreta a Colòmbia.
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
13: 5, 11, 23, 33 i 42, i els sols, el 10 i el 12.
4: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar d'una competició que prometia revolucionar el món de l'esport, però que no ho ha aconseguit del tot. Maiol Roger, bon dia.
14: Bon dia. Els Enhanced Games, la competició que volia demostrar que el dopatge feia superiors als atletes, es va celebrar el cap de setmana a Las Vegas. L'organització prometia desenes de rècords mundials i al final només n'hi ha hagut un.
15: Live from Resorts World Las Vegas in a unique purpose-built competition complex, it is the 2026 Enhanced Games. Tonight.
14: Hi han competit 42 atletes en diverses modalitats de natació, atletisme i halterofília, atletes d'elit, entre els quals hi havia exesportistes olímpics i fins i tot algun medallista. Molts, però, o bé al final de la carrera, o bé sancionats per dopatge. Els Enhanced Games no tenien límits i una crida molt temptadora, un premi de més d'un milió de dòlars si batien algun rècord. Durant 3 mesos van estar entrenant en un complex esportiu de luxe a Abu Dhabi, on van seguir un tractament de substàncies dopants prohibides en competicions oficials. Un 91% van utilitzar testosterona, un 79% hormona del creixement, un 50% moduladors metabòlics i un 29% esteroides. Tot això, en teoria, sota una estricta supervisió mèdica, però sota moltes crítiques de la comunitat mèdica internacional.
0: I qui hi ha darrere de tot això?
14: Doncs hi ha una empresa que es diu Enhanced Games, del mateix nom que la competició, i que es dedica, oh sorpresa, a la venda d'aquestes substàncies dopants. Si seguim el recorregut del finançament, arribem també a una família coneguda, els Trump. El seu fill, Donald Jr., és un dels inversors a través de la seva companyia 1789 Capital, que busca estimular una economia patriòtica a fi al moviment vaga. Però de moment el més estimulant d'aquesta competició són les substàncies que prenen els atletes. El resultat final no ha sigut el que s'esperava. De totes les promeses de rècords mundials, només el nedador grec Christian Glomeev va batre el de 50 metres lliures en l'última prova de totes, un rècord que, òbviament, no estarà homologat. Això sí, s'ha endut el milió d'euros i ha evitat que el ridícul dels jocs del dopatge fos complet. Les xifres no han sigut bones. Menys d'un milió d'espectadors a la televisió i un estadi en un aparcament d'un casino de Las Vegas amb les graderies mig buides.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia s'estrenar repartint bombones i la resposta era debutar. Debutar és estrenar-se, i si repartir bombones, bé podrien ser bombones de butar. Avui dimecres un Enigmàrius de llançaria fina. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. De nou lletres. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. Nou lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la poca presència de dones de certa edat com a protagonista de pel·lícules.
8: La BBC ha fet públic un estudi on revela, després d'analitzar les pel·lícules més taquilleres dels últims anys, que també s'han vist a la televisió, que era més probable que les pel·lícules les poguera protagonitzar un personatge que es diguera Chris o un gos que parlara que una actriu de més de 60 anys. És més, diu l'estudi que hi ha 4 vegades més possibilitats de ser inclòs en una pel·lícula si eres un gos parlant que si ets una dona major de 60 anys.
0: I a la recomanació del dia, ara que parlem tant de l'afer Zapatero, Marc Garriga ens recomana la sèrie Dia Cero.
17: La imputació de l'expresident espanyol ha convertit la política encara més en un thriller de final incert. A Dia Zero, el protagonista també és un expresident que interpreta Robert De Niro. Després d'un ciberatac terrorífic, li encarreguen que trobi els autors i descobreixi la veritat abans que es torni a repetir. Però els mètodes que fa servir i la possibilitat que l'amenaça no sigui exterior, sinó que provingui de dins, fa que es plantegin alguns dubtes ètics i morals i s'acabi sospitant de la seva capacitat per resoldre el misteri. Una sèrie emocionant, entretinguda, a la que li perdones alguns forats de guió perquè té un repartiment fantàstic i un final que no decep. Dia Zero està a Netflix.
18: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
21: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
22: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
23: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Hi ha 2:02 del matí. Quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
14: Bon dia, Alexia Putellas.
25: I jo reconec que m'he buidat.
26: M'he buidat i necessito omplir-me.
14: Vinga, va, home, sisplau. La fins ara jugadora del Barça, Alexia Putellas, és protagonista del dia perquè avui s'acomiadarà oficialment del club, primer amb un acte al Camp Nou i més tard al terreny de joc amb el partit del seu equip contra la Reial Societat.
0: Ho anunciaria a través d'un vídeo que va penjar a les xarxes.
31: Sí, Alexia? És que m'he buidat. Sí.
0: Com estàs?
31: Sí. Bueno, no sé. Espera un moment que fico la música que em dóna com más...
14: Sí. Tu tranquil·la. A veure, ara. Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo de comiat, és de Rosalia, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
31: Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i perquè no se m'oblidi cap, doncs m'apunto les coses.
0: Però com et sents avui hores abans del teu comiat oficial i l'últim partit?
31: Aviam per on començo. Culers.
14: No, però no, una cosa, Alexia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
31: És que, clar, però és que sento tantes emocions que...
14: Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sempre fas aquesta cara...
31: Sí que sóc, ara mateix estic super emocionada. Sí,
0: doncs ara estàs emocionada. I ara?
31: Han estat
0: ara
31: 14...
0: No.
31: No, ara sí.
0: Ara sí, ara sí.
31: Sí, ara sí.
0: I ara?
31: Ara no.
14: No acabo de veure...
31: Han estat 14 temporades i més de 500 partits amb moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
14: Sí, Alexia.
31: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes.
14: Sí, això ja ho hem sentit en el vídeo.
31: I afegir que sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. Sí. I reconec que m'he buidat.
0: A partir de les 11 en parlarem.
31: Vaig
0: sentirem Alexia
31: Putellas. Vaig néixer i moriré culer. Visca el Barça sempre per sempre.
14: Què vol dir això?
0: Són 8:15. Ferràs a totes les escoles i instituts de Catalunya. L'aturada de la tercera general d'en 15 dies s'ha mantingut, tot i els avenços en les negociacions amb el govern de la Generalitat. Avui sindicats i el departament es tornen a reunir després que ahir la consellera posés per primer cop sobre la taula un augment salarial per tots els docents, en concret de 40 euros al mes.
1: Doncs avui per fi sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
0: En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec. Del cas Zapatero avui se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i al Vaticà també, on Pedro Sánchez té a les 9 l'audiència amb el Papa i a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem que serà el primer cop que haurà de respondre preguntes sobre la causa que afecta l'expresident Zapatero. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem també els problemes que hi ha als pobles petits perquè hi arribi la fibra òptica. Un de cada 6 municipis, un de cada 6, encara no en tenen. Els pobles petits no els surt de compte tenir-ne. Joan Altadilla, regidor d'Aguilar de Segarra, al Bages.
2: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases.
0: I també és notícia la calor al centre d'Europa perquè està arribant a registres històrics per un final de maig i a casa nostra també perquè ha fet avançar una setmana la campanya del préssec, per exemple, i nectarines. Ja s'han començat a collir una setmana abans del que és habitual perquè les altes temperatures n'han accelerat la maduració. I pel que fa als esports, Robert Prat?
14: El Barça fa a les 11 el reconeixement institucional a Alexia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Real Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano a les 9, a jugar el títol de la Conference League davant el Crystal Palace, mentre que Monchi va ser presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
0: I pel que fa al temps, avui seguirem tenint ambient de ple estiu amb altes temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, una temperatura semblant a la d'ahir o a l'interior entre 1-2 graus més. Això vol dir que a més comarques s'arribarà als 34-35 graus tradicionalment als llocs més càlids de Catalunya. Amb sol a tot arreu, avui sense excepció. A partir demà sí que hi haurà més nuvolades, potser demà amb petits ruixadets al Pirineu, poca cosa per ara. Divendres serà quan les temperatures tocaran sostre, això vol dir que tindrem màximes, per exemple, a l'oest de Catalunya o a l'interior de les Terres de l'Ebre de 37-38 graus. I a partir de divendres sí que les tempestes seran més freqüents. Primer el Pirineu, potser diumenge s'escampen a la tarda en altres llocs de la meitat nord.
0: Doncs seguirem aquestes temperatures altes que vindran aquesta setmana, que ja estem notant, de fet, a bona part de Catalunya. I la mobilitat també a aquesta hora amb problemes a les línies del tramvia del Besòs. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Hi ha retards, freqüències de pas alterades a les línies T5 i T6 del tramvia de Barcelona, que enllacen Barcelona amb Badalona i Sant Adrià del Besòs. Des del tram informen que és a causa de problemes en l'operativa. Pel que fa a Rodalies de Renfe, hi ha els retards habituals a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, per exemple, hi ha endarreriments d'un quart d'hora tant en sentit Barcelona com en sentit Portbou. A l'R1, la línia del Maresme, on ahir al vespre hi va haver una incidència, els trens avui al matí ja circulen amb normalitat.
0: I a les carreteres, sense incidències destacades, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Sí que hi ha, però, les retencions habituals, ja. A aquesta hora. A l'entorn de Barcelona tenim aturades a la B20, a Santa Coloma, a la C58, a Montcada, tot cap al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, sentit Llobregat, i cap a Barcelona també densitat a la C16, a la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei i la P7 a Santa Perpètua, en aquest cas sentit Tarragona.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Ara són les 7:34. I obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui varietat de temes als editorials dels diaris, excepte els de més de la dreta, que un dia més el dediquen al cas Zapatero.
10: Per exemple, El Mundo, que urgeix Pedro Sánchez assumir responsabilitats polítiques pel que considera un escàndol al voltant de l'expresident.
11: I subratlla que el profund desgast del PSOE va portar ahir el president de Castella-La Manxa a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o se sotmeti a una qüestió de confiança.
10: L'ABC veu sospitós que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, hagi cessat la jutge espanyola que fa d'enllaç amb els tribunals francesos i suïssos.
11: El diari de Vocento remarca que la decisió del cessament es va prendre després que França i Suïssa advertissin d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals en la qual hi apareixia Plus Ultra.
10: Per la seva part, La Vanguardia dedica l'editorial al projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres per regular la intel·ligència artificial.
11: I diu que no serà senzill, però és imprescindible fer-ho.
10: L'editorial de l'Ara parla sobre les mesures per a la sostenibilitat de les pensions.
11: Assegura que aprofundir en la jubilació activa, és a dir, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense sense perdre la pensió és una solució més.
10: Mentre que el periòdico es fixa en el laberint negociador entre l'Iran i els Estats Units.
11: Considera que el bloqueig del diàleg entre les dues parts té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
10: I acabem amb El País, que diu: cal una acció urgent contra l'epidèmia de l'Ebola.
11: I afegeix que les retallades de Trump han de ser compensades de forma immediata per la resta de països membres de l'Organització Mundial de la Salut.
0: I què ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa?
4: Llegeixo al The Guardian que la mare del nen de 14 anys que podria haver mort en un repte de TikTok demana al govern britànic que prohibeixi les xarxes socials als menors de 16 anys. La història d'aquest adolescent és esfereïdora, sobretot per la negativa de TikTok a facilitar qualsevol informació sobre el cas. Com sempre, TikTok s'oposa a tot. Per què? Perquè sap que és culpable. Sap que està convertint generacions i generacions d'adolescents en addictes a les pantalles. Per tant, encara que prohibir no estigui de moda o no quedi bé, sí, les xarxes socials s'haurien de prohibir.
7: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
8: Sou molt bona gent!
9: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
13: A Bezulla sabem que ets molt de viure molt fort. I molt que se t'enganxi aquesta cançó i no paris de cantar-la. Escolta, escolta. Te la saps? Segur que sí. Glòria, glòria. Ara la cantaràs tot el dia, eh? Bezulla, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
27: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
27: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
28: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui diuen que està bé de salut?
3: Donald Trump, que hi va passar l'examen mèdic després de 3 hores, l'informe conclou que tot ha sortit perfecte. Llegim a Los Angeles Times que el president nord-americà de 79 anys va passar el test al centre mèdic militar National Walter Reed. És la quarta revisió que passa des que va tornar a la Casa Blanca.
0: I què s'han proposat defensar a la Gran Canària?
5: El seu Ustedes. El Cabildo ha llançat una campanya a les xarxes per evitar que el Vosotros se l'acabi menjant.
29: Mira que tenemos palabras que nos identifican, nuestra manera de decir las cosas.
30: Pero ninguna tanto como ustedes.
29: Ustedes, no vosotros. Vosotros.
32: No suena natural.
29: No perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra. Que és la d'usted.
5: Aquest tret lingüístic va aterrar l'arxipèlag a finals del segle XIX, provenint d'Andalusia Occidental. Ho llegim al País.
0: I la notícia que interessarà als nostàlgics dels cotxes.
3: Citroën ressuscita el legendari Dos Cavalls en format elèctric i per menys de 15.000 euros. Llegim a l'Ara que el popular vehicle francès tornarà a la vida com a vehicle assequible, urbà i elèctric. El Dos Cavalls va arribar al mercat l'any 1949 i va suposar la democratització de l'automòbil a França en un moment de postguerra. El Dos Cavalls original va estar en producció fins l'any 1990.
0: I què veuran els que vagin a cada què és?
5: Doncs les tapetes de la llum pintades, però no amb grafitis o de qualsevol manera, sinó amb pintures que arriben a ser obres d'art. Recull el web de 3CAT, que es tracta d'una iniciativa que va començar de manera espontània ara fa més de 10 anys i que ara fins i tot n'han fet un tour.
0: I un restaurant històric de Planoles busca salvar-se.
3: I ho fa oferint sou i casa un professional de l'hostaleria per

0: Economia amb Maiol Roger i Lara Garcia.
1: Fa molta calor a Europa i ho llegim a la premsa. A França, Le Monde destaca com en algunes aules ahir a la tarda es van arribar als 30 graus. Hi ha 13 departaments en alerta per la calor i el diari subratlla les declaracions de la ministra de Transició Ecològica. L'onada de calor és la primera d'una sèrie d'esdeveniments similars que tindrem aquest any. Molta calor també al Regne Unit. A la vinyeta gràfica del Guardian hi veiem un pare rostit pel sol que li diu al seu fill adolescent: hauries de sortir de casa, i el fill li respon: i tu t'hi hauries de quedar més. Més enllà de la calor, s'escalfa també la polèmica al Partit Laborista, on encara resisteix Keir Starmer. Tots els diaris destaquen les paraules de Tony Blair dient que el partit està jugant amb foc. The Independent subratlla les seves dures crítiques i l'advertència que el Regne Unit no pot plantejar-se tornar a la Unió Europea fins que no recuperi la força que ha perdut.
2: A la premsa econòmica, avui Expansión destaca un article del vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en què assegura que el primer pilar de l'economia espanyola és la sobirania energètica. Assegura que Espanya ha passat d'una economia basada en el turisme de sol i platja a una de diversificada, tecnològica i, sobretot, verda, que se sustenta, sobretot, en les renovables. Justament sobre energia també en parla avui l'ON Economia. Publica que el cost del rebut elèctric puja un 31% en només 2 mesos i diu que tot plegat es tradueix en un senyal de preus distorsionats que encareix el subministrament elèctric. I Cinco Días fa un perfil de Josep Maria Recasens, el nou conseller delegat d'Indra. El descriu com un estratega de Renault i el cervell del megapla espanyol de l'automòbil. Destaca com una de les seves grans fites l'elaboració del Pla Espanya Auto 2030 de la mà del Ministeri d'Indústria, i diu que Renault hi deixa una cita pendent amb els sindicats per intentar desbloquejar la negociació pel nou conveni col·lectiu.
0: I què destacava la premsa esportiva d'avui? Robert Prats.
3: Un titular clar: marxa la icona del Barça, Alexia Putellas.

estat una història perfecta, destaca el diari Ara. Per sempre remarca l'esportiu, una icona de la revolució esportiva i social, doble pilota d'or mundial. Alexia decideix posar fi al seu regnat, subratlla el periòdico amb declaracions d'Alexia. Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges, m'he buidat. Francisco Cabezas parla de Cruyff, Guardiola, Messi i Alexia, una futbolista que ha transformat el club davant d'una societat que fa no tant aixafava i humiliava la dona futbolista.

L'Esport titula un fins aviat. Per Javier Giraldo és un símbol, el del futbol femení dels últims anys. És l'adeu de la reina per La Vanguardia. Edu Polo destaca el vídeo de comiat de la jugadora a les xarxes amb la cançó Magnolias, de Rosalía, que arriba a l'ànima i en què demana que el seu funeral sigui dolç, fins i tot amb sucre.

0: con ella.
1: Són les 7:43. I a la premsa del cor, una possible reclamació de la Pantoja, Elisenda Pineda.
2: Francisco i Cayetano Rivera podrien reclamar judicialment a Isabel Pantoja part de l'herència de Paquirri. Això passa després de la polèmica mudança de Cantora, d'on van sortir en corrua festiva cotxes antics de trotinats, caixes metàl·liques i caps de toro. No s'ha vist rua de carnaval tan fastuosa com la desfilada de camions plens de quincalla de la Pantoja. Els germans Rivera Ordóñez sospiten que entre aquests objectes també hi ha l'herència que els pertany. Uns vestits de torero, unes espases i un cap de toro amb els seus noms. Esperem que ho puguin recuperar, sobretot el cap de toro, que ara no tenen on penjar els abrics i això sempre són enredos a casa.
1: I avui felicitem aquí, Canalies.
3: Doncs mira, li diem per molts anys a la cantant i actriu Ana Belén.
1: Ana Belén, 78.
3: 75, i també, home, per favor, el nostre company de Catalunya Ràdio, en Ricard Torquemada, que també...
1: Home! En Torquemada en deu fer 52.
3: 55.
1: I la teva germana, la felicites?
3: Mira, ell, que ràpid. Teva, felicitats.
1: Quants en fa?
3: 53. No, espera. 54. Ah. 54.
1: Santoral.
3: Avui és Sant Juli, va ser portat a judici davant de l'emperador després de ser arrestat pels soldats de

0: l'estat major per negar-se a fer un sacrifici públic als déus romans. Juli, però, va declinar l'oferta i va ser condemnat a mort. Va ser assassinat a cop d'espasa. Això va passar l'any 304. A Catalunya hi ha 543 persones que es diuen Juli.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 27 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
2: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
3: 27 de maig de 1996, a la presó, el general de la Guàrdia Civil, Rodríguez Galindo, com a responsable del segrest, tortura i assassinat dels presumptes membres d'ETA, Lassa i Zavala. Galindo era un dels homes forts dels GAL, el terrorisme d'estat amb què el govern socialista de Felipe González feia front als anys més durs d'ETA. Atenció al titular del periòdico d'ara fa 30 anys, el madridista Luis Enrique fitxa pel Barça. Havia jugat 5 temporades al Bernabéu i signava contracte també per 5 anys amb l'equip català. Núñez havia fet fora Cruyff i ja tenia el seu substitut a la banqueta, l'anglès Bobby Robson. L'Atlètic de Madrid ara fa 30 anys guanyava Lliga i Copa i la rua que va fer per Madrid va ser una mica especial, com era el seu president, Jesús Gil. Gil es va passejar amb una carrossa per tot Madrid estirada pel seu cavall Imperioso. Acabo amb el rei Joan Carles I, que guanyava a Barcelona el trofeu de vela Conde de Godó, amb un veler de nom premonitori, Bribón.
1: Avui és 27 de maig del 2026, és el 147è dia del calendari. Falten 25 dies per l'estiu, 28 per Sant Joan i 3 per la final de la Champions masculina de futbol. Així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
4: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, ens n'anirem a una vaga indefinida.
5: Portem arrossegant des de l'any 2009. S'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes.
7: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
1: I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
8: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
9: Per això no vull que sigui un moment trist.
8: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Indefinida.
10: No definida, que no es pot limitar. Ustega amenaça amb una vaga indefinida si no hi ha acord amb educació, però tenint en compte que l'última convocatòria serà el 5 de juny, la vaga quedaria bastant definida en les dues setmanes que quedarien de curs escolar.
1: Forcejament.
10: Acció de forcejar, fer força per vèncer alguna resistència, per manejar alguna cosa, per escapar-se, per desagafar-se. Els Mossos d'Esquadra sospiren que Isaac i Jonathan Andic van forcejar abans que el pare caigués pel precipici a Collbató. Ho conclouen basant-se en la petjada trobada al lloc dels fets, impossible de fer amb una relliscada.
1: I la tercera paraula del dia és reina.
10: Persona que per la seva excel·lència sobresurt sobre totes les altres pel seu rang de la seva classe. Fa anys que Alexia Putellas se la coneix com la reina. El Barça la perd, però queden els seus 38 títols, els 232 gols, la segona màxima golejadora de la història després de Messi i, sobretot, haver liderat una revolució al futbol.
1: I ara posem-hi tres xifres, Lara García. 70.
11: Són les escoles concertades de Catalunya que s'han adherit a la coordinadora d'escoles concertades de Catalunya, que se suma a les demandes de la pública i demana mesures al govern. El col·lectiu reclama l'equiparació de les condicions laborals amb la pública.
1: 156.
11: Són els municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica a Catalunya. A més, en molts dels nuclis on sí que hi arriben no troben cap companyia disposada a instal·lar el servei. Es tracta d'un 17% del total de municipis del territori, segons dades de la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
1: 200 milions d'euros.
11: És el pressupost amb què comptarà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, que s'obre aquesta setmana. L'objectiu del programa és rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. El govern calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis.
1: I el veig tres imatges pel Forada. A la primera imatge veig un minibús de color blanc amb unes lletres blaves al lateral. No es pot llegir gaire bé que hi posa, perquè el vehicle està totalment abollegat. Es nota que ha tingut un fort impacte, sobretot a la part veig del davant, que està totalment desfigurada.
12: És el minibús escolar accidentat a Wiegenhout, a Bèlgica, després de xocar contra un tren. Hi van morir 4 persones, entre les quals 2 menors. S'investiga per què el conductor, que està entre les víctimes, es va saltar el pas a nivell. El minibús va seguir endavant, tot i que la barrera estava baixada i el semàfor en vermell. El tren, que circulava a uns 90 km per hora, no va poder evitar el xoc, tot i activar el fre d'emergència.
1: A la segona imatge veig una fotografia panoràmica del mar. Al fons s'hi veu una costa força rocosa i surant a l'aigua ben bé una cinquantena de vaixells. N'hi ha de mides molt diferents i la majoria semblen aturats.
12: Una imatge de l'estret d'Hormuz feta des d'un dron, des d'Oman, enfocant cap a l'Iran. Només quatre de les llanxes que es veuen a la fotografia, les més petites, deixen darrere l'estela que es mostra quan una embarcació s'està movent. La resta, vaixells de càrrega o pesquers, estan ancorats a Washington i Teheran fa setmanes que diuen que estan a prop d'arribar a un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret, però aquest pacte no acaba d'arribar.
1: I la tercera imatge mostra una de les sales de l'Audiència Provincial de Tarragona, on ha començat el judici del cas Innova de Reus, al Baix Camp. Al mig de la sala hi ha una taula on seu el primer testimoni. Tarragona, Ricard Buigas, qui és?
13: Doncs l'home que està d'esquena és l'interventor municipal de l'Ajuntament de Reus, Baldomer Rovira, vestit amb americana fosca i corbata. Hem esperat 15 anys per veure aquesta imatge de l'inici del judici. Els primers testimonis han aportat detalls del descontrol econòmic que hi havia al conglomerat d'empreses municipals durant la construcció de l'Hospital Sant Joan. En una de les cadires reservades pels acusats hi seu Josep Prat, exdirector d'Innova i de l'ICS, que juntament amb l'arquitecte Jorge Batesteza han pactat amb la Fiscalia acceptar els delictes de falsedat, prevaricació i malversació.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. L'hamburguesa Big Mac del McDonald's s'ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit de 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. Els anys passen, el cost de la vida canvia. Això recorda aquesta notícia que informa del canvi que ha patit la mítica Big Mac. L'hamburguesa icònica de McDonald's ha passat en 46 anys de valdre 50 cèntims a costar més de 8 dòlars. Un encariment notable d'un 1.500%, destaca la notícia, que també avisa que si això segueix així, el 2030 la Big Mac costarà més de 10 dòlars. També parla la notícia de la mida de l'hamburguesa. Afirma que s'ha fet un 40% més petita de com era el 1980. En xifres exactes, ha passat de pesar 212 grams a pesar-ne només 127.
1: I això és real o fals?
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
17: Les xarxes socials tenen cada vegada més influència en les decisions de compra. Segons un estudi recent d'IAB Spain, el 44% dels usuaris reconeix que les xarxes socials condicionen les seves compres i cada vegada més persones compren directament des d'aquestes plataformes. Davant d'aquests nous hàbits de consum, el màrqueting s'ha d'adaptar a un entorn digital en constant transformació.
16: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
14: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'hamburguesa Big Mac de McDonald's ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit de 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980 és una notícia falsa. A veure, és cert que tots els productes de McDonald's s'han encarit amb els anys, però ni el 1980 una Big Mac costava 50 cèntims, ni ara tampoc val 8 dòlars. El preu ara fa 46 anys era d'un dòlar amb 20 cèntims. El preu mitjà actual als Estats Units és de 5 dòlars amb 69 cèntims. Sobre la mida de l'hamburguesa, tant McDonald's com totes les anàlisis nutricionals fetes a les hamburgueses demostren que la Big Mac segueix sent igual de gran com ho era el 1980.
1: Gràcies, Marc.
14: Adéu, bon dia.
18: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
1: Ara són les 7:54. Titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius de tot Catalunya.
19: Segueixen les mobilitzacions, tot i que s'han acostat posicions amb el Departament d'Educació, que posa sobre la taula un nou complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i Yolanda Segura, d'USTEC.
20: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros. Percebrien els docents única i exclusivament.
4: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: I avui sentirem també Pedro Sánchez respondre a preguntes dels periodistes per primer cop des de que es coneixem el cas Zapatero.
21: El president del govern espanyol compareixerà després d'entrevistar-se al Vaticà amb el Papa Lleó XIV i José María Aznar, mentrestant, assegura.
22: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga
0: cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
1: I Escòcia demanarà fer un segon referèndum d'independència.
19: L'actual ministre principal escocès, John Swinn, ha defensat que és la millor opció, però Downing Street diu que ni parlar-ne.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica.
21: I a molts dels monoclis on arriba no troben cap companyia disposada a instal·lar la xarxa. Joan Altadilla, regidor del servei d'Aguilar de Segarra, al Bages.
3: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
1: I el Papalló 14 reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1 i escoltarà el testimoni de dues recluses.
19: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa a l'Estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada un esdeveniment excepcional d'interès públic.
1: A l'Àgora parlarem avui amb Iago de la Cierva, que és coordinador general de la visita del Papa. Per cert, demà a partir de les 8 del matí farem un especial al matí de Catalunya Ràdio recorrent alguns dels punts més destacats d'aquesta visita del 9 i 10 de juny del Papa a Catalunya. Per exemple, serem a la Sagrada Família, anirem fins a Montserrat, passarem per Brians 1 i també pel convent de Sant Agustí. I Rosalía Arrasa, els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
21: Ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el de l'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat.
22: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a l'interior. S'esperen màximes de 30-35 graus i a la costa també podrien arribar entre els 28 o 30. Demà i divendres encara pujarà més la temperatura i precisament a partir de divendres apareixeran ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, aquesta hora segueix el trànsit dens cap a Barcelona. Clàudia Serra?
24: Sí, destaquem aturades de la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat, la C58 a Montcada, també cap a aquest nus de la Trinitat, cua a la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, l'A2 des de Pallejà, B23 des de Molins de Rei i també les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, també en punts habituals com la C59 a Caldes de Montbui i l'AP7 a Santa Perpètua, tot en sentit sud.
25: Creuer per les Illes Gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
26: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
25: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
1: Falten 13 dies per la visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
27: La visita del Papa.
28: Bon dia. El primer que trepitjarà Lleó 14 a Catalunya és l'aeroport del Prat. Allà hi ha una capella que sovint passa desapercebuda. Després de la pandèmia va tancar i actualment funciona a demanda. Si algun grup hi vol celebrar una eucaristia, ho pot demanar al bisbat. En un any hi tenen lloc entre 10 i 15 misses. També s'hi pot entrar a títol individual, sempre que es tingui targeta d'embarcament i després que el personal de seguretat faciliti un codi d'accés. El Papa no hi anirà, però últimament s'ha pintat i actualitzat i s'hi ha fet un sagrari nou que Lleó 14 beneirà just abans de marxar cap a les Canàries.
29: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: En Manu Guix, que està recuperant-se i que des d'aquí li enviem una forta abraçada.
30: Molts ànims.
1: I ja anem a marcar el telèfon de l'Àngels. Àngels!
31: Sí. Hola, bon dia!
1: Què ets aquí? Com estàs?
31: Sí, tira, tira, tira!
30: Et vol felicitar per la teva recent prejubilació.
1: Ah.
30: Et vol dedicar aquesta cançó de Shepard que es diu Jerónimo.
1: Dale, Manu!
31: Ole, ole, ole!

0: d'aquest temps lliure, aquest temps per tu. Que vagi molt bé.
1: Apa, li petonets a tots.
0: Un petó, adeu, que vagi bé. Adeu.
1: Adeu, adeu, adeu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Els últims dies han estat dies de comiats i de déus. Uns de definitius, d'altres de temporals, i alguns d'altres, el temps ho dirà. Comiats de persones que han deixat empremta, que han marcat una època. Al món de l'esport, per exemple, hem sabut que Pep Guardiola plega, que deixa el Manchester City després de 10 anys d'entrenador. I també avui ens despertem amb la notícia que Alexia Putellas tanca la seva etapa gloriosa al Barça. A la ràdio, al nostre propi mitjà, també vivim adeus emotius. Una geganta de les ones com Àngels Barceló, filla d'aquesta casa, apaga el micròfon de la cadena SER. I Carlos Alsina fa un mig pas al costat i deixa la part informativa. Són noms propis que han acompanyat milions de persones cada dia durant anys, fins i tot dècades. I com passa sempre que algú marxa, ens obliga també a reflexionar. Ens obliga a preguntar-nos sobre què significa dir adéu, sobre com dir adéu i sobre quan dir adéu. Si hi ha alguna manera d'acomiadar-se bé, si és millor deixar les portes mig obertes o tancar-les del tot. Tots tenim a la memòria col·lectiva, per exemple, comiats difícils, aquells que marquen una generació, com per exemple la sortida abrupta de Leo Messi, o el buit immens que ens va deixar Johan Cruyff, o la marxa d'Antoni Bassas a Catalunya Ràdio. Però també tenim comiats íntims, dels que portem a dins del cor, els que protegim com si fossin or perquè són l'últim resguard dels bons moments. I és que un bon adéu és, per damunt de tot, una celebració. Representa poder-te mirar a tu mateix a la cara, amb el cap ben alt i estant-ne orgullós. Poder dir en veu alta, la feina ja està feta. Saber marxar és difícil, consisteix a deixar pas, a permetre que aquells que venen darrere es facin seu el camí. I en aquest sentit, acceptar un adéu no és cap derrota. És evident que tancar etapes costa molt, fa vertigen i moltes vegades fa mal. Però que un adéu costi és símptoma d'una cosa fantàstica, meravellosa. Vol dir que estem deixant una cosa molt bona endarrere. Perquè només plorem allò que hem estimat. Només trobem a faltar allò que realment ha valgut la pena. Als Guardiola i als Alsina del món, a les Alexias i a les Àngels Barceló, bona sort en els nous camins i sobretot gràcies per la vostra dedicació, perquè tothom viu amb els seus propis adeus més personals. En la majoria de casos, els comiats no obren informatius. Són canvis de feina, de casa o fins i tot de ciutat. O els adeus més tristos, els d'aquells que ja no hi són. En certa manera, cadascú és la suma dels seus comiats. O dit d'una altra manera, cadascú és la suma dels llegats que ens fa ser qui realment som. I a tot això, avui, fa calor.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a l'interior. S'esperen màximes de 30-35 graus i a la costa també podrien arribar entre els 28 o 30. Demà i divendres encara pujarà més la temperatura i precisament a partir de divendres apareixeran ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
0: Ara són les 8 i 3, avui a l'Àgora. Jordi Mat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller, el dia en què ens centrarem en aquest dimecres de vaga d'educació. La desena d'aquest mes de maig, la quarta general d'aquest curs a tot el país, els sindicats i el departament van acostar hi posicions, però encara no hi ha acord. Connectem amb diferents punts del país per copsar com es preparen escoles i també instituts per aquest dia de vaga. Comencem a Barcelona, a l'Institut Príncep de Viana, i a la Sara Canyete. Sara, bon dia.
3: Hola, bon dia, Ricard. Doncs en aquest centre, per afrontar aquesta jornada de vaga, s'han hagut de sortejar els serveis mínims perquè no hi havia 6 docents voluntaris que volguessin assistir aquí al centre. Tots volien anar, deien, en aquesta mobilització. De fet, el seguiment de tota la vaga d'aquest curs en aquest centre diuen que sempre ha estat superior al 70%, i sobre les negociacions que s'han de reprendre aquest migdia, la directora de l'Institut, la Sara Solà, espera que més enllà del sou no es perdin de vista les altres reivindicacions.
4: Sobre la taula sembla que hi haurà un complement salarial, però en canvi sembla que s'està deixant de banda una reivindicació que les direccions tenien molt present, que és l'ajust de plantilla. Tenim un càlcul de plantilles que prové de l'any 94 i la situació ha canviat moltíssim. L'estabilització del personal en el centre.
3: Veurem com responen els centres a aquesta crida de mobilització massiva en aquesta recta final de la negociació que han fet els sindicats aquí a Barcelona. L'acció principal, avui s'han repartit per al territori, és a les 10 del matí a Pla de Palau.
0: I a Girona, la mobilització està prevista per d'aquí a una hora al Pont del Dimoni. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, és on sóc ara, a la Cruïlla, amb el barri de Sant Narcís de Girona, davant del Col·legi Groc. Des d'aquí, a partir de les 9, es farà una marxa a peu en direcció a Salt. És un dels principals vials d'accés a la ciutat de Girona i, per tant, evidentment, això pot provocar problemes de trànsit. De moment, a aquesta hora, tot tranquil. La mobilització continuarà al migdia amb una protesta festiva, dinar inclòs, ha concretat per al matí de Catalunya Ràdio la portaveu d'Usteca Estès a les comarques de Girona, Glòria Polls.
6: Avui serà una jornada de reivindicació que esperem que sigui clau, que sigui massiva, perquè el departament vegi que els docents no defallim, no ens rendim i que volem que se'ns escolti.
0: I a Granollers també els professors estan citats a les 9 al pavelló d'esports. Marta Vallès.
7: Hola, bon dia. Doncs alguna samarreta groga ja hem començat a veure per aquí, al voltant d'aquest palau d'esports de Granollers. Aquí és on han convocat a partir de les 9 del matí, com deies, les assemblees de docents de les comarques de Barcelona. Hi ha un motiu molt clar. Aquí és on s'està fent aquests dies el Congrés Internacional de Ciutats Educadores. A les 9 això es començarà a omplir de gent, de pancartes, de xiulets, i també arribaran tots molt ben equipats perquè passaran el dia fora. Serà una jornada, com diuen, llarga. Allà sortiran d'aquí a les 10, faran una marxa a peu aproximadament d'una hora cap a un punt que de moment no han volgut concretar, i allà faran el que diuen el contracongrés. Hi haurà concerts, hi haurà taules rodones, i si hem de fer cas, del cartell que convoca serà colossal.
0: Doncs seguirem aquestes mobilitzacions al llarg del matí. De moment, al contrari que en les altres convocatòries de vaga, no hi ha hagut talls a les carreteres i el trànsit és habitual a aquesta hora. Com dèiem ahir, les parts van acostar posicions després que el departament hagi proposat un nou complement salarial per tots els docents d'una quarantena d'euros. Els sindicats creuen que és insuficient. Més detalls, Maria Costa.
8: El nou complement per tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
9: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
8: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
10: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
8: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: USTEC amenaça amb vaga indefinida, com sentíem ara, però de moment hi ha 7 dies més d'aturades. Pol Foradada, bon dia.
11: Bon dia, sí, des d'avui i tota la setmana que ve. Primer, noves aturades territorials. Demà a Maresme i Vallès, divendres Baix Llobregat i Penedès, la setmana que ve dilluns a Girona i Catalunya Central, dimarts Barcelonès, dimecres Tarragona i Terres de l'Ebre, dijous Lleida i el Pirineu i divendres 5 de juny, si abans no hi ha acord amb els sindicats, si el govern, nova vaga a tot el país amb una manifestació unitària a Barcelona.
0: Per tant, la vaga general amb què amenaça USTEC afectaria les dues últimes setmanes de curs. A 9:15 preguntarem a la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que ens atendrà avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. I per cert que a les mobilitzacions també s'hi sumen les escoles concertades. La coordinadora d'escoles concertades de Catalunya s'acaba de crear i s'ha sumat a les demandes de l'escola pública.
11: De moment s'hi han adherit 70 centres del conjunt del país. El col·lectiu reivindica superar les sigles dels sindicats i una equiparació de condicions laborals amb la pública. Més recursos a les aules, una aposta clara per l'escola inclusiva i més personal de reforç no docent. Carles Navarrete, portaveu de la coordinadora, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
12: Anem conjuntament a la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat. No s'ha donat, i això, en veritat, és un incompliment de llei que portem molts anys arrossegant.
0: D'aquí a pocs minuts tornarem a les escoles també per veure com s'està vivint aquesta vaga i ho analitzarem avui a l'Àgora amb Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Abans, un primer comentari de la periodista del periòdico, Sara González.
13: No hi ha fumata blanca amb els mestres, però n'hi podria haver aviat. Si una cosa vol evitar el govern, són interferències en la visita del papa. La Conselleria d'Educació ha constatat com les vagues de docents s'han convertit en un mal de cap que erosiona la seva gestió. I no li ha quedat altra que corregir l'estratègia temerària d'haver deixat fora de l'acord inicial els sindicats majoritaris. Ara,
14: Les dues parts estan en una mena de subhasta sobre un increment salarial que és just i que és necessari. Però fora del radar ha quedat un greuge flagrant, que un alumne a la pública tingui una hora lectiva menys el dia que la concertada. D'això no hi ha ni Déu que en parli.
0: Aquest és un dels temes del dia. L'altre és el cas Zapatero.

0: colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Això deia fa una setmana Pedro Sánchez, abans que es publiqués el sumari que hem conegut, tots els detalls que impliquen Zapatero, una trama de tràfic d'influències, i abans també dels moviments d'alguns socis, com per exemple el PNB, que li demanen eleccions anticipades. Avui Pedro Sánchez és a Roma, on el rep en audiència el Papa Lleó XIV i respondrà a les preguntes de la premsa. Serà a partir de les 11 del matí, tot plegat, després que ahir la prudència s'imposés en els membres del govern a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Madrid, Dani Santeaja.
2: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
3: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
4: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
5: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Saideja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I parlant de defenses tancades a Zapatero, un dels més contundents ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista a La Sexta.
6: Pero yo no voy a prejuzgar nada y le digo más, me molesta bastante que se prejuzgue. Además, al tanto, soy una persona, en fin, que hasta ahora ha tenido un comportamiento, a mi modo de ver, ejemplar, que es el presidente Zapatero. Y yo sigo confiando en él y espero sus explicaciones en sede judicial y posiblemente IED.
1: Una posició que contrasta amb la d'altres referents socialistes, com Emiliano García Page. El president de Castella-La Manxa va sumar-se a Felipe González a l'hora de demanar eleccions anticipades i va acusar Sánchez de bloquejar Espanya.
7: Cuando los españoles piensen que quien tiene la llave para desbloquear esta situación de colapso que se vive en España, no es que no quiera usarla, sino que no puede usarla, entonces estaremos en el peor momento.
1: Tot això mentre avui hi ha sessió de control al Congrés sense Sánchez, que, com dèiem, és a Roma i pendents també dels moviments dels socis d'investidura i de l'oposició. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
1: Perquè el Partit Popular continua descartant oficialment una moció de censura, però ja veus el partit que reclamen fer algun pas.
8: Sí, la versió oficial és que no faran una moció per perdre-la, que això seria un regal donaria a Sánchez i als socis, que de moment no es mouen, i és aquí on Feijóo està centrant la pressió, en assenyalar els socis per còmplices de la corrupció si mantenen el suport a Sánchez. I és que PNB i Junts donen per esgotada la legislatura, parlen obertament d'eleccions anticipades, però no volen anar de la mà de PP i Vox a una eventual moció. Tot i aquest panorama, llegim avui a l'ABC que alguns dirigents del partit creuen que cal fer ja alguna cosa i forçar la moció de censura, encara que sigui per perdre-la, i que el debat s'ha instal·lat a les primeres files del partit.
1: I per cert, que qui ha parlat és l'expresident José María Aznar, d'una frase que ressona molt aquests dies.
9: I se podrá decir, ¿qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga.
1: Aznar, que reivindica la seva crida, Tània.
8: Sí, aquesta frase que acabem de sentir es va fer 2023 enmig de les negociacions del PSOE amb els independentistes per investir Sánchez, de qui deia ja en aquell moment que era un perill per la democràcia, i ara reapareix enmig de la tempesta política del cas Zapatero per seguir pressionant en aquesta via. Ho ha fet amb un vídeo a les xarxes, sentim-lo.
9: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
8: Vídeo on no cita explícitament Zapatero, però on clarament intenta mobilitzar tothom, qui calgui, també els socis de govern de Sánchez, facin el pas i el deixin caure.
1: Gràcies, Tània. L'agenda judicial marcarà els moviments del Partit Popular. Pol.
10: El jutge va endarrerir ahir la compareixença de Zapatero, s'havia de fer el dia 2 i finalment declararà el 17 o el 18 de juny a l'Audiència Nacional. Abans, demà comença el judici contra el germà de l'actual president del govern espanyol, contra David Sánchez, recordem, per la seva contractació a la Diputació de Badajoz. I el dia 9 de juny, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, serà probablement l'última citació abans d'enviar-la a judici.
1: Veurem què declara Zapatero. Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb el seu portaveu, Luis Arroyo, que denunciava una causa política contra ell.
10: L'actual portaveu havia estat assessor polític de Zapatero i insisteix en que la unitat investigadora de la Policia Nacional ha fet només conjectures i emmarca la causa en una guerra judicial contra l'entorn de Pedro Sánchez.
11: Ha mediado causes muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
10: En la mateixa línia, però bastant més contundent, el periodista Ernesto Kaiser, també ahí en aquest programa.
12: Estamos ante una chapucería golpista, como la llamo yo, donde la UDEF cuela toda la información, el juez acea la información de la UDEF en su auto, pero no hace de juez de garantías. No hay ningún indicio, ninguno, solo dien que diuen.
1: I per cert, un últim detall sobre una de les empreses que surten al sumari del cas Zapatero, Thinking Heads. En aquesta consultora hi treballa des de fa un any i mig l'exdirigent d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià.
13: Thinking Heads és una consultora que administra Daniel Romero Abreu, un empresari que, juntament amb Zapatero, va fundar una altra consultora, Gate Center. Segons consta el sumari, l'expresident va percebre fins a 37 transferències de Thinking Heads per valor de 650.000 euros. El jutge ho atribueix a activitats d'assessorament i conferències. D'aquesta companyia també en surten 12.300 euros que van a parar a l'empresa de les filles de Zapatero, que aquesta sí, el magistrat apunta com a possible empresa pantalla de l'entramat. L'entorn de l'exdirigent d'Esquerra, Sergi Sabrià, subratlla que Thinking Heads no està investigat en el cas i que ell es dedica a la part de consultoria política, sobretot enfocada en l'Amèrica Central. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Sergi Sabrià, un nom que havíem explicat a les notícies durant temps. Havia deixat, de fet, mesos abans el càrrec d'Esquerra Republicana arran de l'escàndol, recordem, dels cartells de l'Alzheimer contra els germans Maragall i per anomenada també estructura B del partit. Doncs ara tornaria a estar assenyalat, en aquest cas, en una de les empreses que surten al sumari del cas Zapatero. A partir de les 9 parlarem amb Luis María Pardo, que és advocat d'una de les acusacions populars personades, i també amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez. Abans, un comentari de la periodista d'Infolibre, Marta Monforte.
14: L'Església Catòlica salva el president del govern espanyol d'una sessió de control gens fàcil al Congrés. La visita de Pedro Sánchez al papa Lleó XIV arriba en un moment de convulsió interna després de l'imputació a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. I, segons destaquen fons de Moncloa, si res evoluciona, Sánchez tornarà a dir que suporta Zapatero davant la premsa. Des del seu equip asseguren que respecten la decisió del president de declarar el front al jutge abans de donar explicacions públiques que sostenen que arribaran prompte.
15: Fugar! Demana un desig, corre!
16: Vull viure unes colònies així tots els estius.
17: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
19: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
20: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 8 i 8. Repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, Robert Prat, Lara García i Gras Capeta. Bon dia.
22: Bon dia.
1: I avui... Què passa, Robert?
22: Res.
1: I avui s'acomiada la millor.
23: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
1: Alexia Putellas deixa el Barça després de 14 temporades.
24: Màxima golejadora de la història del club, 232 gols, acumula 38 títols, 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina entre els més destacats. Segona jugadora amb més partits, 507, darrere Melanie Serrano, doble pilota d'or mundial, competitiva, amb ganes de millorar fins al final, com reconeix el seu tècnic Pere Romeu.
25: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys.
24: L'extècnic del Barça, Lluís Cortés, parla del futbolista total. Són declaracions al Catalunya Nit.
26: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
24: A les 11, reconeixement institucional del club. El seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. A les 7 jugarà el seu últim partit com a blaugrana, el Johan Cruyff, davant la Reial Societat, que seguirem en un tot cost especial.
1: I a Ripoll, Silvia Oriols aprova definitivament els pressupostos gràcies Atenció al gir de guió a l'abstenció de Junts per Catalunya.
0: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions als comptes i han permès que tirin endavant. Justament el mes passat, el PSC va cessar els seus dos regidors per haver permès la tramitació dels pressupostos, una mesura que va criticar el secretari general de Junts, Jordi Turull. Al ple ahir va haver polèmica també perquè un dels nous regidors socialistes, Jorge Iglesias, va prendre possessió en castellà.
2: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor.
3: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'Escola d'Adults de Ripoll.
0: Qui respondria era Sílvia Oriols. Iglesias diu que farà el possible per aprendre català.
1: Recordo Jordi Turull criticant molt el fet de que el PSC abstingués i permetés aquests pressupostos de Sílvia Oriols a Ripoll. Per tant, també caldrà explicacions per part del partit de Junts, el partit de Carles Puigdemont. I després també és curiós que just el dia en què el govern del PSC presenta el Pla Nacional per la Llengua, fa un any que es va aplicar i fa balanç del Pla Nacional, doncs prenguin possessió en castellà dos dels seus regidors a Ripoll. I avui l'Ara explica que la mà dreta de l'exalcalde de Sabadell socialista, Manuel Bustos, entra a Aliança Catalana.
0: Es tracta de Lluís Monge, l'únic regidor socialista que va acompanyar Bustos als jutjats en el cas en el marc del cas Mercuri. Va ser durant 24 anys càrrec municipal a Barberà del Vallès i a Sabadell i des de l'estiu milita Aliança. Tot això, però, no serà l'alcaldable d'Aliança Sabadell.
1: I parlant sobre llengua, i coincidint també que ahir es va celebrar el primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, com dèiem, el govern ha anunciat que crearà una oficina de protecció de drets lingüístics davant del retrocés de l'ús del català dels últims anys. Montse Pujol.
4: Els anuncis es van fer ahir en l'acte per valorar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. El president Illa es va mostrar optimista davant la salut del català, però va afegir que queda molta feina a fer. Illa va parlar d'un important acord amb patronals i sindicats.
5: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
4: En el mateix acte es va anunciar que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Pacte per la Llengua avança i la recaptació de l'IRPF caurà d'esperar encara més. La Generalitat recalcula que, en aquest cas, que no estarà preparada per recaptar aquest impost fins l'any 2029.
0: Era un dels acords a què es va arribar amb Esquerra per la investidura de Salvador Illa i que ara torna a endarrerir. Serà el 2029, sempre que abans hi hagi acord al Congrés perquè Catalunya ho pugui tramitar.
1: I notícia que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. A més, en molts dels nuclis on sí que arriba no troben cap companyia disposada a instal·lar el servei.
6: Es tracta d'un 17% del total de municipis del territori. Segons dades de la Generalitat, la xarxa de fibra òptica pública és una infraestructura que principalment connecta els edificis públics. Els operadors privats poden utilitzar-la per oferir el servei de connectivitat a cada llar. Tot i això, molts micropobles no troben cap companyia disposada a fer-ho perquè, com que hi ha pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
22: És antirrendible, vull dir, ningú empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases. D'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
6: El compromís de la Generalitat és donar incentius perquè els operadors vulguin invertir en el desplegament de la xarxa. L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura. Per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros.
1: També hi ha una altra opció aquí, que és el satèl·lit Starlink, que val uns 40 euros al mes i que també té bona qualitat. Parlant de finançament, aquesta setmana s'obre la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris i el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. Rafael de Ribot.
27: La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliables un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que ha de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
28: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
27: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena, amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també tenim novetats del cas Andic. D'aquí un minut ho expliquem.
7: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
9: Les notes del nen, les obres a casa...
8: El manteniment del cotxe...
9: Ah, no, això no és cap càrrega.
10: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Ponès.
11: Peugeot.
12: Catalunya Ràdio.
1: Els Mossos creuen que Jonathan Andic i Isaac Andic van forcejar davant del barranc de Collbató pel qual va caure el fundador de Mango.
13: Segons publica El Periódico, després d'examinar la petjada trobada en aquell punt, la policia catalana conclou que, per les característiques, la marca que va deixar Isaac Andic abans de caure al barranc sembla producte d'un suposat forcejament.
1: Tot això després que Jonathan Andic anunciés que deixa temporalment la vicepresidència de Mango.
6: En una carta oberta, el fill del fundador de Mango assegura que necessita dedicar tota l'energia a demostrar que és innocent. Denuncia que l'acusació contra ell és injusta i que ha generat un relat públic tergiversat. Tot i deixar la posició a Mango, en dir conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant la seva família com el president i el conseller delegat de l'empresa, Toni Ruiz, li han donat suport.
1: I mica en mica anem coneixent detalls de la visita del Papa. Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1.
14: La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de dues recluses. Són les principals novetats que hi va presentar la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid. A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
1: En parlarem a partir de 3:15 amb Iago de la Cierva, és organitzador de la visita de tot Espanya, i demà... Demà, atenció, perquè farem un programa especial a partir de les 8 del matí. Farem un recorregut, el recorregut invers que farà Lleó XIV a Catalunya. Ho farem, com dèiem, a la inversa. Començarem per la Sagrada Família, passarem per l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona, ens desplaçarem fins a la presó de Brians 1 i tot per parlar amb els protagonistes de la històrica visita del pontífex a Catalunya. Acabarem a Montserrat. Israel deixa en paper mullat l'alto al foc pactat amb el Líban.
14: L'ofensiva israeliana de les últimes hores contra Hezbollah ha provocat 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civil, segons fonts libaneses. El primer ministre Benjamin Netanyahu explicava el seu objectiu.
27: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
14: En un altre front, Israel també acaba d'anunciar que ha matat el nou cap de la branca armada de Hamas en un atac a la Franja de Gaza.
1: I no deixarem de parlar de la música, perquè aquesta tarda hi haurà una presentació inèdita de l'ex-Beatle, Paul McCartney, Marta.
6: Sí, perquè estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, ho farà el TikTok Live Premiere, un nou format de difusió de la plataforma pensat per grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada que un artista internacional utilitza aquesta plataforma, es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per preguntes i respostes en directe.
1: I atenció a aquest nou fitxatge per a la nova pel·lícula de Toy Story. Bad Bunny.
6: Bad Bunny, que donarà veu a un personatge nou i serà una porció de pizza amb ulleres de sol. Bad Bunny serà la veu tant en la versió original com en la versió en castellà.
1: Doncs aquestes són les notícies bàsiques d'aquest matí. De seguida repassem els esports. Són les 8:29.
15: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic.

0: consulta les condicions.
1: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
2: Són 8:45.
3: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
4: Avui, Quanta Guerra, la família d'Olalla Moreno.
5: Sargento Tomás Morado Muñiz.
6: El Tovalle va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
7: A ell l'investiguen per comunista.
5: Què dius?
6: I el besavi Tomás el van portar a un camp de presoners. El van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
5: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
4: Quanta Guerra, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: I pel que fa als esports, hem parlat del comiat d'Alexia Putellas al Barça. Per cert, a partir de les 11 la sentirem en aquest acte d'homenatge que faran al Camp Nou i ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio, una àgora esportiva especial. És una llegenda del club, hi ha un doble, per cert, acomiadament, que ho seguirem aquí a, en aquest estudi. Serà, deia, a les 11, aquest acte institucional?
1: Sí, a les 11 és un acte institucional al Camp Nou, no hi és previst que hi hagi públic, presència de Rafa Juste i Joan Laporta, directiva del Barça, plantilla de l'equip, i a les 7 Alexis jugarà el seu últim partit davant la Real Societat, tot costa especial des del Johan Cruyff, que s'allargarà després de les 9 per explicar-vos amb tot detall l'adeu de l'emblema del Futbol Club Barcelona.
0: Vallecano juga avui el partit més important de la seva història.
1: A Leipzig, final de la Conference League davant el Crystal Palace. L'equip de Vallecas mai ha tingut l'oportunitat de disputar una final europea. Íñigo Pérez és el seu entrenador.
2: És una història muy bonita y que debe ser contada. Ojalá acabemos con final feliz. Un gran documental en el que todo ha salido bien.
0: Monchi presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
1: Primera decisió, ratifica Manolo González a la banqueta de l'equip.
3: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Espanyol que creo que todos deseamos.
1: Victòria de la Penya 95-74 davant Unicaja a la Lliga de Bàsquet. El Barça, l'Igualada i el Calafell passen a les semis de l'Hockey Lliga. Queden així, Liceu-Calafell, Barça-Igualada. Arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu-Mataró, el Catalunya i el Barceloneta juguen la final anada de l'Eurocup, i a Roland Garros, Marina Bassol juguen segona ronda contra Andreeva, vuitena cap de sèrie del torneig.
4: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
0: Són les 8:33. I aquesta hora al matí arrenca pendent de diferents temes. D'entrada, les vagues d'educació. Aquesta tarda, a les 3, hi ha nova reunió amb els sindicats. Seran un dia en què estan convocats a aturar-se els docents a tot Catalunya. Des de l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, Sara Cañete, bon dia.
7: Hola, bon dia, Ricard. Doncs la direcció del centre ens diu que aquesta hora, entre els 48 docents, el seguiment de la vaga és d'un 65% del personal. I veiem també pocs alumnes. Bàsicament, ha vingut un grup dels més petits, els de primer i segon d'ESO. A banda de la vaga, avui hi ha accions repartides per tot el territori. A Barcelona es centralitzen en una concentració a les 10 del matí a Pla de Palau, que es preveu llarga, amb dinar inclòs, al migdia a la plaça Drassanes.
0: I un dels punts que també es preveu massiu és a Granollers, des del Palau d'Esports. Marta Vallès, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs aquesta hora ja sí que hi ha força moviment de samarretes grogues aquí al voltant del Palau d'Esports de Granollers. La convocatòria és a les 9 del matí en aquest punt, perquè aquí s'està fent aquests dies el Congrés Internacional de Ciutats Educadores. De 9 a 10 faran sentir la seva veu al davant del Palau d'aquí del pavelló, i després, a partir de les 10, una marxa cap a un lloc encara no concretat on els docents faran el seu contracongrés.
0: I un altre sector que avui s'atura és el de les refineries de tot l'estat. Una vaga que pot afectar la producció de combustible. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
9: Hola, bon dia. Som als accessos de la refineria de Repsol a Tarragona, a la Pobla de Mafumet. Aquí un centenar de treballadors estan concentrats bloquejant aquests accessos. També es fan accions similars a la zona de Cessa, al port de Tarragona, i a la zona de càrrega del Pantalà. Aquí, aquest centenar de persones han fet alguna performance amb una mena d'escuts d'inspiració romana per simular aquest bloqueig, que estarà actiu durant tot el dia. Ens comenten també que s'ha rebaixat una mica la producció d'aquesta refineria sobre un 30% aproximadament, amb una reivindicació única, que és l'avançament de l'edat de jubilació pel sector.
0: I molt pendents del que pugui dir també avui Pedro Sánchez sobre Zapatero, a l'atenció dels mitjans que farà a Roma. Aquest viatge farà que no sigui avui tampoc a la sessió de control al Congrés dels Diputats. La compareixença de Sánchez serà a les 11 del matí i també estarem pendents avui a l'antena de Catalunya Ràdio. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, avui a les 9 sense Sánchez d'aquesta sessió de control centrada novament en el cas Zapatero. Alguns socis com PNB i Junts reclamen ja eleccions anticipades, tot i que les mirades estaran posades, com dius, a Roma. Després de veure's amb el papa i a roda de premsa de Pedro Sánchez, primera vegada que els periodistes podran preguntar al president espanyol, que fins ara s'ha limitat a mostrar respecte a la justícia i donar tot el suport a José Luis Rodríguez Zapatero.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
10: Bon dia. Doncs aquest matí hi ha incidència al metro i al tramvia de Barcelona. A la línia 5 del metro no hi ha servei entre Can Boixeres i Sants Estació i, mentrestant, a les línies T5 i T6 del tramvia, les del Besòs, les freqüències de pas estan alterades per problemes en l'operativa. D'altra banda, diverses empreses d'autobusos adverteixen d'alteracions en el recorregut en algunes ciutats, com Barcelona o Granollers, a causa de les protestes dels docents. I pel que fa a Rodalies de Renfe, hi ha els retards habituals a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia.
0: Punts vermells.
11: Doncs mira, l'A2 del Papiol a Molins de Rei, en aquest punt hi ha un carril tallat per avaries, sentit Barcelona. També trànsit aturat a la B23, a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal de Barcelona i a la C31 a l'Hospitalet cap a la Gran Via, trànsit molt dens.
0: I punts taronges?
11: Les dues rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, i també en un punt habitual, a l'AP7, de Barberà a Mollet, en tots dos sentits de la marxa.
0: De seguida amb nosaltres, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, en aquesta nova jornada de vagues. Però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció, Sílvia Solanes.
12: Doncs parlarem del cas Zapatero, ho farem amb Montse Mínguez, portaveu del PSOE. Cap a 9:45 analitzarem la visita del Papa, en aquest cas en conversa amb Iago de la Cierva, coordinador general de la visita de Lleó 14. I a la secció de sèrie i televisió parlarem amb Pol Rodríguez, creador i director de la sèrie Revelejà. I a les 11, molt pendents de l'adéu del Barça d'Alexia Putellas.
0: De seguida obrim l'Àgora, avui amb Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller.
13: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
14: Tuya, tuya.
13: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
14: Sí, tu prima.
15: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
16: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, quin temps ens espera?
17: Bon dia, doncs mira, seguim amb aquesta tònica de sol, de calor, avui amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a les comarques de l'interior, per tant les màximes quedaran entre els 30 i 35 graus i a la costa de 28 a 30. Sense més conseqüències pel que fa a l'estat del cel, demà sí que podria créixer alguna nuvolada, poca cosa, la temperatura continua enfilant-se, continua fent-ho de cara a divendres, fins i tot divendres en alguns llocs de Ponent es podria arribar als 20, als 37 o 38 graus i a partir de divendres sí que començarem a tenir algunes tempestes de tarda. De moment al Pirineu Neu, potser diumenge les tempestes podrien afectar en altres comarques i, per tant, després de la tempesta, començaria una mica de refrescada.
18: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
19: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
20: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
21: Ahir, s'estrenar repartint bombones era debutar. Avui dimecres, un Enigmàrius de llançaria fina. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. De nou lletres. Peça de llançaria fina que dificulta la mobilitat. Nou lletres.
20: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
22: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és

0: far que tinguis el cotxe impecable.
1: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consultant les condicions a Carglass Ponés.
2: Carglass canvia, Carglass repara.
3: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
4: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
5: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament Volkswagen Bank. Informa't en Skoda.es.
6: Fes-te entendre amb mi, Di.
7: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
6: Crec que m'he enamorat.
7: Normal, amb aquests preus.
6: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
7: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
8: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la. Veuen el pis i se'l queden.
9: Perdoni, que ens acabem.
8: Mira, un altre.
10: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
11: Tot costa.
12: La temporada del 10.
11: Mateu la Oz mentre xiula gaudeix del joc.
13: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
11: 10 temporades ja.
14: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
5: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
14: Per molts anys i que en feu molts més.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Avui a la hora del Matí de Catalunya Ràdio, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el politòleg Nacho Corredor, la periodista de Crític Laura Aznar i el periodista Marc Bataller.
16: De què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'hora?
15: Una mica de futbol. El Marc ha fet una part amb el cap d'informatius de la casa, amb l'Òscar Fernández, per parlar del Girona, i la Laura ha sentenciat: n'estic farta del futbol. No pateixis, només queda el Mundial.
16: De Bad Bunny, no, Laura?
17: No, Bad Bunny, no, per favor, és impossible estar farta de Bad Bunny.
16: Clar.
17: Vaig anar al concert?
16: Sí, va agradar?
17: El divendres, bueno, una passada. M'encantava.
16: Estaves a baix, allà, apretada? O...
17: No, estava com a la... a dalt, a la graderia.
16: Hi havia gent que ho ha passat malament, es veu, al concert. Hi havia molta gent allà embotida.
17: Doncs jo, la veritat... O sigui, hi havia moltíssima gent, evidentment, però jo, clar, veia com la gent que estava a la pista i veia forats, buits. És a dir, que tampoc no vaig veure com tantíssima gent com esperava. Va ser increïble. Jo estava, com podeu apreciar amb la veu que tinc, estava malalta, estava com encostipada, que estic, perquè ara quan arriba l'estiu jo m'encostipo, passen aquestes coses, i igualment, o sigui, ho vaig disfrutar moltíssim, va ser increïble.
16: Fas una cara de escepticisme, Jordi, important.
18: No, no, al contrari, em fa una enveja espantosa, m'hagués agradat molt en aquest concert, i no sóc un superfan, però aquests dies l'he estat escoltant i m'ha semblat boníssim. Espectacle, un espectacle.
17: És espectacular, exacte.
16: No, eh? No, no,
19: jo ja us vaig dir l'últim cop en antena, no era el meu estil.
16: Bueno, no, tampoc era el meu i vaig anar i vaig gaudir molt.
19: Hi ha una predisposició, evidentment, i recordo que aquell dia en Ricard va fer un... recordar-ho?
16: Sí, tant, no sé què vaig fer, però...
19: Bueno, una imitació bastant bona.
16: Això.
18: Home, això no ens engresca anar-hi, francament.
16: No, però...
19: Canta més o menys igual, crec.
17: Però hi ha una cosa important amb això, perquè l'estil de Bad Bunny s'ha anat modulant, ha anat tocant diversos gèneres, i en aquest últim àlbum en toca molts de molt diversos. O sigui, aquesta com a concepció que alguna gent té d'associar Bad Bunny només al reggaeton, ell treballa molt gèneres molt diferents i realment és molt ric d'escoltar. Si a tu t'agrada, com en saps de música, és molt ric i té moltes... com moltes coses molt interessants en aquest, tant en les lletres com en els sons que treballen, no?, en aquest últim àlbum. Per tant, és molt xulo i és molt interessant d'escoltar, jo penso.
16: I no deixa sorprendre veure una foto de Salvador Illa també amb Bad Bunny.
17: Sí, això sí que a mi em va patar el cap.
16: Això explota. Nacho Corredor, bon dia. No sé si tu hi aniràs, en aquest cas, a Madrid. Fa 10 concerts a Madrid, Bad Bunny.
20: Sí, i coincideix amb el Papa. Hi ha expectació per si es troben o no, de fet. L'arcabisbat ha dit que potser sí que es troben entre ells.
16: Home, això seria sorprenent.
20: Un plot twist, sí.
16: Vaja,
20: més que el de l'Illa i el Bad Bunny.
16: Però és veritat que més enllà, diguéssim, de l'anècdota, sí que estem en un moment en què sembla que s'alinia el món, no?, cap a aquest nou ordre mundial en el qual veiem que hi ha unes dins d'una diversitat, evidentment, però unes posicions molt, molt Trump o anti-Trump. I en això, doncs, Bad Bunny i el Papa, doncs, estan, o Salvador Illa, estan alinyats.
20: Exacte, sí, jo també.
16: Tu també. Iolanda Segura, porteu d'Ustec, bon dia i bona hora.
21: Hola, molt bon dia.
16: No li preguntaré per Bad Bunny, tot i que si vol fer algun apunt, no sé si va anar o li agrada la música.
21: No hi vaig anar, no tinc ara mateix energia per anar.
16: Molt bé.
21: Ni temps ni res, però m'hagués agradat.
16: Avui hi ha una nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya. És la segona al conjunt del país, que és la que van començar

0: les aturades en aquesta recta final del curs, tot plegat l'endemà que els sindicats convocants i el Departament d'Educació acostessin posicions, sembla, després de setmanes de postures allunyades. Senyora Segura, veig que 40 euros poden arribar a solucionar el bloqueig. Va de diners, això?
1: No. No va de diners, ja sabeu que encara no hem entrat en el punt de la inclusiva, en el qual doncs, també hem d'aconseguir un augment de dotacions, perquè és absolutament necessari, perquè el col·lectiu clama crits, no? El curs que ve hem de poder veure no? un increment, que ja ara sembla que ja hi ha hagut una proposta que no està en l'acord, però que bé, que l'han situat de 1.700 dotacions, doncs bé, en els propers anys hem d'incrementar molt més aquestes dotacions, perquè amb 1.700 no solucionem ni de bon tros diguéssim la dotació de recursos necessària en els centres educatius, així que aquest tema també l'hem de batallar. Però bueno, ahir es va començar per la qüestió salarial i la proposta la qüestió positiva, podríem dir, no? Podem dir que va començar a sonar la mateixa música és que vam partir del document de la nostra proposta que vam presentar els sindicats de vaga i ells van venir amb aquesta proposta de primer avançar el pagament dels 200 euros en 3 anys. Ja sabeu que ara el desplegament és en 4, avançar-lo en 3 anys, situar un augment salarial d'uns gairebé 40 euros a aquest primer any, no? com a un complement singular o addicional, per dir-ho d'alguna manera, i la qüestió que per nosaltres és més interessant, perquè els 40 euros els trobem absolutament insuficients i aquí doncs, hem d'anar a batallar per augmentar aquesta xifra de forma significativa, però sí que hi ha un element en el que hem fet un pas endavant, que és la recuperació, que ells en diuen compensació, tant és com sigui, però és doncs que les persones que van patir una retallada a causa de la retallada dels estadis, per tant una pèrdua salarial per culpa de la retallada dels estadis, veuran recuperada en un termini d'anys a acordar, recuperat doncs aquesta pèrdua, no? Se'ls compensarà per aquestes pèrdues salarials patides per aquesta retallada dels estadis. Això per nosaltres és un element clau, un element significatiu, però evidentment hem d'avançar en termes salarials, hem d'avançar en augmentar doncs, el salari base, per dir-ho d'una manera, perquè 40 euros no és un avenç molt ínfim i no és suficient, però sí que s'han obert a valorar doncs aquest increment, així que avui es tracta d'entrar a la negociació a la mesa de les 3 de la tarda i no sortir d'allà fins que no aconseguim doncs, millorar tant en termes salarials com en termes d'inclusiva, fem les millores significatives necessàries per realment donar resposta a les necessitats.
0: Sí que han dit en les últimes hores que sembla que ara parlen el mateix idioma, no? Fins ara semblava que no s'acaben d'entendre, o veien que no hi havia possibilitat d'entesa, perquè parlaven un altre idioma, literalment, i ara veuen que hi ha voluntat, per tant, entenc d'acord.
1: Bueno, és que fins ara nosaltres els hi presentàvem unes propostes i ells venien amb una cosa absolutament diferent que no tenia res a veure amb el que tu volies parlar, no? Com per exemple l'última mesa, doncs que nosaltres ja unitàriament els havíem fet una proposta que ells ens van dir que se l'estudiarien i se'ns presenten a la mesa amb una cosa absolutament diferent, que ni està a l'acord ni forma part del desplegament de l'acord i que no té res a veure amb les demandes ni tampoc és un augment salarial lineal, no? En termes salarials, perquè en termes d'inclusiva van presentar la seva proposta, ens van explicar quin era aquest desplegament, que nosaltres ho havíem demanat perquè volíem doncs, poder treballar a partir d'aquí, no? Però en termes salarials, clar, era absolutament diferent i vam dir, home, no, aquí estem en dos marcs diferents, ens hem de centrar en el marc que nosaltres situem, que és doncs, aquest augment salarial lineal per totes les persones treballadores, perquè situar doncs, una millora en la retribució d'uns càrrecs, això no li repercuteix a tothom, i a part això és un reconeixement d'una tasca, però no és una recuperació de poder adquisitiu. Per tant, ara, finalment, han vingut a parlar d'aquesta proposta i situar en ells els elements que de moment estan disposats a donar. Avui ens han dit que hi ha voluntat d'avançar en aquesta qüestió, qüestió, doncs anem a veure que, com anirà i destinem-hi les hores que faci falta. No sortim d'allà fins que realment...
0: Clar, però quan diu això, que m'estem ho ha dit, és a dir, diu que entrarà a les 3 i no sortiran fins que hi hagi acord. És a dir, vostè ho factible que avui hi hagi un acord.
1: Bé, això és el que ens agradaria, evidentment.
0: Però, si no sortiran literalment fins que hi hagi acord.
1: Sí.
0: Per tant, sortirem d'acord.
1: Per nosaltres, la nostra intenció és estar allà fins que aconseguim... Home, sí, estem allà i evidentment el departament arriba un moment que diu no, fins aquí.
0: Evident.
1: I veiem que allò però, és insuficient.
0: Però vostè està en converses amb el departament. Per tant, entenc que vostè quan diu això és que veu marge per acordar avui i desconvocar les vagues demà mateix.
1: Bueno, nosaltres estem en converses a la mesa sectorial. No sabem què ens poden portar avui. Estem a l'expectativa, No ho sabem, però també penseu que també hem d'avançar amb el tema de l'inclusiva. Vull dir que són aquests dos elements clau.
0: Però hi ha marge? Per desconvocar les vagues hi ha marge?
1: Sí, hi ha marge. Sí.
0: Per desconvocar les vagues de demà. Si avui s'arriba una cosa, es desconvoquen de demà, les vagues de demà.
1: Bueno, desconvocar definitivament dependrà, ja ho sabeu, de que surti a la consulta, perquè que avui acostem posicions, imaginem-nos que avui es dona aquest escenari optimista que nosaltres no volem que es doni.
0: Perdoni, potser no m'ho diu perquè també forma part de la negociació, sí. Però de quin marge de diners estem parlant de la discrepància? És a dir, de quants diners estem discutint i de quants recursos estan discutint per la inclusiva?
1: Bueno, nosaltres en la proposta que els hi vam fer arribar, els hi vam situar una mensalarial entre 400 i 500 euros, sí. Una mica més. Aquesta és la proposta. I per tant, hem d'acostar posicions per arribar a aquesta xifra, el màxim que puguem. I pel que fa als recursos de la inclusiva, nosaltres en vam situar 6.500. 6.400, 6.500. També hem d'intentar acostar posicions per arribar al màxim que puguem aquesta xifra. Aquesta és una mica la proposta en aquest marc. També si podem parlar de burocràcia i si podem parlar de democràcia, millor, perquè també volem parlar d'aquests temes, o sigui, volem tractar-ho tot. Però aquests dos punts, ja ho sabeu, són els
0: aquests
1: punts...
0: Aquests dos punts desbloquejarien les vagues i l'altre punt...
1: Desbloquejarien... Sí. Si aconseguíssim un preacord, perquè diguem-li així, l'acord serà en el moment que el signem, no? Si aconseguíssim un preacord que pogués passar a consulta, nosaltres, evidentment, això ho sometem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient o no és suficient. Que també,
0: i llavors, quants dies
1: sí,
0: necessita?
1: Podria ser, perdó un moment, Ricard, només digues, podria ser que nosaltres féssim un alto foc per dir, bueno, ara parem, per fer la consulta, que la gent doncs, ens digui si això és suficient, si la gent ens diu que sí, ja està, s'atura tot, si la gent ens diu que no, doncs evidentment haurem de tornar a convocar i fins i tot escalar el conflicte, no? Vull dir que es poden donar molts escenaris, però està molt clar que nosaltres avui destinarem tots els esforços màxims perquè realment podem arribar a uns marges que s'acostin al que nosaltres els hi demanem.
0: I per fer la consulta, quant de temps necessiten?
1: Doncs entre 2 i 3 dies. Per tant, dèiem dijous, divendres i com a molt enllà dissabte. Perquè la gent té un marge de temps.
0: Per tant, la vaga territorial de demà entenc que és difícil de desconvocar ara mateix, si hi hagués un acord.
1: Depèn de l'hora que acabem, igual hi ha la possibilitat de desconvocar. Nosaltres podem...
0: Val.
1: Sí, però bueno, que en tot cas, en aquest escenari, si es dona la vaga territorial de demà, però la de demà passat igual podem fer l'alto foc, ja seria si no ens donés temps la del dijous, perquè no només és desconvocar-la, això s'envia una notificació a l'hora que sigui i no hi ha problema. El problema és avisar la gent. Clar, que la gent doncs, se n'assabenti que aquella vaga s'ha de desconvocar. Si no pots fer unes hores abans perquè, evidentment, la gent no està tot el dia mirant... Bueno, sí, però no tothom, no? I podria generar conflicte. Així que sí que necessitem el marge necessari com per dir, vinga, ara fem un alto foc i valorem aquesta proposta perquè vosaltres ens digueu si és acceptable o no. Sí, els tempos una mica condicionaran tot, també.
0: I una última qüestió, és a dir, si hi ha acord, entenc que l'any que ve hi hauria colònies?
1: Doncs aquesta seria la intenció, perquè també nosaltres demanem que la compensació per les colònies doncs, també sigui una mica més generosa, perquè realment la proposta que hi ha ara és ridícula i a més només doncs, és per 2 docents, per màxim 2 pernoctacions, home, que han de fer? Repartir-s'ho, llavors no toca ni a 2 euros per persona, no? És una mica, diguéssim, ridícula i sí que estaria molt bé que en aquest sentit doncs hi hagués doncs, millorar, i ens van dir que sí, que estaven disposats a fer una revisió, mirant també en funció de les ràtios, etcètera, etcètera. Per tant, bé, també igual podem fer avenços en aquest sentit. Bueno, s'han d'anar pulint detalls.
0: Desescalant, doncs. Aleshores, si fem un alt al foc, entenc que la següent fase és desescalar.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs ho seguirem. Iolanda Segura, porteu d'Ustec, gràcies per acompanyar-nos. Bona jornada de vaga.
1: Doncs moltes gràcies, Ricard. Moltes gràcies a vosaltres.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som Trescat.
4: Bona nit! Aquest dijous és l'últim Fan Zone de la temporada.
5: Estoy un poco triste también.
4: I que esperem amb convidats especials.
6: Hi ha molt cabron.
4: Amb sorpreses.
6: ¿Te gusta?
4: Molt. I amb actuació musical dels Catarres. Us hi esperem a Fan Zone.
2: Fan Zone amb Gerard Romero. Dijous, últim programa a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
8: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
9: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
8: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
10: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
9: Per darrere espera i pam, pam, pam.
8: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Avui fem un recorregut històric per la nostra ciutat. Viatges d'un claustre gòtic. I parlarem del claustre del monestir de Santa Maria de Montsió, que està aquí a Esplugues. I per parlar d'aquest patrimoni que tenim a Esplugues, qui millor que la Lídia Verdier, que ella és graduada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i ha fet un treball excel·lent. Hola, bon dia, Lídia.
1: Hola, bon dia.
0: Lídia, tu vas fer aquest treball, el vas fer el 2016. Què et porta, com a historiadora de l'art i com vius aquí a Esplugues, què et porta a investigar sobre aquest claustre?
1: De fet, el llibre es va, com a format de llibre, es va publicar el 2016 pel grup d'estudis d'Esplugues, però és el resultat del treball de final de grau, que el vaig acabar el 2013, el grup d'estudis es va interessar pel tema, perquè era un tema que parlava d'un patrimoni d'aquí d'Esplugues, i el vam adaptar de treball de final de grau, que tenia un altre format, el vam adaptar per ser format de llibre.
0: Molt bé, és un llibre preciós.
1: Bé, no és una novel·la, és el resultat d'una investigació sobre un element arquitectònic.
0: El claustre que tenim aquí és un claustre del segle XIV, aproximadament, del segle XV.
1: Sí, 1400 i poc.
0: I la meva pregunta és, tenim aquest claustre que Esplugues des del segle XV?
1: No, és clar que no.
0: Ah!
1: No.
0: Quan ens arriba el claustre aquí a Esplugues?
1: D'aquí el títol, que diu Els viatges d'un claustre gòtic,
0: sí.
1: Perquè aquest claustre era d'un monestir que estava al Portal de l'Àngel, on havia estat la seu de Catalana de Gas, que ara és una botiga d'una cadena de moda.
0: Sí.
1: D'allà el van haver de traslladar i se'n van anar a la Rambla de Catalunya amb Rosselló, que en aquells moments ja era fora encara de Barcelona, perquè fins al 1997 no va haver la unió de municipis, i per tercera vegada van haver de traslladar-se d'aquesta Rambla de Catalunya cap aquí, cap a Esplugues, i cada vegada es anaven enduent les seves pedres del claustre, que en la primera ocasió es van endur l'església i la sala capitular, que quan ja van passar de la Rambla de Catalunya cap aquí, ja no se la van poder endur ni l'església ni la sala capitular, però sí que el claustre. Els va costar, perquè Barcelona no deixava marxar un monument gòtic, però ho van aconseguir.
0: Per tant, tenim un claustre aquí a Esplugues traslladat pedra a pedra,
1: sí,
0: però que no està complet perquè li falten peces del claustre.
1: En el primer trasllat ja es van perdre les peces. En el primer trasllat, ara tal com el tenim aquí a Esplugues, és com estava a la Rambla de Catalunya. Està tal qual. Hi ha tota una sèrie de fotografies fetes per l'arquitecte d'aquell trasllat que documentaven tal com estava en aquell lloc, i és, potser l'orientació nord-sud sí que està canviada, però la distribució del claustre és exactament la mateixa, adaptada a que havia d'haver una entrada per anar a Can Casanovas i la resta d'edificis que s'havien de construir, l'església i totes les altres sales.
0: I pel que posa en el teu llibre, tant en el primer trasllat que es fa com en el segon després aquí a Esplugues, són moments socials també convulsos, per tant no hauria de ser fàcil.
1: Si no haguessin marxat, segurament. Quan van estar... Les monges, de fet, com a congregació de monges dominiques, van patir molts més trasllats. Elles van començar tenint un monestir fora muralles, el que ara vindria a ser per la falda de Montjuïc, més o menys, o per allà per on està les Drassanes, més o menys per aquella zona, era fora muralles, com que era molt insegur, hi havia els atacs de pirates i les guerres entre reis, i d'allà van demanar doncs marxar d'allà, i els van concedir unes casetes i hortets per la zona on tenim ara la Biblioteca de Catalunya, que llavors era l'hostal de Colom. Allà van estar un temps fins que van aconseguir que el trasllat ocupar un monestir que quedava buit perquè s'acabava una congregació que hi havia de monjos, van aconseguir que els donguessin el monestir que hi havia en aquells moments al Portal de l'Àngel, a tocar de Santana, entre el carrer Montsió i el carrer Comtal. Tot aquell espai se'ls hi va donar. Aquell monestir era, aquell convent era d'uns monjos dominics, d'uns monjos de l'ordre agustina, i elles com a monges dominiques segueixen la regla agustina. Per tant, la distribució interna dels monestirs i de les sales i i la decoració es deia perquè eren d'una regla, de la mateixa regla que les feia de guia de com havien de viure en comunitat. I a partir d'anar allà, ja hi havia el claustre, ja estava construït de feia poc, però ja estava construït, i van haver de marxar d'allà, altre cop per totes les pestes, els atacs, les guerres que hi van haver, van patir els bombardejos de les tropes de Felip V com les d'Espartero, i va arribar un moment cap a finals del segle XIX, entre què se'ls hi prenia, segons la situació política del moment se'ls hi prenia, després se'ls hi tornava a donar, i va arribar un moment en què l'Elies Rogent, l'arquitecte de la Universitat de Barcelona, amb Leandre Amargós van fer una visita, van mirar aviam com estava el monestir. Aquell monestir deien que amenaçava ruïna i els van recomanar que marxessin. Els va costar aconseguir-ho, però al final van aconseguir. Van comprar uns terrenys que els van vendre un tal senyor, uns germans que es deien Martí, i se'n van anar cap a la Rambla. I en allà s'hi van estar uns 70 anys, tornen a aparèixer noves revoltes, i a la Guerra Civil allà va ser quan ja van perdre tot el patrimoni, els van saquejar el monestir, que fins aquell moment s'havia anat salvant de totes les altres situacions problemàtiques. A la Guerra Civil no ho van aconseguir, i quan els hi van retornar una altra vegada al monestir estava completament buit, sense portes, sense finestres, sense mobiliari, sense res. Com que ja no tenien poder adquisitiu per fer una reforma i dotar-lo del que necessitaven, era més fàcil aconseguir els diners per mantenir-se venent tot aquell espai, que en aquells moments ja tenia molt de valor, i anar-se'n a alguna zona que pels mateixos diners que els hi costava allò poguessin construir-se i mantenir-se durant un temps.
0: Per tant, es venen als terrenys de Barcelona
1: i venen cap a Esplugues.
0: I venen a una zona que el terreny és més barat.
1: Clar, en aquell moment sí. En aquell moment sí.
0: I on està ara el claustre, hi havia Can Casanovas.
1: Que encara hi és.
0: Encara existeix, però en els terrenys.
1: Clar, elles van comprar la casa i els terrenys que anaven amb la casa.
0: Sí.
1: I el que era important en aquell moment és que hi havia una mina, una dotació de mina, que en el seu moment l'havien fet portar de Sant Just. Venia una dotació de mina que ve des de Sant Just. I, clar, allò els permetia doncs poder regar els camps, cultivar i bueno, traure una sèrie de productes amb els que mantenir-se.
0: Arriba el claustre aquí a Esplugues a quin any?
1: Elles arriben aquí el 1947, quan ja tenen una mica endreçada Can Casanovas, perquè Can Casanovas en aquell moment estava molt abandonat des de la Guerra Civil, i s'havia de reformar i restaurar perquè les finestres no podien obrir-les, i bueno, estava abandonat. Quan ho adapten una mica perquè puguin fer la seva vida conventual, fins que no construeixen tota la part de les cel·les, l'església i les altres dependències, i al principis del 1948, cap al mes de gener o així, comencen a desmuntar el claustre a la Rambla de Catalunya i anar transportant les pedres, i cap a la Setmana Santa comencen, és a dir, les pedres triguen a transportar-les des del gener fins al març, més o menys, cap al 30 de març o així, comencen a la reconstrucció del claustre amb totes les pedres, que hi ha fotografies que es veuen les pedres esteses per tot el terreny, i l'acaben, la reconstrucció l'acaben cap al mes de setembre, més o menys cap a la Mercè o així, del mes de setembre d'aquell mateix 1948.
0: Clar, pensem que en aquella època el centre d'Esplugues és on està ara el claustre, l'església, la part de dalt, que era el Raval, sí. Més o menys, perquè al sí. 1945-50 ja tenim centre urbà a la part més baixa, que és ara el centre, i a la plana, però el que havia sigut sempre històricament el centre d'Esplugues era justament on passava l'autopista, més o menys,
1: Més o menys, sí.
0: Per fer-nos una idea. Uh-huh. Clar, si es descuiden, el claustre també hagués perillat amb el traçat de l'autopista que tenim ara actual, per una miqueta més, metres,
1: Sí, possiblement sí, però clar, en aquell moment, sortint d'una guerra civil i d'una postguerra, No crec que en aquell moment estiguessin pensant que hi hauria una reforma viària.
0: No existia. Però em refereixo que aquest claustre a la seva història, ha patit molt, i bueno, aquí a Esplugues era la solució, però sí una miqueta més.
1: Però de fet, a Barcelona hi ha una tendència a traslladar edificis, o perquè es fa una reforma d'Ildefons Cerdà que decideix fer obertures a la part antiga, i es van anar transportant edificis. N'hi ha molts a Barcelona transportats. El que passa és que el que té de característica el claustre aquest és que cada vegada que s'ha traslladat han sigut les mateixes mestresses de l'edifici que se l'han traslladat per continuar fent la mateixa funció. Tots els altres edificis, quan s'han traslladat, han deixat de fer la funció que tenien. Hi ha façanes d'esglésies repartides que potser ara són una escola, hi ha claustres que estan en una altra zona que eren d'un convent, que ara estan potser a l'Eixample i estan fent d'escola. Però la característica molt particular d'aquest claustre és que en cada trasllat continuava fent de claustre de la mateixa congregació de monges.
0: No ha canviat l'activitat.
1: Exacte. Fins ara, que ja està tancat.
0: Sí, que això és un cas, en parlarem després. Lídia, tu fas aquest treball com a final de carrera.
1: Sí.
0: És un llibre impressionant, té gairebé unes 100 fotografies, gairebé, sí, amb plànols, amb croquis, amb explicacions, amb fotografies antigues, contemporànies. Quant de temps t'ha portat fer aquest treball?
1: Bé, el temps que et donaven per fer el treball de màster, el treball de final de grau, començaves el mes de setembre o així a decidir quin treball faries i l'havies d'entregar cap al mes de juny. A tot estirar, podies demanar que t'ho deixessin presentar el mes de setembre. No va arribar a l'any, però sí que van ser tots aquells mesos d'intentar trobar informació que no aconseguia, que gairebé no n'hi havia. Vaig passar per milions d'arxius i centres de documentació. Sí. Vaig començar per les pròpies monges, si tenien documentació que em deixessin consultar. En aquell moment em van deixar consultar la seva crònica, que en diuen, com si fos un dietari. Totes les congregacions han d'escriure com una mena de dietari, on van explicant, sí, el que va passant, però les coses normals, des de que hem necessitat comprar un armari a que hem hagut de tirar una cadira, vull dir, i si han hagut de fer misses per tal, o els han encarregat fer una compra o fer 50 hàbits perquè sigui. I en aquesta crònica es relaten, doncs, des del seu inici, des de que van ser fundades el 1347, fins al moment que tu consultes. A partir d'aquí no hi havia massa cosa, tampoc no hi havia altres documents que refrendessin el que ja es deien. A l'Ajuntament d'Esplugues hi havia poqueta cosa, no n'hi havia suficient, i vaig començar a estirar el fil. Hi havia un llibre que dels anys 50 que parlaven de diferents congregacions, i a partir d'aquí vaig anar estirant el fil i vaig passar, doncs, des de l'Arxiu Històric de Barcelona, que està allà a la Casa de l'Ardiaca. Vaig passar per la biblioteca de la Facultat de Teologia. Biblioteques, sobretot del centre de Barcelona, que tenien col·leccions locals de publicacions molt antigues, doncs també vaig anar a consultar-les, i en cada lloc anava trobant un mínim de referència. I la Biblioteca de Catalunya també vaig anar a parar, sobretot també hi havia moltes revistes de l'època, diaris, premsa antiga, sí, de l'època.
0: Documentació molt dispersa,
1: molt dispersa.
0: En llocs que no són pròpiament arxius històrics.
1: Són arxius o són biblioteques, o que alguns poden ser més històrics, més o menys, depenent.
0: Ja.
1: Però hi va haver un moment en què vaig anar a parar a l'arxiu fotogràfic perquè tampoc no tenia imatges, i clar, el ser historiador de l'art, alguna imatge jo havia de necessitar.
0: Clar.
1: I de fet, el llibre té, com a treball de grau, té més imatges de les que es permetien en el moment, perquè les imatges eren el propi document. Clar. En aquest cas, les imatges, el que hi havia d'explicació oral, ho podia confirmar amb les imatges. I vam tenir la sort que en l'arxiu de fotogràfic de Barcelona guardaven tot un fons de l'arquitecte que havia fet el segon trasllat, el que va venir de la Rambla de Catalunya cap aquí, que ho va documentar tot de manera fotogràfica, per això està exactament igual, i va cedir-ho a l'arxiu fotogràfic. I aquestes fotografies em van ajudar molt a tot allò que anava llegint en alguna revista com La Formiga d'Oro o La Veu de Catalunya, el que deien de paraula, i que no podia documentar-ho perquè no hi havia suficients plànols com per donar-ho per fet, les fotografies em van ajudar perquè eren fotografies del moment, de l'època. Per això n'hi ha tantes. No hauria de ser... És a dir, com a treball de final de grau no hauria de tenir tanta imatge, però en aquest cas se'm va permetre perquè era el document bàsic que refrendava el que es deia.
0: Tot això que m'estàs explicant, o sigui, tota aquesta documentació existeix, però està dispersa a diversos llocs. No hi ha un arxiu específic d'aquest monestir en el que puguem anar a consultar tot això?
1: No. Com a història del recorregut que ha anat passant, no hi ha un arxiu en el propi... No hi havia un arxiu en el propi monestir. El monestir tenia, com totes les ordres religioses, el seu arxiu. Dels seus moviments, fossin amb llibres, amb... Aquest arxiu tenia... Bueno, té, que no sé on estarà l'arxiu, però l'arxiu... les monges conservaven més de 300 pergamins originals amb la seva acta de constitució, que hi ha pocs arxius a Barcelona, i pocs monestirs a Barcelona, per no dir Catalunya, que conservin la seva acta original. No una còpia, perquè clar, normal, igual que ara fem fotocòpies de documents, en aquell moment es feien còpies pel que pogués passar. Aquest és l'original. Molts estan en llatí, hi ha més de 347 o així que es conserven. De llibres ja n'han pogut conservar menys, perquè en els saquejos durant la Guerra Civil van conservar bastant, però hi ha altres monestirs que tenen molts més llibres patrimonials. Elles no en tenen tants, però sí conserven els llibres que venien a ser de comptabilitat actuals, els llevadors, els descensals, no n'hi ha gaires, i aquests llibres no et deixen, com que són d'anys molt dispersos, sí, no et deixen seguir la història d'elles. La història d'elles la porten a la crònica d'abans. Que he comentat abans.
0: Tu vas poder accedir amb algun d'aquests documents originals? Te'ls
1: sí,
0: van deixar veure?
1: Sí, sí. La primera vegada no tant, perquè en aquells moments elles tenien una mala experiència amb una investigació que els havien fet sobre la seva història. La segona vegada sí, quan ja vaig anar per fer un altre treball que era del màster de biblioteconomia i col·leccions patrimonials, que llavors el vaig fer sobre l'arxiu que elles conservaven, i quines peripècies havien passat i com l'havien pogut conservar. I en aquell moment llavors ja sí, ja a l'arxiu d'elles, els documents que tenien això, llavors ja els vaig poder consultar.
0: Estem parlant del llibre Els viatges d'un claustre gòtic, de la Lídia Verdier. És un llibre que ens parla del monestir que tenim aquí a Esplugues, de Santa Maria de Montsió, que va arribar aquí a Esplugues cap a l'any 1947. Lídia, seguim amb l'arxiu, perquè clar... Els propietaris de l'arxiu són les pròpies monges dominiques, perquè el monestir sí, és d'elles.
1: Sí, però ara com que està tancat, és a dir, el monestir està tancat, i les monges que quedaven es van repartir en dos monestirs, també de la mateixa ordre religiosa, seria una pena que es perdés...
0: Totalment.
1: Sí, tal com està l'edifici, seria una pena que es perdés, és a dir, tal com està el conjunt d'edificis, és un patrimoni... que en aquest cas és arquitectònic i és documental, si l'arxiu el volguessin conservar aquí, caldria una reforma estructural de tots els edificis perquè estarà en una situació d'abandonament, però jo crec que s'hauria de mirar de treballar perquè això no se'ns n'anés d'Esplugues.
0: Evidentment, o sigui, jo suposo que ja deuen haver-hi alguns grups de preservació de patrimoni.
1: És de suposar que sí, que hi hagin, que estiguin parlant bisbats, ordre religiosa i diríem que ajuntament i diríem que Departament de Cultura de la Generalitat.
0: Clar.
1: Crec que seria per la meva manera de pensar, seria bo que es poguessin arribar a acords com a mínim aquestes quatre institucions.
0: Lídia, amb aquest treball que has fet excels, perquè és impressionant, en pocs mesos, perquè clar, si era el teu treball de final de carrera, realment, és impressionant, és una feina de molt de temps, de molta dedicació,
1: d'investigació,
0: de molta investigació,
1: de rateta de biblioteca,
0: perquè clar, el seu treball de final de carrera l'has hagut de fer tu sola, no has pogut tenir col·laboració absolutament de ningú.
1: No, clar, eren individuals, sí.
0: Doncs tornem a recomanar el llibre, tornem a dir Els viatges d'un claustre gòtic d'aquí d'Esplugues de Llobregat, de la Lídia Verdier. Lídia, tens més treballs? Estàs fent alguna coseta ara? Perquè coneixent-te segur que no pares.
1: A mi el que m'ha agradat sempre ha sigut investigar. Llavors, quan jo havia d'escollir el treball de final de grau, en aquell moment els blocs que podies escollir, el de conservació, era el que em permetia investigar i no només dir un estat de la qüestió, que això, per dir quatre coses que hi havien dit dels altres, a mi no m'entusiasmava. Clar, aquest em va obrir les portes a quan vaig fer el treball de màster, que no sabia quin tema fer. Les tutores del moment em van recomanar que llavors treballés l'arxiu. Per tant, llavors jo vaig treballar a l'arxiu i em vaig tornar a passar un any llarg anant a consultar l'arxiu que tenien elles a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es conserva tota una sèrie de documentació de la Generalitat Republicana, i l'arxiu d'elles va seguir les rutes que va fer en el seu moment la Generalitat Republicana per conservar els arxius durant la Guerra Civil. I a partir d'aquí, clar, el tema de Montsió a mi m'entusiasma, però el tinc frenat perquè jo ja no tinc accés a consultar res, estic esperant a veure això com se soluciona. I per la meva part, clar, a nivells de treballs de facultat, quan em tocava fer algun, doncs buscava algunes coses que fossin d'Esplugues, si n'hi havia. Clar, Esplugues no té un patrimoni que t'hi puguis dedicar molt, però a nivell d'urbanisme doncs vaig treballar al parc dels Torrents, el Torrent del Ferrer, i a nivell així d'arquitectura, el Museu de Can Tintorer, com s'havia fet la transformació de casa a museu.
0: Doncs, Lídia, hem de seguir en contacte, hem de seguir els teus treballs i vull que en properes ocasions vinguis a la ràdio i ens ho expliquis, perquè el nostre patrimoni s'ha de difondre.
1: Sí.
0: És molt important.
1: Hi ha una cosa, mira, ara que hi penso.
0: Digues.
1: Aquesta església que tenim aquí en el monestir, que en aquest cas és petiteta, la gent que estigui interessada podria anar a mirar-se l'església que es va quedar, que eren pròpies de les monges, que es va quedar a la Rambla de Catalunya, perquè la distribució és la mateixa, però en petitet, la que tenim aquí. Però l'arquitecte que la va dissenyar va intentar seguir la mateixa distribució, perquè la distribució de l'església es diu amb la ideologia i el pensament que tenien elles en la seva ordre religiosa. Llavors, es pot fer la comparativa, una església amb l'altra església, i veure que, bueno, que ara que aquella sigui amb les pedres originàries del monestir del 1400 i aquestes siguin amb pedres del segle XX, però que la forma, en petitet, és la mateixa.
0: Rambla Catalunya,
1: sí. Rambla Catalunya, Rosselló, on hi ha el Banc de Sabadell.
0: Val.
1: Baixar a mà dreta.
0: Doncs, encara que no podrem visitar la d'Esplugues, que són de pedres d'ara, però anirem a veure l'original per fer-nos una idea del que tenim, que és una pena, perquè ara el claustre està tancat i no hi podem entrar.
1: Sí, clar, no sé, jo sé que d'entrant en tant es fa algun acte allà dintre, llavors no sé amb qui s'han de posar en contacte per poder-hi accedir.
0: Per tant, ens emplacem tots i totes a seguir treballant pel nostre patrimoni i a fer-ne la divulgació pertinent.
1: Molt bé.
0: Doncs gràcies, Lídia, per aquest llibre. Us el recomanem. Els viatges del claustre gòtic d'aquí de Montsió d'Esplugues. Només que aneu a la llibreria i digueu: vull el llibre del monestir d'aquí d'Esplugues. I ho tenen molt clar quin és el llibre. Novament, moltes gràcies, Lídia.
1: A tu per invitar-me a venir.
0: ens seguirem escoltant i ens seguirem veient en properes ocasions.
1: Molt bé.
0: Vinga, bon dia.
1: Adéu.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Ens retrobem amb aquesta sèrie d'entrevistes que estem fent Espluguins i Espluguines, són escriptors i escriptores, veïns nostres, d'Esplugues, que han escrit un llibre o més d'un llibre. Avui tenim amb nosaltres l'Albert Feliu. Hola, bon dia, Albert.
2: Hola, què tal?
1: Albert, tu neixes l'any 1953 al Bellcaire d'Urgell, a prop de Balaguer?
2: Sí, correcte.
1: I vens aquí a Esplugues aproximadament l'any...
2: El 78.
1: Més o menys.
2: Sí.
1: Vius al barri de la Plana?
2: Sí, correcte.
1: Molt bé. Ja ens coneixem, eh? Vull dir, hi haurà persones que coneixen l'Albert Feliu, doncs d'això, del barri, de comprar,
2: sí,
1: de saludar-lo i de participar en algunes de les activitats que fem aquí a la població.
2: Exacte, sí.
1: Albert, jo sé que tens una afició molt concreta que t'agrada molt, que són les abelles.
2: Sí, efectivament.
1: I què et porta aquesta afició?
2: Bueno, estic en contacte amb la natura i em quedo com en un altre món.
1: Sí, hi ha gent que li agrada les plantes, la horticultura, sí. Tu les abelles.
2: Sí, he trobat que és un tema bastant interessant. Sí.
1: I no et piquen?
2: Bueno, em protegeixo.
1: Fas cultiu de mel?
2: Sí. El que passa és que ho faig una mica molt amateur, diguéssim. Ho faig per distraure'm, no és per fer negoci, vamos.
1: Ja. Bueno, i una altra de les teves aficions és l'escriptura, des de fa molts anys.
2: Sí, ja fa molts anys, sí.
1: Quan comences a escriure?
2: Bueno, de fet, des que me'n recordo que anava al batxillerat ja escrivia. Feia poesia, concretament.
1: Bàsicament poesia.
2: Sí.
1: Diuen que la poesia és difícil, sobretot de llegir.
2: Sí, és més fàcil fer-la que llegir-la. Llegir-la s'ha d'estudiar molt per llegir-la.
1: Molt. De fet, ara que s'ha mort en Joan Margarit a Sant Just, doncs una amiga em va demanar que es volia fer un petit homenatge, que finalment no se li ha fet, amb aquest grup, i havíem de llegir només dos poemes del Joan Margarit. Tu no saps l'estona de pràctica i lectura per poder llegir un poema que suposadament era molt senzill.
2: Sí. És complex llegir poesia, s'ha de ser un rapsoda, o sigui, hi ha gent que tenen aquest do, però bueno, jo no llegeixo poesia, el que faig l'escric i faig alguna trobada poètica amb amics i tal, i intentem fer alguna cosa que soni, però bueno, com a afició.
1: A part de poesia, la teva afició d'escriptor, has fet algun tipus de relats? O...
2: Sí, he fet algun... O sigui, em dedico a fer contes, després a temes d'història de la meva terra, de quan era petit, del poble... Anècdotes que han passat al llarg dels anys i que els he convertit en una espècie de conte, i bueno, i m'han donat algun premi sobre aquest tema.
1: T'has presentat amb algun certamen literari?
2: Sí.
1: Molt bé, doncs és satisfactori.
2: Sí, la primera, la sorpresa. Ostres. I després, bueno, sí, fa gràcia, la veritat.
1: Quines temàtiques toques o és totalment lliure o no tens cap cosa en concret? Com que t'agrada la natura i les abelles?
2: Sí, jo el que m'agrada molt és la història. O sigui, les coses que han passat, perquè ja em faig una pregunta sempre. Hi ha alguna cosa més falsa que la història? Perquè la història realment, qui l'escriu, la història? La història l'escriuen els vencedors. I clar, posen el que ells els interessa. Per tant, és un dels temes que m'ha donat peu a investigar, a trobar escrits antics i coses que em fan veure una altra visió de la història que ens han explicat.
1: Què et porta a escriure un llibre que deu tenir unes 600 pàgines?
2: Bé, això va passar que em vaig trobar amb una anècdota que va del segle VII, una que em va caure molt bé, i a partir d'allí vaig començar a investigar, i bueno, ha sigut una cosa que m'ha portat 3 anys. D'anar trobant escrits, anar trobant coses, en fi, contes, fàbules, llegendes, i al final pues, he arribat a una conclusió que ha estat aquesta novel·la. O sigui, aquí explico una història referent als brevers.
1: Sí, que el llibre es diu Matasgà, la terra dels Imasigen.
2: Imasigen, sí. Els Imasigen són els amazics. que són els berebers, que nosaltres coneixem. Són una gent que tenen molt a veure amb nosaltres, perquè de sempre hem tingut relació a Catalunya i al nord d'Àfrica ha tingut una relació històrica. De fet, si tirem molt enrere, els ibers i els romans i tothom ha tingut una relació molt gran amb el nord d'Àfrica. I clar, sembla estrany, no? Com és que ara és una zona que pràcticament ningú coneix i o sigui, la tenim molt allunyada de la nostra vida i en canvi ha estat de sempre un lloc de referència per la nostra cultura.
1: Sí, perquè és estreta, vull dir, ja, per tothom és sabut que hi ha moltes paraules del nostre vocabulari que venen de procedència del nord d'Àfrica, de
2: sí, àrabs. Però no dels àrabs, sinó dels amazics, que tenen un altre idioma, tenen una altra llengua i tenen una escritura diferent, no és l'escritura de l'islam. El que passa que en aquella època, estic parlant del segle VII, pues els àrabs van invadir el nord d'Àfrica i bueno, van estar allí fent conquistar tota aquella zona, les muntanyes i tot això, i els hi va ser difícil. No va ser una batalla que... O sigui, va ser... Els amazics es van unir i van presentar molta guerra contra els àrabs. O sigui, no va ser fàcil la conquesta.
1: En el teu llibre dius l'altre paradís perdut.
2: Sí, perquè faig referència al Sàhara, que tots han sentit parlar del Sàhara i han fet pel·lícules i tot això, però realment és una zona que molt desconeguda per tots. Però a part d'això, el Sàhara, com el coneixem ara, no sempre ha estat així, sinó va haver una època que era una zona habitada amb ciutats i amb una vegetació exuberant, amb animals salvatges, amb animals gregaris, i bé, hi havia una cultura allí enorme. I aquesta cultura es va expandir cap a tot arreu a partir de la desertització, quan es va desertitzar. O sigui, va haver una època que va canviar el clima i llavors el Sàhara va deixar de ser un lloc agradable per viure i tota la gent que vivia allà van emigrar, uns van anar cap a Egipte, uns altres van anar cap a la costa de l'Atlàntic, uns altres van anar cap al sud d'Àfrica, cap al Sahel, i uns altres van emigrar cap al nord, cap a Itàlia, cap a les illes, cap a Grècia i cap a Espanya.
1: I aquesta migració o haver de marxar del seu lloc d'origen ens aporta a les altres cultures... coses positives, no?
2: Sí, home, tingués en compte que aquesta gent que estava en aquelles èpoques, estic parlant de fa molts anys, ja, no estic parlant de fa 4 dies de el que és la nostra civilització de 2.000 anys, estic parlant de 10.000 anys. Tingués en compte que tota aquella gent que hi havia, que tenia una cultura, que després es va desenvolupar a Egipte i coneixem l'època dels faraons, pues també van venir concretament cap a la península Ibèrica i aquí pues, els ibers que coneixem tenen molt a veure amb aquesta gent del Sàhara, sí? d'aquesta gent que van emigrar cap allí.
1: Tamaha ens parla justament de tot això que ens estàs explicant.
2: Sí, Tamaha és una novel·la de ficció, en primer lloc, és una novel·la de ficció, però que té un fonament històric. Jo parlo aquí del segle VII i del segle XXI, o sigui, el segle que estem ara. Bé, hi ha una reina guerrera que es va enfrontar amb els àrabs quan van venir i els va derrotar en diverses ocasions. I aquesta història em va impressionar perquè és una dona que va aconseguir reunir totes les tribus, perquè les tribus cada una anaven pel seu compte, però aquesta dona va aconseguir agrupar-les i enfrontar-se amb els àrabs. I va ser molt difícil pels àrabs, diguéssim, derrotar-la. De fet, la van derrotar perquè la van trair, eh? Si no, no l'haguessin traït. Llavors, una vegada aquesta dona va desaparèixer, doncs ja els àrabs van tindre molt fàcil d'entrar a la península al nord d'Àfrica i cap a Espanya. Llavors, doncs, bueno, ja aquí, jo penso que aquesta dona, parlant de la història oficial, parla de que la van decapitar. O sigui, la van derrotar i la van decapitar. Però jo crec que no la van decapitar, perquè hi ha una llegenda dels tuaregs,
1: sí,
2: que parla d'una reina que va venir de les muntanyes, que li diuen Tin-Hinan. Però aquest nom de Tin-Hinan és un nom deformat que he arribat a la conclusió que és el mateix nom que Di-Ia. O sigui, aquesta reina es deia Di-Ia. N'hi havia que li diuen Din-Hian. Clar, de Din-Hian a Tin-Hinan no hi ha molta diferència. Jo penso que aquesta dona va... va reunir les tribus que li eren fidels i va emigrar cap al Sàhara i fins al Sahel. Tingueu en compte que el Sàhara no tot és desert, sinó que hi ha zones que són oasis, i precisament hi ha una cosa que en diuen Rosari Verd, que són tots d'oasis que van de nord a sud. Llavors, era d'alguna manera, ella coneixia el camí i va reunir tota la gent i va emigrar cap a la zona de Valesa. O sigui, que és una zona que està entre el Sahel i el Sàhara. Una zona que en aquella època era bastant habitable.
1: Què et porta a fer la recerca d'aquest personatge? Què t'impressiona més?
2: El que m'impressiona és la seva llibertat. O sigui, ella lluita per la llibertat. I llavors això em va donar la impressió com un símil a la nostra pàtria, a la nostra Catalunya. O sigui, nosaltres lluitem per la llibertat i aquesta dona lluitava per la llibertat ja en aquella època. I llavors, després d'aquí trasllado tota la història al segle actual amb una altra dona, que en aquest cas es diu Naida, que té un lligam amb aquest altre personatge antic a través d'una profecia. O sigui, és una novel·la que surt de tot, surt guerra, surt pau, surt amor, surt la lluita per la llibertat, i bueno, hi ha tot una... O sigui, és una novel·la llarga, però que els capítols són curts, o sigui, he fet capítols petits, capítols llargs i subcapítols petits perquè es pugui anar captant el que estic dient. O sigui, dintre la novel·la hi ha coses que... pensaments que jo tinc que els he traslladat a la novel·la. Pensaments de la lluita. O sigui, la novel·la és una... El que diu és que la revolució és inevitable. O sigui, la gent ha de lluitar per la llibertat. Perquè sempre hi ha els que no la volen, la llibertat, els que volen esclavitzar la gent. I llavors, doncs, això és aquest xoc d'interessos en el que es desenvolupa tota la novel·la. I al final, doncs, té una... O sigui, també m'interessa molt l'univers, i al final hi ha una relació amb l'univers.
1: I intervé la religió a la teva novel·la?
2: Sí, o sigui, hi ha...
1: O les religions...
2: Intervenen les religions, o sigui, les religions, el que diu la Bíblia, algunes anècdotes de la Bíblia, que, clar, si tu llegeixes la Bíblia o llegeixes la religió, no et trobes amb coses curioses, no? Et trobes amb coses que dius, això és miracle, no? Doncs, bueno, perquè és un miracle. És un miracle perquè nosaltres no tenim coneixement suficient.

0: civilització pot desaparèixer i tots els nostres coneixements es poden perdre.
1: Però això passa, aquestes civilitzacions perdudes i amagades, perquè no ha interessat parlar-ne, no solament passa amb aquesta que dius tu del Sahara, sinó també n'hi ha a Sud-amèrica, que s'ha investigat, a la part més d'Àsia, no solament del nord d'Àfrica, sí, sí. En general, eh?
0: Sí, bueno, de fet hi ha com una connexió entre totes les cultures antigues, que no s'ha trobat molta referència, sinó que s'ha trobat pedres i coses. Hi ha una constant que marca com un canvi climàtic a la Terra, que estem parlant de 1.500 anys, que hi va haver com un canvi climàtic que va afectar tota la Terra, i hi ha com una relació còsmica amb les civilitzacions que hi havia en aquella època i el cosmos, o sigui, com si hi hagués uns coneixements perduts a nivell de l'univers i de la Terra. O sigui, és una cosa curiosa, perquè s'ha trobat relació, però sé, amb l'Egipte antic i amb els Andes del Perú i tot això, amb civilitzacions que dius, ostres, i això com ho podien fer? Com podien bellugar aquestes pedres i com podien fer aquests talls a les pedres, quan ara és difícilment inexplicable per nosaltres, per la nostra cultura? O sigui, ens trobem que els talladors de pedres diuen això, és que això ho tenien que tindre alguna cosa més, perquè clar, dius, ostres, és que aquesta gent només tenien la pedra i el coure i tal. No, aquesta gent segurament tenien alguna cosa més.
1: Un làser còsmic galàctic que feien aquests talls tan precisos, no?
0: Podria ser, per què no? És que nosaltres visquem en un planeta que està obert, no és un planeta tancat, està obert al cosmos, d'aquí arriba de tot. O sigui, contínuament està caient pols de l'espai, i perquè no pot haver-hi alguna civilització exterior, o sigui, extraterrestre, que hagi estat a la Terra alguna vegada. Jo no ho descarto.
1: Jo tampoc, sincerament. No diré les meves teories i les converses que tinc amb la meva mare, sovint, de moltes coses en aquest sentit, perquè si no se'm prendria per seriosa.
0: Ja.
1: Albert, tornem a repetir. Digue'm tu el nom del llibre, perquè em costa molt de dir-ho.
0: Tamasga.
1: Tamasga.
0: La terra dels Imasigem. L'altre paradís perdut.
1: On el podem trobar per comprar-lo? A la llibreria Esplugues, per
0: no,
1: exemple?
0: No, el podeu trobar a l'Amazon.
1: El tens a Amazon.
0: Sí. És que tingues en compte que m'he trobat... Això és una autopublicació, eh?
1: Sí.
0: Perquè jo m'he trobat amb la cosa curiosa de que les editorials... No he trobat editorials obertes a publicar-me el llibre. O sigui, totes em demanen diners, totes em demanen... Però no dos duros, sinó bastant.
1: I tu el que has fet és buscar-te una impremta i te l'has autopublicat?
0: Jo m'he buscat una impremta a Itàlia, que m'ha sortit molt barat, i me l'he autopublicat. Li he enviat els permisos a Madrid... He presentat aquí el depòsit legal, aquí a la Biblioteca de Catalunya, i he fet tots els passos que fan falta. O sigui, realment, si volem, no fa falta una editorial per publicar. O sigui, el que passa que, clar, jo m'he trobat amb això, no? Que, bueno, m'han demanat de 5.000 euros, el més barat era 2.000, de 2.000 a 5.000 euros m'han demanat. Clar, jo he dit, ostres, i qui et garantitza que vendran el llibre? No, és que molts et diuen, bueno, és que el llibre l'has de vendre tu. Ostres! Llavors dic, bueno, però si jo m'haig de vendre el llibre i us he de pagar això, el faig jo, el publico jo i ja està, ja el venc jo directament.
1: Te l'has hagut de compaginar tu i entregar un document com sigui,
0: sí,
1: no?
0: O sigui, ja...
1: Amb una impremta italiana.
0: Sí, jo ja he trobat una impremta a Itàlia, que l'he posat aquí a la novel·la, perquè és una impremta que està molt bé i ho deixa perfecte, i és molt econòmica.
1: Doncs una cosa més que sabem, perquè clar, en les entrevistes que estem fent, la majoria tot són autoedicions. Bàsicament estem parlant amb escriptors i escriptores d'Esplugues que han escrit llibres sobre la història d'Esplugues a través del grup d'estudis aquí d'Esplugues, però això que has fet tu, per mi, és nou, totalment nou.
0: Tingues en compte que porto temps ja batallant amb el llibre, o sigui que sí. He explorat el mercat i he vist de tot.
1: Quan el vas imprimir, aquest llibre?
0: El vaig imprimir a l'agost.
1: Del 2020.
0: Sí.
1: Doncs, Albert, si algú vol comprar el llibre, es pot posar directament en contacte, si volen, amb la ràdio, o tens
0: sí,
1: algun correu electrònic?
0: Sí, jo n'en tinc alguns, encara me'n quedo alguns, perquè en vaig fer pocs, però, esclar, no sabia com aniria el tema, però, bueno, els he anat traient de sobre, els he anat venent.
1: Doncs, mira, us convidem a esplugues@gmail.com.

0: .com és el correu electrònic de la ràdio. I podeu posar el meu nom mateix, jo sóc l'Isabel, i us posarem en contacte amb l'Albert per algú que vulgui aquest llibre.
1: Aquest llibre l'he fet en versió català, però ara ja el tinc traduït al castellà, o sigui, pròximament sortirà en castellà.
0: Val.
1: Sí, m'he trobat amb la cosa curiosa de que en castellà hi ha més pàgines, surten més pàgines, o sigui, en català resumim més que no pas en castellà.
0: Et trobes que tu poder t'expresses més concentradament en català, o trobes les paraules més concretes?
1: A mi és més fàcil pensar en català i escriure en català que en castellà. En castellà em trobo a vegades desplaçat i no sé com continuar. De fet, el que he fet és traduir del català al castellà. I llavors m'he trobat amb girs i coses que he hagut de buscar per internet, a veure, perquè, esclar, no em sonava bé, no? I llavors, inclús he pensat, a veure si trobo algú castellà que me'l vulgui fer un repàs, perquè, esclar...
0: Bueno, seria qüestió de buscar algun filòleg castellà i que hi fes una repassadeta.
1: Sí.
0: Albert, estàs amb algun projecte ara, amb un llibre nou?
1: Sí, ara tinc un llibre que titulo Montserrat i les tres moires.
0: Les tres boires?
1: Boires, sí. Les moires són les deesses del destí.
0: Ah, t'agrada molt la mitologia i t'agrada molt també, pel que veig, els temes una mica esotèrics o...
1: Sí, de fet, m'interessa tot.
0: Sí. Això, submergir-te en aquests temes com per preparar aquest llibre, et relaxa tant com les abelles?
1: És que és diferent.
0: És diferent.
1: Sí, de fet escriure m'absorbeix tant que a vegades m'oblido de l'hora de dinar. Sí. Jo vaig tradir, em crida la meva senyora, em crida, escolta, que no puges. Dic, sí, home, si ja vaig... O sigui, és que és molt absorbent, escriure és molt...
0: Però a part la investigació que has de fer...
1: Sí, la investigació em va trau molt, vull dir... Perquè, esclar, a part d'això has de llegir d'altres llibres, o sigui, has de buscar informació d'altres escriptors, sí. I de fet és tot una... En fi, ojalà a mi que s'ha pogut dedicar sempre.
0: Molt bé.
1: Escriure.
0: Montserrat i les tres boires.
1: Les tres moires.
0: Moires?
1: Moires, sí.
0: Ah, pensava que era...
1: Les moires, sí. Sí, és un llibre, aquest nou llibre que estic amb ell, tracta de la guerra nostra, que encara s'ha escrit poc, però des de la visió d'una nena que es diu Montserrat. Vai. I que té 10 anys. I el que ella va veure, diguéssim, durant aquest conflicte, i el posterior, la postguerra, diguéssim, tot el que li va passar, diguéssim.
0: Doncs, Albert, gràcies per la teva feina, per la teva recerca, per tots els teus relats, per aquest llibre tan interessant dels amazics. M'ha fascinat aquesta història,
1: sí.
0: M'agrada molt, i ens emplacem per una propera ocasió. I ens veiem, com diem sempre, pels carrers, i ens saludem pels carrers i les places d'Esplugues.
1: Pues perfecte.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Val, vinga, adéu.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
0: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Cua de cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
5: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola a todos, soy Luis Vizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
2: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Vizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
3: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
4: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
5: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
3: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012, la Generalitat al teu costat.

0: està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: passa?
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Hi ha una màgia que no té truc.
3: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
4: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
5: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
6: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
7: Perquè quan parles, fas màgia.
8: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.
10: Esplugues FM.
0: Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses,

0: on es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 12 del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui us volem parlar de campanes i de toc de campanes. Les campanes van començar a ser usades fa 2.500 anys a la Xina. També van ser usades pels romans. Les campanes han esdevingut el que són avui gràcies a que a partir del segle VI i VII es va decidir convertir-nos en una eina de comunicació amb l'exterior del temple. Podem trobar campanes a les parròquies, als monestirs, a les catedrals, i aquestes marcaven els temps amb els seus tocs. Tocs de resó canònics, matinades, laudes, prima, conventuals, nona, vespres o completes. Els tocs de campana van ser declarats un element festiu patrimonial d'interès nacional l'octubre del 2017 pel govern de la Generalitat de Catalunya. Des d'aleshores s'han organitzat diversos simposis, accions encaminades a donar a conèixer el món campaner. I si fem història aquí a Esplugues, si volem parlar del campanar de Santa Magdalena i de les seves campanes, avui a l'espai d'entrevistes us ho expliquem. I avui amb nosaltres tenim a la Teresa Carbonell i a la Lluïsa Morera en representació d'aquestes dues entitats. Hola, molt bona tarda a les dues.
4: Hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Gràcies novament per ser amb nosaltres i en aquesta ocasió doncs, per parlar de tocs de campana. Expliqueu-me com comença, com sorgeix aquesta idea de voler parlar del campanar, de les campanes i dels tocs de les campanes. Com comença?
4: Jo diria que comença a partir de la motivació de la Teresa Carbonell, que tenia un record de l'últim campaner d'Esplugues, que havia viscut molt a prop d'ell i trobava a faltar les campanes de Santa Magdalena que sonessin.
3: Parlem del carrer
4: Montserrat
3: i de la gent que hi vivia, i que el darrer campaner d'Esplugues doncs vivia allà al carrer Montserrat.
6: Sí, el senyor Marcial Fuentes i la seva senyora Ana Núñez.
3: Que m'han dit que era molt important
6: la senyora,
3: dona,
6: i tant.
3: Que sempre guiava.
6: Tocava molt bé les campanes, també, ella. Molt bé les campanes, sí.
4: A partir d'això ens encomana la idea de dir per què no poden tornar a sonar les nostres campanes, encara que només sigui per festa major o per segons quins actes. Comencem a parlar-ne i veiem que sí, que podem fer-ho. Parlem amb la parròquia, que són els que custodien les campanes. Les campanes són del poble, però les custodia la parròquia. Tenen un bon so, sabem que són bones, i es comença a contactar amb membres, amb gent, que estan a diferents associacions de campaners. Arriba el Covid i això s'enredreix. Aconseguim organitzar, dintre de les limitacions, el primer acte de recuperar les campanes del nostre poble. No recuperar les campanes, sinó recuperar els sons de les nostres campanes. El primer acte que es fa es dedica molt a la història de les campanes, que estan recollides en un llibre de la parròquia, però va valer la pena que ens ho expliquessin la gent que les coneixia, i ens donen a conèixer que tenim unes campanes amb un bon so, amb una bona qualitat, i que poden fer aquesta funció de tornar-se a convocar el poble si reconeixem els tocs. I aquest va ser el primer any. En Joan Torres ens explica la història, i després dues associacions de campaners, uns de Sant Feliu, del bisbat de Sant Feliu, els campaners, i els altres són de
6: d'Olesa
4: de Montserrat, que baixen amb un carrillón i baixen en diferents campanes, perquè les campanes de Santa Magdalena estan electrificades i encara no sabíem com s'havia de tocar diferent. I ens quedem amb les ganes de sentir tocs de campana. Sabem la història i sabem uns tocs i venen una gent.
3: I ens expliquen que cada campana té el seu nom. Vull dir que les campanes del campanar d'aquí de l'església, de la parròquia de Santa Magdalena, cadascuna d'elles té el seu nom.
6: Hi ha una que es diu, la campana gran, es diu Magdalena. I té, les campanes van ser tirades quan la Guerra Civil, sí. Van ser foses per fer canons i per fer armament. Aleshores, quan es van tornar, quan es van posar el campanar, aleshores la campana gran es diu Magdalena, l'altra campana es diu Manuela. La campana gran li van posar una inscripció que diu: he callat durant 4 anys he callat durant 4 anys refeta de nou, reuneixo els fidels i fou padrí l'alcalde d'aquest municipi. O sigui que havia callat i ara ja tornava, refeta, tornava a donar veu. I l'altra campana diu: acabada per fi la guerra, cantaré els goigs de la pau. I aquesta va ser padrí el senyor Gaspar Calvet, que era d'allà de Can Ramoneda, que li va posar el nom de la seva dona, que es deia Manuela. La primera va ser padrí l'alcalde, que era el senyor Melcior Llavinés en aquell moment. Són les dues campanes que tenim ara. Com ha dit la Lluïsa, els experts diuen que sonen molt bé, que són les campanes molt maques de una foneria d'Olot.
3: Molt maco els dos noms, Santa Magdalena i Manuela. Magdalena i Manuela, molt maco.
4: I el que ens fa molta il·lusió és que, i amb els tocs de campana, comença la festa major per nosaltres.
3: Per tant, seguirem la tradició de la que les campanes criden, el que sigui.
4: Ens convoquen.
3: Ens convoquen a casament, ens convoquen a festa major, ens convoquen.
4: Per tant, donem a l'equip, pensem, es convoca a festa major, amb el so de les campanes. La motivitat és aquesta. No fer-ho un altre dia qualsevol. Per tant, hi recuperem tons.
3: Però abans m'has comentat que les campanes que tenim estan totalment electrificades, o sigui, no?
6: Estan mecanitzades.
4: Estan mecanitzades, però es poden
3: fer manuals, o sigui, són mixtes. Ara li diríem híbrides, són manuals i automàtiques, no?
6: Actualment les campanes poden tindre les dos sistemes.
3: D'acord.
6: O sigui, tu tens les campanes mecanitzades perquè no tens un equip de campaners, no tens uns campaners que puguin dedicar-se a tocar la campana. Llavors es van mecanitzar les campanes per aquest sentit. El que passa que aquestes campanes es poden tocar a corda des de dalt al campanar.
3: Des de dalt.
6: De dalt al campanar. Tu pots trucar un Àngelus que tens mecanitzat, o pots tocar l'Àngelus des de dalt del campanar amb el badall perfectament, i això és el que ens farà aquest senyor. O sigui que no sonaran els tocs de les campanes mecanitzades, només podent sonar algun, sinó que aquest senyor, ell directament des de dalt al campanar faràs tocar els sons, diferents sons de campanes, que inclús hi ha, a veure, moltes vegades les campanes, bueno, es poden també el mecanisme es pot treure el mecanisme aquest, vull dir, es poden fer d'aquesta manera. Llavors hi ha un sistema de tocar que és el toc només amb el badall, hi ha el sistema que és volejar campana, bueno, volejar, no donar la volta, sinó moure la campana, però llavors s'ha de fer amb corda tot això.
3: Llavors
6: convé que aquests tocs seria bo que aquí hi hagués algun gent que seria bo que fossin també músics, perquè si un és músic, no és que només hagi de ser explícitament músic, però si una persona és música, entén molt més el so de les campanes i és fàcil, més fàcil de poder tocar les campanes. Llavors fora bo que aquí a Esplugues sortís una gent, uns músics i uns no, que es poguessin dedicar a aquest tema de cuidar el nostre campanar, de cuidar les nostres campanes. Però mentre seria bo que estiguessin uns tocs que quan els sentíssim, com deia abans la Lluïsa, ja diguéssim: oi, això és l'Àngelus, això és toc de missa, això és toc de festa, això és toc... diferents tocs, no? El d'enterrament, que hi ha les diferents variants, si és home, si és dona, si és infant. Hi ha tota una sèrie. També hi ha els tocs de temps, que són tocs per espantar les tempestes. Ara, en aquests moments no calen gaire, però bueno, vinc a dir que hi ha molts tocs i, com hem dit abans, cada poble té uns tocs que no són iguals que els altres, que cada un té els seus. Qui fora bonic que hi hagués algú que fos capaç d'anar a buscar i rebuscar quins eren realment, perquè ara no tenim cap persona viva que hagi sigut, tenim un campaner actiu que ens pugui explicar com eren els nostres tocs.
3: Clar,
6: i aleshores fora bo que algunes persones es poguessin, això arribés a encendre aquest foquet amb una sèrie de gent que fos capaç d'investigar, de veure quins eren els nostres tocs, inclús crear-ne de nous, que no passa res. Es poden crear tocs nous que siguin els característics dels nostres pobles, que són els que valen fins que arriben, fins que se senten, o fins a on se senten els tocs de les campanes. Fins allà, aquell toc és el característic. És una mica... és aquesta idea, no? I el poble del costat poden tindre un altre toc semblant, però que no sigui igual, per tocar a lo mateix. I si és igual, perfecte, però no cal tampoc.
3: Teresa, veig que t'apassiona el tema de les campanes.
6: Ah, és que m'agrada molt les campanes.
3: Es nota,
6: sí,
3: eh?
6: Sí, sí, es nota, es nota. M'agraden molt les campanes. I per això em sabia, bueno, em sabia molt de greu que les campanes nostres estiguessin, que no, no sonen gaire, i que inclús arribés un moment, com ha passat en altres llocs, que hi hagués gent que els molestés el so de les campanes i que arribessin a ser mudes. Les campanes és la comunicació que hi havia abans. Abans, els whatsapps d'ara, diguem-ho així, bueno, això ho dic jo així una mica, el whatsapp d'ara, la comunicació d'ara, quan passava alguna cosa important al poble, a foc, a tempesta, quan hi havia lladres, hi havia uns tocs, si algú sabia algun camp que robaven, hi havia uns tocs que avisaven a la gent. Era una manera d'avisar la gent que passaven coses importants. Un tema de comunicació important. I clar, si el deixem mut, doncs perdem algú que és molt nostre. I és una pena que és que, a més, les campanes són bé d'interès local. O sigui, aquí hauríem de demanar que aquestes campanes, o sigui, no demanar, que es declaressin bé d'interès local, patrimoni. Perquè les campanes és un patrimoni, que és el que són. Les campanes són patrimoni. Hi ha, hi ha dos tipus de campanes. Són les campanes que sonen a dalt del campanar, però també hi ha les campanes de rellotge, hi ha les campanes de carilló, que són aquestes campanes que donen la volta, no? I moltes vegades hi ha campanars, aquí a Catalunya, que fan servir perquè les altres campanes, les del rellotge, no les van tirar a terra, i llavors fan servir campanes de rellotge com a campana que toquen, però són campanes de rellotge. O sigui que és molt important també els rellotges dels nostres campanars. O sigui, allò que ens sembla, aquell rellotge, si sona o no sona. Les campanes, allò també té molta importància i és patrimoni cultural. I és bo que li donem la importància, sí, sí.
3: Doncs per les persones que ens estiguin escoltant, us volem dir que teniu una pàgina web que està feta per la Cofradia de Campaners i Carrillistes de Catalunya. Ho trobareu a la pàgina campanes.cat i també ho trobareu a través de Twitter amb el @campanescat. Totes les persones que estiguin interessades en el tema de les campanes i aquest patrimoni cultural que tenim al nostre país.
6: No, hi ha molta gent que hi treballa molt, eh? Si algú no l'ha vist, el que és molt maco de veure també és el campanar del Pi. Han treballat molt de l'església del Pi, han fet, dic com a exemple, n'hi ha molts altres, sí. Però han fet una tasca molt bona de rehabilitació i pujar del campanar i veure des de l'alçada del campanar tot el que són els terrats i de tota la banda aquella del casc antic de Barcelona. És una meravella, és una meravella.
3: Hi ha moltes zones que estan recuperant els tocs de campana. A la banda de Lleida hi ha un grup de gent jove també que ho està recuperant. Hi ha concursos, es fan trobades de campaners i de tocs de campanes, vull dir que és una cosa ben viva. El que passa que el que deies tu abans, no? Que amb tot això de la comunicació que tenim ara virtual i els whatsapps i els instagrams i tot això, hi ha coses que es perden. Però existeix, eh? Hi ha gent que encara ho està cuidant.
4: Precisament ara estàvem parlant amb la Teresa si l'iscle podria gravar tot l'acte, perquè te'l podríem deixar, sí. Perquè segueix sonant. Perquè escoltant a vegades el toc, no acabes d'interioritzar-lo. Els tocs de campana s'interioritzen quan s'han escoltat moltes vegades. Per exemple, jo treballo a Sant Just, i la campana de Sant Just toca a Àngelus mecanitzat. Però jo el reconeixo. Perquè a mi m'arriba l'ona i jo el sento, són les 12, però no perquè és les 12, sinó perquè el sento, o sigui, arriba a molts llocs. Ara, que hi hagi gent que no l'escolti és una altra cosa, perquè tu t'has de posar en predisposició de voler-lo escoltar i parar-te per escoltar-lo, per adivinar-lo què és, però et sona. Jo crec que n'hem de fer difusió a la ràdio i a altres llocs, perquè la gent s'habitui.
3: Doncs estem aquí per
4: eduquem.
3: Això, eh?
4: Ja, però hem d'educar el so, perquè no el reconeixem. Jo ara, en aquest moment, si toquen a foc, potser sí, però si toquen a difunts...
6: Si toquen a foc i sents els bomberos, segur.
4: No, home, no, esclar.
6: No, però no els reconeixem.
4: No els reconeixem.
6: No els reconeixem.
4: Vull dir, reconeixem alguna cosa que ens ve la memòria molt antiga, ens ve la memòria, però no és això. I ara, una mica, romànticament, seria això, recuperar aquestes coses pel nostre poble. Tenim unes bones campanes, doncs aprofitem-les. I és un acte senzill, és un acte del poble, és un acte participatiu. Volem que sigui, és la nostra gent, del senyor Blay, perquè hem anat a buscar un mestre campaner, però l'acte està fet i organitzat i participat per la gent d'Esplugues, com han de ser les festes majors.
6: Sí, senyor.
4: Que no ha de venir ningú de fora. Bueno, sí, sí, que pot venir algú de fora, però que sigui viscut per la nostra gent i participat per la nostra gent. Per tant, què més volem per una festa major, començar així?
3: Doncs que ha de ser així, organitzat per la gent d'aquí, que això no vol dir que no pugui venir de ningú de Girona, com en Blay, a il·lustrar-nos, però que la base i el gruix organitzatiu estigui fet per la gent d'Esplugues. I en aquest cas, donar les gràcies als grups organitzadors, que són veïns i veïnes, i també...
6: Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues.
3: Exacte, i també...
6: La parròquia de Santa Magdalena.
3: Sí. I donar també les gràcies a la coordinadora d'Entitats de Cultura Popular, que és la que aplega
4: coordina
3: tots els actes de Santa Magdalena, que volem que Santa Magdalena sigui la festa major que representa la cultura popular i el patrimoni cultural de la nostra població.
6: Exacte.
4: Sí, senyor.
6: Ho has dit molt bé.
3: Voleu afegir alguna cosa més?
6: Agrair
4: a la Ràdio d'Esplugues,
6: sí,
4: que ens hagi donat aquest temps per poder explicar aquest acte, que és una bona feina la que feu.
6: Home, i tant. I
3: doncs,
6: tant.
3: Nosaltres estem aquí per vosaltres, si no, no tenim sentit. Doncs repeteixo, la Lluïsa Morera, la Teresa Carbonell, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat aquest acte. Doncs amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató i el control tècnic en Jordi Udina.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic precisió, si us dic paciència i Egipte, de quina entitat penseu que parlarem avui? I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. Avui parlem de billar i parlarem de la secció de billar d'aquí, del Centre Cultural de l'Avenç. I per això tenim en el Pedro Romero Romero, que és veí d'aquí del barri del Gall. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Gairebé ja bon vespre, l'hora que és.
2: Sí.
1: I també tenim el Ramon Guerra García, que és del barri del Centre i també és de la colla del billar.
3: Bona tarda.
1: Bones. Expliquem una mica, començarem per la història de la secció del billar d'aquí d'Esplugues, després ja parlarem una miqueta més de la història del billar. Quan comença a haver-hi secció de billar aquí al Centre Cultural de l'Avenç? Aproximadament,
3: va començar el 1987.
1: I directament on esteu ara aquí en el... esteu a la planta baixa del Centre Cultural.
3: Sí.
1: On us ubiqueu quan comenceu el 87?
3: Al mateix puesto. Sempre hem estat allà.
1: Ah? No,
3: al principi el billar estava a dintre de la sala de joc del bar de l'Avenç.
1: Sí, a dintre del bar.
3: I d'allà va passar a la sala. Vam demanar la sala i es van deixar muntar-ho tot allà dintre.
1: Quants socis sou ara aproximadament?
2: Ara més o menys són uns 23. Sempre estan oscil·lant entre 20, 27, més o menys. Per els estatuts que tenim fets, tenien que ser 25. Però, bueno, de vegades amplien a 27, 28, depèn de la demanda que tinguin en cada moment.
1: Explica'm una mica com és la història del billar. He volgut trobar alguna coseta, fins i tot m'ho situen per Egipte, que a la Cleòpatra ja li agradava jugar al billar, però no és el billar que coneixem ara actualment, sobre una taula. Però ara sí que parlarem de com comença la història del billar tal i com la coneixem ara, perquè té molts segles la història del billar.
2: Sí, bueno, la història del billar és molt antiga. Jo de Cleòpatra no tenia referències que jugar al billar.
1: Jo tampoc, però, bueno, ho he descobert i és un sobte.
2: El billar que juguem nosaltres és el de caramboles, el de les tres boles, i aquest sí que té un origen de França, que allí sí que juguen des de fa molt de temps i jugaven a diferents jocs dintre del mateix billar.
1: Que situem l'origen del billar a França directament.
2: Jo lo situaria a França.
1: Tot i que mundialment és molt estimat el billar, eh? Abans d'obrir micros parlàvem, que sí. Des de que neixes gairebé ja pots tenir un billar per la teva mida, per les teves mans de nen o nena petita, no?
2: Sí.
1: Molts nens per Reis demanen el seu billar per tenir-lo allà a casa. Però quines mides té el tauler de billar, o com se li diu, la taula, no?
2: La taula
1: de billar. Quines mides té?
3: 1,42 per 2,84.
1: 1,42, 1,42.
3: D'amplada per 2,84 de llargada.
1: I després ve el tema de que, depenent del tipus de billar, trobem una taula amb forat, sense forat.
2: El billar que juguem nosaltres és un billar sense forat.
1: I com se li diu?
2: És un billar francès.
1: El francès, l'autèntic.
3: Se li diu un billar de gran maig.
2: És un billar que li diuen de gran maig, calefactat. O sigui, és un billar una mica d'unes condicions una mica especials. Llavors, el manteniment de la taula és molt important també, perquè tot vagi com ha d'anar. I bé, però vaja, és un billar una mica especial. No és tan senzill com un de forats, és més gran, però bueno, és una cosa un poc... N'hi ha que viure.
1: I quan té forats, a sis bandes, això com se li diu?
2: No, quan té forats és un billar americà que li donen l'americà. I nosaltres el que juguem és a tres bandes, bàsicament. Aquí.
1: A tres bandes és que no hi ha els forats.
2: No,
3: ni a la lliure, hi ha molts...
2: N'hi ha molts jocs que no són... que són sense forats.
1: Ara,
3: no és només les tres bandes, hi ha molt més models de joc que no passa a les tres bandes.
1: Sí, venim a la vostra sala que teniu aquí a l'Avenç, quantes taules teniu?
3: Dues.
1: Ara en teniu dues. I l'horari que feu per venir aquí a practicar?
2: És l'horari que fa el bar. Si el bar està obert, el soci que sigui soci de la secció pot vindre a jugar. A cada soci se li dona una clau de la sala i puc entrar i sortir quan vulgui.
1: Per tant, esteu de dilluns a diumenge?
2: De dilluns a diumenge.
1: Mentre que estigui funcionant.
2: De 8 del matí a 11 de la nit.
1: Molt bé. Entre vosaltres teniu competicions internes?
2: Sí.
1: Evidentment, perquè us heu d'entrenar molt per fer les competicions supraavents, quines serien? Hi ha competició més enllà d'Esplugues comarcals o aneu directament a la catalana?
3: No, només fem a la Festa Major, que llavors ens convidem a diversos clubs. Bueno, convidem al Barcelona, al Sants, de vegades ve el Sant Martí, ha vingut al Sant Feliu un parell de vegades o tres, i bueno, però normalment no juguem competició, juguem interior, una competició interna.
1: I teniu jugadors que hagin sortit d'aquí d'Esplugues a nivell nacional o...?
2: A nivell nacional, no, a nivell Catalunya sí. Ramon i jo juguem federats per la Federació Catalana con el equip de Sant Feliu, con la Unió Coral de Sant Feliu. Juguem allà, federats. Perquè nosaltres aquí a l'Avens encara no hem pogut tindre un equip federat. Per la gent que tenim, per les circumstàncies que tenim.
1: Pels reglaments també poder que hi deuen haver-hi a la federació?
2: No. És més per la gent que no està disponible.
3: Gent i un tema també de que això val uns diners, la inscripció a la Federació Catalana, i que nosaltres som un club petitó i no disposem d'aquests mitjans.
1: Per tant, ho feu a través de Sant Feliu de Llobregat.
2: Sí, en Sant Feliu de Llobregat, el club Unió Coral, sí. Van vindre a buscar-nos per anar a jugar i van anar allà a jugar. Amb ells.
1: És una gran afició, de fet tenim diversos bars aquí a Esplugues, ara no els tinc localitzats, però n'hi ha hagut bars que tenien el seu billar a dintre.
2: Sí.
1: Abans parlàvem del bar Pavón a Can Clota, el bar Ajedrez també de Can Clota, sí. N'hi havia tingut el Bridge de Sant Just també havia tingut la seva taula de billar.
2: La Unió Coral de Sant Just d'Esver, en com se diu?
3: L'Ateneu.
2: En l'Ateneu de Sant Just.
3: Tenen dos taules.
2: Tenen també. Dos taules també de billar.
1: És veritat. Franceses. I ara que ho penso, el patinet havia tingut
3: no,
1: també.
3: No, però això és de billar americà.
2: Són billars americans.
3: Billar petit de billar americà.
2: I el Dora, d'aquí de la carretera d'Esplugues, també té billars, però són americans, no són francesos.
1: I tot, i la gran afició que hi ha en general, només teniu 25 socis.
2: Sí, però bueno, també ve donat perquè, clar, pensa que la sala té dos taules, si tinguessis molts socis, tampoc tindries temps per poder jugar quan vens a jugar. Llavors, clar, és una mica...
1: El peix que es mossega la cua.
2: Clar, però vaja, que si algú va a vindre i no té plaça, doncs ja se li faria un lloc, per això no n'hi hauria cap problema.
1: I com ho hem de fer per ser socis del billar? Doncs
2: pues mira, bàsicament, el primer que s'ha de ser per jugar al billar a la secció de billar de l'Avens és ser soci de l'entitat de l'Avens. I després, fer-se soci de la secció. Són coses que van lligades, però són independents.
1: Bueno, tenim un correu electrònic, que és el de l'Avens, que és centre@avensesplugues.cat. Ho diem Avens amb C trencada, però recordem que Avens, quan s'escriu, és amb C de Catalunya, perquè no ens deixa l'ordinador posar la C trencada en els correus electrònics. centre@avensesplugues.cat. Doncs, si algú vol fer-se soci del billar d'aquí d'Esplugues, doncs...
2: Que passi per la secció... i serà atès amb tota l'amabilitat que sempre fem a tothom que ve.
1: Ara hi anem una miqueta més a la part així més personal. Què us porta a vosaltres a jugar al billar? Perquè suposo que fa molts anys que jugueu a billar.
2: Doncs pues mira, jo tinc 54 anys ara i jugo des de que tenia 14, més o menys. Vaig començar a jugar perquè el meu avi i el meu pare jugaven els diumenges a la tarda, anaven a jugar, jo m'anava amb ells, i d'ahir me va vindre l'afició. I llavors, doncs, pues, tens molta paciència, molta paciència i molta intensitat jugant, perquè si no, és un joc que és molt bonic, però no és fàcil. S'ha de posar ganes per saber jugar bé.
1: Heu de practicar molt? Moltes hores.
3: Moltes hores.
1: Molta paciència.
2: Molta.
1: Això reflecteix en el caràcter dels jugadors de billar? O no té res a veure? Hi ha jugadors que són nerviosos, que tenen atacs així de nervis, o en general sou gent tranquil·la?
2: N'hi ha de tot. Com en botiga, n'hi ha de tot.
1: Molt bé, doncs aleshores no cal que el practiqui perquè no m'apaigarà els meus nervis.
3: No, m'ha relaxat una mica, sí que relaxa una mica.
1: I en quant a la concentració?
2: És un esport que s'ha d'estar concentrat. Però que estiguis concentrat no vol dir que juguis millor o juguis pitjor. Has d'estar concentrat perquè l'esport lo requereix. Però que n'hi ha dies que vens de treballar, que estàs als nassos de treballar, vens, t'ho passes bé jugant, no poses massa atenció i fas moltes boles. I un altre dia pots vindre, posar-te a la mesa molt concentrat i no sortir-te. Això va com va.
3: Bueno, però si estàs concentrat, normalment en fas
2: surten
3: més boles que no
2: sí.
3: De l'altra manera.
1: Us prepareu d'alguna manera per practicar el billar?
3: No.
2: No.
3: En principi no hi ha cap problema. qualsevol pot practicar billar.
2: El que sí que és una cosa que veritablement és un esport molt maco, que si vens i li poses una miqueta de ganes i veus els avanços que vas fent, és una cosa que verdaderament és molt reconfortable. Nosaltres tenim socis d'edats molt variopintes, potser des de los...
3: Sí, bueno, hi ha
2: 35, joves, 35, 38, fins persones molt...
3: De
2: molt...
3: 70 i pico d'anys. Al centre de jubilats aquí de les Tres Torres, i que han estat allà i els hi ha agradat el sistema que tenim nosaltres, i han volgut anar una mica més enllà i han vingut a jugar amb nosaltres. S'han fet socis de l'avent.
1: Anem a parlar una miqueta del taco, se li diu? Quines mesures té?
2: El taco, ara en aquest moment n'hi ha dos tipus de taco, de llargada variable. N'hi ha fletxes, la fletxa és la punta, el que va més a dalt, el que porta la sabatilla per tirar, que n'hi ha fletxes de 69 centímetres i fletxes de 71. Llavors, la de 71 fa que el taco faci 1,43 i la de 69 que te fa 1,41. Llavors, és una cosa que depèn de lo que a ti te vagi millor, pues jugues en una llargada de A o una altra llargada de A.
1: I el taco vindria a ser com la guitarra per un guitarrista, vull dir, el material és important o estan fetes amb el mateix tipus de fusta o depèn del fabricant?
3: Hi ha de tot el que vulguis.
2: Tacos.
3: El taco és com tot, com una bicicleta, com una pala de pàdel o el que sigui, depèn del que vulguis gastar-te. N'hi ha tacos que pots gastar-te 50 euros i n'hi ha tacos que valen 5 o 6 mil euros.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí, jo vull dir que depèn de lo que vulguis. Però que, tot.
2: Però que lo important són les mans del jugador.
1: Les mans i la vostra concentració.
2: Les mans del jugador és lo important.
3: Si és un jugador bo, potser amb una canya ja ho fas tot.
2: Però... El taco ajuda, però no és tot.
1: I després tenim... El taco ha d'estar ben amb el guix.
3: Sí, hi ha un guix.
1: Empolainat amb el guix, perquè si no rellisca amb la bola...
2: Sí. El guix se posa a la punta de la sabatilla, la que te deia abans, perquè quan la sabatilla impacta en la bola no rellisqui i no faci el misto que nosaltres diem, que és el plas, el que no volem que no es facin mai i de moltes vegades no es fa, pues això és el que intentem fer con el guix perquè no ho feixi.
1: Bueno, tenim una mesa, tenim un taco, tenim el guix i ens falta lo important, que són les boles.
2: Les boles.
1: Depenent del joc, canvien les quantitats de boles o sempre estan, si és francès com americà?
2: No, si és francès, sempre es juga, depenent del joc que juguis, sempre se juga amb tres boles. I a l'americà se juguen com boles ratllades i boles llises i són més boles.
1: Després ja, si juga l'americà, si tires la bola negra... Això...
2: Sí, has de ficar ratllades, has de ficar negres...
3: A l'americà aquí es diu pol, i després a l'anglès és l'snooker, que també és de bola de forat, però la taula de billar és molt més gran.
2: És les més, boles és més gran més que la
3: petites,
2: nostra.
3: Les boles més petites...
2: És un billar molt difícil.
3: I bueno, i s'han de ficar dintre de...
2: L'snooker.
1: Perquè quants tipus de jocs de billar hi ha? Vull dir, m'heu dit la mesa, la francesa, l'anglesa, però hi ha tipus diferents de billars?
2: De billars està el que és el billar francès, que és el que no té forats, després està el billar, el pool, que és el que té 6 forats, i després està el snooker, que és com una espècie de pool, però la mesa és molt més gran i les boles són més petites. I per la meva manera de veure-la és molt més complicat.
1: I a part d'aquestes modalitats ja no n'hi hauria més, perquè m'ha semblat veure per internet que hi havia a la manera de jugar colombiana o alguna cosa així o...
3: Bueno, és que dintre del billar hi ha la lliure, hi ha el quadro, hi ha les tres bandes, hi ha
2: a la banda.
3: Quilles, hi ha la banda, és que hi ha moltes modalitats amb les tres boles.
1: Teniu escola de billar o no? No teniu nanos que us vinguin?
2: No.
1: Doncs seria important.
2: Sí, però és complicat, ja. És complicat
1: combinar-ho amb els horaris, els nanos...
2: No, a part de combinar-ho amb els horaris, és que la gent jove d'ara no té paciència. La paciència és una cosa que no la tenen molt com a virtut. I si no tens paciència, no és fàcil començar i que les coses surtin bé d'un principi. I s'ha de tindre molta paciència, molta actitud, molta constància i s'avorreixen massa d'hora.
1: Doncs poder s'avorreixen perquè no hi ha la cultura d'ensenyar-los a jugar a billar, d'ensenyar-los a jugar als escacs, perquè és una manera de practicar paciència i estratègia.
2: Sí, sí.
3: Bueno, jo crec que des de l'internet això ja ha suposat un...
2: Jo quan era petit, ja te vaig dir, ja t'he dit abans, com 12, 13, 14 anys, jo anava al meu barri, anava als salons recreatius a jugar al ping-pong, a jugar al billar, a jugar al futbolín. Ara això ja als barris cada dia n'hi ha menys. Ara als nens li agraden molt la PS4, el FIFA i les coses aquestes que a nosaltres no ens gusten res i a ells li agraden molt.
1: La veritat és que, per exemple, des del mateix ajuntament s'han posat taules de ping-pong al carrer,
2: sí,
1: perquè els nanos practiquin.
2: Sí, al parc.
1: Ja no dic posar, ni taules de billar, evidentment que no, però això... també tenim escoles d'escacs aquí a Esplugues.
2: Sí, i de ping-pong.
1: També, sí, la tenim aquí a l'Avenç.
2: A l'Avenç.
1: Però que és molt interessant, vaja, a mi em sembla que és molt, no interessant, important, que els nanos practiquessin aquestes modalitats que hem dit, tant de ping-pong, billar, escacs, perquè els referma una mica amb això, amb la constància, amb la concentració. Com ho feu per concentrar-vos? Simplement és que quan ja entres a la sala de billar ja t'oblides del món exterior?
2: No és que t'oblides del món exterior, però vens a fer una cosa que t'agrada molt fer-la i llavors pues, li poses l'actitud que n'hi ha que posar-li perquè la partida te surti maca. I després si jugues amb un amic, com pot ser Ramon, que n'hi ha nostra competència sana, com dic jo, pues ahí estem barallant-nos totes les tardes.
1: Quines estratègies teniu a l'hora? Ja no de concentrar-vos, no? Perquè hi ha moltes pel·lícules de cinema que parlen de billar. Hem tingut també televisions que fan molts programes de billar, que se li dedica a l'esport del billar. I les pel·lícules ens reflecteixen això, el com un jugador pot desconcentrar amb el seu rival amb una tonteria que és mirar cap a una altra banda i ja has desconcentrat el jugador que en aquell moment té que disparar el taco, no? Teniu estratègies d'aquestes predeterminades o no?
2: Bueno,
1: o és tot cinema?
3: Al nostre nivell no. Però normalment en competició sí que les n'hi ha. Hi ha gent que s'agafa un carmel i fa soroll amb el paper, o bé se li cau el guix a terra i fa soroll, o comença a esternudar o qualsevol cosa d'aquestes perquè l'altre perdi la concentració.
2: Això o a vegades sí que quan li toca tirar triga una mica més de lo que és normal per tirar, per fer-te una mica la guixa i desconcentrar-te o posar-te nerviós, però bueno, són coses que són normals dintre del joc del billar.
1: Per tant, no són pel·lícules ni invents, és cert.
2: És realitat.
1: És aquesta la manera de fer-ho. Jo la veritat és que el meu desconeixement envers el billar en general és molt gran, excepte que havia intentat jugar alguna vegada a billar de joveneta al Bridge de Sant Just, que ja no existeix, I més que res anàvem com a divertiment, Anàvem a fer el cubata després de sopar i a veure qui tirava més boles al forat, a veure, encara que fos la negra,
2: Sí, sí.
1: I la veritat és que sí, que és un esport en el que et dona moltes alegries, que la gent ha disfrutat molt jugant a billar.
2: És molt divertit jugar.
1: Què ens recomanes, va? Feu-nos una recomanació.
2: Jo recomano a tothom que li agradi o que l'hagi pensat alguna vegada d'intentar jugar, que vingui una tarda i lo provi, perquè és una cosa que si lo proves i l'agafes el gusanet, com dic jo, és una cosa que te quedaràs per jugar, i és una cosa que el que juga, jugarà tota la vida, perquè jo vaig començar als 14 anys, a los 23 o així lo vaig deixar fins a los 27, que vas vindre al poble, me vaig enterar que n'hi havia en billar, me apunté al billar i des de los 27, 30, que estic aquí, jugant al billar, una altra vegada. I és perquè t'agrada, perquè el gusanet t'enganxa i perquè és molt divertit. És molt divertit.
3: Home, de fet, a Esplugues vam tindre una iniciativa al billar de la secció de billar, i és que els nanos fins als 14 anys no paguen res.
1: Està molt bé, això.
3: O sigui, això ja ho hem fet ja pràcticament des de l'inici.
1: Doncs per part vostra és una bona iniciativa.
3: Però no, la joventut no està pel joc. 18, llavors, sí, a partir dels 14... Em sembla que pagaven mitja quota i després fins als 18, que ja llavors pagaven la quota sencera. O sigui, que dic que possibilitats sí que els hi hem donat i que es fa, però no, no hi ha l'afició que ha d'haver-hi.
1: Abans parlàvem, has anomenat tu, Pedro, el tema del manteniment, perquè clar, el drap que hi ha sobre la taula, que sí, no sé si deu ser un feltre...
2: No, és un paño d'un teixit especial, sí, perquè la bola rellisqui molt i corri molt.
1: I quan es fa un set, això ja és un drama, no?
2: Quan fan un set, que intenten no fer-los, s'ha de canviar el paño.
1: Tot sencer, perquè sí, no es pot fer un apaño.
2: No es pot cosir. Ja. I nosaltres, més o menys, canviem els panys a la mesa, perquè te facis una idea, dos vegades a l'any canviem les dues taules.
1: Doncs no deu ser tan car, no? Si ho podeu...
2: Bueno, són 1.300 euros els dos panys cada vegada que us canvies.
1: O sigui, si ho feu dos cops l'any, comptem el que
2: 2.600.
1: Val. O sigui, que s'us va el pressupost dels socis?
2: Bàsicament. La quota que tenim nosaltres a la secció és una quota molt assequible per tothom que vulgui jugar. El que passa que no és una secció que... No serem mai un banc. Tot el que recollim de les quotes lo empleem en material perquè la gent jugui bé, jugui contenta i jugui com un material.
3: Clar, més que res, el tema és que les taules de billar estiguin en condicions.
1: Clar, és molt
3: per
1: important
3: poder practicar el billar, que estem tots contents. Si s'agafen 100 euros... 100 euros estan dedicats precisament a la sala de billar.
2: Ara fa el mes de maig van canviar una de les dues taules, la van canviar, que van canviar una taula que tenia, quants anys tenia, Ramon, la taula aquesta que tenien?
3: Aquesta tindria 30 anys com a mínim.
2: 30-40 anys tenia la taula. I ara hem posat una SAM, una taula més nova, més moderna, que va molt millor.
1: Clar, perquè com que la taula és de fusta, la fusta s'ha de tractar bé, ha d'estar molt ben cuidada, aquesta mesa, no?
2: Bueno, les taules ja per si són dures, no se fan malbé. Si les fas el manteniment, que es les de fer, a lo que és la zona de lloc, que és canviar els panys, periòdicament cada 10 o 12 anys canviar les bandes de goma, perquè la bola boti bé a la banda, agafi bé els efectes i tal, si le fas un manteniment correcte, la fusta, vaja, no se fa malbé gairebé mai.
1: Ara que dius això de que hi escrivi per les bandes, i hi ha figures a dintre del billar quan feu que topa la bola i retorna i pica amb una bola directa, o teniu algun nom, per exemple, ha fet un tirabussó que no seria el vostre casell?
2: Bueno,
1: hi ha alguns noms?
2: Al lloc n'hi ha moltes jugades dintre del lloc mateix. Està el volteo, la cabanya, el passe bola, la corrida por banda, la corrida
3: el reverse,
2: banda,
3: el tiquitaca, és que hi ha molts.
2: N'hi ha moltes.
3: Hi ha moltes
2: jugades.
3: Molts tipus de jugada.
2: Que cada jugada pues, té el seu dibuix dintre de la taula.
3: Bueno, i el billar està dividit en tatxes, i les tatxes que té el billar són precisament per tindre un punt
2: d'influència
3: per veure on tens d'anar perquè vagi a l'altra tatxa, que és on vols anar-hi.
1: D'acord, les tatxes estarien a
2: sobre de la taula. A sobre de la taula,
3: voltant,
2: a la banda.
3: Al voltant de la
2: per veure-la i fixar-te, i te serveix de referència perquè la bola faci el dibuix que ha de fer.
3: Diguéssim que el billar està dividit per un costat amb 8 quadros, i amb l'altre en 4.
1: Estàvem parlant de les figures, de les tatxes, m'estàveu parlant d'això. Les tatxes us donen un punt de referència, i aleshores el que és molt important és quan el taco el fas anar...
2: El cop
1: que li has de donar i la direcció que li dones.
2: El cop, la força i la direcció.
1: I tot això és molta pràctica.
2: Clar.
1: No hi ha altra manera d'aprendre que pràctica i pràctica i pràctica.
3: Pràctica i pràctica i pràctica. I més pràctica.
2: Són mans. Són mans, tindre mans i tindre cap, molt de cap.
1: I a més quan ho diu fan somriure al Pedro, que és que li agrada, perquè ell s'està imaginant com ell fan el taco, i somriu.
3: És que sempre estem aprenent al billar.
2: El billar mai
3: no s'ha acabat mai.
2: Nunca se sap tot.
3: Sempre hi ha jugades noves.

0: anem molt, molt cap enrere. Per tant, que seria de lògica que des de Corea estiguin fomentant actualment el
1: Corea,
0: dia de
1: Vietnam,
0: les escoles.
1: Xina, tota l'Àsia ara s'està fomentant. Mm-hmm. De fet, hem vist sales de billar a Corea que potser n'hi ha 20 o 25 taules, que això no s'ha vist mai aquí.
2: Ni es veurà.
1: Ni es veurà. Perquè allà, allà sí que pots veure l'aficionat i gent molt jove jugant al billar. Nanos de 8, de 9 anys jugant al billar. I això aquí pràcticament no es veu.
2: I, és una, i juguen a billar, però juguen d'una manera diferent. O sigui, la tècnica, la pràctica, juguen diferent. La manera de tirar les boles les tiren diferent. Ells juguen com més rotacions, juguen diferent. Rotació és quan la bola la fas girar molt. Ells juguen d'una altra manera, juguen més fort, més, amb menys precisió, però vaja, menys tècnic, però més pràctica. A mi la manera de jugar que tenen m'agrada molt.
0: Doncs, i això que el d'aquí és tranquil, precisió, no? I
2: allí juguen d'una altra manera, juguen més amb boles més rotades, boles... Se compliquen més la vida, però les fan, que dic jo.
1: Bueno, ells tenen un avantatge, que ells, com es veu que ho han agafat molt fort, han agafat a gent molt, molt preparada del billar europeu i se l'han endut allà precisament per ensenyar-los pràcticament la base del billar, que és la tècnica, no? I després ells han afegit, a més, la part seva, del cop de bola, el que diu ell de la rotació, ja són temes que ells han anat polint més.
2: Tenim que tenir en compte que aquí a Catalunya o a Barcelona tenim el senyor Dani Sánchez, que és el que ha sigut campió del món moltes vegades.
1: Quatre vegades, no, em sembla?
2: Més de quatre. Que és un pioner, va ser un pioner del billar i gairebé poca gent lo coneix que no sigui del món del billar. I se pot dir que és un Rafa Nadal en tota regla.
0: No se m'acut res més. No sé si vosaltres voleu afegir alguna cosa que jo m'hagi deixat de dir, que
2: no
0: considereu interessant.
1: Bueno, a nosaltres ens agradaria pues, estar federats, però això, per estar federats necessitem diners.
0: Això s'ha parlat amb junta de l'avenç, el tema
1: aquest. I si tinguéssim subvencions o alguna cosa que ens ajudés una mica, llavors sí que pensaríem en fer-ho seriosament, perquè ens agradaria. Perquè no tinguéssim ell i jo que anant-se a un club de fora, a la Unió Coral, per poder jugar federats.
2: I poder representar el poble d'Esplugues, clar.
1: I poder representar, clar.
2: Que és el bonic per nosaltres, representar el poble d'Esplugues.
1: El poble ja l'avenç, clar.
2: Ja l'avenç, a la mateixa vegada.
0: Doncs sé que és un tema que està sobre la taula de la Junta.
1: Home, de fet, la nostra intenció era tindre una sala més gran.
0: També.
1: Perquè ara, de fet, tenim un billar que el tenim voltant per aquí perquè no tenim puesto per posar-lo. I potser un billar d'aquest sí que podria ser perquè gent nova que entrés pogués anar practicant i d'aquesta manera agafar el gusanillo aquest del billar. Perquè ara amb els dos billars que tenim no ens puguem permetre en principi digué allò del set que hem parlat abans, de que ara ens facin jugant un set i tindre que gastar 600 o 700 euros en canviar un altre cop al pany. Dedicar una taula a fer alguna cosa d'aquestes.
2: Escola, un taller o... No sé, de vegades l'hem parlat i l'hem intentat, però és complicat també. Per el tema horaris, els nens han de vindre massa d'hora nosaltres estem treballant també. És una cosa una mica complicada, però bueno, tot a poc a poc.
0: I qüestió de diners, a poc a poc, i tot es...
2: Sí, no, sí, en qüestió de diners, per lo que és la vida de la secció, con los socis que normalment tenim, van passant els anys i aquí estem tot els anys que hem estat. I bueno, van fent.
0: A més, és molt diferent, com per exemple tu, que teniu a sobre vostre a ping-pong, plegues la taula i la transportes on vulguis,
2: clar,
0: i te'n pots anar a la pista Conxita Udina i
2: no, jugar.
0: El billar no.
2: No.
0: O sigui, s'ha de manipular d'una manera determinada, s'ha d'embalar, han de venir unes persones totalment especialitzades per transportar-lo.
2: Moure la taula és molt complicat.
0: Exacte.
2: Molt
1: ja
2: complicat,
1: vegada,
2: molt complicat i molt car.
1: Ja
2: molt
1: ho van fer una vegada, que van muntar aquí al teatre, van muntar una exhibició que va vindre precisament el Dani Sánchez i el Segundo García, i la van fer a dalt, però van tenir que desmuntar la taula nosaltres. Bueno, va vindre una persona que sabia del tema i que va es dedicar a desmuntar-ho i a muntar-ho, però van tindre les pissarres. Cada pissarra, quant pesa cada pissarra?
2: Pues cada pissarra pot pesar uns 300 quilos.
1: I van pujar pissarra per pissarra dalt de tot i allà muntar-ho.
2: I si una pissarra te cau i s'espatlla, pues el billar ja no tens billar.

0: Sí, podríem, jo faig la comparació de moure una taula de billar és com moure un piano, que és super delicat i necessiten persones especialitzades.
1: Correcte.
0: Que fan transport exclusiu d'això.
1: De billar. 3 dies, el procés de desmuntar i muntar, 3 dies.
0: Això són moltes hores, i les hores
2: sí,
0: són cares.
2: Sí, perquè vam desmuntar també el billar que hi havia aquí per poder posar l'altre. I era desmuntar aquest, guardar-ho en magatzem, i allà van portar l'altra taula, desmuntar-la allà i muntar-la aquí una altra
1: vegada. I quan muntes el billar has de tapissar novament el taulell, perquè el pany ja no val, una vegada lo treus, ja no serveix.
2: I és complicat perquè té calefacció. El billar té calefacció, per
1: a
2: sota
1: té
2: unes resistències per sota de la pissarra que van escalfant el billar, tenim una temperatura més o menys entre...
1: La mesa normalment està a 32 graus.
2: 20, 27, 32 graus, i per mantindre-la, per no tindre humitat ni perquè corri una mica més les boles.
0: És molt delicat això, eh?
1: Sí. Molt delicat.
0: Sembla ja un joc per a senyoritos, que diuen, o sigui... aire condicionat en el billar, concentració, dedicació...
2: És imprescindible una sala tan petita com aquesta.
0: Doncs moltes gràcies al Pedro Romero i al Ramon Guerra. Heu estat aquí per explicar-nos com és la secció de billar del Centre Cultural de l'Avenç. Teníem ganes ja de que feia temps que havíem parlat amb el Jordi Figueres,
1: sí,
0: de que passéssiu per la ràdio.
1: Sí, sí, moltes ganes.
0: Finalment ha pogut ser, seguirem en contacte amb vosaltres.
1: I dir sobretot això, que la gent que tingui ganes de provar-lo, que sense cap mena de dubte, que vingui, lo provi, i si li agrada, pues cap endavant.
0: Doncs els teniu aquí. Entreu a l'Avenç, passeu pel vestíbul, i al fons de tot el vestíbul, passat la porta del bar, trobareu una
2: abans
0: porta...
2: Abans d'arribar a la sala del 75 aniversari,
0: exacte,
2: a la dreta.
0: A la dreta. I allà tindreu els companys del billar, que l'única cosa que se sent quan passes pel passadís, perquè ells no parlen, només sents els tocs de les boles. Clar,
1: pom, pom,
0: clar,
1: pom.
0: Clar.
2: Bueno, parlar també se'n parla
0: però
2: una mica.
0: Però poquet, perquè alguna vegada que he passat, no
2: sí,
0: se senten moltes...
2: Normalment la concentració, si estàs concentrat, necessites estar callat, però bueno,
0: exacte,
2: sí que es parla una mica.
0: De fet, allà esteu bé, perquè esteu en un racó que hi ha silenci, bueno, alguns dies hi ha activitats al 75 aniversari.
1: Algun dia n'hi ha festa, però
0: i
1: bueno.
0: I algun dia a dalt,
1: sí,
0: a la Pau Pujol,
2: el
0: Zumba...
2: I bueno, i el ping-pong, quan hi ha el ping-pong també, perquè salten els jugadors,
1: però bueno,
2: i a dalt se sent, sí, els sostres
0: se sent tot. I a més l'Avenç és molt antiga i el tema d'insonorització falla per totes bandes.
1: S'ha de conviure.
0: S'ha de conviure, ja ho has dit tu. Doncs com us he dit abans, moltes gràcies a en Pedro, al Ramon, per ser aquí amb nosaltres, i com sempre diem, quan acabem les entrevistes, una abraçada molt forta a tots aquests socis que fan possible que aquesta secció de billar,
1: sí,
0: tots funcioni.
1: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada a tothom.
2: Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll. Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG?
5: Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
4: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!

0: Són la una del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Avui us parlarem de disciplina, memòria, estratègia, tàctiques, coneixement i concentració, tauler i peces. Però si us dic chaturanga, sabeu de què parlarem avui? Avui estem amb l'Eduard Pagès. Bon dia, Eduard.
5: Bon dia.
4: Formes part del club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç.
5: Exacte.
4: Ets veí del barri del Gall?
5: Era veí del barri del Gall, vaig néixer allà, ara visc a Sant Feliu, bueno, ja fa anys que visc a Sant Feliu.
4: Però la teva relació amb Esplugues no s'ha aturat mai?
5: Mai, mai, mai. O sigui, visc a Sant Feliu i hi ha un club d'escacs molt potent, però jo sempre he vingut aquí. L'arrel tira.
4: Amb tu parlarem de dues coses, tant del club d'escacs d'aquí del Centre Cultural de l'Avenç com de la crònica de la vida d'Esplugues per tots els articles que has fet. Uh-huh. I jo crec que ara estem parlant amb una persona que per mi aquí a Esplugues és la que coneix millor la història dels escacs, però no solament a Esplugues, sinó a nivell mundial, perquè hauríem de parlar com comencen els escacs, com s'inicien. Hi ha una llegenda de que un savi va voler donar una lliçó amb un sobirà de la Índia perquè es veu que era molt orgullós. És una fàbula, és real?
5: No, és una fàbula que és maca perquè aquest sobirà li va dir que volia i ell va dir que un gra d'arròs al primer quadre i després anar doblant simplement els grans d'arròs en els 64 quadres. I resulta que hi havia, havia de posar tants grans d'arròs que no els tenien tot l'imperi. Ah, però és una fàbula, esclar. Però bueno, jo t'he de dir que potser sí que sóc el que més sap del Club d'Escacs Esplugues, l'Avenç.
4: L'Avenç, sí.
5: Ja a nivell mundial ja seria una miqueta massa dir.
4: Però a nivell
5: mundial
4: ens ho pots explicar,
5: però,
4: sí.
5: Sí, però...
4: Doncs amb aquesta fàbula tan bonica, ara no començarem a descriure com és un tauler d'escacs, perquè jo crec que
5: tothom
4: ja sap que és un tauler, ni les figures. Uh-huh. Però una pregunta, les figures dels escacs es corresponen a la vida real?
5: Sempre s'ha dit que els escacs és la representació d'una batalla, no?, en un tauler d'escacs, no? I algú havia dit que tant de bo les guerres es resolguessin en els taulers d'escacs, no? Però, bueno, l'alfil és el bisbe en un primer moment, la dama és la reina, el rei, els peons són els soldats. Si vols fer una comparació, el que sí que et puc dir és que els escacs és un joc, digue-li un esport-ciència, que no te l'acabes. És la fàbula aquella de les grans d'arròs, en el fons és veritat. Tot just ara els ordinadors més potents poden abastar moltes de les possibilitats que té els escacs, però encara no totes.
4: Déu-n'hi-do, eh? Uh-huh. No poden abastar encara totes les possibilitats.
5: És que... Els escacs té, no sé si és, ara mentiria, però no sé si a la jugada 6 o 7 o 8 ja hi ha milions de combinacions diferents de jugades possibles en els escacs. Per això és tan maco, perquè els escacs, ningú és perfecte jugant als escacs. Ningú ha arribat a saber-ho tot, home, jugant als escacs.
4: I en la vida real els escacs han incidit molt, perquè des de la infantesa hi ha escoles d'escacs, a les mateixes escoles també s'ensenyen escacs, a la vida real, al cinema. Moltes pel·lícules fan referència als escacs, de vegades hi ha pel·lícules que simplement hi ha una imatge que es veu un pare o un avi amb un fill o un net o una neta que estan jugant i aquella imatge ja et diu molt.
5: Sí.
4: No cal explica absolutament res, perquè és una imatge familiar.
5: Uh-huh. Sí, darrerament hi ha hagut la sèrie aquesta, Gambito de Dama.
4: Que me la vaig empassar de seguida.
5: I sí, sempre que hi ha algun esdeveniment o alguna pel·lícula així que impacta una miqueta més, també creix l'interès pels escacs, no? Els escacs als Estats Units van créixer moltíssim quan Bobby Fischer, a l'any 73, va guanyar el campionat del món. 73 o 74, ara no et sé precisar. Va guanyar el campionat del món guanyant a Spassky, el rus, que els russos eren els millors del món. I aleshores allò va créixer els escacs a nivell dels Estats Units increïblement, i a nivell de tot el món, aquí a Espanya també. Vull dir, de vegada en quan els escacs, per algun esdeveniment concret o alguna pel·lícula o alguna sèrie o algun... creixen. Tothom parla dels escacs durant una temporada, després torna a baixar una altra vegada. És un esport minoritari, per això.
4: Les elites mundials dels escacs són molt competitives, però a nivell local o a nivell comarcal, com funcioneu els clubs?
5: Bueno, nosaltres pertanyem a la Federació Catalana d'Escacs. Aleshores, la Federació ara mateix estem jugant a la Lliga Catalana, que la Federació organitza, i hi ha també competicions individuals, val? Però bàsicament la competició més important és la Lliga Catalana d'Escacs, i tots els clubs de Catalunya, jo no crec que hi hagi cap club que no participi en la Lliga Catalana, és la competició més important. I bàsicament és això, hi ha diferents divisions. Nosaltres, per exemple, el club d'escacs Esplugues l'Avenç, tenim dos equips, l'equip A, que juga en una divisió, que és la preferent, diguéssim que de la província de Barcelona és la més alta, i l'equip B, que està jugant a segona provincial, dos categories per sota. Per sobre nostra també hi ha més divisions encara, no som l'elit, però juguem en una categoria que està força bé, i aleshores en aquestes divisions si pots pujar, pots baixar, com qualsevol competició.
4: Doncs va, ara anem a explicar que el club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç es troba a l'Avenç Centre Cultural, que està al carrer Àngel Guimarà 27, i per les persones que ens estiguin escoltant i estiguin interessades, doncs explicarem una mica els horaris que teniu i doncs aquestes categories, els dies que us reuniu, com ho feu, si teniu escola d'escacs o no. Explica'm tot això.
5: Hem tingut fases en què hem tingut nens. Jo vaig tenir, quan era vaig ser president, vaig tenir nens alguns dies a la setmana. Passa que, com és dur, tothom té la seva feina, però bàsicament nosaltres ens reunim el dilluns a la tarda, quarts de set, sis i mitja, fins a les 8:30, 9 de la nit, dilluns i divendres.
4: Pels que vingueu a l'Avenç i passeu pel carrer Josep Campreciós, doncs si us fixeu a la façana, a la part de baix, en unes finestres, i a vegades us veiem com esteu jugant, sobretot quan fa bon temps que no teniu les finestres tancades. I allà fa molts anys que esteu, al soterrani.
5: Allà tota la vida. Jo no recordo un altre lloc. Penso que des de... Jo era petit, jo tenia 9, 10 anys, 11, que vaig començar a venir al club, perquè el meu pare em va... que el meu pare és dels fundadors de la primera fase del club, i sempre hem estat allà, sempre hem estat allà. Ara estem una miqueta, tenim una miqueta més d'espai, havíem tingut un local una miqueta, però quan es va fer la reforma de l'Avenç ens van donar una miqueta més d'espai, estem una miqueta més amples, agraïts a l'Avenç.
4: Doncs ara això ens dona peu, ja que parles del teu pare com a primer fundador, dels primers fundadors... amb altres persones. Doncs anem a parlar una mica de la història del club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç, que tu ja n'has parlat en els teus articles a la Crònica de la Vida d'Esplugues. I ara sí que ens endinsem amb la història, que és el que a tu t'agrada, com a doctor de història que ets, t'has centrat en explicar-nos a través de la crònica aquesta història apassionant i que tu i la teva família tant...
5: Sí.
4: Us ha tingut.
5: Sempre m'ha interessat, i amb aquests articles que he anat fent durant anys, durant tant temps, doncs he combinat les tres grans passions, no?, que són els escacs i la història. La tercera no em dona tantes alegries, Soc de l'Espanyol i ja saps el que passa.
4: Ja estem veient el que passa, sí.
5: Doncs vaig començar Primer perquè ja feia temps que volia fer, però vaig llegir ja fa molts anys un article del Josep Maria Puiggrós a La Crònica. Jo havia escrit abans també, però no d'història, sinó bueno, articles sobre el club, sobre els CACs en general, i ell va fer referència a un fulletó que s'havia editat als anys 30, anys de la República, dins del butlletí del grup excursionista Germanó, que estava aquí a l'Avenç.
4: Que va fer un llibre. En sí. Joan Puiggrós va fer un llibre parlant.
5: Ah, exacte, sí. Sí. Doncs ell va escriure també, ell que escriu a La Crònica, va dir que dins del butlletí del grup excursionista Germanó hi havia el fulletó del Club d'Escacs Avenç d'Esplugues, que aleshores es deia així. I, bueno, simplement va fer un article parlant d'això. I aleshores em va interessar tant que vaig començar a buscar números, vaig anar a la Biblioteca de Catalunya, vaig anar per tot arreu, fins que vaig trobar tots els números, pràcticament. I sí, dins del butlletí hi havia el fulletó aquell, i en aquell fulletó, que comença l'any 32, no des del principi de la fundació, doncs allà hi havia moltíssima informació. Aleshores jo vaig anar a buscar abans de l'any 32, abans del fulletó, perquè el club ja estava en marxa quan es comença el fulletó aquest. I vaig trobar en una revista que es diu Els Escacs a Catalunya, que s'editava aleshores als anys 30, que la primera referència que es fa al Club d'Escacs Esplugues-l'Avenç, diguéssim que la data d'inauguració oficial seria el 5 de març del 1931, que aleshores s'explica ja a la revista que aquí van fer unes simultànies i després uns parlaments i es va inaugurar. Aleshores vaig anar a buscar, vaig a buscar el fulletó, aleshores el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, què en diu? I el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, en el número d'abril del 31, va ser quan parla de la primera junta del Club d'Escacs Avenç d'Esplugues, val? I bueno, a partir d'aleshores, doncs, mira, el primer article que vaig fer de la història del club va ser, com dir-ho, una acció poètica, no acció poètica, sinó que vaig parlar de la vinguda de la República a Espanya l'any 31, i ho vaig fer coincidir amb l'anunci en el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs de que l'any 31, d'abril del 31, es parlava de la primera junta. Val? Som d'una miqueta abans, el dia 5 de març, no? Però bueno, feia coincidir amb l'abril i tal. I, bueno, i a partir d'aleshores, doncs, entre butlletins de la Federació Catalana, fulletons del club, doncs, he anat explicant tot el que hi havia, barrejat amb la història, doncs, d'Esplugues, el que passava, que estava passant políticament també a Catalunya, com que la gent que forma part del club, que crea el club, és gent que també és del Club Excursionista Germanó, com a mínim els primers components, els que ho creen, doncs són gent molt catalanista, que fa moltes activitats, que surt, que... Bueno, i aleshores, doncs sí, vaig començar i no he parat fins fa un any i poc, que ara ja no parlo del Club d'Escacs, perquè el Club d'Escacs es va fundar l'any 31 i fins a l'any 35. L'any 35 desapareix.
4: Una vida curta.
5: Sí, la primera fase és una vida curta però intensa, perquè hi ha molta activitat, és gent amb molta empenta, que fa moltes coses, hi ha una secció, de seguida es munta una secció de nens, però 20 nens que fan també el torneig social infantil. El primer president del Club d'Escacs és en Josep Fontanals. Entre els fundadors està el meu tiet. Jo abans he dit el meu pare és molt jovenet, juga, però en la secció infantil. Josep Pagès, que és un dels fundadors, que està en la directiva, la primera directiva, i el millor jugador d'aquella època era un tal Josep Campreciós, que no és el del Carçaporal del Somaten, no és tampoc el regidor de la Unió Rabassaire, que també es diu Josep Campreciós, que a vegades quan busques i fas la història en un poble petit i hi ha molta gent que es diu Josep i molta gent que té el mateix cognom, sí, et fas un lío fins que no el destries. No? Aquest es deia Josep Campreciós Batllori i bueno, i el club té, ja dic, una vida curta, la primera fase, però intensa. Hi ha fins i tot un himne, tenim himne del club, que en el Correllengua del 2009 el Marcel Casellas el va recuperar. Jo tenia del fulletó la partitura, però no sabia, jo no sé música, eh? I aleshores en el Correllengua del 2009 me'n recordo que el Marcel Casellas va portar, va convidar perquè escoltés l'himne, que el va fer un músic que també era aficionat als escacs en aquell moment, que es deia Anicet Vella. Curiositat que, per això dic, et dona una miqueta la idea de que hi havia una empenta molt gran en aquell moment, hi havia moltes ganes de fer coses i fins i tot tenim un, ja et dic, un himne. No?
4: És curiós perquè, o no curiós, amb totes les persones que he estat parlant, una d'elles amb el Joan Puiggròs, que va fer aquest llibre de Germanó, o amb el Jordi Udina...
5: Jo he dit Josep Maria Puiggròs,
4: sí,
5: i
4: sí,
5: Joan Maria.
4: És Joan Maria Puiggròs, sí. O amb el Jordi Udina, que ha fet el llibre de l'Avenç, uh-huh. La veu d'un poble... Uh-huh. Tots coincideixen en dir que els anys entre el 31 i el 36 van ser d'una efervescència cultural brutal, amb una gran participació de tothom.
5: Jo estic d'acord, sí, sí. Mm? Sí, sí, jo també ho he vist. Sí, sí. En aquell moment ja et dic que el Club d'Escacs creix de manera exponencial, vull dir, en pocs anys hi ha una crescuda i fins i tot quan s'està acabant el club s'està parlant de que s'està formant un grup de dones escaquistes, la qual cosa és molt, molt curiós també, però no sé què passa l'any 35 que se'n va en orris, la cosa no acaba de funcionar. Sí que és veritat que a l'any 35 també hi ha el trencament entre el grup excursionista Germanó i l'Avenç, que se'n van a la plaça de Santa Magdalena, número 15, crec que és. Però ja una miqueta abans, el Club d'Escacs ja deixa de fer el fulletó dins del butlletí del grup excursionista. I l'any 35 ja desapareix de les primeres competicions oficials de la Federació Catalana, que aleshores no era la Lliga Catalana com ara, sinó que era el campionat del Baix Llobregat. Val? L'any, em sembla que el primer campionat de l'any del Baix Llobregat que es va fer per la Federació va ser el 1932. I aleshores hi havia... només en aquest campionat només va participar la penya d'escacs de l'Ateneu de Sant Boi, la secció d'escacs de la Unió Social de Cornellà, l'escola de declamació Miquel Roges de Sant Feliu i el club d'escacs Avenç Esplugues. Vull dir, eren poquets els que hi havia, però el club era un d'ells. Posteriorment, Colònia Güell, el Foment de Molins de Rei, l'Ateneu Sant Justenc s'hi afegeixen, però en aquell moment és un dels clubs primers, a més fan moltes activitats, a més conviden el president de la Federació Catalana a venir aquí, conviden el campió d'escacs de Catalunya a venir a fer unes simultànies aquí, és a dir, que hi ha molta activitat, hi ha molta... Per això de cop i volta sorprèn que es talla i no sé què va passar. No sé quin...
4: Doncs aquestes baralles que a vegades hi ha en les poblacions, no? Sí. Que no hi ha una explicació històrica general, sinó sí. Simplement de baralles entre la mateixa gent, els mateixos grups, perquè coincideix sí. Amb el grup Germanó i tot això sí. Que estaves dient.
5: Sí, sí, sí. Jo crec que lo del Club d'Escacs hi ha una mala maror anterior. En algun dels articles sí que dic que, perquè veig que Josep Pagès, que era el meu tiet, havia estat president. Quan era president, de cop i volta, deixa d'estar fins i tot a la Junta, desapareix, ja no, ni juga. Clar, jo no li vaig poder preguntar mai perquè ell va morir, jo era un nen. I al poc deixa de funcionar el fulletó i al poc deixa de sortir el Club d'Escacs en les primeres, en les posteriors campionats del Baix Llobregat. Aleshores, no sé, es talla. El Club Excursionista Germano sí que després també es baralla amb l'Avenç. Jo no sé si té relació o no, jo crec que no, que és independent. I aleshores se'n van a la plaça de Santa Magdalena, com t'he dit, i el primer president del club, Josep Fontanals, i Josep Campreciós Batllori, que és aquest jugador d'escacs, que són els dos, diguéssim, dos dels elements que eren molt units al Grup Excursionista Germano, se'n van amb el grup excursionista també, se'n van fora de l'Avenç, se'n van allà a la plaça Santa Magdalena i creen allà la seva pròpia secció d'escacs. I aquí a l'Avenç es deixa de parlar, ja no he trobat més informació i l'any 35 s'ha de dir que desapareix el club, la primera fase, diguem, de la primera etapa del club.
4: I quan es reinicia la segona fase?
5: Doncs quan es reinicia la segona fase jo vaig estar mirant i hi ha una primera referència a l'any 43, una revista que es diu Ataque, que és el Frente de Juventudes, ha canviat tot. Hi ha unos camaradas, aleshores, que es diuen així, que estan jugando el campeonato i entre ells està, doncs, són un germen, vull dir, és l'inici, no?, de que s'està tornant a jugar escacs en algun lloc, no, perquè no he localitzat si era aquí a l'Avens o on eren, i aquests camarades, bueno, hi ha aquesta petita referència, ja no torno a trobar res més fins a l'any 47, que és quan aquí a l'Avens es torna a juntar alguns parts d'aquells camarades que han començat a jugar, que surten a aquesta revista, i altres, i es torna a reemprendre l'any 47 al Club d'Escacs. O sigui, del 35 al 47 i aquest 8.
4: Ja, perquè estem en un moment polític, el 47, de dictadura, i en el que en algun moment determinat totes aquestes estructures que tenim republicanes cauen, uh-huh, i el moviment va recuperant
5: a poc a poc
4: aquestes entitats culturals com és l'Avent, uh-huh, Centre Cultural, i es van implementant, el moviment es va implementant a les nostres entitats culturals, que deu ser aquest moment aquí a Esplugues, entre el 44 o així fins i aquestes dates que dius tu ara del 47 amb el Club d'Escacs.
5: Exacte. És quan es torna a fundar el club. Aleshores és Club Ajedrez Esplugues, i el primer president és un tal Voltanya, i el vicepresident crec que el coneixeràs, Gerard Almató, i el secretari Andreu Almató.
4: Doncs el meu pare i el meu tiet.
5: I el tresorer Bonaventura Pagès, que és el meu pare. Aleshores sí, que a l'any 47 són joves entre 18 i 20 anys que inicien la segona etapa del club.
4: Doncs ara descobrim que tenim un vincle, sí, paternofilial, que els nostres pares ja es coneixien. Exacte.
5: Eren companys, està clar. Per informació teva, que Gerard Armató jugava molt bé, el teu pare, i sí, va ser campió social l'any 49. És una dada que he trobat.
4: Sí, que jugava molt bé, i sí, els fills ens van ensenyar a jugar als escacs. Uh-huh. Sí.
5: Doncs mira, ja, aviam si veniu.
4: El meu germà ja no viu aquí ara, està vivint a Molins de Rei, però sempre li ha agradat molt al meu germà jugar-hi.
5: I des d'aleshores, des de l'any 47, que es fan els estatuts, que es funda una altra vegada el club, aquesta segona etapa, fins ara, ininterrompudament. De seguida va ser president Joan Brilles, que és un president que està força anys, que fa moltes coses també pel club, que ha fet tantes coses i ha ajudat, i doncs que se'l fa també president honorari, mentre es van passant altres presidents, i ininterrompudament doncs ja no hem parat fins ara. No hem parat cap any, podem dir que som un club que en cap any, des de l'any 47 fins ara, no hem deixat de participar ni un sol any en el campionat de Catalunya per equips, que es deia abans, ara es diu Lliga Catalana, i sempre amb dos, tres equips.
4: Teniu alguna època determinada que aquí a Esplugues feu algun tipus de competició per convidar els oients que estiguin atents a l'agenda?
5: El club ha tingut moltes fases. Ara estem en una fase de supervivència, ja fa temps. Vull dir, allò de som els que som i
4: ens... Sou pocs, som... ara.
5: Ara serem uns 25 jugadors, 25...
4: No està malament, 25 jugadors.
5: Sí, però en una població que té
4: 47.000 habitants,
5: sembla una miqueta poc, no? Una miqueta pobra. El club ha tingut fases més, bueno, de un club amb una trajectòria de molts anys, pues és normal, té fases de més altes. En els anys 69-70, que és quan ho agafa Josep Solà, que és un president que va fer moltes coses, es van fer tornejos interescolars aquí a Esplugues, on hi participaven 10 col·legis d'Esplugues, tornejos infantils, juvenils, i va bé. Hi ha èpoques en què després la cosa baixa, després torna a pujar.
4: També hi ha una escola d'escacs a la Plana, vull dir que cadascú una miqueta cobreix l'espai que es queda a fer, no?
5: Exacte. Nosaltres ara funcionem, tot i que som entitat pròpia, funcionem més com una secció de l'Avens. De fet, si algú ens busca dintre de l'Avens, som el grup d'escacs.
4: La pàgina, sí. Si entreu a la pàgina, que és avencesplugues.cat, doncs busqueu a seccions, allà trobareu la secció dels escacs. Has dit que sou uns 25 jugadors, 25 socis. Mm-hmm. S'ha de ser soci de l'Avens o només de la secció? Com que funcioneu?
5: Sí, nosaltres demanem que tothom que vingui al club, doncs en un moment o altre es faci soci de l'Avens. perquè estem a dintre de l'avenç, perquè el local és seu, hem estat tota la vida i molt agraïts i tal, però per això li demanem a la gent que ve que es faci soci de l'avenç, simplement. I si està interessat a federar-se, a jugar, doncs aleshores treure's la llicència federativa per jugar a campionats, per jugar amb nosaltres al campionat per equips o jugar a tornejos individuals. Una llicència federativa sènior ara mateix està per 40 euros, més o menys. Un jubilat paga 25 i els nens solen pagar uns 13 euros anuals, vull dir, per estar federat i poder jugar a competicions.
4: Doncs, Eduard, hi ha moltes coses que podríem parlar dels escacs. Per exemple, el propi nom, d'on ve l'origen d'aquest nom dels... Perquè en castellà és ajedrez i en català és escacs. I jo crec que la paraula ve del llatí, d'escacus, escacsus, no?
5: Doncs, si vols que t'ho digui, veus com no sóc un expert mundial en la matèria, perquè no sabria dir-te. Suposo que ve de la forma del tauler escaquejat.
4: Buscant a internet, en una pàgina de Sapiens, diu que la paraula escacs prové del llatí escacus i en el mot castellà, en canvi, prové de l'àrab de escrachtag, algo així. No ho sé pronunciar bé, val? I que és un joc que prové de la Índia, que té un origen de la Índia, que això ja ho has explicat abans.
5: Sí, i sí que és veritat que aquí la introducció dels escacs a Europa es fa via la península Ibèrica, això està documentat. I sí, a l'edat mitjana aquí tenim el millor jugador d'escacs en aquella època del moment, un tal Ruy López de Segura, que és un monjo castellà. Es diu també que, per exemple, com a curiositat, que la dama dels escacs, la reina, es mou com es mou, que és la peça més potent del tauler d'escacs, perquè a València uns cortesans li van fer aquest homenatge a la reina Isabel la Catòlica, que abans la peça dels escacs, la dama només es movia tres quadres en totes direccions, i que en honor a ella, i en honor a que ella passejava pels seus regnes, per totes les regnes, del nord a sud i de l'est a oest, van fer que la dama dels escacs s'estengués en el tauler.
4: Bé, històricament, jo no sóc historiadora, però històricament podria, diguem-ne, no estar d'acord amb aquesta teoria, perquè hi ha hagut reines molt més importants que Isabel la Catòlica a nivell europeu, i només hauríem d'anar a parlar d'Eleonor d'Aquitània, per exemple. Per mi, un personatge molt més important que Isabel la Catòlica.
5: Però has de tenir en compte que els escacs van passar primer per Espanya, i aleshores doncs aquí van començar a posar normes que després algunes han quedat.
4: I si tenim en compte que el corredor del Mediterrani ha de passar per Madrid, el que passa per Castella, ja em puc creure tot el que em diguis.
5: Exacte.
4: Doncs, Eduard, la teva professió o la teva formació acadèmica com a doctor de història que ets, a part de portar-te a estudiar els escacs aquí a Esplugues...
5: Jo vaig fer la tesi doctoral totalment plan de hobby, eh? Vull dir, jo he estat treballant sempre a l'hospital, primer 2 de maig, ara estic en el Brogi, i a les estones lliures he fet la carrera i he fet la tesi doctoral, i jo em vaig doctorar amb una tesi que es diu Utilitat i obrerisme a la Catalunya del segle XIX, de 1868 a 1898, és a dir, pensament anarquista. No té res a veure amb els CACs, no té res a veure... Però, bueno, en aquell moment em va interessar el tema i vaig fer la tesi, està penjada a internet, a Tesis en Xarxa, que si no la vulgui mirar.
4: Interessant, eh? Perquè tot aquest tema anarquista, els cors d'en Clavé i tot això està molt relacionat amb la nostra història de Catalunya.
5: Sí. Els cors de Clavé surten en la tesi.
4: A la teva tesi.
5: Però ara m'ha servit molt perquè, com que el Club d'Escacs l'any 35 desapareix, i jo volia seguir fent la història, però clar, el que no volia era saltar del 35 al 47 o el 43 que comença algú a jugar i el 47 que comença una altra vegada al club d'escacs, no? I dic, no, doncs què passa al 36 aquí? I al 37? I al 38? Hi ha una guerra civil. I aleshores bueno, doncs la meva formació i la meva dèria, la meva passió per la història, doncs m'ha portat a investigar la guerra civil a Esplugues, i ara els articles que estic fent ja des de fa ben bé un any i mig a la Crònica de la Vida d'Esplugues són sobre la guerra civil a Esplugues, i m'estic aprofundint en el tema, m'apassiona, i m'estaré, crec que, diversos anys enviant articles bimensuals a la Crònica sobre la guerra civil. He anat a l'arxiu d'Esplugues, estic anant a l'arxiu comarcal de Sant Feliu, estic a internet, i penso que, bueno, és una aportació que s'havia de fer, perquè s'ha parlat de la guerra civil aquí a Esplugues, però no s'ha aprofundit. Sí que hi ha articles molt interessants de la Roser Vilardell, s'han escrit coses, jo no vull deixar-me a ningú, el grup d'estudis,
4: Jordi Amigó, en Josep Maria Gelabert, per exemple.
5: Sí, no vull deixar ningú, ni molt menys, Però crec que falta aprofundir-hi més, no? I que no sigui un capítol d'un llibre general sobre Esplugues, sinó parlar i aprofundir. I és el que intento fer en aquests articles. La forma de l'article em va molt bé, perquè un article bimensual em dona temps per anar estudiant, anar investigant i anar escrivint tot el que vaig investigant, i a més m'obliga a no deixar-ho i anar... La forma de l'article bimensual m'agrada per això, perquè és un repte fer un article cada 2 mesos, que sembla molt de temps, però quan vols escriure sobre història i t'has de documentar i has de buscar i investigar i tal, és un temps que em sembla que està correcte, un parell de pàgines i anar aprofundint i anar avançant en la història d'Esplugues. Intento aportar això. Quan comences a aprofundir en un tema, comences a trobar coses i que el tema se't va fent gran, gran, gran, gran. I el que he après després de fer una tesi doctoral és que primer ve un pas i després ve un altre pas i després un altre pas. Jo quan vaig començar a fer la tesi em pensava, dic, on m'he ficat? No? O sigui, on m'he ficat treballant? I... Perquè el tema es anava fent immens. Però bueno, no tenia pressa, jo no volia donar classes després a la universitat, sinó que ho feia per hobby. Vaig anar a Amsterdam a investigar, a l'Institut d'Història Social d'Amsterdam, a buscar informació. Bueno, doncs vaig anar quan vaig poder i vaig anar fent, i vaig trigar 10 anys en fer la tesi doctoral. Què trigaré en acabar la guerra civil, les plugues, cada 2 mesos una entrega d'un parell de pàgines? No tinc ni idea, però com no tinc pressa i com que m'apassiona, espero que molt.
4: Doncs esperem que quan acabis tots aquests articles, o no, perquè si es fa molt llarg, et tornarem a convocar un altre dia, bueno, perquè vinguis, i dir-te com a detall o com a informació que en Joan Puiggròs també va fer la seva tesi doctoral amb 70 i pico d'anys ja, eh? Vull dir, ara en té 80 i escacs, doncs va trigar també bastant, eh? No hi ha pressa amb les tesis.
5: No. Jo la meva la vaig fer l'any 2007. La vaig, diguéssim, presentar l'any 2007 davant del jurat. I era perquè jo vaig fer història i com que m'agrada molt llegir, volia fer més coses. Se m'havia acabat la carrera. Dic, bueno, vaig a fer, no sé, filosofia, per exemple, no? I vaig voler fer filosofia, però em demanaven una nota massa alta, notes d'excel·lent i de matrícula d'honor, tampoc treballant, no són fàcils de treure. Aleshores vaig dir, bueno, doncs com que em demanen per filosofia una nota de tall molt, molt alta, dic, pues, saps què? Continuo i faig els cursos de doctorat i faig la tesi doctoral, i així va anar, i una cosa porta a l'altra i fins que vaig acabar.
4: Doncs la sort que hem tingut de que no hagis fet una altra carrera i que t'hagis fet aquest doctorat, perquè t'ha donat per seguir investigant en la història d'Esplugues a través dels escacs i ara a través de la Guerra Civil.
5: Potser sí, mira. Tant.
4: Doncs gràcies, Eduard Pagès, per estar avui amb nosaltres en representació del Club d'Escacs d'Esplugues i de l'Avent Centre Cultural. També gràcies a la Connie Antolinos, que ella és la presidenta del club, la primera dona presidenta del Club d'Escacs d'aquí d'Esplugues. d'Esplugues i de l'Event Centre Cultural per haver-nos aportat aquesta informació i també per oferir-nos aquests articles que fas a través de la crònica de la vida d'Esplugues. I des d'Esplugues FM, doncs convidem a tothom o que jugueu als escacs, que vingueu a informar-vos, que si voleu fer-vos socis del club d'escacs d'aquí de l'Avens, o si també us voleu fer socis de la crònica de la vida d'Esplugues, és una revista que cada dos mesos i mig aproximadament treu la seva revista.
5: Ara que ho dius, i ja que em dones l'oportunitat, gràcies a la ràdio per aquesta oportunitat, gràcies a l'Avens perquè estem dintre de l'Avens i sempre a totes les facilitats, ara Jordi Figueres, però abans també, i gràcies a la Crònica d'Esplugues, perquè jo crec que és una revista que és imprescindible en el poble. Crec que és la història d'Esplugues, no s'entén sense una revista des de l'any 50 fins aquí, que ha anat explicant la vida social, la història, els esports, la política d'aquest poble, i que a mi em permet doncs lliurar-li aquests articles i fer la meva passió, que és escriure una miqueta.
4: I a més és una revista oberta a tothom, tu fas l'article, no hi ha filtre, diguem-ne, no hi ha censura, i mentre que no faltis el respecte directament a les persones, et publiquen aquell article.
5: Correcte.
4: Doncs des d'Esplugues FM, una abraçada molt forta a totes les persones que formeu part del Club d'Escacs d'Esplugues i l'Avent Centre Cultural, que ho feu possible, i també a totes les persones que formeu part de la crònica de la vida d'Esplugues per explicar-nos la història dia a dia, una història viva i una història que no hem de perdre la memòria de la nostra història.
5: Exacte. Moltes gràcies a vosaltres.
4: A tu, una abraçada.
6: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
6: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Si avui us dic història, patrimoni, cultura, memòria històrica, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui tenim amb nosaltres el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. Amb nosaltres, i ens explicarà què és aquesta entitat, tenim a la seva presidenta, que és la Rosa Abós. Hola, Rosa.
7: Hola, Isabel. Gràcies per convidar-nos.
4: El grup d'estudis es va iniciar el 1990-95, quin
7: 95,
4: any? 95,
7: a l'octubre del 95.
4: Amb una entitat com la vostra, del que es tracta és recuperar tot el que és la memòria i la història i el patrimoni cultural de la població, hi ha molta feina per fer i moltes persones que al llarg d'aquests anys hi han participat. Per tant, si un cas no direm els noms de les persones que hi han participat perquè seria molt llarg, però sí que m'agradaria que m'expliquis quin és l'objectiu principal del grup d'estudis.
7: Mira, t'ho diré literalment el que diuen els estatuts. Després ho hem ampliat una mica més, però els estatuts diuen promoure la investigació i els estudis de la història, geografia, arqueologia, bibliografia, ciències naturals i socials de l'àmbit de la comarca del Baix Llobregat i especialment del municipi d'Esplugues, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic. I a partir d'aquí, imagina't quin ventall se'ns obre. Nosaltres hem ampliat una mica més. Ens n'hem anat una mica del que és la comarca del Baix Llobregat. Ens hem expandit amb tot això que t'acabo de llegir a tot Catalunya i alguna vegada s'hi ha convingut fora de Catalunya també.
4: A banda de tot això, i per promoure la cultura i la defensa del patrimoni, feu moltes activitats. Digue'm, què és el Pou del Vernís?
7: El Pou del Vernís és una revista que publiquem tres cops a l'any i que bàsicament el que s'hi publica és seguint amb la sensibilitat del grup d'estudis, s'hi publiquen els treballs que fem, les investigacions que fem, les últimes activitats, i hem afegit una secció nova que és la de publicar la vida d'un escriptor o escriptora d'Esplugues amb un petit recull com a mostra de la seva obra. I en el Pou del Vernís també hi afegim sempre el que és l'agenda de les properes activitats.
4: Molts autors, oi? Tenim i autores Esplugues.
7: Però el Miquel Casellas va fer un recull, i jo no sé si no n'hi ha més de 500, o més, Tenim un quadern publicat al grup d'estudis.
4: Sí.
7: Sí, sí.
4: També heu fet altres publicacions i
7: sí.
4: Heu suport a altres llibres sí. Que es fan.
7: Exacte. Nosaltres hem publicat quaderns, miscel·lànies. A les miscel·lànies es recullen les vivències, sobretot de la gent gran. Hem intentat recollir oficis que hi han desaparegut i costums. Després s'han fet uns llibres molt interessants recollint el passat agrícola d'Esplugues,
4: sí.
7: Perquè Esplugues, l'agricultura es va sacrificar en nom de la indústria i ara ens hem quedat sense indústria i sense agricultura, tot plegat. I després del patrimoni d'Esplugues.
4: Jo ara m'ha vingut al cap, per exemple, recordo de petita que es deia que el cadiraire, que hi havia una cadira.
7: Sí, jo també l'he conegut.
4: La patatera, que era sí. Una casa de...
7: El carboner,
4: que estava aquí al carrer de l'església. Clar, tot això són coses que no hem de perdre i que hem de mantenir, i evidentment on s'ha de mantenir, i és la meva opinió personal, és per escrit, sobre paper i amb un llibre.
7: Sí.
4: Perquè els CDs, DVDs, MP3 i MP5 resulta que la tecnologia avança moltíssim i aquesta informació després no tens.
7: Però
4: amb quina parella
7: reproduir. Tens tota la raó. Un llibre és insubstituïble. Nosaltres sí. També ho pensem.
4: Recupereu tota aquesta memòria a través de llibres i tot sí. Això és un treball de recerca i d'investigació que feu a través dels arxius municipals.
7: A vegades sí, de l'arxiu. Per exemple, el treball que hem fet del Raval ha sigut molta feina extreta de l'arxiu d'aquí, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, el que està a Sant Cugat. Però hi ha molts treballs que els fan socis o simpatitzants pel seu compte. Per exemple, la Lídia va fer el treball del claustre de Montsió,
4: sí, sí.
7: I aquest treball sí, és la seva tesi de la seva carrera.
4: L'he d'entrevistar a la Lídia també.
7: Sí, és una persona molt interessant.
4: Sí.
7: I després, doncs... hem publicat un altre treball que l'ha fet el Miquel Casellas, que són els 5 itineraris pels barris d'Esplugues, i és un treball molt adient amb aquesta època. Tots els llibres que publiquem estan a la llibreria.
4: A la venda de la llibreria Esplugues.
7: Que val a dir que la llibreria Esplugues es porta molt bé amb les entitats, però amb el grup d'estudis té un tracte exquisit, perquè qualsevol llibre que li portem el recullen, el venen, el custodien, si s'acaben en demanen, quan és Sant Jordi el posen a la parada. Uh-huh. La veritat és que és un aparador molt important.
4: Doncs no hem acabat, oi? Perquè a part aquest que ens havies explicat del llibre sobre l'agricultura Esplugues, del claustre de Montsió,
7: sí.
4: El treball que ha fet el Miquel, no sé, ves mal.
7: Ah, bueno, el llibre de les núvies, que això ho va fer, que el deus haver vist, aquest llibre de... El que passa que van acabar, crec, a la dècada dels 70, de recollir-ho. És un llibre preciós. Si no l'has vist, ja te'l donaré. Aquí van treballar, la junta d'ara crec que no hi havia ningú. No em vull equivocar, no vull parlar ni de juntes
4: no,
7: clar, ni de res, perquè
4: no,
7: em sabria greu atribuir-li coses a algú o no donar-li el mèrit. El treball sobre les núvies, que són unes fotos en blanc i negre de la majoria de gent d'Esplugues, la coneixeries tota, alguns han anat desapareixent, per desgràcia, i es veu la

0: patrimoni que moltes vegades està al carrer, després s'ha de trobar un lloc que sigui agradable per dinar, s'ha de buscar un lloc que no estigui massa lluny per no carregar la gent amb més d'una hora i mitja d'autocar, d'anar i de tornar. Tot el que queda més lluny d'això ja és feixuc. Però la veritat és que les sortides és una de les coses que més enyorem.
1: N'heu fet moltes i...
0: Moltes, moltíssimes.
1: Tant cap a la banda de Girona com cap a la banda de Tarragona.
0: Tot. I
1: cap
0: Lleida,
1: tot. Una.
0: Sí.
1: On podem trobar el grup d'estudis?
0: Tenim un local, el Casal de Cultura Robert Brilles, que si tu mires la façana de cara... dels tres balcons que hi ha, el del mig és el més gran, doncs un balcó que hi ha a l'esquerra, dona al nostre local. És un lloc molt, molt bonic i el despatx ens agrada molt, tot i que té problemes aquest edifici d'antiguitat. Sí, però el lloc és preciós i estem contents.
1: Normalment us reuniu els dimarts?
0: Sí.
1: Algun correu electrònic?
0: Tots els dimarts de 7 a 9.
1: De 7 a 9. I un correu, per exemple, algú que ara ens estigui escoltant digui, doncs mira, jo ara vull tenir contacte amb aquesta entitat, sí. Fins i tot em vull fer soci, teniu pàgina web, teniu Facebook i teniu un correu electrònic. Informa'm, Rosa, d'això.
0: Mira, el correu electrònic és el gestudisesplugues@gmail.com. El Facebook també té un grup d'estudis d'Esplugues i després tenim una pàgina web que està molt al dia, una pàgina web molt, molt, molt ben feta.
1: Bàsicament, doncs, seria
0: això. A YouTube també, hi ha alguna cosa penjada? Les xerrades.
1: Ah, les xerrades que les enregistreu?
0: Totes.
1: Les podem trobar? Bueno, ara
0: totes,
1: la
0: sí,
1: web,
0: sí, al YouTube.
1: Al YouTube.
0: Totes, sí.
1: Explica'ns les xerrades, perquè clar, és fer una xerrada al mes i també porta molta feina fer això.
0: Sí, molta. S'ha de trobar un conferenciant que s'avingui als horaris, perquè sempre són el primer dijous de cada mes.
1: Sí.
0: Que és el dia que tenim assignada la sala del Robert Brilles. El primer dijous de cada mes és pel grup d'estudis. Llavors sempre intentem fer xerrades que estiguin molt, molt d'actualitat i les relacionem amb tot el que convingui. L'any que, per exemple, és l'any d'un autor o l'any d'un músic o l'any que va ser la commemoració del 1714 o l'any que hi va haver una pandèmia, la de l'èbola, per exemple. Va venir un expert i ens va explicar moltes coses sobre això també. Sobre cultura, sobre patrimoni. No fa molt ben fer una xerrada que va venir un conferenciant del País Basc, del País Basc, i ens va parlar de la història de l'euskera.
1: Sí, que aquesta me la vaig perdre.
0: Està penjada, la pots
1: ja
0: recuperar al YouTube.
1: La buscaré, perquè clar, teniu conferències entranyables per mi, no dic que les altres no, però per exemple, quan es va fer sobre les caves Margueri, d'acord, que jo de molt petit havia baixat a baix el Brilles, però que gairebé ja no me'n recordo.
0: Espectacular, sí.
1: Aleshores, clar, que et vinguin persones d'Esplugues, algunes que ja no viuen a Esplugues, a recercar tota aquesta memòria, o que et parlin de la família que vivia a Can Tintorer amb tot el tema de les rajoles i les fàbriques i les babiles que hi havia, clar, doncs dius, és que tenim un potencial Esplugues històric molt potent.
0: Vam fer una molt interessant que va ser la història de la fàbrica Montesa.
1: També.
0: Que va ser molt important. I va venir a parlar amb un treballador de l'empresa, ens va explicar moltes coses i tenim una escultura dels Subirats magnífica allà on hi ha els pisos de la Montesa, però està pràcticament tapada per cotxes perquè està en un pàrquing i és una escultura molt, molt maca. El que passa que el propietari crec que va posar com a condició, la va donar a l'Ajuntament, no em voldria equivocar, però crec que va posar com a condició de que aquella escultura no es mogués d'allà, que és el lloc on havia estat la fàbrica. O sigui, per això està on està.
1: No.
0: Però val la pena, eh?
1: Sí.
0: Val la pena anar-la a veure.
1: Sí, doncs això, feu conferències molt interessants, a més dels llibres que aneu publicant i de les miscel·lànies que en si ja són una xerrada.
0: Sí. I això de les que et deia de les sortides matinals,
1: sí.
0: Doncs...

0: el parc de la Ciutadella, vam anar a veure l'Espai Monet també.
1: Sí.
0: I són sortides molt curtes, que a vegades hi ha persones que una sortida tot el dia no la poden fer, i en canvi això sí, perquè ens trobem, és el que et deia, que havíem anat a veure la Presó Model també.
1: Sí.
0: Aquesta l'hem hagut de fer dues vegades, perquè hi havia un aforament molt reduït de 18 o 19 persones i vam haver d'anar dues vegades. Al Museu Nacional de Catalunya, tot això ho fem un matí, normalment un dissabte.
1: Alguna coseta més, que no vull deixar cap cosa ara.
0: Bueno, ara en aquests moments som uns 115 socis.
1: Ah, Déu-n'hi-do, la major... molt bé.
0: Sí, sí, sí, la mitjana és de gent molt gran. I la baixa de socis quasi sempre són per defunció.
1: Quina pena.
0: Quasi sempre, sí, sí. I es paga una quota mensual, crec que és de 25 euros.
1: Mensual o anual?
0: Anual, perdona, mare
1: anual
0: meva.
1: 25 euros.
0: Anual.
1: Doncs vinga, animem-nos.
0: Sí, perquè un cop has dit mensual, llavors et diuen anual i llavors ja el trobes barat.
1: Sí.
0: És una estratègia.
1: Molt bé. Doncs animar a tothom a que entri al canal YouTube. És un canal propi, un canal
0: del
1: mateix grup d'estudis, o és que aneu penjant els vostres?
0: Sí, sí, tu poses a YouTube i busques conferències, grup d'estudis, i surten. On estan és a la pàgina web, hi ha mordre i tal, però a YouTube n'hi ha de penjades.
1: Doncs
0: sí.
1: Buscarem a YouTube totes aquestes conferències que s'han arribat a fer. Algunes gràficament o visualment complicades, perquè recordo una que es va fer a l'Avens amb el Josep Florença, de les famílies d'Espluga, que es va posar totes les parets plenes de folis de tamany dinatrés amb els noms de les famílies i els anys. I
0: va canviar la direcció de les cadires perquè volia que estiguéssim tots mirant cap a les finestres. És que va ser un treball ingent, allò. És que tenim gent molt, molt treballadora i molt important, i gent que s'estima molt la cultura i s'estima molt Esplugues. El que també et volia dir és que estem sempre pendents del catàleg de béns immobles que confecciona l'Ajuntament.
1: El catàleg aquest que està com enquistat, no?
0: Sí.
1: Que no avança.
0: No avança. No. Nosaltres, sempre que podem, que ens sembla que hi ha alguna cosa amenaçada, fem sentir la nostra veu.
1: Aquesta seria la part reivindicativa de l'entitat.
0: Aquesta seria la part més reivindicativa, sí.
1: I esteu a sobre amb el tema del catàleg, amb l'Ajuntament?
0: Sí, sí, clar. Sí, sí. De fet, si se'n publica un de nou, estem convidats a anar-hi, i normalment ens... Jo crec que hi he anat una vegada només a parlar del catàleg. Una vegada. I es va dir, doncs, que s'havia de confeccionar, que s'havia de posar al dia, però clar, és una cosa que suposo que porta molta feina i el dia a dia ens supera. No ho sé, però la veritat és que intentem... Hi havia el tema del barri de Sant Llorenç i del...
1: Sí.
0: I el grup d'estudis ha presentat unes al·legacions.
1: Que és una pena, perquè hi ha aquella masia que s'està desmuntant.
0: Creiem que alguna cosa s'intentarà salvar. Creiem, o esperem. Nosaltres hem presentat al·legacions. No sé si això serveix per res, però com a mínim nosaltres hem fet la nostra feina.
1: Està al centre del poble, perquè està a tocar el pont d'Esplugues, amb la parada del tramvia de Clota allà davant mateix, que podria ser un centre cultural molt potent.
0: Sí, és el que dèiem nosaltres.
1: Ben comunicat, persones que vinguin de
0: més,
1: fora d'Esplugues a poder gaudir de conferències o d'exposicions.
0: És el que dèiem del passat agrícola, que és de les poquíssimes coses que queden.
1: Exacte.
0: Aquesta mica de masia. No queda res més.
1: Doncs sí. Alguna coseta més, Rosa? T'has preparat moltes coses?
0: Això volia comentar, que nosaltres treballem amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner. Val? Sempre assistim a tots els actes que ens convoquen, el ResearchCat, que és normalment es fa a la ciutat, que ha sigut la ciutat de la cultura, i també formem part de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, i que agrupa i dona suport als centres d'estudis de tot de tot Catalunya.
1: Hi ha els del Baix Llobregat.
0: Exacte. El Centre d'Estudis de Parla Catalana és tot Catalunya, País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent i l'Alguer. I després som socis, això que tu dius tu, del Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat.
1: I és molt important, no solament per tenir contactes externs, sinó també perquè aquestes entitats puguin fer difusió de la vostra tasca i de la vostra...
0: És el que et deia al principi, que a nivell d'estatuts ens hem expandit una mica més del que al principi deia només Esplugues i la comarca del Baix Llobregat. El que ens agradaria és tenir més gent jove preparada darrere, però això és difícil. És difícil, eh?
1: Avui en dia, amb les tecnologies, la gent jove està més per fer altres coses, tot i que tenim gent jove, veiem la televisió i cada dia hi ha comentaristes o especialistes més joves,
0: sí,
1: en totes les matèries.
0: Sí, sí, això és una de les coses que ens dona esperança, perquè clar, s'ha de treballar voluntàriament i a deshores, perquè els joves s'han de guanyar la vida.
1: Sí. Doncs, Rosa, si et sembla, doncs recordem que avui hem estat parlant amb el grup d'estudis d'Esplugues. Hem estat amb la Rosa Bosch, que ara és la seva presidenta, i us convidem a entrar al Facebook, xarxes socials, busqueu grup d'estudis al Google, busqueu grup d'estudis d'Esplugues a YouTube i podem disfrutar d'aquestes conferències que al llarg d'aquests anys ens heu oferit.
0: Doncs... També tenim una col·lecció de cartells impressionant, perquè cada vegada que fem una xerrada,
1: sí,
0: fem un cartell,
1: sí,
0: per anunciar-ho, i són uns cartells preciosos.
1: Rosa, moltes gràcies
0: a vosaltres,
1: a tu i a tot l'equip del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues. Ens veiem pels carrers i espero que ben aviat ens veiem a les sales d'exposicions. Una abraçada per tothom.
0: Igualment, gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
7: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
8: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Són les dues del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Us sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar el Pablo Cravioto, que va néixer a l'Argentina, en concret a la ciutat d'Avellaneda de Buenos Aires. Hola Pablo, com estàs?
1: Hola, què tal, Assumpta?
0: Tu vas néixer a Avellaneda, a Buenos Aires, i quins records en tens?
1: Bé, molts, molts. Una ciutat no molt gran, però al costat de la capital, com li diem. I bé, vaig viure fins als 28. Uh-huh. Vaig estudiar allà al col·le, a l'institut, i després he començat a la uni, que era creuar la capital. I allà era la vida de barri, dels amics, de quedar per allà, de, bueno, com un poble gran.
0: Yeah.
1: Però bueno, sent una ciutat.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Si l'haguéssim de comparar amb alguna del voltant de Barcelona, amb quina et sembla que s'assemblaria?
1: Mira, jo dic sempre que per la ubicació seria com l'Hospitalet,
0: sí,
1: de Buenos Aires.
0: Ja. Yeah.
1: Amb un riu pel mig, o sigui, sí, seria més com el Besòs, però de la cantonada de la part sud, i en comptes del mar tenim el riu de la Plata.
0: Ja. Yeah. I feies molta vida al carrer, allà, a la infància i a la joventut?
1: A la infància molta, molta. Era tornar al col·le, dinar i sortir. Després també sortia a jugar als amics, i era molt d'anar a un club, també, que estava molt a prop,
0: sí,
1: el Club Atlético Independiente.
0: Uh-huh.
1: I allà vaig jugar bàsquet des de molt petit, després fins i tot escacs, i tant l'hivern com a l'estiu, que era la piscina oberta, allà feia molta vida.
0: Uh-huh.
1: Sí, molta, molta vida al carrer. Sí.
0: Yeah. Aquest club del que parles s'assembla al de la pel·lícula Luna de Avellaneda, en la qual es volia salvar això, un club social, no?, que estava en perill de desaparèixer?
1: Ben bé no. No, seria més, en tot cas, més semblant a un club gran de futbol, sí, uh-huh, un equip que sempre teníem, algú les dèiem el rei de copes, perquè
0: sí,
1: teníem 7 copes Libertadores, que serien com 7 Champions, i era un club molt gran, amb molta, molta infraestructura a nivell esportiu.
0: Uh-huh.
1: I per tant aquest vessant més de club de barri no el tenia. Així,
0: ja,
1: així com Luna de Avellaneda.
0: Va ser una pel·lícula que em va agradar, allò que tinc molt present. Sí. I quina trajectòria acadèmica vas fer tu a l'Argentina?
1: Doncs acabant a l'institut, que es diu el secundario, que he fet un d'orientació comercial, vaig començar a estudiar llicenciatura en economia, he fet un parell d'anys, i després cridava a la sociologia i vaig anar a estudiar, però m'he quedat abans de mitja carrera, podríem dir.
0: Ja.
1: De mitja carrera.
0: I per què ho vas deixar? No t'interessava prou? O vas pensar que no, que havies equivocat de carrera?
1: No, la vaig anar deixant. Sí, ja no m'entusiasmava com abans, era una cosa que tenia allà, i per tant que havia pensat, bueno, en algun moment ja la reprendré, i aquest moment no va arribar mai.
0: Ja. Yeah. I quan vas començar a venir tu a Barcelona? Perquè em vas explicar que abans d'instal·lar-t'hi havies anat i venint unes quantes vegades.
1: Doncs, no, mira, he arribat al 2006. Uh-huh. Tinc germans que hem vingut.
0: Uh-huh.
1: Però, no, jo el 2006, sí, va ser el... I en principi era un viatge per estar un temps només.
0: Ja.
1: I sí, i m'he anat quedant.
0: Sí. I què et va decidir a quedar-te?
1: Bé, en principi no és una decisió que un prengui d'un moment per l'altre. Un es va quedant. Quan arribes aquí veus que tot és una mica més complicat potser del que t'havies imaginat.
0: Sí.
1: que en el meu cas tenia germans aquí, també amics de tota la vida, i el fet també que vinguessin quasi bé un any després els meus pares i que la meva mare al poc temps li diagnostiquen un càncer i estava malaltia, està un any aquí i al final mor aquí. Va ser tot aquest procés, jo crec que al final també va decantar que aquest curt mig terme que era en principi el plantejament es vagi allargant i allargant amb el temps.
0: Tu tens ascendència italiana i com a ciutadà comunitari et devia ser fàcil, no?, tenir regularitzada la teva situació legal.
1: Sí, en el meu cas, de fet, ja en el seu moment va ser potser determinant perquè m'implanteixi vindre en principi a donar una volta, a fer un cop d'ull, a veure com és vivir aquí, visitar a germans, amics, i això, si no hagués tingut en aquell moment la ciutadania italiana, en aquell moment no l'hagués fet. Més tard, no sé, potser sí.
0: I has fet moltes feines aquí, des de que vas arribar. Has treballat en coses diferents, no?
1: Sí, molt variades. Sí, jo, com que havia estudiat sociologia i allà havia començat a treballar en el món de les enquestes, en arribar aquí, després d'un petit pas per el món immobiliari, que això l'havien fet alguns germans i molts argentins també ho fan, que és aterrar la immobiliària a Tecnocasa.
0: Sí. Sempre hi ha feina aquí, no? Sí, sí, bueno, si tens el do de la paraula, diguéssim, i de convicció, que almenys els argentins teniu molta fama d'això del do de l'oratòria, no?
1: Sí, aquesta part, el que sí era que, bueno, era moltíssimes hores, era una feina dissabtes també, una bogeria d'hores. I allà, casualment, trobant-me una noia que feia enquestes pel carrer, i casualment era argentina, o sigui, dues casualitats,
0: sí.
1: L'he preguntat com anava tot aquest món, em va donar el contacte d'una consultora, i va ser trucar a una entrevista i començar a fer enquestes, que vaig estar un parell d'anys. I fent aquesta feina també he començat a recórrer molts pobles de Catalunya, o sigui, he fet un tour molt, molt extens. Vaig conèixer, per exemple, a Girona, Manresa, Cardona, Igualada, no sé, Lleida, molts llocs que potser no hagués trigat molt en anar.
0: Clar, és curiós, com a vegades les casualitats, no?, et porten cap al teu destí, perquè és una manera ben casual, no?, de que t'introduïssis en el món aquest.
1: Sí, sí, havia pensat que podria ser, potser que era una sortida, però sí, sí, va ser combinant amb altres consultores també, i jo feia molt això que ho he sentit segurament a nivell de mitjans, es parla molt, sobretot als grans, que és de l'EGM, jo feia aquesta enquesta, no?, que era una enquesta molt, molt extensa, i aquestes i d'altres, no? I això també, bueno, m'ha permès conèixer molt. Jo crec que és una feina molt dura, té molt coses que potser no compensen, però, bueno, aquesta part, com mínim, l'he tret un profit, que era això, conèixer molt, molt a nivell de llocs, de molta gent molt diversa.
0: I el fet de treballar en una immobiliària no et posava en contradicció amb les teves conviccions, perquè tu ets una persona molt implicada socialment, no? I et creava contradiccions o no?
1: Bé, bueno, en el meu cas no era una cosa que... Tampoc ha arribat molt, o sigui, he treballat només 15 dies, o sigui, he vist molt poquet.
0: Ja.
1: M'he plantejat que potser en algun moment però bueno, era això, era el 2006, i al poc temps va esclatar, va esclatar la crisi.
0: Sí, perquè aquí després del 2008, bueno, que a les immobiliàries del barri apareixien moltes vegades amb els vidres trencats i així, saps? I bueno, moltes van haver de tancar, però per la crisi, bàsicament, sí, del 2008.
1: Sí, això m'havia plantejat, que potser arribat a un punt tindria aquesta possible contradicció, però...
0: Ja no vas tenir temps.
1: Sí.
0: Mira, que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: Tu ara vius a Segur de Calafell. Has marxat de Barcelona pel preu de la vivenda?
1: Sí, bàsicament perquè s'acabava el contracte. Ens van dir que volien vendre, però després, si volien fer alguna contraoferta al preu del lloguer, vam apujar el que venien pagant i ens van dir que ens quedava molt lluny. I per tant, sí, sí.
0: Sí, sí, com tants i tants casos.
1: Com tant, sí.
0: I com et
1: sent? Amb la idea de tornar.
0: Ja, tant de bo puguis tornar aviat. I com et sembla que es podria pal·liar el problema de la vivenda?
1: Crec que amb el parc d'habitatge públic, crec que el govern podria, però els diferents governs, però no ho fan. Però s'hi hauria de posar més habitatge social, posar un topall del preu de lloguer.
0: Uh-huh.
1: Però bàsicament crec que també que és una mica continuar amb la lluita que estan fent el sindicat d'habitatge i la gent també que està plantejant aquest tema a nivell d'exigència i que la lluita és l'únic camí també en aquest aspecte.
0: Mm-hmm. Ara que parlem de temes socials, que el Milei ha suprimit drets fonamentals a l'Argentina, no? Com el dret de manifestació, els piquets, deixa també de subvencionar equipaments culturals, i tot i amb això sembla que la inflació no remet. Com veus el panorama de l'Argentina, tu?
1: És un país que s'ha empobrit molt. L'últim any de creixement econòmic va ser el 2012, crec, i a partir d'aleshores, que és el cicle després que havia hagut de repunte a partir del 2000. Quan jo vaig vindre cap aquí el 2005-2006, va començar a aixecar-se una mica després del 2001, del Corralito i de tota aquella crisi que va ser molt profunda. Però aquesta crisi que mai ha desaparegut del tot i que a partir de la crisi del 2008-2009 això comença a arribar a l'Argentina, com altres països, a una mica de retard, un parell d'anys més tard. Però des d'aleshores la cosa ha anat a pitjor. I va ser tant el desencant amb els governs de Kirchner i d'aquest corrent del peronisme que al final molta gent va votar per Milei perquè diuen, això pitjor no pot anar. I un dels lemes de Milei era que plata no hay, però en realitat sí que n'hi ha. Però el tema és que el que volen és que se l'emportin als rics i al de sempre, no? I hem fet aquesta bateria de mesures repressives i de privatització, però, com deia abans, no? Pel tema de l'habitatge, l'únic camí és la lluita i l'Argentina també s'ha posat en peus. Uh-huh. Han fet una vaga general a 45 dies de l'assumpció de Milei. I això ha fet que tremoli tot aquest pla, que hi hagi diputats que anaven a votar a favor d'aquest paquet de mesures de retallades i això ho han tornat a comissió. Per tant, va ser una primera derrota d'aquest govern i no l'ha sortit tot com esperava, no? Que era avançar en la privatització i retallada de drets.
0: Mm-hmm. Tu veus algun partit a l'oposició que d'alguna manera generi esperança?
1: El que s'entén com partit d'oposició, no. Jo crec que, l'Argentina, el Frente d'Izquierda, jo crec que l'únic que planteja mesures de fons i, tot i que no té molta força, però a les últimes eleccions va passar de 4 a 5 diputats nacionals i són, per mi són un referent allà, no?
0: Mm-hmm. a veure si es belluguen les coses en el bon sentit, doncs, no? Vull dir que hi ha el fet de que la gent hagi resposta en contra és un bon símptoma, però suposo que hi ha una situació tan difícil, no?
1: És, la situació és molt, molt difícil perquè s'ha empobrit moltíssim els sectors populars. Ha hagut una baixada, però molt bèstia. Aquí, bueno, dient que han pujat els preus, no? Però
0: sí.
1: No té punt de comparació a nivell d'inflació, de pobresa. De fet, fa poc un amic em deia, tu, o sigui, si vens, perquè això fa anys que no hi vaig,
0: sí.
1: T'hauràs de preparar psicològicament perquè veuràs una situació de pobresa amb gent jove que ha viscut sempre al carrer, sempre menjant de la brossa. I aquesta situació és molt, s'ha empitjorat molt. Per tant, jo crec que sí que s'ha fet una demostració també de forces, de que els sectors populars estan al carrer i que no ho deixaran passar tan fàcil.
0: Mm-hmm. Tu conserves hàbits o tradicions pròpies de l'Argentina?
1: Podríem dir que sí, l'hàbit de menjar molt dolç, que és una cosa comuna,
0: sí.
1: Sobretot per la influència del dulce leche que hem tingut de molt.
0: Ai, és veritat.
1: Petits,
0: sí.
1: Que sempre parlem, de fer l'altre dia, no? Hem fet un asado, no? Uns amics,
0: i
1: que tenen filles que... Una mica té filles que han nascut aquí i que, clar, són fans del Nutella, no? Aquesta sempre...
0: Sí.
1: L'ecotomia entre dulce leche o Nutella és una mica el que has provat de petit. És veritat que és molt, molt dolça, però bueno, això t'atrapa.
0: Yeah.
1: Això, els alfajors. I el que tinc aquí és que l'he fet aquí, o sigui, m'he començat a prendre el mate,
0: sí.
1: A fer-lo jo,
0: uh-huh.
1: Fa 10 anys aquí. I jo crec que també ha tingut a veure amb una certa... no sé si dir-li nostàlgia, melancolia o...
0: Sí,
1: però o també fer un hàbit, sí.
0: Però t'hi has acostumat aquí? No el portaves d'allà, aquest costum?
1: De fer-lo no. M'agradava, però mai havia pres. I de fet, amb un amic uruguaià,
0: sí.
1: Que a poc a poc m'ha anat ensenyant la manera de fer-lo i he pres a la manera d'Uruguai, que és més laboriosa, però jo crec que surt millor el mate.
0: Uh-huh. Una de les teves aficions és viatjar, i vas viatjar al Marroc. Què et va fascinar d'aquest país? I quines altres aficions tens?
1: Mira, de viatjar, sí, m'encanta conèixer cultures diferents i quan estava aquí em cridava molt a l'Àfrica, no? Com a continent.
0: Uh-huh.
1: El món àrab també, el que és jo, no? Com els països àrabs, també em crida molt l'atenció, i el Marroc és un contrast molt, molt, molt fort amb Europa, també diferent de l'Argentina, però un punt de contacte també en la part més, podríem dir, més caòtica de com funciona tot.
0: Sí.
1: I em va fascinar, no sé, jo crec que la gent, els costums, m'agrada tant que m'he quedat quasi bé 2 mesos quan en principi anava per 10 dies.
0: Oh, que bé que ho poguessis fer.
1: Sí, després, aficions, m'agrada molt els esports, molt variats, i la música, i fer música, podrien ser les dues aficions més grans que tinc.
0: Molt bé. I quins projectes de futur tens?
1: Ara per ara...
0: O de present, vull dir...
1: En principi... Els presents.
0: Sí.
1: No, continuo la feina en la que estic,
0: uh-huh.
1: Que estic treballant per poder continuar i fer un lloc...
0: En el món de la informàtica.
1: I En informàtica, sí.
0: Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés i per tot el que ens has volgut explicar.
1: No, a tu, Sunca. Fins una altra.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.
4: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company.
0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Maria Casas, que va néixer a la Xina i va ser adoptada als 2 anys per una família catalana. Hola Maria, com estàs?
5: Hola, moltes gràcies per oferir-me aquest espai.
0: Sí, no, gràcies a tu per accedir-hi. Doncs tu vas néixer a la Xina i tenies 2 anys quan et van adoptar. Originàriament no et devies dir Maria. Saps com et deies?
5: Sí, m'ho van comentar, era el nom que em van posar, Jin Yanli.
0: Uh-huh.
5: El Jin sempre és el cognom, llavors seria Yanli.
0: Sí, i saps què significa o no té significat?
5: Bé, aquí hi ha una polèmica, perquè depèn de quines persones de Xina, a vegades em diuen que té el significat de llum, altres de colors, però bé, no és una cosa que a mi m'hagi agafat molt de...
0: Clar, no tens massa interès tampoc en aclarir-ho.
5: No.
0: I on eres quan et van adoptar? Saps d'on et van adoptar?
5: Sí, jo vaig néixer com a la part del nord de Xina. Mm-hmm. No, específicament no sabia el lloc fins ara i el vaig descobrir fa poc. I és un petit poble en el que vaig néixer i després em van portar a la capital, que és Lanzhou.
0: Uh-huh. I allà que estaves, en una institució?
5: Sí, era un orfenat. Sí,
0: sí. Mm-hmm. I saps com era? O...
5: No, la veritat és que no tinc memòria de res, perquè jo vaig arribar a Barcelona als 2 anys, és a dir, és com si hagués nascut aquí. Per mi, jo tinc memòria a partir dels 6 potser, o allargant, perquè...
0: Clar. Sí, sí. No, i els teus pares tampoc no t'han explicat res.
5: No, sí, m'han explicat tot el que sabien, amb això no els hi puc dir res, m'ho van fer superbé. El que passa és que no hi ha més informació.
0: Ja, i tu saps per què t'hi van deixar els teus pares biològics?
5: Bé, depenent de... sí que vaig buscar una mica referències a veure què hauria d'haver pogut passar. Vaig veure que durant els anys en els que jo estava allà encara existia la política del fill únic. Aleshores, és molt probable que jo en aquell moment, en aquell context, doncs em haguessin enviat a l'orfenat degut a això.
0: Mm-hmm, segurament. Però en canvi tu tens també un germà adoptat, també de la Xina. És més gran que tu?
5: Sí, és més gran que jo. Sí, i els tres som adoptats. Sí. És una família internacional, a Roda.
6: Sí, perquè tens una germana adoptada del Marroc, no?
5: Origen marroquí, però ja estava aquí, a Espanya.
6: Ah, d'acord, sí, sí. D'acord. Sí, sí, sí. I el teu germà és més gran.
5: Sí.
6: El de la Xina, sí, sí. I amb ell també el devien deixar perquè devien tenir més d'una criatura, perquè sí, clar, sou moltes més les nenes que heu estat abandonades que els nens, no? Però clar, si tenies més d'un fill, encara que fossin els dos homes,
5: clar,
6: els devien deixar.
5: A veure, el cas del meu germà és diferent, això ja seria... Li hauríeu de preguntar,
6: sí, sí, no.
5: Perquè jo, la veritat, no sé gaire més, perquè cada història és totalment diferent. I pel que sé, pel que m'han explicat, doncs això també una mica, al final tota la gent que acaba en orfenat és perquè o no podien cuidar, no s'ho podien permetre, o en el meu cas el més probable és que, perquè era una noia, doncs que amb la política del fill únic, doncs a mi pues, doncs sí, em va afectar.
6: Perquè és allò que es preferien nois, no? I en canvi ara es troben que no tenen dones, sí, amb qui casar-los.
5: Correcte, ara hi ha un problema sociodemogràfic, sí, que s'haurà de tenir en compte en un futur, a veure com va.
6: Sí, sí, ara han d'anar a buscar xineses per tot el món.
5: Sí.
6: Creus que té importància el lloc d'origen o la teva família biològica, o és més important la família que t'ha cuidat i amb la que has crescut? Perquè, per exemple, vosaltres tots tres sou d'orígens diferents d'alguna manera i conviviu amb la mateixa família, i què et sembla que pesa més?
5: A veure, jo sempre parlaré des del meu punt de vista.
6: Clar, clar. Sí,
5: aleshores,
6: sí.
5: Què és la família? La família per mi, i per el que crec que és, la família és el que està al teu voltant, dia rere dia. És a dir, que no... a mi, que jo dono gràcies a que em vagin donant llum, perquè això és una cosa que, si no, ara mateix no estaria parlant amb
6: tu. Tant.
5: Jo la veritat crec que la família és una cosa que es cuida, que no són simple papers, no és simple biologia, sinó que és el que jo porto veient cada dia, i poden ser amics fins i tot, perquè a vegades sí que passa, no cal que siguis adoptat, no cal que tinguis problemes amb... És a dir, la teva família pot ser els teus amics perfectament, vull dir, al final te la fas tu.
6: I quan vas ser conscient tu que físicament tenies uns trets diferents a la majoria de nens i nenes?
5: Evidentment aquestes coses no es diuen directament, és una cosa implícita en quan tu vas a algun lloc o el que sigui, però jo no ho veig com una cosa dolenta tampoc, no. Ho veig com una cosa que ara mateix fa gràcia, i és així, vull dir, diuen, ostres, d'on ets? Clar, jo en aquell moment jo donava per fet, quan era petita no pensava en les cultures, les diverses cultures que hi ha, llavors pensava, pues jo sóc d'aquí, i al final, clar, ma mare em va dir, sí, ets aquí, però... I llavors em va explicar com una mica el viatge i tot, i en aquell moment, o sigui, el viatge de jo anar de la Xina aquí, aleshores que tinc origen doncs asiàtic, etc. I això, quan ho expliques a una nena petita o un nen petit, i ho expliques de manera que ho pugui entendre, és perfecte. Vull dir, no hi hauria d'haver-hi cap problema.
6: I tu no volies ser com els demés, diguéssim. El fet de sentir que físicament eres diferent no et comportava res pejoratiu, diguéssim, no?
5: Jo sempre he sigut una persona insegura. Insegura de voler fer les coses bé, de quedar bé quan era petita, i a poc a poc tot això, ara mateix podria dir que no tinc res a veure amb la meva inseguretat, però sí que, clar, aquestes coses, doncs jo volia assemblar-me a les altres i formar part del clan, perquè al final quan ets petit el que vols més és formar part d'un grup, i això passa a la inversa, que com vas creixent tens més ganes de distanciar-te del grup, o almenys a mi això m'ha passat.
6: Clar. A quin tipus d'escola vas anar?
5: Vaig anar a una escola concertada, petitona, però que la veritat ens van cuidar superbé, i no... i crec que va ser una família, una família preciosa.
6: Clar, i com a escola també ho devien treballar, no?
5: Sí, sí, sí, no va haver-hi cap problema d'integració en cap moment, no em vaig sentir exclosa en cap moment, al contrari, crec que vaig poder parlar, discutir, participar sempre, sempre.
6: Sempre has tingut amics i amigues.
5: Sí, sí, sí.
6: He entrevistat altres persones adoptades que han explicat que s'han hagut de treballar el sentiment d'abandó, que el viuen com una ferida. És el teu cas?
5: Bé, aquest sentit així d'abandó no el tinc per el fet d'haver de ser adoptada, perquè al final és el que he comentat abans, no? Que la família te la fas quan la tens, o sigui, no és algo que ara mateix pensi en la meva família biològica, o perquè és que no tinc records, llavors no puc inventar-me coses, no puc inventar-me records, no, en cap moment això.
6: I has anat a la Xina?
5: No, encara no, però...
6: I penses anar?
5: Sí, evidentment, vull anar, però per visitar la cultura, el país en si, vull anar al Japó també, a Corea, són cultures que m'interessen molt, que m'atrauen.
6: Perquè tu et sents asiàtica o penses que és
5: indiferent? És que crec que és indiferent, jo em sento d'aquí, jo em sento de la meva família, dels meus amics, del meu voltant, i al final a mi crec que l'aspecte és una cosa que passa a segon terme, sempre. No m'ha causat cap mena de molèstia, ni problema, ni inconvenient per poder-me relacionar amb els altres.
6: Amb els teus germans, per exemple, el fet de ser tots tres adoptats i això, ha sigut un tema, allò, no sé, de conversa entre vosaltres, o que us hagi portat a treballar-vos-ho, això?
5: No realment, no. Però ja et dic, és que parlo des del meu punt de vista,
6: clar,
5: estic equivocada,
6: sí,
5: i m'he fet la meva pel·lícula, però jo ara mateix crec que no hem hagut de tenir cap mena de conversació d'aquest sentit, perquè no, cap dels tres hem tingut, per sort, cap mena de trauma que ens impliqui una dificultat a l'hora de relacionar-nos aquí.
6: I aquesta curiositat, això, per la cultura xinesa i per la llengua, fins i tot, no?, que em vas dir,
5: sí.
6: Com ho penses desenvolupar?
5: Bé, ara mateix estic estudiant xinès pel meu compte, perquè em fa molta il·lusió poder seguir aprenent noves llengües, i sobretot com que em crida molt tota la cultura, miro sèries, i a més ara a Netflix n'hi ha moltíssimes, no sóc només jo.
6: Sí.
5: Doncs tinc moltes ganes d'aprendre. Sí.
6: I les mires així en versió original?
5: Sí, sempre. Tot ho miro en versió original i sempre amb subtítols en anglès.
6: Doncs mira, ara posarem la música que has triat.
5: Perfecte.
6: És una cançó que es titula Fa tant de temps. Per què l'has triada?
5: Perquè relaciona molt amb el fet de que passa molt ràpid el temps i ni te n'adones d'on pots arribar a estar. I és una sort, i dono gràcies, vull donar gràcies a poder tenir la vida que tinc i l'oportunitat de seguir creixent i seguir endavant, sigui on sigui, de la cultura, la raça, o sigui, és igual, però tot ho cura el temps i tot ho fa el temps, vull dir, per això aquesta.
6: Molt bé.

0: La cançó que has triat és de l'Amadeu Casas. Ens el vols presentar?
1: Sí, és un artista, un bluesman i guitarrista i compositor d'aquesta cançó que m'ha arribat sempre al cor. Sí, sí.
0: Sí, sí que arriba, sí. I n'ha composat moltes altres?
1: Sí, té molts discos relacionats amb el món del blues i ha tocat amb diverses bandes, amb els Rolling Stones, i una mica doncs, podeu seguir també la seva producció musical amb temps rècord, ja està a Spotify, vull dir.
0: Ah, sí, sí, sí, ho faré. Sí. I espero que sí. Els nostres oients també, segur sí. Que els hi ha agradat molt aquesta cançó. I a nivell acadèmic, quina trajectòria has seguit tu?
1: Doncs bé, jo vaig acabar l'ESO, i després em vaig dedicar una mica més al món de les humanitats, les lletres, sempre m'han cridat, m'ha agradat molt escriure, llegir, i sempre el món de l'art sempre ha estat al meu voltant. I després ja vaig anar cap al món audiovisual, vaig fer la carrera de comunicació.

0: moltes oportunitats per poder créixer de manera audiovisual, de fer fotografies, imatges, i crec que és una oportunitat que no s'ha de deixar escapar.
1: Clar que no. Sí, sí. I tens un contracte per molt de temps?
0: Ja m'agradaria.
1: Ja sabem com va, sí, això, el del món laboral. Bo.
0: No sé, depèn molt de com vagi tot, però com que jo de moment no sé res, no vull fer il·lusions.
1: Ah, clar, però bé, mira, de moment, però sí que d'entrada deus tenir un temps prefixat, no?
0: O
1: no?
0: Sí, de moment faig això, jornada completa.
1: Sí.
0: 6 mesos, que és el que dura les pràctiques, i després a veure com va això.
1: Clar, són pràctiques remunerades.
0: Sí, això sí.
1: Està bé. Sí, quan acostuma a perillar, bueno, pel que veig, és allò, quan t'han de fer fix, no? Que llavors sí, hi ha empreses, doncs, que tendeixen a anar mantenint la interinitat, no? Per no tenir compromisos a llarg termini.
0: No sé com anirà, però jo la veritat és que ara mateix estic molt a gust, és una bona empresa, així que sí, sí.
1: I abans d'això, quines feines has fet?
0: Doncs segueixo fent fotografies, és a dir, quan acabo de treballar em poso a retocar, a editar, perquè tinc altres clients, o sigui, faig de manera freelance, i aleshores els caps de setmana toca treballar, i a les tardes toca editar vídeos i fer tot el que pugui fer dins el meu àmbit.
1: Clar, però si ho fas perquè t'agrada, no? I tens la sensació, doncs, de que no, a més aprens, no?
0: No m'ho prenc com treball, m'ho prenc com estic lluitant pels meus somnis.
1: Clar, clar. Sí. I quines altres aficions tens fora del teu àmbit laboral?
0: Doncs ara mateix, això, m'agrada molt estudiar, estic estudiant una mica el terreny de programació, és algo que m'ha cridat l'atenció des de fa un any i mig o així. Bueno, just quan vaig acabar la carrera, que una de les professores, que va ser molt bona a l'Autònoma, ens va recomanar que miréssim de provar coses noves, d'anar a alguns esdeveniments, no?, per fer contactes, i vaig veure el món del hackathon i res, vaig provar una mica i vaig dir, ostres, és divertit. Aleshores, ara, pues, quan tinc temps lliure, doncs miro de fer això i, evidentment, quedar amb els amics i intentar tenir vida social.
1: Clar. I quin és aquest món, el del hackathon?
0: No, és, bàsicament són com maratons, però per gent que vol programar, i llavors té projectes d'empreses que diuen, hi ha certs projectes i teniu 2 dies per qui sigui el millor equip que aconsegueixi dur a terme aquest projecte programant-lo, creant una aplicació, doncs sí.
1: Està bé, veus? Ja he après una, sí, una cosa diferent, no? I en els ambients en els que et mous ara, ets també deus ser de les poques persones racialitzades, no?
0: Jo no em considero racialitzada. No. Sé que sempre en aquest món és impossible que ningú parli de la raça com del gènere, vull dir, sempre estem amb aquests tòpics que, sí, per desgràcia segueixen existint. Uh-huh. Però de veritat que jo tinc la gran sort de rodejar-me de persones amb les que són molt sanes i no pateixo cap mena de racialitat.
1: Ai, que bé. I no has hagut de patir bromes ni coses d'aquestes?
0: Bromes, però podria dir que hi ha gent turista o que va molt beguda pel carrer i fa, yeah, les típiques bromes, o, per exemple, que intenten quedar bé amb tu i no saben com fer-ho, i a vegades pregunten i a vegades es fa, vull dir, es té aquesta mena de no respecte, però jo crec que és involuntari, no els hi donaria la culpa, perquè al cap i a la fi crec que és ignorància més que ganes de fer mal a algú.
1: I el xinès l'estudies d'una manera reglada, acadèmicament, o a part de veure les sèries i les pel·lícules i això?
0: De moment no tinc temps, aleshores ho faig de manera autònoma i quan puc, i poc a poc, molt poc a poc, uh-huh, però és algo que tinc pendent de fer-ho.
1: I tens ocasió de practicar o no?
0: De moment encara no. No, de veritat, perquè el que practico més és l'anglès, sí, i em va bé, però el següent ja és el xinès de segur, sí.
1: Clar.
0: Seguríssim.
1: I el teu projecte d'anar a la Xina el veus molt a llarg termini, o et sembla que

0: podrà ser aviat.
1: Quan tingui una feina fixa i quan el tema de la pandèmia s'hagi resolt o sigui molt més menys perillós, aleshores endavant, no tindré cap problema.
0: Com l'has viscuda tu la pandèmia?
1: No em puc queixar perquè com tots l'hem patit igual i segurament no igual, evidentment, perquè hi ha hagut desgràcies en famílies i sempre ho he notat que és molt fort el que ens ha passat, però jo la veritat em considero una persona molt afortunada. Sí, he estat tancada, confinada, però de tot ens n'hem sortit, almenys al meu voltant, i puc donar les gràcies per això.
0: Clar que sí. Doncs mira, ja s'exhaureix el temps del programa. Ja veus que passa molt ràpid. Tant de bo els teus projectes de futur es compleixin i segueixis tan positiva i tan animosa com has demostrat en el programa. I t'emplaço a que quan hagis anat a la Xina tornis a venir per explicar-nos el viatge.
1: I tant, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Cuplejant.
4: Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
6: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
7: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
8: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
9: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc la satisfacció d'entrevistar l'Ezequiel Siemianes, que va néixer a Venezuela, a San Antonio de los Altos. Hola, Ezequiel, com va tot?
1: Hola, què tal? Un plaer per tot el món. Estic bé.
0: Yeah.
1: Ara, molt agraït per aquesta entrevista. Espero... Vaig fer una transmissió amb molta satisfacció per tot el món i
0: agraeixo a tu.
1: Agraeixo tot, sí.
0: Perquè t'hi hagis brindat. A quina part de Venezuela...
1: El meu català és nivell mitjà, per tant, segurament
0: m'equivocaré
1: amb alguna paraula.
0: No passa res, que el que es valora molt és que tinguis ganes de parlar-lo.
1: Clar, clar, amb molt de gust.
0: Sí. A quina part de Venezuela pertany San Antonio de los Altos?
1: Visc a San Antonio de los Altos per tota la meva joventut.
0: Sí.
1: I vaig fer un poble... un poble tipus dormitori per Caracas, que és la capital de Venezuela.
0: Sí.
1: I és un poble molt bonic, amb persones amables i molta cultura també. Però tota la vida de treball i tota aquesta situació em va fer més per Caracas. Caracas, la capital, que va estar uns 45 minuts de San Antonio de los Altos.
0: Ja. Yeah. Mm-hmm. I has viscut a altres parts de Venezuela?
1: Sí, és perquè jo soc especialista visual. Mm-hmm. La meva professió és com a realitzador audiovisual, tinc més de 15 anys de trajectòria en diferents fonts de comunicació, institucions públiques, televisió, i m'ha permès, he participat en molts viatges per el meu país. Uh-huh. per treball, he coneixit estats, sí, ciutats de la meva regió.
0: Mm-hmm.
1: I finalment he treballat en un institut d'investigacions científiques en Venezuela.
0: Sí.
1: I m'ha permitit que viajara per diferents llocs de la Venezuela.
0: Sí. Yeah. I tenint una feina tan qualificada, com és que vas sentir necessitat de marxar?
1: Ja, és perquè la meva situació de emigrar del país no va fer per necessitat.
0: Yeah.
1: Més per una decisió personal. Uh-huh. que ha hecho la decisió, aquesta decisió va fer para reencontrar-me a la meva família, que ja tenim molts anys que sin veure.
0: Mm-hmm.
1: Sense veure, i bueno, el meu treball en la Venezuela va ser molt interessant perquè tenia que documentar aquestes investigacions dels investigadors.
0: Sí.
1: Científics.
0: Sí.
1: I tots els àmbits científics del paleontologia, ecologia, antropologia, totes aquestes disciplines científiques.
0: Mm-hmm.
1: Que era d'importància nacional i internacional, jo vaig tenir que fer aquesta investigació. per aquesta documentació visual, per tenir un registre d'aquests aconteciments que pot fer, per exemple, un dinosaurio, el Tachiraptor va fer un raptor, no, aquesta paraula en català, dinosaurio, no?
0: Però, sí, sí, dinosauris, sí.
1: Sí, dinosauris, temes de ecològics, també, de conèixer zones vírgenes,
0: sí,
1: territoris inexplorats, i tota aquesta participació és molt, molt interessant perquè coneix la cultura, coneix el clima, tot, és molt interessant, sí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Entonces,
0: sí.
1: Jo vaig tenir un treball molt, molt estable.
0: Sí.
1: La meva gent va produir una pel·lícula que era molt important per mi, i també una sèrie de televisió per tota l'Amèrica Latina.
0: Sí.
1: Però una situació personal molt, molt intensa d'un amic que tenia que una manifestació del meu país participó i bueno, ha mort. Resultado, sí.
0: De la intervenció de la policia.
1: Sí, de una intervenció, una manifestació, aquesta investigació todavía no va a ser solucionada. Però sí que bueno, va a determinar la meva necessitat per salir i més cerca de la meva família, no?
0: Clar.
1: Sí.
0: Que dur.
1: Entonces, sí.
0: I la teva família era aquí a Catalunya, per això vas venir cap aquí.
1: Sí, perquè la meva mare veig a Altafulla, a Catalunya.
0: Sí.
1: I el seu marit va fer britànic català.
0: Mira.
1: I tinc una casa, vaig tenir una casa en Altafulla per més de 15 anys. Ja vaig tenir molt temps aquí en Europa.
0: Clar.
1: I jo sí que vaig estar en el meu país treballant, no tenia pensat emigrar ni nada.
0: Però la mort del teu amic d'alguna manera, sí, ho va desencadenar, no?
1: Sí, aquest negoci va desencadenar que jo tomé aquesta decisió. Vaig viatjar per a Brasil perquè el meu germà el meu germà estava en aquell moment en Brasil. I bueno, ha fet un reencontre en Olinda, un poble cultural molt important. Se celebra el tercer carnaval més important de Brasil. I un poble molt bonic, té gent molt amable i el carnaval se celebra amb bonics que únics, bonics únics,
0: sí,
1: i estils de música i cultura molt fort, molta diversitat també del turisme, perquè és amb persones asiàtiques també, de totes parts del món, d'Europa també, de l'Europa. I treballé el coneixement primari de l'hostaleria, perquè jo normalment treballava solament en la meva àrea.
0: Clar.
1: No,
0: com a documentalista.
1: Aquesta necessitat de treballar una altra disciplina no, però en Brasil treballé amb l'hostaleria,
0: sí,
1: en un xiringuito amb un producte que és l'açaí. Açaí, vaig fer una fruta de l'Amazonia brasilera.
0: Sí.
1: Vaig tenir moltes propietats, és un energitzant, un
0: Mira.
1: complement alimentari molt fort,
0: Sí.
1: unes propietats d'antioxidants molt forts. Aquesta fruita té moltes propietats,
0: Mira que bé.
1: propietats saludables, sí.
0: Doncs mira, ara
1: Sí,
0: parlant
1: perdona.
0: del Brasil, posarem la música que has triat, que és
1: Ah, molt bé.
0: Aguas de Março, sí, i després seguim parlant.
1: Correcte.

0: Ja tornem a ser aquí. Quant temps fa que ets a Catalunya, tu, ara?
1: Ara fa 4 anys. 4 anys que tinc a Catalunya, a Tarragona.
0: Sí.
1: Estic molt agraït perquè des del principi ja tenia experiències culturals amb el meu món, en la meva disciplina també.
0: Que bé. Vas poder lligar la teva experiència de l'hostaleria al Brasil amb tota la feinada cultural, no? Perquè vas tenir un bar a Tarragona on s'organitzaven activitats culturals.
1: Sí, un bar que també va fer punt de paraules lingüístiques.
0: Uh-huh.
1: Del Centre de Normalització Lingüística també, doncs era un punt per
0: que es trobaven les parelles lingüístiques.
1: Sí, practicava. Sí, era molt divertida, que era un bar cultural.
0: Sí.
1: Que fins fa poc, a finals de desembre,
0: sí,
1: que tancat però decisions de la vida continua perquè la meva dona ha ganat una beca per la universitat, sí, del doctorat.
0: Sí.
1: Va fer un doctorat ara en la Rovira i Virgili.
0: Ah, que bé.
1: Sí, de comunicació estratègica.
0: Sí.
1: I també decisions de la família, perquè, clar, l'hostaleria va tenir molt temps de treball, de constància del matí, sí, fins a la nit.
0: És tota molt esclau,
1: tot dia,
0: no?
1: Sí. Sí, poca gent compartir amb la meva família va fer més
0: clar,
1: complicat, no?
0: Clar,
1: sí.
0: Clar, està bé.
1: I sí, en desembre aquesta decisió principalment per això i perquè la mare de la meva dona ha mort també.
0: Yeah.
1: I vaig tenir que viatjar al meu país novament per,
0: sí,
1: per tota aquesta situació.
0: Sí. Veig que la vida et va portant, eh?
1: Sí, com la canció, la canció, sí, Aguas de Marzo, no?
0: Això.
1: Que sí. Tinc de tot.
0: Yeah.
1: Tinc, sí, un poc de dolçura, però també tinc moments més...
0: Bueno, però això són canvis que esperem que siguin,
1: sí,
0: per bé, no?
1: Sí.
0: Tu vas treballar també en un documental sobre la Fundació Vicent Ferrer.
1: També,
0: sí.
1: Sí,
0: com valores l'experiència? Perquè l'experiència de la Índia en general,
1: sí,
0: no? Que tothom la sacseja, no? Sí,
1: sí, sí. Aquesta experiència amb el doctor... el doctor Ángel, aquest subcognom no recordo, però vaig fer un amic molt important al meu inici en Catalunya.
0: Uh-huh.
1: I vaig tenir una experiència àmplia amb la Fundació Vicente Ferrer.
0: Uh-huh.
1: amb el treball en la Índia, en Anantapur.
0: Uh-huh.
1: Persones amb situacions molt complicades de salut, de qualitat de vida, tota aquesta situació.
0: Sí.
1: I aquest doctor?
0: Sí, sí.
1: Tenia va documentar tota la seva carrera.
0: Mm-hmm.
1: En la Índia.
0: Sí.
1: I tot aquest registre jo vaig editar.
0: Que interessant, no?
1: Aquesta edició del muntatge per la, sí, la producció d'aquest microdocumental.
0: És una fundació que fan molt bona feina, jo tinc la sensació, sí, allà a la Índia,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Sí.
0: També vas treballar per la productora La Sonora, que organitza,
1: correcte,
0: festivals,
1: sí,
0: com el Jardí Sonor.
1: Sí.
0: Que també és una bona experiència cultural, no?
1: Sí, aquesta experiència, una oportunitat també molt agraït amb la gent per aquesta oportunitat, també el festival Rock and Palmas en Barcelona.
0: Mm-hmm.
1: Ja fa 3 anys que tinc aquest festival actiu i participé en el primer festival, en la inauguració del festival.
0: Sí, sí. Tens una experiència molt variada, eh?
1: Sí,
0: i penses, sí, penses que Altafulla és el teu lloc al món? O tu venies amb la idea de quedar-t'hi? Ah, vius a Tarragona.
1: Sí. La meva mare visc a Altafulla, però jo visc a Tarragona, en Sant Pere i Sant Pau.
0: Va ser
1: un poble meravellós, tinc molta gent agradable.
0: Sí. Conec la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
1: m'agrada molt Sant Pere i Sant Pau.
0: Ja. I tu tens la sensació que... que no sé, que t'hi quedaràs temps amb la vida ara, tan canviant que has tingut, o no?
1: Sí, és perquè la meva família ara està en tot el món. Tinc un germà que visca a l'Escòcia, tinc una tia, com és? Una tieta que visca a Edimburg, Praga, i així en França, sí, família en Venezuela també, però la meva família va estar tota repartida per el món. I m'agradaria molt no tenir, o sea, tenir la possibilitat d'un espai físic estable, d'una casa, però poder viatjar.
0: Clar.
1: I aprofitar a la meva família.
0: Clar. Els veneçolans, hi ha molts veneçolans fora del país ara, no?
1: Sí, ara sí. Normalment el veneçolà no tenia que emigrar.
0: No, al contrari,
1: acollíeu
0: gent, no? Perquè sí, hi ha molts espanyols que van emigrar a Venezuela, sí.
1: Sí, sí, i portugueses, alemanes també, de l'Alemanya, de Portugal i de moltes parts del món, de Xina, per exemple. I el venezolà, normal, la nostra cultura és molt fort, i el venezolà per al general viatja per conèixer. Per conèixer el món, per turisme, però aquesta situació d'emigrar i tenir que vivir en una altra regió és una història nova de la meva cultura, del meu país. Sí.
0: I per què creus que s'ha perdut tanta qualitat de vida a Venezuela?
1: A veure, temes econòmics, polítics... temes d'estratègies, sí, de l'economia, del món, de polítiques, situacions complicades que va fer normalment en tota la regió americana, Latinoamèrica, perquè és una, per així dir, un laboratori, no? De totes aquestes regions de l'Amèrica Latina, perquè normalment únicament la Venezuela va fer un punt neutre per molt temps, a diferència d'altres països d'Amèrica Latina, com Colòmbia o Argentina o Brasil, que ja tenen altres històries, vas tenir unes altres històries, no? Més antigues també, perquè Venezuela és més jove que el resta de molts països de l'Amèrica Latina. Opino que el tema és la energia, tota aquesta... el que és la mineria, o sea, tota aquesta situació, no? De l'energia, dels productes primaris i la intervenció de les empreses, de totes les corporacions, no? Que participen activament en la producció de productes en tot el món, o sigui, tecnològics, productes, o sigui, el coltan, per exemple. El coltan va fer un producte que tenia, que Venezuela té, o sigui, hi ha molt coltan.
0: Que es necessita pels mòbils, no?
1: Sí, producte exacte. Productes per a les mòbils, el litio també, Venezuela va tenir molt litio, que totes les Android, totes les telèfons necessiten. I clar, que la indústria al preci millor, al millor preci.
0: Clar.
1: I un país rico,
0: sí,
1: amb precis únics i autònoms, no vaig querer una empresa d'esta, no? O sigui,
0: clar.
1: Hi ha
0: algun país de l'Amèrica Llatina que a tu et sembla que pugui ser un referent?
1: No tinc ara un país de l'Amèrica Llatina amb referent, perquè tota l'Amèrica Llatina va estar en la mateixa situació. En aquesta situació. Quizá, o sea, pot fer que Venezuela una miqueta més per la faja petrolífera de l'Orinoco o l'arc miner, que justament a l'arc miner vaig tenir molts països que practiquen activament l'explotació mineral. Però, a veure, Brasil vaig fer un país molt desenvolupat, una potència, a diferència d'altres països d'Amèrica Latina que són monoproductors o tal, però Brasil produeix tot. Va produir totes les necessitats primàries de tota aquesta independència, no? Però també té molta dependència als Estats Units.
0: Sí. Realment és tot un laboratori, l'Amèrica Llatina.
1: Sí, doncs, és un laboratori de experiments militars,
0: sí,
1: econòmics i polítics.
0: I tant.
1: Fa molt temps que té ja pràctica aquesta investigació en tots aquests països. Vaig començar amb la Centroamèrica, com Honduras, Nicaragua, Guatemala, tots aquests països estratègics que o sea, a ver, Norteamérica y Suramérica se conectan, van a conectar pero la Centroamérica, ¿no?
0: Sí.
1: Toda la distribución es y fundamental tener el control de aquesta part de l'Amèrica.
0: Doncs mira que ja em diu el Roger que se'ns acaba el temps del programa. Adéu.
1: Adéu.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el gust d'entrevistar el Cristóbal Torregrossa, que va néixer a París i va néixer de pare valencià i mare portuguesa. Hola, Cris, com
1: Hola,
0: estàs?
1: Bona tarda. Molt bé. Yeah. Moltes gràcies per convidar-me a aquest programa.
0: A tu, per accedir-hi. Tu vas néixer a París i vas viure fins als 23 anys. Parla'ns una mica d'aquests anys de la teva vida, com els recordes?
1: Bueno, pues, fill d'immigrant, sí, pues, una mare portuguesa i un pare que, bueno, tenien que, en l'època tenien que emigrar i doncs es van conèixer allà. I doncs vaig poder conèixer el que era l'escola pública de la República Francesa. Doncs hi havia moltíssima diversitat, hi havia gent, gent rica, gent pobra, gent de molts orígens i, bueno, pues, pogut créixer en un àmbit guai, la veritat és que estava molt bé, però bueno, sempre he tingut el gust d'un dia dir que marxaria i quan vaig poder aprofitar-ho, pues, ho vaig aprofitar i vaig marxar, sí.
0: Això és una gran riquesa, però el fet d'haver conviscut, no?, amb persones d'orígens tan, tan diferents i així...
1: Bueno, jo ho veig així, sí, sí. Hi ha gent que potser no, que sempre voldran ser, estar amb la mateixa gent, la mateixa cultura. Pues nosaltres no hem tingut això, vull dir que cadascú a casa parlava la seva llengua. Ma mare parlava en portuguès, mon pare parlava en valencià, anava a l'escola espanyola, a l'escola també francesa, i doncs, bueno, era una miqueta barreja a casa de llengües.
0: Sí.
1: Però sí, la veritat és que per mi la cultura és una forma molt bona d'aprendre que el món és molt gran i que hem d'aprendre sempre de coses noves i que no ens hem de limitar només amb el que coneixem. Saber-ne ocupar espai, per tant, aprendre sempre és positiu, sí.
0: En canvi, a París hi ha molts barris, no?, a la Banlieue, que tothom és, bueno, d'origen immigrant, però a més d'un mateix origen, no?, que la gent es concentra com... no sé,
1: bueno, es concentren potser també per al poder adquisitiu. La veritat és que viure a París a dia d'avui és, bueno, és caríssim, doncs no, no tothom hi pot viure, i doncs quan es va construir als anys 70, pues, aquests blocs de vivendes, bueno, també aquí a l'Hospitalet també en tenim, vull dir que
0: clar, no sí, és, sí.
1: És més o menys la mateixa cosa. I doncs, bueno, sí, es va fer bastanta concentració i potser es va estigmatitzar també unes poblacions, però bueno, jo penso que no només és d'on vens, sinó de qui ets i què vols fer a la vida, i doncs, bueno, si no t'has de tancar també de la teva cultura ni d'on ets, ni has de viure tota la vida on ets, i bueno, jo sóc un d'aquests exemples que he anat marxant algunes vegades quan he pogut.
0: Clar.
1: I ara ho faré d'aquí aviat també, doncs, bueno, sí.
0: A part de la multiculturalitat, què vas rebre tu de la teva família que configurés la teva personalitat?
1: Jo crec que sobretot treballar, els meus pares eren molt treballadors, no m'agrada la paraula sacrifici, però sí que tenien un compromís de voler donar una educació, una possibilitat als seus fills de ser... tindre una millor vida, no?, de poder fer estudis o, i doncs, bueno, el respecte també, el respecte a la gent, qualsevol sigui el teu origen, el teu poder adquisitiu, el que no defineix una persona, per mi defineix, pues, què volem fer, qui som, si som somiadors o que si som construïdors de la nostra vida somiada, que jo soc més d'aquest àmbit. I bueno, intento voltar-me també de gent que té la mateixa vista també.
0: Tu has dit que vas estar escolaritzat a l'escola pública francesa i a l'escola espanyola. Com vas viure aquesta doble escolaritat?
1: Bueno, sincerament era un fàstic perquè anava a l'escola de dilluns a dissabte, doncs, i bueno, per fer després també la comunió, que era també en l'època també algo molt comú. Doncs de dilluns a dissabte per la tarda tenia...
0: Catecisme.
1: Sí, el dissabte per la tarda teníem, sí. Però bé, perquè, bueno, podíem tindre també... Bueno, Cosa curiosa, perquè clar, l'escola espanyola s'ensenyava el que es pretenia ser Espanya d'una forma, doncs això era una cosa que vaig descobrir d'una altra forma potser quan vaig començar a viure aquí, però bueno, tenia la possibilitat de tindre les dues cultures. El meu germà va tindre que passar el doble batxillerat, el batxillerat en castellà i en francès, però ja en la meva època només s'havia de fer un examen només. I doncs, bueno, però bueno, em va agradar moltíssim. També és cert que a classe érem 15 valencians, doncs bueno, ens costava bastant parlar castellà, perquè bueno, pues, teníem una comunitat de valencians també a París molt, molt forta, i doncs passàvem constantment parlant en valencià. Doncs, bueno, pues, a mi em costa perquè potser pues, no sé escriure en valencià o en català, però em costa més expressar-me en castellà. Doncs, la Z no la sé pronunciar perquè no existia, doncs, em va costar moltíssim, però no, és molta diversitat. També hi havia asturians, hi havia gallecs, hi havia... Potser sí, la visió que tenia jo almenys era que bueno, pues, Espanya unida, i pues, potser quan vaig començar a arribar aquí, que a més viatjava per tota Espanya, bueno, arreu del món, però vaig viatjar molt perquè jo considero les Espanyes que no són ni bones ni dolentes, simplement són cultures molt diferents. Quan te'n vas a Astúries tens una cultura, Galícia una cultura, els andalusos tenen una altra cultura, Madrid també... No hi ha millor o pitjor de cultura, però cadascú té la seva pròpia, i això també per mi és de les coses que sí que intento també recordar als meus fills, també, que bueno, pues és molt important que guardem els orígens, no perdre el que ja sabem i seguir aprenent més coses, sí.
0: Ara la teva filla i el teu fill van a l'escola pública catalana. Com la valores?
1: Bueno, ha sigut una decisió voluntària, perquè la meva dona és també mestra al Liceu Francès, però bueno, defensem molt que bueno, pues, els nens puguin tindre la sort d'aprendre en una escola pública, i bueno, per això que hem decidit que, bueno, que sigui escola pública del barri, que tingui també valors, i bueno, per mi és molt important que hi hagi també aquesta multiculturalitat dintre de les aules, i veig també que els professorats, els directors d'escola intenten impulsar molta diversitat, i això és molt bo per nosaltres. Jo fa 15 anys que estic aquí a Catalunya, i una de les coses que més m'han agradat sempre és que hi ha gent de tota la vida aquí, que també és bo,
0: sí,
1: però també hi ha gent de molts orígens, i tot i així pues, tenim una llengua que bueno, pues, vincular, i que bueno, podem viure en aquesta llengua, i bueno, nosaltres a casa és el que fem. Jo parlo més ara català que valencià, però la barreja la tenim a casa, la dona parla en francès, jo faig activitats en portuguès, l'anglès, aquest cada setmana vam tindre uns amics que venien de fora també, doncs vam tindre que parlar en anglès, la nena estava molt contenta
0: clar,
1: de practicar.
0: Clar, t'ho diràs.
1: Bueno, es dona compte de que bueno, no només s'aprèn a l'escola i s'ha de parlar, i doncs li va agradar molt poder comunicar amb ella. Jo si poguessi parlar xinès o àrab, algunes paraules parlo perquè he viatjat molt també per allà, si poguessi parlaria 20 llengües.
0: Clar. I què en penses de la immersió lingüística aquí, que està sovint tan qüestionada?
1: Bueno, potser els que es qüestionen en això és perquè no el viuen, no? Potser.
0: Sí, o fan veure, sí. Diuen mentides, no sé.
1: Bueno, jo, la meva família valenciana, que és molt... Bueno, que té els seus principis, no? Els seus pensaments... Quan han vingut aquí sempre s'han donat compte que, bueno, tinc inclús un record amb un tiet que feia apostes d'expressar-se en castellà per veure si algú li contestava en català, i quan no es donava compte que no estava parlant en castellà sinó que estava parlant en valencià, bueno, inclús més el valencià del poble, no?
0: Sí, tant sí, el valencià, sí, sí, sí.
1: Que el cambrer li contestava, però vostè m'estava demanant la carta, bueno, el menú del restaurant en castellà, però m'està parlant en valencià, no? Sí, sí, però jo el vull en castellà. Oh, molt bé, pues mira, en valencià, en francès, en la llengua que vulgui, no?
0: Yeah.
1: I doncs això, jo no sé, la immersió lingüística a l'escola jo la trobo molt ben feta. Vull dir que, a més, per exemple, a casa nosaltres no parlem mai castellà, mai. I els meus fills ho parlen perfectament. Ho veig també quan, bueno, quan, perquè bueno, al pati també hi ha molta...
0: Sí, és que hi ha tant de contacte aquí entre català i castellà que és difícil no aprendre'l, vaja.
1: I tant, i tant, i és molt, molt, molt bo, vull dir, molt positiu que cadascú també pugui expressar-se en una llengua comuna o que la gent que ho desitgi pues, pugui parlar amb la seva llengua o la llengua dels seus avis o dels seus pares o... que mantenguin també pues, una cultura, una, perquè una llengua també és part integrant d'una cultura i lo dolent és que s'ha d'eixir de defendre de tant en tant, però bueno, aquí som.
0: Bueno, i amb les teves ànsies de conèixer món, vas venir a Barcelona i què va fer que t'hi quedessis a viure?
1: Perquè, bueno, jo, clar, vivint a París, mal temps, jo era motero, tenia ganes de platja, pues, coses que potser a París era més complicat, entre el trànsit, el mal temps, bueno, la platja queda una miqueta lluny. Vaig descobrir aquí, bueno, venint d'estudiant quan tenia 14 anys i em va encantar. La veritat és que vaig trobar un lloc que bueno, quan vaig tornar vaig dir als meus pares, un dia aniré a viure a Barcelona. I bueno, l'ocasió quan es va presentar és que bueno, vaig conèixer la meva parella, que és francesa, però la vaig conèixer al meu poble, a València, per tant,
0: sí, com...
1: i vam dir, pues mira, provem fer vida, i no volíem, ningú dels dos volíem viure a França, i vam dir, pues anem a provar Barcelona, que potser ens agradarà, i bueno, ara portem 16 anys aquí.
0: Ja, com que
1: és l'últim, però bueno, ja és, ens va agradar moltíssim, sí, i ens agradarà encara.
0: Ja. I ara vols posar fi a la teva etapa a Barcelona. Teniu un projecte familiar de permacultura.
1: I en què consisteix?
0: Ah, també. En què consisteix tant la bioconstrucció com la permacultura?
1: Bueno, potser quan ens fem més major, bueno, encara no he arribat als 40, però bueno, estic ahí a la porta. Bueno, que tens nens que comencen a créixer i veus una mica com està evolucionant el món o què estem deixant, no? Una miqueta al món, i potser els meus pares això no ho han viscut com un... perquè bueno, era una època molt diferent, una època d'expansions, una època molt diferent de, que encara als 2000, pues, l'era d'internet ha obert moltes coses. Bueno, però el nostre sentiment és que bueno, pues no volem deixar només una herència potser econòmica treballant i deixant pues, una herència econòmica, sinó més bé una herència de valors. I doncs per això que bueno, sempre he sigut de la ciutat, no he sigut del camp, tinc camps a Portugal, tinc camps a València, però mai he sentit una atracció particular, menys els últims anys i abans de la pandèmia. No, la pandèmia per nosaltres no ens ha canviat el nostre objectiu que sempre ens hem fixat, però bueno, és això, volem impulsar més pues, una forma de demostrar que bueno, pues, una família amb fills pues, pot construir una forma de viure amb grans excessos, perquè no és limitar-se, al contrari, jo crec que pues, si sabem utilitzar bé la força de la natura pues, podem fer grans coses. Per això que tenim tanta atracció pels que els agrada anar al camp o anar a passejar als boscos i tot això, doncs, és el que pensem, i doncs la Débora estarà més enfocada en el que són les plantes i jo estic més enfocat en doncs, construir el canvi doncs, àmbits de viure, o sigui, habitatges o formes de viure, que potser d'una altra forma hem de pensar, però en lloc de que siguin inclús passiu, com es poden presentar moltes vegades, doncs que siguin positiu en energia, positiu en reciclar bé l'aigua, que no sigui només obrir l'aixeta i no saber d'on ve, ni com es crea, com es fa que sigui potable, donar-li un segon ús, per exemple, poder regar les plantes amb això, perquè al final doncs, quan llancem doncs, la sopa doncs, té molt de nutrients que una planta també es pot nutrir també. Donar-li encara un ús més, pues, utilitzar-lo un cop que ja està utilitzada dues vegades almenys, pues, que si serveixi per exemple pel vàter, perquè bueno, recordem a tots els oients aquí que estem tots els dies llançant aigua o fent les nostres cosetes, diguéssim, amb aigua potable, i crec que això pues, hauria de canviar, i doncs això és perfectament factible de viure en un lloc pues, productiu, amb el respecte a la natura i que a més ens doni pues, productes de més valor qualitatiu, perquè, bueno, pues, no sé tu, però jo quan vaig a menjar un tomàquet a casa, pues, bueno, del supermercat o d'altres llocs, pues, no té massa gust. O no recorda els gustos que jo tenia quan era menut, i doncs això sí que és una de les coses que volem donar com a herència als nostres fills, a les generacions futures, o, bueno, i penso que no hem de somiar, hem de fer les coses i doncs, bueno, pues som d'això, nosaltres, pues mira, aventura nova, pues marxem.
0: Ara posarem Mil ocells, mira, que té a veure amb els somnis, no?
1: Exacte.
0: I del xarango, i després continuem.
1: Molt bé.

0: I ens va agradar moltíssim el lloc perquè, bueno, ja, bueno, estem davant de les muntanyes de Prades i la costa litoral de, bueno, de Vilaseca o, bueno, Miami o en aquesta zona que també és molt, molt maca. Que desconeixia perquè, bueno, també algunes vegades he sigut monitor de busseig però més a la província de Girona i també aquí estic descobrint també la zona del sud. Bueno, Tarragona per mi era una zona que passava però mai me'n parava perquè, bueno, pues, al ser valencià pues, anava cap a
1: Clar.
0: baix i, o arribava a Barna i ja està. I doncs ara pues, estic descobrint aquesta zona que bueno, és molt, molt maca i doncs això, pues, hem invertit en un terreny rural on hi ha pues, dues denominacions d'orígens, les avellanes i les olives, i doncs, bueno, amb aquesta base pues, anem a fer el que és permacultura, que és densificar, posar més coses, diguéssim, a prop, que tots els arbres estiguin més apretats uns als altres, crear més sombra, crear més terra, que sigui més humida, i doncs això pues, farà que la producció augmentarà. És una, bueno, de tot el que estem aprenent és que l'agricultura industrial que es coneix ara, des de que fa, bueno, no sé, 40 o 30 o 40 anys que es fa, pues ara hi ha estudis ja, perquè, bueno, no és una cosa nova la permacultura, ni molt menys, pues s'està demostrant que, bueno, en una hectàrea de terreny pues es pot fer tant com 10 hectàrees d'agricultura intensiva, i doncs això ens motiva molt perquè hi haurà molta
1: Clar.
0: diversitat, pues tindré no sé el que arribarem a fer, però bueno, hi ha taronges també, hi ha molts arbres fruiters i bueno, veurem també els tomàquets aquest any que hem plantat a veure com
1: Oh.
0: surten i
1: Quina
0: més coses, i
1: il·lusió.
0: pèsols,
1: Clar,
0: i
1: clar.
0: blat, i bueno, que no pari, que no pari la diversitat.
1: I la casa on viureu està construïda d'aquesta manera bio, amb bioconstrucció o no?
0: No,
1: No.
0: no tot pot ser perfecte des del principi,
1: Ah.
0: això, bueno, és un projecte que s'ha de construir. Però, bueno, és un poble que està al costat també, que és la Selva, que ja no és tan... Bueno, sí, és poble, però bueno, no és tan poble, és un poble molt maco, eren les festes de la setmana passada. I doncs no, és una casa més normal, però sí que hem buscat també que no sigui una casa que, bueno, pues on hi hagi pues molta pèrdua energètica, perquè això al final ho paguem tots a la factura.
1: Clar, i tant.
0: Hem buscat un lloc també que sigui, bueno, un intermig, diguéssim, un pas intermig entre el que tindrem d'aquí un futur, espero, proper.
1: I seguireu amb la feina actual o no? O voldreu viure de la permacultura?
0: Jo sóc més partidari de no tindre sempre els peus al mateix lloc.
1: Ja.
0: Doncs jo treballo per internet, doncs bueno, puc treballar, tinc la sort de poder treballar d'on vulgui, no tinc limitacions en aquest sentit. Sí, la dona potser serà un projecte que haurà de replantejar potser, o no, perquè també hi ha un liceu francès a Reus, doncs es veurà, però bueno, potser sí, podem fer un mix. És a dir, que jo utilitzo les eines d'internet que conec i la dona pues, la seva experiència amb el tema de formacions, per formar pues, gent jove, gent major, gent que tingui ganes també de veure que la vida del camp és molt atractiva i dona molts fruits, però molta felicitat també. No cal anar en una... Si teniu ganes de fer esport, pues, us convido a vindre amb ganes al
1: I
0: terreny,
1: tant.
0: que hi ha feina també per allà.
1: Segur que serà molt maco de veure i veure com progressa el projecte i això, no?
0: Sí, perquè al final és això, és que jo totes les coses que estic fent ara al terreny és fer esport, és descansar la ment també, perquè estàs centrat en no davant d'una tele o davant d'un
1: Clar.
0: mòbil, mirant una aplicació i mirar el que fan les altres gent, sinó que fas el que estàs fent tu, el que fa la terra, observar, sentir els ocells, sentir la natura viure i veure com, bueno, com hem d'aprendre moltíssim de la natura. Potser que ens hem allunyat, almenys jo estava molt allunyat de la natura fins fa poc, però cada cop que m'apropo, pues, la veritat és que em sento millor, em sento amb millor salut, em sento més descansat, i convido a tothom a que també ho pugui fer si ho vol.
1: Clar que sí. Els teus pares van immigrar per necessitat i tu per gust. Ho trobes diferent?
0: Home, clar.
1: Sí, no?
0: Sí, això, pues, els meus pares, jo crec que han viscut èpoques que, bueno, nosaltres potser vivim èpoques no millors, vull dir que són bones o dolentes totes, però bueno, ells van tenir la sensació que havien de marxar

0: tindre un altre tipus de vida, i doncs van immigrar més per necessitat. Bueno, aquí un pare quan va marxar era una dictadura i bueno, doncs, va prendre la decisió ell de marxar. Ma mare igual, i doncs van viure un altre lloc, amb els seus punts positius, negatius. En l'època no existia internet per trucar als seus pares o la seva família com ara. Quan recordo ells, com em deien, doncs fèiem cartes i clar, teníem una trucada o dues per any, que era molt, i el gran viatge a l'estiu per anar a veure la família. I ara doncs nosaltres no, cada vacances marxem, els nens doncs tenen una facilitat de xerrar per internet amb avis, amb bisavis, que encara tenen, i és curiós de veure com la tecnologia també ens pot apropar molt, però també jo crec que a vegades doncs ens pot allunyar, i doncs bueno, és qüestió de saber utilitzar les eines, és una eina que s'ha d'utilitzar.
1: Sí, perquè clar, no pots suplir el fet de veure't, no?, i d'abraçar-te i de tocar-te i això.
0: No, això, bueno, també l'hem viscut tots amb la pandèmia, ara doncs vivim tots en reunions, en barbacoa Zoom també, que alguns en fan també, però bueno, doncs com fèiem nosaltres, menjar la paella es menja dintre la paella, doncs això sí que és difícil de fer-ho quan no estàs al costat.
1: I tant. I has anat tornant a París, quins canvis hi has vist?
0: Jo crec que ja d'una forma no canvia, perquè està igual, la gent té tanta pressa, la gent té el mateix tarannà i tal, però potser encara s'ha elevat més el nivell. Jo crec que encara vaig viure en una època on hi havia més multiculturalitat a París. Ara és el que deies tu abans, ara si no tens un poder adquisitiu molt molt molt fort, has de viure fora, i pues has de fer pues moltes hores per arribar a la ciutat a treballar, i doncs és una forma, una rutina d'agafar el metro, d'agafar el transport públic o el cotxe, o treballar, pagar les factures, anar a dormir, i bueno, és un cercle, no? Encara tinc el meu germà que hi viu i jo no l'he vist un canvi per ell. No, en aquest sentit no ha canviat, i la fama de París, jo ara pues, quan hi vaig, la veritat és que sóc un guiri i és molt, molt agradable. Sí, hi ha molts monuments, molta història, però no es pot viure només del passat, perquè s'ha de viure en el temps present i futur.
1: Doncs bé, mira, se'ns acaba el temps del programa, ja veus que passa molt ràpid, i tant de bo aquest projecte que ara et motiva tant, doncs el pugueu tirar endavant i sigui un èxit i respongui a les expectatives que heu dipositat en ell.
0: Bueno, quan es concreti bé, pues ja us convidem, així ens fareu publicitat i que la gent vingui també i que pugui menjar i provar coses que, bueno, pues els gustos d'abans, i que no és tan difícil, i que a més pues és una cosa que dona molta molta gratificació, i bueno, sí, ens llancem en aquest projecte, però amb molta il·lusió i moltes ganes, i convidem a tothom que pugui realitzar els seus somnis i que deixi de
1: somiar. Sí. I tant de bo el futur vagi cap aquí.
0: Esperem que sí.
2: Esteu escoltant Esplugues FM,
3: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a l'edició número 2005 del Club del Country, l'edició especial número 32 dels programes que dediquem a tots els números 1 d'ençà que el Club del Country va començar el 1987. Estem a l'any 2007, concretament el 21 d'abril, amb la música d'en Tim McGraw i aquesta cançó anomenada Last Dollar, una cançó escrita per Big Kenny, la meitat del duo Big and Rich, i que ens va portar com a primer senzill del seu àlbum Let It Go. Una setmana al número 1 i unes quantes més, fins a 3, aquest senzill de Carrie Underwood, Marv Green, Troy Burgess i Hillary Lindsey a la composició de Wasted, sisè i senzill final del seu gran àlbum Some Hearts.

Quan aquestes cançons en destacaven, celebràvem els 20 anys ja en antena del Club del Country. Estem al 2007 i el mes de maig aquell any, nosaltres vam començar el maig del 1987 amb emissions regulars cada setmana del Club del Country. Rascal Flatts va portar el número 1, la cançó anomenada Stan, una cançó escrita per Danny Orton i Blair Daly, quart i darrer senzill del seu àlbum Me and My Gang, que es va esdevenir el seu setè número 1 a les llistes de música country.

Una setmana al número 1 per al senzill d'en Tarrasca, el Flats, aquesta cançó anomenada Sten, i també amb un títol molt curt el va substituir també només per una setmana la cançó Settling, una cançó del duo Sugarland des del seu àlbum Enjoy the Ride, en del qual va ser el seu segon senzill i també el seu segon número 1 consecutiu. És una cançó escrita per als dos membres de la banda, Jennifer Needles i Christian Bosch, juntament al costat de Tim Owens.

Anem a destacar una altra de les cançons importants de l'any. Tres setmanes al número 1 per un tema de Luke Bryan i Rachel Thibodeau, però enregistrada en aquest cas no per en Luke Bryan, sinó per en Billy Carrington. Va ser el tercer i darrer senzill del seu àlbum de 2005, Doing Something Right. La cançó va esdevenir el segon número 1 de Billy Carrington amb la seva carrera artística, i va estar tres setmanes, com hem dit, i es deia Good Direction.

New Directions, 3 setmanes al número 1. El mes de juny de 2007, Emerson Drive arribava a la primera posició amb una cançó escrita per Sam Tate, Annie Tate i Dave Burr, que va ser realitzada com el tercer senzill del seu àlbum Country Fight. Va esdevenir el primer dels senzills d'aquesta banda, però també al mateix temps per al seu segell discogràfic Midas Records Nashville. Aquesta cançó anomenada així, anomenada Moments, d'aquesta banda que provenia de Grand Prairie d'Alberta, al Canadà.

Una banda que definitivament, bé, si no tornen, varen plegar el 2024 després de passar-hi molts artistes per la seva formació. Emerson and Drive and Moments i Find Out Who Your Friends Are va ser una cançó escrita per Casey Burhart i Ed Hill, enregistrada per Tracy Lawrence com a senzill d'avançament del seu àlbum Forge a Loaf, que va ser realitzat per al seu propi segell discogràfic, que ja li havia passat l'època dels major labels, Rocky Comfort Records. Una cançó excepcional que arribava al número 1. Era Tracy Lawrence.

Una cançó amb una història curiosa, perquè quan va ser realitzada com a senzill no va arribar a entrar al top 40. Ara, una vegada l'àlbum For the Love es va editar i contenia una versió diferent en la qual, a part de Tracy Lawrence, hi participava amb Tim McGraw i Kenny Chesney. Les emissores de ràdio van començar a posar també aquesta versió, ajudant a que el tema arribés finalment fins al número 1. Es va convertir en la cançó amb música country que més temps ha trigat des que ha entrat a les llistes a ocupar la primera posició, i la segona en fer-ho en qualsevol d'altre estil musical, perquè a més també recordem que ha estat el número 1 de Tracy Lawrence, que ens va arribar pràcticament 11 anys després de l'últim, aquell Time March Jones, el 1996. Pix, una cançó que també arribava una setmana al número 1, de la mà de Brad Paisley, primer senzill del seu home Fifth Gear, i que era composta per Tim Owens, Brad Paisley i Kelly Lovelace.

0: Estàs escoltant el Club del Country amb Rafael Corbí.
1: La cançó Lucky Man de Montgomery Gentry va ocupar també la primera posició durant dues setmanes. David Corley i Dave Turnbull varen escriure aquesta cançó que s'incluïa amb l'àlbum Some People Change, el qual en va ser el segon senzill.

Una preciositat tanta cançó que va estar-se dues setmanes al número 1, substituïda el mes de juliol per acabar-lo en dues setmanes més a càrrec d'un altre duo. En aquest cas estem parlant de The Beacon Reach amb la cançó Lost in This Moment, escrita per Keith Anderson, Ronnie Clawson i John Reach, el primer senzill del seu àlbum Between Raising Hell and Amazing Grace. La cançó esdevindria el seu primer i únic número 1 en les llistes de música country.

Rick and Rachel Lost in This Moment, el club del country, celebrant els nostres gairebé 40 anys en antena de manera consecutiva. Que Kenny Chesney és un cantant molt fresc, ho sabem, perquè les seves cançons sempre tenen aquell ritme estiuenc, moltes d'elles. El mes d'agost i la primera setmana de setembre, 5 setmanes en total, el seu Never Wanting Nothing More, senzill que va publicar del seu àlbum Just Who I Am, Poets and Pirates, va ser el primer senzill d'aquest àlbum, cançó escrita per Ronnie Bowman i Chris Stapleton, tot un número de Kenny Chesney.

setmana el número 1 per aquesta cançó que acabem d'escoltar, These Are My People, una cançó de Dave Burke i Riverson Rutherford, enregistrada per Ronnie Atkins, tercer senzill del seu àlbum If You're Going Through Hell, i també el tercer número 1 d'aquest treball discogràfic. Mort Jana Memory és una cançó escrita per Lee Bryce, Billy Montana i Kyle Jacobs, enregistrada per Garth Brooks. Va ser el seu 51è senzill i primer senzill

Després del seu temps sabàtic, en retornava Garth Brooks amb Mort and a Memory, una cançó que, com dèiem, va tenir aquest rècord d'esdevenir directament la cançó que arribava a la primera posició, la primera cançó que va fer això en tota la història de la llista de la música country de Billboard. I també va ser el seu primer número 1 d'ençà aquell To Make You Feel My Love del 1998. Garth Brooks ens arribava amb aquesta cançó, que va debutar al número 1 i només hi va estar una setmana. Take Me There és una cançó de Rascal Flatts, primer senzill del seu àlbum Still Feels Good, el seu 8è número a les llistes de country, una cançó escrita per Kenny Chesney, Wendell Mobley i Neil Thrasher.

gràcies per la companyia una setmana més. Ho deixem estar aquí per aquesta edició del Club del Country. I ho fem amb Online, segon senzill de l'Album Fifth Gear de Brett Paisley, que esdevenia també un altre dels seus números 1. Va guanyar el títol de millor cançó com a millor vocalista de l'any aquell any amb el senzill Online i amb altres, òbviament. És la història de Brett Paisley i això ha estat una nova edició del Club del Country amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 6.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
4: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla a l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
3: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
4: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
5: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: et vagi molt bé.
1: Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i, mira, tio, em sap greu, però no ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

0: Amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Avui, a l'espai d'entrevistes de Dones de la meva vila, no ens reservarem absolutament res a dir, perquè avui ho explicarem tot. El programa d'avui pot ferir la sensibilitat d'algunes persones. Quan la vida et dona una bona clatellada, una forta clatellada, una darrere l'altra, o sigui, quan la vida et dona la gran hòstia, no podem deixar d'amagar absolutament res. I en aquest programa d'avui no hi ha cap tipus de reserves.

0: i casa nostra és un tros de temps. Sé bé què sents.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Estem amb la Olga Álvarez Laoz, espluguina, veïna d'Esplugues, i avui, Olga, parlarem amb tota sinceritat, com hem dit al principi a la presentació, però començarem. Tu vas néixer aquí a Esplugues, tens un pare i una mare que han sigut molt actius, la teva mare treballava a la farmàcia, val? I bé, ella va conèixer a molta gent, perquè no solament va treballar a la farmàcia d'Esplugues, també a Sant Just,
2: sí,
1: val?
2: Exacte.
1: La cinteta com
2: la cinteta de la farmàcia, sí.
1: I després també el teu pare, que ha sigut molts anys el president de l'Associació de Veïns del barri del centre, per tant tenim moltes històries que explicar, però a mi m'agradaria que comencessin doncs per la teva infància. Què recordes d'Esplugues, de com vivíem aquí fa anys?
2: A mi la infància a Esplugues, a veure, sempre ho dic que m'encantava perquè tot ho tenia a la vora de casa. Jo anava del col·le a casa soleta, perquè estava al costat de casa, vaig estudiar a l'escola Natzaret, i després les activitats extraescolars també. Llavors aquesta llibertat de no esperar que et vinguin a buscar, de poder anar tu i tornar, i les amistats a Esplugues, vull dir, m'ha fet molt lliure i m'agrada molt, perquè a més jo estimo moltíssim Esplugues.
1: I el fet de que tant el teu pare com la teva mare hagin tingut una vida activa dintre de la població, això també t'ha facilitat que la teva vida i participació, que també en parlarem, a les entitats aquí d'Esplugues t'hagin motivat moltíssim.
2: Sí, perquè és que a més tothom em coneixia. Primer em coneixien com quan ja començava la frase, tu ets, dic, sí, jo sóc la filla de la Cinteta. I després, més endavant, ja, ets la filla de l'Álvarez, de l'Associació de Veïns, sí. O sigui, jo sempre he sigut la filla d'algú, però, i això no m'ha passat, al revés, m'ha agradat molt. Que recordin els meus, bueno, ma mare perquè ja no hi és, la recordin amb aquest carinyo i amb aquesta cosa, pues, és un orgull, i el pare també.
1: Jo tinc una anècdota amb la teva mare, que és que fa molts anys, quan jo era petita, ja tinc una edat, sóc més gran que l'Olga, doncs a les entrades de les farmàcies hi havia unes bossetes que li deien els anissets.
2: Sí, amb boletes. Sí.
1: Les boletes de colors dels anissets. Sí. I doncs recordo que entraves a la farmàcia i t'agafaves la teva bosseta, que ja poder hi havia 5 o 6 anissets. Sí. Però va haver-hi un dia que va desaparèixer aquella... Era com un bol transparent, o sigui, un pot transparent que tu t'agafaves. Suposo que és que la gent abusava molt.
2: Yeah.
1: I clar, jo arribo un dia a la farmàcia, em quedo amb la cara de oh, no tinc els meus anissets. Miro la meva mare en plan...
2: Demana'm els anissets.
1: I la teva mare va ser molt llesta, perquè era molt llesta, i em va donar, va treure de sota el mostrador, el pot dels anissets, i em va donar l'anisset. I em va dir, no et preocupis, que a partir d'ara, sempre que entris, jo et donaré els teus anissets.
2: Molt bé.
1: Els teus caramelets. I és l'anècdota que tinc amb molt de carinyo amb la teva mare, que altres vegades també te l'he explicada.
2: Era molt maco, perquè quan tenia guàrdia, ma mare a la farmàcia, sobretot si era un dissabte o un diumenge, jo anava a la farmàcia, m'agradava anar, i jo li demanava... Quan entri algú, jo li puc donar la bosseta d'anisset i és el que em deixaven fer. Sí.
1: A més, la teva mare, clar, va treballar molts anys a diverses farmàcies, sobretot aquí a Esplugues, i va tenir algun episodi de que van entrar a robar mentre ella estava
2: sí,
1: dintre.
2: Sí, sí. Van entrar a robar perquè en aquella època els medicaments pues, eren com a droga i van entrar uns nois i li van... I ma mare va actuar super tranquil·la, els hi va donar el que volien, perquè ella tenia por, perquè el meu pare estava per allà voltant, i dius, ara si entra el José Luis i veu tot això, igual s'enfronta i tal.
1: Estava més preocupada.
2: Per si venia el meu pare.
1: Per si arribava el teu pare i el teu germà i es trobaven
2: amb
1: allà,
2: tot el follon aquest.
1: Que no pas per ella mateixa.
2: No, exacte. I llavors els hi va donar el que li demanaven, que eren medicaments així una miqueta... bueno, que els anava bé per col·locar-se una mica.
1: Després seguirem parlant de la teva mare.
2: Vale.
1: El teu germà, el Santi.
2: Sí.
1: Arriba bueno, no aniré d'una manera inesperada, però el Santi ha necessitat moltes cures.
2: Sí, perquè bueno, el Santi va néixer bé, però al cap d'uns mesos li van agafar unes febres que li van afectar una miqueta a l'espai cognitiu. Té una discapacitat, però bueno, ell fa una vida normal. Ara actualment és la meva crossa, vull dir, perquè m'ajuda en tot a casa. El pare és gran i no em pot ajudar tant, però el Santi sempre està pendent de mi. Igual que jo, quan ell era petit, doncs estava també pendent d'ell.
1: Perquè en aquesta família, doncs, tot dona un tom. Mm. La Olga, que havia de ser el puntal i suport amb el Santi, la Cinteta, que era també el suport emocional
2: de tota la família,
1: ja no està. Mm. I la Olga, malauradament, doncs, caus malalta.
2: Sí. El primer de tot, que és el que menys em canvia la vida, encara que sembla mentida, és que em descobreixen un tumor al pit. És tan gran que me l'han de treure al pit, però bueno, jo podia continuar fent la meva vida normal. Amb quimios, em va caure el cabell, però tot això en teoria, perquè jo ara veig que a vegades em passen coses o penso coses que veig que no he acabat de fer el dol del tot, però bueno, en aquell moment ma mare estava bé i va ser un gran suport per mi. M'acompanyava a les sessions de quimio, estava amb mi, bueno, i després a nivell personal, clar, com a dona, doncs bueno, t'han tret al pit, en aquell moment jo tenia un nòvio i bueno, decideix que el pit era prou important. Jo pensava que no, però que era prou important i bueno, també van marxar. Però bueno, això m'és igual perquè era un nòvio que em restava més que sumava. I això també, que ell marxés i tal, em va ajudar a apropar-me més als meus fills, que també han estat amb mi, amb la malaltia, han estat sempre al meu costat.
1: Olga,
2: perdoneu si m'emociono.
1: Sí, és que és molt normal, perquè no solament està el tema del càncer, has anat superant molts entrebancs.
2: Bueno, jo penso que, perquè clar, al cap d'un temps del càncer vaig tenir un episodi d'un ictus, que això sí que m'ha deixat marcada, i sí que emocionalment em toca més.
1: Tranquil·la.
2: Tinc una hemiplegia al costat esquerre, llavors vaig en cadira de rodes, el braç esquerre no el puc moure i la cama em costa molt. Amb la crossa faig distàncies curtetes i ara tinc una cadira elèctrica que, això sí, em moc per tot Esplugues. Si em veieu, saludeu-me, i si no us saludo jo és que vaig molt de pressa i no us veig. Però no, molt bé. I continuo fent activitat.
1: Moltes. Ara anirem aquí.
2: Vale.
1: Perquè l'Olga sempre ha fet moltes activitats. Sí. Jo et vaig conèixer. No sabia que eres la filla del José Luis.
2: Sí.
1: I un dia em diuen, la filla del José Luis és una gran rapsoda, fa unes recitacions de poemes impressionants. I jo vaig anar a un lloc, no recordo on, a veure expressament qui era la filla del José Luis, sí, que m'havien dit que recitava també. I tu no has deixat de recitar perquè formes part de l'endoll d'aquí de l'Avenç.
2: Sí, sempre. No he deixat de recitar, ara no he deixat de fer teatre, encara que ara és un teatre més adaptat per mi, perquè clar, no em puc, o sigui, puc pujar amb ajuda a l'escenari, però no em puc moure per fer una obra. Però per recitar i parlar, sí.
1: I amb aquest grup de l'Andoll has tingut un suport increïble.
2: Molt, ha sigut com la meva teràpia. Jo sempre ho deia, perquè a vegades fa mandra, a l'hivern sortir a fer un assaig, però bueno, per mi ha sigut la meva teràpia.
1: Total, perquè has de memoritzar textos, tot i que et permeten que tinguis el teu llibret i que puguis anar llegint,
2: no? Sí.
1: Però això...
2: Jo he disfrutat moltíssim amb el teatre, molt, tota la vida.
1: T'ha continuat donant vida.
2: Sí. Era la meva vàlvula d'escape, quan estava a casa, quan, bueno, també em vaig separar, va ser una separació una miqueta així difícil. Ara ens portem millor, però al principi va ser difícil. I bueno, al sortir a fer teatre, això em va donar la vida. em va donar la vida.
1: No ho has tingut gens fàcil?
2: En
1: tots els àmbits? Amb l'àmbit doncs, de parelles?
2: Jo crec que no.
1: Les pèrdues però de la mama?
2: No és que no hagi tingut. Bueno, una dona també molt important en la meva vida va ser la meva àvia, la mama de la meva mare, que com ma mare treballava a la farmàcia, la que ens cuidava era la iaia custòdia que vivia amb nosaltres. I aquesta sí que va ser una dona espectacular. Ma mare també, però la iaia custòdia i jo estava molt connectada.
1: A més,
2: i no és que no vull que això sembli que jo, perquè després de tot això que m'he posat, que m'ha passat, clar, jo he estat a sales de quimio amb panorames molt pitjor que el meu. Per l'ictus vaig estar ingressada també a la Goodman. És brutal el que fan a la Goodman, però hi ha en realitat de gent jove, de gent que no ha viscut el que jo ja he viscut, que són brutals, brutals, que això et fa posar els peus a terra, encara mica, això ara dels peus a terra és una mica irònic, però et fa viure que la teva realitat, tot i que ha estat a voltes, a vegades una mica crua, però no ha sigut la pitjor que em puc trobar per ahí, perquè he vist moltes realitats i no
1: pitjors.
2: Vull... Sí, pitjors.
1: I això també t'ha fet poder d'agafar coratge i dir, jo he de seguir endavant perquè hi ha gent pitjor que
2: clar,
1: jo.
2: Clar.
1: Això em passa a mi,
2: I
1: amb
2: també,
1: les poques coses clar, que tinc.
2: No, cadascú té el seu. I ni una cosa és més menys que una altra. Vull dir, cadascú té el seu, cadascú suporta les coses com pot. Jo sempre, en un centre on vaig estar ingressada, diu, mai te preguntes el per què a mi? Dic, no, és una pregunta que al revés, dic, i per què no? Dic, jo no tinc una pantalla que diguis, a mi no m'ha de passar això, això li passa als altres, no? A mi també em pot passar, i de fet m'ha passat, un càncer i un ictus. I bueno, encara que a vegades la ment és molt traicionera i a vegades penso, Olga, alguna cosa dolenta has fet perquè et vingui tot això, i tinc una amiga que em diu, no pensis això perquè això no és veritat. Vull dir, a la gent no li passen coses per ser bons o dolents, la gent li passen coses perquè la vida ens porta aquí. Ja, a lo millor pues, també jo tinc responsabilitat, poder no m'he cuidat prou, no sé.
1: Abans eres fumadora.
2: Sí.
1: Però això no té res a veure, perquè jo conec gent no fumadora que també té malalties, eh?
2: Sí,
1: no
2: sí,
1: ens hem de culpabilitzar pel que no hem fet.
2: Exacte.
1: O el que hem fet malament.
2: Sí, sí. Però bueno, a vegades la ment et porta en aquestes finestres.
1: És normal.
2: Que tu no voldries pensar-hi, però si ara tinc temps per alguna cosa és per pensar. Perquè, bueno, tot i que estic també estic amb una associació d'Esplugues Sense Barrera,
1: sí,
2: que és una associació de gent amb discapacitat tant física com psíquica, també allà he après una barbaritat, perquè, bueno, lo físic, però també està al costat, perquè a mi cognitivament no m'ha afectat l'ictus, però hi ha gent que sí, i està al costat d'aquesta gent també ensenya moltíssim.
1: Perquè tenim l'exemple del que és ara el president, el Bernat Guerra,
2: sí,
1: que també jo el coneixia de fa anys,
2: sí,
1: i també va ser un sotrac per mi de dir, perdona, el Bernardo en cadira de rodes?
2: Sí.
1: O sigui que hi ha gent que us heu trobat a la vida amb
2: sí,
1: aquest sotrac.
2: Sí,
1: increïble.
2: I aprens molt. Sí, jo una vegada vaig fer un escrit al centre on estava la Creu Roja d'Hospitalet quan vaig marxar, i els hi vaig dir, dic, jo crec que de tot he après moltíssim. Jo crec que primer amb lo del pit, amb la mastectomia, crec que no vaig aprendre del tot coses, i amb l'ictus he acabat d'aprendre moltes coses. O sigui, les dues malalties a mi m'han ensenyat molt, i si no t'ho prens així és quan causen el pou. Jo he après moltíssim, moltíssim.
1: Doncs m'agradaria que m'expliquessis tot aquest esforç que has fet, perquè jo us he de dir, quan jo veig a l'Olga m'avergonyeixo de mi mateixa. Per què? Perquè ets una dona que amb tot el que has passat, el que tu estàs lluitant, I a mi m'agradaria transmetre aquest valor que tu tens de lluita, perquè si algú ens està escoltant que ho estigui passant malament, que estigui passant per un problema similar o no al teu, o simplement que hagi de superar entrebancs i barreres, vull que m'expliquis la teva experiència i el treball que tu has fet per poder superar tot això.
2: El treball a vegades és una, aquest que es fa és una mica enganyós. Vull dir, jo em forço a estar bé, a estar contenta, tot i que jo vic cara constantment amb dolor, no inaguantable, però tinc dolor. I a vegades dic que et va en contra perquè jo em forço a estar bé i tal, però la Olga no sempre està bé. Però bueno, perquè no pateixi fulanito, perquè no pateixi el papa, perquè no pateixi el Santi, perquè no pateixin els amics, faig un esforç, i els fills.
1: Però quan arribes a casa a la nit?
2: M'enràbio, perquè he d'assumir també que hi ha moments en què puc estar enfadada, fer pataleta i de dir, collons, per què? Però bueno, però quan surto al carrer, que això sí que ho vaig aprendre de ma mare, perquè ma mare patia de migranyes, i jo sabia que tenia la migranya quan més arreglada es posava, perquè em deia, si surto al carrer encara que tinc migranya m'he d'arreglar i posar ben guapa, no m'ho ha de notar ningú. I això sí que és una mica escola de la Cinteta, que m'ensenyava això de que si surto al carrer tothom té les seves penes, ni sóc la que més coses li han passat, i bueno, l'actitud val molt.
1: Perquè la Cinteta tampoc va tenir una infància, diguem-ne, no diré feliç, perquè sí que va ser feliç.
2: Moltíssim.
1: Però va perdre el seu pare amb molt petita.
2: Amb 8 anys, sí.
1: I de manera sobtada.
2: Sí, es va clavar un clau al meu avi i li va tenir un... ja ho diré,
1: una infecció del tètanos.
2: Un tètanos, sí. I va morir d'això. I llavors ma mare amb 8 anyets es va quedar sense pare en aquella època de que eren a l'any... Ma mare tenia 8 anys, va néixer al 40, doncs en el 48.
1: I la gent que ens escolti, de la generació de la teva mare, hi ha gent que ha patit molt.
2: Molt, molt.
1: Han tingut moltes pèrdues.
2: El que passa
1: és
2: que ma mare sempre una frase d'ella era, no tinc cap trauma. Va fer la comunió vestida de negre, perquè clar, s'acabava de morir el pare i la feien i a les 7 del matí. I ella m'ho explicava, em deia, però a mi no m'ha quedat cap trauma. Va ser el que tocava, en aquell moment va ser així i ja està.
1: I tu estàs seguint les ensenyances de la teva mare?
2: Una miqueta sí, li he de fer honor amb això, perquè inclús com ella treballava a la farmàcia, jo li deia, mama, és que les altres nenes les mimen més, perquè ma mare em deia, jo li deia, és que no em trobo bé. Diu, tu vas a escola, si et trobes pitjor ja et tornaran cap a casa, però tu vas. I jo li deia, una miqueta de mimos, deia, no, com clar, a casa havia un calaix on hi havia medicaments per tot i ella sabia,
1: clar.
2: Per això... Però bueno, era una dona forta i que em va ensenyar molt.
1: Adam, abans hem parat una mica del grup de l'Endoll.
2: Sí.
1: Però les amistats, totes les amistats que t'han fet suport, que m'agradaria, i perdona Olga,
2: sí.
1: El Jaume Leyes. Una altra pèrdua que has tingut,
2: sí.
1: Si has de plorar, plora. Però clar, és que resulta que l'Olga, a part de tot el que ha hagut de passar a nivell personal, les malalties, aleshores resulta que una de les persones que li feia suport, que l'acompanyava al metge, bon. Que l'acompanyava a teràpies, es posa també... Bueno. Diguem-ne que li agradava menjar bé...
2: Sí,
1: bueno, i era
2: no es cuidava gaire.
1: Val? Però es va morir dormint,
2: sí,
1: eh?
2: Va anar a dormir i ja no es va aixecar.
1: Exacte.
2: I jo no podia obrir la boca davant d'ell perquè deia, hi ha un guant per moure els dits i no sé què. El dia següent ja m'havia comprat el guant. Era o clauers, bueno, però no a mi, a tot el grup,
1: sí.
2: Perquè una altra persona que m'ha fet molt suport a nivell d'amistat és la Marta Alarcón, el Cisco també, però la Marta Alarcón és com la meva madreta.
1: Tens un grup que són els teus germans protectors.
2: És quan et dones compte del valor de l'amistat, perquè la família també no m'ha deixat de costat a nivell de la meva cosina Sònia, el meu tio, tot això han estat al costat, però bueno, no és que toqui, però bueno, som família, però els amics no tenen el perquè, i a vegades els hi dic, no vull ser una càrrega, i ells em diuen, no ets cap càrrega, ets, diu, si m'hagués passat a mi, no, ara la Isabel m'està donant un bocador perquè això ja és, clar, em diuen,
1: Tu hauries fet el mateix, la gent et
2: exacte.
1: Diu, oi que tu hauries fet el mateix
2: sí,
1: per mi?
2: Sí, però quan ho fan per tu, costa admetre-ho de dir, ostres, no seré una càrrega, no seré, encara que ells em diuen que no, ja es dic, bueno, i en aquest cas tu també m'ajudes, la Isabel m'estima molt.
1: Més que ajudar-te...
2: Em dona molt de carinyo.
1: Estimar-te sí, però sí. Més que ajudar-te és allò de dir-te moltes vegades si necessites alguna cosa, si t'he d'acompanyar
2: sí.
1: a la Goodman.
2: Sí.
1: Escoltar-te, si algun dia t'he trobat amb un racó ja. Plorant, o sigui, d'esquenes mitja amagada, sí. I dius, què falla l'Olga? I vas cap allà i és que està plorant i s'està mitja amagant perquè ningú la vegi, perquè també passes els teus moments
2: sí,
1: dolents.
2: Exacte.
1: Però jo vull reiterar amb aquesta força que veig que tens, que molta gent ja hauria claudicat.
2: No queda una altra, és que no em queda una altra. Tinc 58 anys i no sé, jo no crec que m'agafi ja res més, perquè he tenido lo gordo ho he tingut, càncer i ictus. Llavors, si no m'agafa res més, duc en fusta, que aquí hi ha una taula de fusta, pues llavors encara em poden quedar anys per viure. Llavors és una elecció, vull dir, els vull viure una mica feliç o els vull viure enfonsada? Pues no, evidentment que algun dia estarem, i és el que he d'aprendre a gestionar, perquè jo els dies que no estic bé no els entenc, em costa molt gestionar-los, i llavors els necessito també, però bueno, però és una manera de dir, vale, estic bé un dia, però estic malament un dia, però el dia següent jo m'he d'aixecar, he de fer coses, he de... perquè és el que em dona la vida. I els amics, ja et dic, els trobes en aquests moments. Igual, bueno, els meus fills també, la Paula, el Guillem, la Carlota, que és la parella del Guillem, m'han donat molt de suport, moltíssim. I encara... inclús a vegades crec, i des d'aquí també,
1: tranquil·la, que
2: si em permets,
1: sí, tranquil·la,
2: voldria demanar-li perdó als meus fills, perquè a vegades no han tingut la mare que es mereixen, o almenys és el que jo sento.
1: Però és el que parlàvem abans, que no hem de mirar allò que no hem fet o el que estem fent, no ens hem de sentir culpables. No has de demanar perdó. Segur que ells...
2: I ja no només, ja que tinc un micròfon davant, sí. Que a vegades els meus amics em diuen, el pitjor que podeu fer és deixar-li un micròfon a la Olga, perquè no paro de xerrar. Doncs ja aprofitant això, demano perdó a tothom que jo li hagi pogut ofendre. I perquè és molt maco demanar perdó. No ens ha de costar tant demanar perdó. Hem de ser agraïts quan ens ajuden, quan hem fallat, demanar perdó. I jo, pues, demano, aprofitant aquests micròfons, a tothom que em pugui sentir, si alguna vegada els he fallat, demano disculpes.
1: Doncs com que abans d'iniciar l'entrevista sí. Li he demanat a la Olga que em digués una cançó,
2: sí.
1: Em diu, mira, hi ha una cançó que m'uneix molt amb la meva filla, i ara que hem parlat de les criances dels fills,
2: sí.
1: Doncs posarem aquesta cançó de Lax and Bustos, T'estimo molt.

0: Déu-n'hi-do aquesta cançó.
1: Sí.
0: Molt potent, molt potent com tu, Olga, perquè tu ets una persona molt potent. Ara et trobes amb aquesta situació, amb aquestes limitacions físiques, però tot i això, i ara en parlarem, de que la Olga no ha deixat en cap moment les seves responsabilitats, tant amb la secció de teatre com amb la junta de l'Avent Centre Cultural. Hem fet aquesta pausa musical, però ara jo em tancaré el meu micròfon perquè vull que escolteu la veu de la Olga recitant. Ja dic que jo alguna de les vegades que l'he escoltada, jo recordo fa 3 anys també en el poema de Nadal, que se'm van posar els pèls de punta de la força que té. Ella ja estava malalta fa 3 anys i encara impressionava més com veure que aquella dona per mi estava superant la interpretació de les altres companyes que estaven a dalt de l'escenari. Però vinga, va, et dono pas a tu, Olga.
2: Ara un momentet.
0: Ho està buscant.
2: Ja els diré un poema del Martí Pol. Vale, és un que es diu, és del Miquel Martí Pol, que es diu A plenitud. I si de sobte algú tanca la porta i tot és tristor i hostil, què podem fer sinó esperar en silenci que la vida reprengui el curs de sempre, poderosa, i ens alliberi d'aquells fos domini. En l'amor, on aprenem de viure, bevent el licor fort a glops lentíssims, sentint, ens incendia les entranyes mentre es revela tota la bellesa d'aquell restar contra tots els designis.
0: Hem de dir, Olga, que va arribar un moment que vas haver d'aprendre com a respirar i a parlar, també.
2: Sí, perquè com em van intubar, pues, ara controlar la respiració.
0: Clar.
2: Jo em dono compte, o sigui, a mi m'agrada molt recitar, però a vegades ara pues, he perdut una miqueta aquella potència a poder.
0: Alguna cosa més que t'hagis preparat per avui?
2: A veure, sí. Envellir dignament deu integrar-se discretament en un espai tan sòlid com la pròpia pell, sense altre guany que els anys viscuts i alguna sorprenent presència que el temps astutament tan aviat dibuixa com esborra de la memòria. I això, tal vegada, si el fat es mostra benevolent, l'encant d'estimar tendrament, calladament, sense esperar ni resposta, com qui canta per si mateix amb veu molt baixa.
0: I hi ha una altra part que a l'Avent Centre Cultural, doncs, mira, la gent no s'ho pot imaginar, però quan estàs a la junta directiva d'una entitat, i és difícil, però imagineu-vos tota l'activitat que es crea des de l'Avent Centre Cultural. I què ha passat? Doncs que amb aquests anys que l'Olga ha estat malalta, ha hagut d'assumir responsabilitats que no li pertocaven, com per exemple quan et van demanar que fossis la tresorera.
2: Sí, va ser una cosa de que, o sigui, el càrrec va quedar buit. Evidentment, jo sóc dona més de lletres que de números, i llavors, bueno, per cobrir l'expedient vaig dir que sí, encara que després, bueno, va ser una miqueta de sabador.
0: Sí, perquè també va haver-hi gent que no entenia com és que tu havies acceptat el càrrec, sapiguent, bueno, que en aquells moments no estaven en la millor forma.
2: Ja.
0: Val? Però,
2: ho vaig acceptar per
0: responsabilitats, sí? Està claríssim, no?
2: Sí.
0: Val.
2: Va ser per això.
0: I les lluites d'aquí de l'Avent també t'ha donat força, eh? Perquè jo t'he vist donar respostes a dir, ostres, la Olga, eh? Tot. O sigui, has estat malalta, però en cap moment has deixat que tampoc ningú et trepitgi.
2: No, perquè el que no vull que es creï és, ai, això no li direm a la Olga, pobreta. No, a mi digue'm el que sigui i no em tractis com una discapacitada. O sigui, jo tinc un carnet on posa el grau de discapacitat, però t'asseguro que penso, valoro i entenc moltes coses. Vull dir que el que passa que a vegades, pues bueno, no m'agrada que se'm tracti d'aquesta manera benevolent simplement perquè tinc una discapacitat. el que tampoc vull... I saps el que m'ha passat ara també? Que em descaro més. Perquè no sé, a veure...
0: Pues, espera, t'ajudo a posar-te els cascos, ja està? Ja sí, t'has posat bé?
2: Sí. Em descaro més, vull dir, ara no tinc tant admirament per... Si l'he de dir a una persona... Primer perquè ara sóc més conscient de les traves que tenen les persones amb discapacitat, amb nivell de mobilitat. I això que Esplugues està bastant bé. Però ara no em callo les coses. Si he de dir a algú, aparta't 15 vegades, doncs aparta't 15 vegades, i a la quinzena li diré cagant-me en la mare que el va parir. Sí. Vull dir, em descaro més. Si he de saludar, saludo. Si he de preguntar qui ets, que no me'n recordo de tu. Vull dir, coses que potser abans em feia vergonya, ara no em fa vergonya.
0: Déu-n'hi-do, però sempre has tingut caràcter, eh?
2: Sempre, sí, això sí.
0: I potència.
2: Sí, amb la veu sobretot, sí. Projectava molt.
0: Projectaves molt. Sí. Que no és cridar, eh? Projectar.
2: Projectar no, no és cridar. No.
0: Abans has parlat de l'associació Barreres Sense sí. Barreres Esplugues.
2: Sí.
0: T'estàs implicant també amb aquesta entitat?
2: Estic a la Junta.
0: Que ja ho sabia. Ho sabia.
2: Estic a la Junta com a vocal, però estic a la Junta.
0: Déu-n'hi-do.
2: Molt bé, sí.
0: O sigui sí. Que no ho sabia, eh? Però...
2: Però tu quan, ho podies olorar.
0: Sí, quan has dit Esplugues Sense Barreres, el primer que ha vingut al cap. Estic segura que l'Olga s'ha implicat amb l'entitat.
2: Segur
0: que sí. Quines barreres, a part de les psicològiques, per dir-ho d'alguna manera, però no estic parlant de tu, de les barreres externes,
2: sí.
0: El fet que li puguis fer pena a la gent o que et vulguin tractar d'una altra manera, més complaent, com allò que diem, no és que em tracta com si fos tonta, sí. Però després hi ha les barreres físiques realment, les arquitectòniques. Quines sí. T'has trobat tu? Perquè, per exemple, la teva escala està adaptada?
2: No, la meva escala té una rampa que no serveix ni pels carritos de la compra. I llavors ara doncs, ja estem, hem fet reunió amb els veïns, l'hem de modificar, que és una cosa que es modifica, que no serà per, bueno, no serà per mi. La podrà gaudir tot el bloc de veïns, però s'ha de modificar.
0: Perquè ara has vingut a viure aquí, a casa del pare.
2: Sí, perquè clar, jo porto per caminar una mica, o sigui, perquè jo per exemple per casa vaig caminant amb la crossa, però no necessito la cadira. Llavors... per entrar la, per, quan m'aixeco, de totes maneres si pugué caminar, m'he de posar una pròtesi a la cama i aquesta pròtesi que necessito ajuda per posar-la, no me la puc posar sola. Llavors clar, a casa meva els fills marxen a treballar molt d'hora i jo necessito això constantment per caminar. Llavors a casa el Santi, per això el meu germà, que abans hem dit que jo ara ell s'ha convertit en la meva crossa, doncs és el que m'ajuda a posar-me-la, m'ajuda si alguna peça de roba no puc posar-me-la bé. Llavors, clar, més còmode. Això no vol dir que algun dia o cap de setmana pugui anar a casa meva amb els meus fills, que ja estan més alliberats de treball, però el que és el dia a dia ho tinc més còmode aquí.
0: Realment el Santi és una crossa i està molt pendent constantment.
2: És una passada.
0: Està molt vull pendent de tu.
2: Encara, a part de tenir la discapacitat, és el millor germà que podia haver tingut mai. El millor, el millor.
0: Té molta sensibilitat.
2: Molta, molta.
0: Sempre ha sigut així de sensible, el Santi?
2: Sí, sí, sempre ha sigut així. Molt sensible. I també amb ell, el que sí que a vegades no ho tenim en compte. Jo li dic al meu pare, el Santi estava molt unit a ma mare, ja sigui per la seva discapacitat, per el que sigui, ma mare li feia molt de recolz. I ara el Santi poder, de tot, a veure, és el que més la troba a faltar. Sí, era per ell, era un puntal. Sí.
0: Al principi han dit que per la singularitat de la família, doncs que poder tothom ens pensàvem que la que tiraries del remolc de família hauries de ser tu.
2: Sí.
0: I clar, això dona un tom increïble, que és el que la vida ens depara, no? Perquè el sentit sí. Segur que també ho passa malament.
2: Molt, molt.
0: Per
2: sí.
0: Tu.
2: Sí.
0: Pel que deies abans, que volies demanar perdó, però...
2: Sí.
0: Però quan ens ve una malaltia d'aquestes, com la que has patit tu, el càncer, i després... tens l'ictus, doncs això no és culpa teva, no, jo?
2: Mm. Bueno.
0: Això és que la vida és molt mira, injusta.
2: Ara crec. He trobat un text
0: sí?
2: Que el vaig recitar l'altre dia amb una cosa que vam fer per la dona del 8 de març.
0: Sí.
2: I que és una mica la meva història, la resumeix molt bé.
0: Val.
2: Quan tingui un moment, si vols.
0: Ara, sí? Ja està, ara Val. Mateix, sí. Vinga, som-hi.
2: He escrit no sé quantes vegades aquest text, o massa llarg o massa curt. Anem per feina. Soc la Olga, dona, sense un pit, però dona. No tinc un cos normatiu ni atractiu, però tinc un cos que explica històries. Històries dolentes i també històries boniques. Vaig tenir càncer de mama i aquest se'm va endur un pit i un nòvio. Un nòvio que no sabia com deixar-lo i el càncer em va ajudar. Fora pit i fora nòvio. Quina tranquil·litat. Durant tota l'etapa de tractaments oncològics, que encara arrossego, vaig aprendre molt. I per qui no ho havia notat, tinc una discapacitat física. Va venir l'ictus i se'm va emportar al costat esquerre. Continuo sent dona, però una mica més invisible encara. I amb l'ictus vaig tornar a aprendre moltíssim. Soc una esponja. Vaig aprendre a estimar-me, tal qual. Les meves prioritats van canviar. Vaig aprendre a caminar de nou. De cop, un exèrcit de dones em van donar escalf. Algun home també, però elles eren moltes més. La Paula, la Marta, la Laia, la Carlota, la Carla, la Núria, la Sònia, la Carmen i algunes més que potser em deixo. Elles m'han fet sentir estimada. També alguns d'ells, el Santi, el Cisco, el Papa, el Guillem, l'Ivan, el Josep, gràcies al seu amor. Tinc més força i gràcies a aquesta força ara lluito i reclamo espais. La vida m'ha regalat temps per aprendre. Encara, espera, m'ha regalat temps per aprendre i per gaudir. Disfruto amb tot, faig de tot. Encara a voltes em costa reconèixer-me quan em miro al mirall. Aquella Olga davant es va desdibuixant, però en surt una altra que també m'agrada. Es va morir la mare, la Cinteta, i gràcies a ella tinc la fortalesa aquesta. Em va criar l'àvia, la custòdia, i penso que les dues estaran orgulloses de mi. No sóc ni vull ser exemple de res. Aquest paper m'ha tocat sense fer cap càsting, però crec que l'estic defensant bé. Jo, que sempre m'invento els diàlegs a les obres i porto boig a tothom, ara m'he guanyat el dret a inventar-me i reinventar-me. Ara ha arribat el moment d'agrair. Gràcies per ser i per néixer dona, per les experiències viscudes i per estar viva. Gràcies perquè tinc encara molt per aprendre. I gràcies perquè sóc ja més visible. Sóc feliç i dono i rebo molt d'amor. La meva discapacitat em permet ser aquí amb vosaltres i remoure consciències. Si jo puc aixecar-me i caminar, vosaltres també podeu. El meu sostre és de vidre, ajuda'm a trencar-lo. Enrere queda el per què a mi i surt per què a mi no. No sóc especial per haver descobert cap invent prodigiós. La vida s'ha encarregat de fer-me especial i diferent i toca aprofitar-ho. Donem-ne a les dones el paper que ens hem guanyat. Donem a les dones llibertat d'escollir amb igualtat de condicions. I pot ser, i si pot ser acompanyades, molt millor. Estimo tant que és un plaer viure com a dona i sí, com a dona discapacitada, perquè veig coses que són invisibles als altres ulls.
0: Això ho vas llegir l'última...
2: Del 8 de març.
0: Del 8 de març amb sí, el grup de Femcan.
2: De
0: sí. Val, que a més d'estar l'Endoll, d'Esplugues sense barreres, també hi ha el grup de coral de Femcan, que també, no sé si encara segueixes els assajos, ja no.
2: No, jo al Femcan no he estat mai.
0: Ah, val.
2: Però fem col·laboracions amb Endoll i Femcan.
0: D'acord. Mm. Molt bé. Olga, estem arribant cap al final. No
2: molt
0: sé si
2: bé.
0: Vols afegir alguna cosa que jo m'hagi deixat, alguna cosa que quedi pendent que vulguis dir. Tens els micròfons oberts.
2: Mal.
0: Però no te'ls tancarem mai, perquè tu saps que Esplugues FM, sempre que tu vulguis, mal, estem a la teva disposició.
2: Només donar-te les gràcies, Isabel, perquè és curatiu, eh? Parlar d'aquesta manera oberta. A més, no tinc por a la imatge perquè és la ràdio. Llavors, això t'inhibeix de moltes coses. Llavors, donar-te les gràcies perquè penses en mi, perquè et sento molt feliç, perquè sóc espluguina d'arrel i vull viure molt feliç a Esplugues i participar de tot el que pugui. I si em veieu pel carrer, saludeu-me, que em farà molt feliç. I gràcies, Isabel, ets una gran dona també.
0: A tu, perquè feia temps que volia proposar-te que vinguessis a la ràdio i realment no m'acabava d'atrevir,
2: ja.
0: Perquè no saps fins a on pots arribar a ferir amb aquella persona segons el que li dius, perquè ja. Aquesta és una altra, ja no si estàs malalta o no estàs malalta, però...
2: Què és el que vol explicar o què és el que vol guardar?
0: Arriba un moment, mira, des que va passar tot el de la Covid, arriba un moment que estem molt sensibles i no saps com dir les coses, si caurà bé, si caurà malament. Tot i això ens equivoquem i diem coses que pot fer mal a la gent. Mira, jo aprofito, ja que tu has demanat perdó, jo també vull demanar perdó si alguna vegada, en algun moment, a qui sigui... he dit alguna cosa inadequada que ha fet sentir malament a una persona. Mira, per acomiadar-nos he triat una cançó.
2: Vale.
0: Que aquesta cançó, ara et diré, és de Sopa de Cabra.
2: Molt bé.
0: Si et quedes amb mi, val? Sí.
2: Ai, que bé.
0: T'agrada?
2: Sí, molt.
0: Doncs la he triat pensant en tu i ens acomiadem amb aquesta cançó.
2: Molt bé.
0: Amb aquest espai de dones de la meva vila i en aquesta ocasió amb una dona... que la vida li ha donat una hòstia impressional.
2: Però una hòstia maca, que de tot s'aprèn. Vinga.
0: Gràcies.
2: Bon dia a tu.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Carpe Diem. Ideas, propuestas y consejos para ser feliz.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc. Si esteu més pelats que una rata després d'haver fet totes les compres nadalenques, no us preocupeu. Deleiteu-vos amb les pel·lícules que hem triat i que parlen precisament sobre això, de les compres. Encara falten uns dies perquè us arribin els càrrecs de la targeta de crèdit. Abans de prendre decisions dràstiques, relaxeu-vos. Us parlarem de quatre films que no són qualsevol, són quatre obres d'alçada que us recomanem que vegueu.

Comencem amb un clàssic. Esmorzar amb diamants. Desayuno con diamantes i el títol original Breakfast at Tiffany's. És d'Estats Units, el director és Blake Edwards, és de l'any 1961 i té una durada de 115 minuts. Com no, hem de comentar que la música corre a càrrec del gran Henry Mancini, gran col·laborador de Blake Edwards en moltes pel·lícules. El guió està basat en la novel·la del mateix nom de Truman Capote, del qual ja vam parlar anteriorment. Bueno, ja us ho comentarem més tard. A veure, els actors i actrius teniu que encapçala el repartiment Audrey Hepburn. Complementa George Pepper, Patricia Neal i, oh, sorpresa, José Luis de Villalonga. I ara us faré una petita sinopsi. Holly és una bella jove novaiorquesa que, aparentment, porta una vida fàcil i alegre. Té un comportament foc extravagant, per exemple, esmorzar contemplant l'aparador de la luxosa joieria Tiffany's amb un croissant i un cafè per emportar. Un dia es muda al seu mateix edifici Paul Barjak, un escriptor que, mentre espera un èxit que no arriba mai, viu a costa d'una dona madura. Bé, parlar d'esmorzar amb diamants és parlar necessàriament de Blake Edwards, un director que allà pels anys 60 causava furor amb els seus films, sobretot en el pla comercial. Us sonen Dies de vi i roses, La pantera rosa, El guateque i Víctor o Victòria? Doncs de totes elles va ser el director, a part de la de que parlem avui. Ja fa un temps, concretament al mes d'abril, vam parlar de Truman Capote, el programa d'escriptors. Doncs el guió d'Esmorzar amb diamants està basat en la seva novel·la del mateix nom. Tracta un tema que no sabria com definir-ho, però seria més o menys, i molt resumit, com viure com un rei o com una reina sense tenir ni un duro. I això és una cosa que practiquen els dos protagonistes del film. Evidentment, el seu destí és estar junts, cosa que fa que ens preguntem de què viuran aquests dos, però bé, aquesta no és la qüestió. A Blake Edwards no li interessava gaire la realitat. Ell va néixer per fer-nos-ho passar d'allò més bé. Qui no recorda El guateque? Tot el film és una guerra de l'absurd. Doncs bé, Esmorzar amb diamants ja ens fa un avançament a la festa que organitza Holly i allà pren protagonista un actor barra aristòcrata anomenat José Luis de Villalonga, marquès de Castellbell, grande d'Espanya i en carnet del PSOE. Anomenar, encara que sigui breument, la relació que aquest aristòcrata té amb el Baix Llobregat. El Palau Falguera, avui en dia propietat municipal de Sant Feliu de Llobregat, va pertànyer a la família, concretament a la consort de Castellbell i baronessa de Maldà, mare de José Luis de Villalonga, doña Carmen, cabeza de vaca i Carvajal. José Luis de Villalonga ho explica a La Rosa, La Corona i El Marqués Rojo, memòries no autoritzades. Una interessant història en Sant Feliu de Llobregat de protagonista. I ara us estareu preguntant què fa aquesta pel·lícula dins d'un programa dedicat a les compres. Doncs ben senzill, a la Holly se li en van els xus darrere de les joies de Tiffany's. No les pot comprar, però, sens dubte, quan en tingui poder d'adquisitiu, el primer que farà és anar a aquesta luxosa botiga.

segurament Audrey Hepburn, Holly a la pel·lícula, no va ser conscient quan estava rodant aquest film que diverses imatges s'acabarien convertint en grans icones del cinema i del merchandatge al voltant de la pel·lícula. Recordeu alguna? Jo alguna sí que me... O sigui, no... feia molt de temps que no havia vist la pel·lícula i tenia al meu cap alguna imatge de, per exemple, aquella pipa que fuma superllarga amb una cigarreta a la punta, després el clàssic vestit negre, que després ja en parlarem d'ell, les seves ulleres fosques, en fi, tot un, diguéssim, una, un mestratge en el show de la iconografia. Paul és escriptor i Holly, a què es dedica? Doncs, senzillament, és el que ara s'anomena escort. No puc dir res més. El vestit de Holly va ser creat per la cinta. El famós vestit negre de la protagonista va ser fet a la mida per a Audrey Hepburn pel mateix Hubert de Givenchy. El 2006, aquesta peça original del vestit es va subhastar per més de 900.000 dòlars. Encara que a la pantalla tenen una química envejable, Audrey Hepburn i Josh Pepper no es portaven gaire bé. A l'actriu li semblava pomposa la manera com la coestrella analitzava cada detall de la trama. George tampoc era del gust del director Blake Edwards. S'ha de comentar que l'actor en principi que li agradava amb ell era Steve McQueen, però tenia l'agenda tan plena que no va poder fer cap forat per rodar aquesta meravellosa pel·lícula. Diuen que inclús Blake Edwards, el director, es va posar de genolls al carrer per suplicar als productors que no contractessin l'actor. Després va dir: ens queien bé, vaig saber que m'admirava molt com a director, però jo no l'estimava, la pel·lícula. Fos el que fos, no tenia el que jo volia, no era la meva mitja taronja, que se sol dir. Tot i així, ens ho vam passar molt bé, explicava el director en una entrevista. Bé, anem pels premis. Òscar, com no, a millor cançó, que és la que heu escoltat, i Òscar també a la millor banda sonora en general. Per què s'ha de veure? S'ha de donar algun motiu per admirar un clàssic? On es pot veure? Movistar Plus, Apple TV, Amazon Prime Video i Rakuten TV.

La segona és un film del qual s'està preparant la segona part, amb les mateixes protagonistes. Ens estem referint a El diable es vesteix de Prada, El diablo se viste de Prada, i el títol original, The Devil Wears Prada. És una coproducció d'Estats Units i França. El director és David Frankel. És de l'any 2006 i té una durada de 109 minuts. Els intèrprets hem d'anomenar-los forçosament perquè tenim a Anne Hathaway, Meryl Streep, Adrien Grenier, Emily Blunt i Stanley Tucci. I anomenarem també a un actor que sortia en una sèrie molt coneguda que ara no me recordo el nom, però bueno, que era Simon Baker. Segur que si veieu la pel·li i el veieu amb ell, identificareu de seguida la sèrie. Bueno, la sinopsi. Una intel·ligent però assenyada recent graduada, Andy Sachs, aconsegueix una feina com a assistent de Miranda Priestly, l'exigent editora en cap d'una revista d'alta costura. D'entrada, no ens imaginem a la directora d'una d'aquestes famoses revistes sent una magnífica persona ni a algú que contínuament estigui fent favors. Més aviat, ens imaginem al contrari, algú déspota a qui li importa un rava els problemes aliens i que pensa, amb raó o sense, que són déus. D'acord, però encara no coneixeu a Miranda Priestly, personatge interpretat de manera magistral per Meryl Streep. Un ser superior que no només ha de ser servida a l'instant, sinó que les seves esclaves, que seria la manera més idònia d'anomenar-les, han d'endevinar les seves, de vegades, capritxoses peticions. Això sembla senzill de plasmar en pantalla, però no ho és tant. D'entrada, s'han de tenir uns actors que, sense caure en la paròdia, facin creïbles els personatges, uns sers que viuen en un altre món, aquell que el continent és més important que el contingut i on els sentiments no tenen cabuda. També queda molt ben plasmat el vertiginós món de la moda a Nova York. La gent que viu dins d'aquest món de la moda tenia molta por d'Anna Wintour, personatge real, i que era editora de l'exclusiva revista Vogue, personatge que Meryl Streep aborda sota el nom de Miranda Priestly. Malgrat que molts van evitar ni tan sols ser anomenats pel film, es va convertir en la cinta amb major nombres de

Abans de continuar, dir-vos que la que canta és la gran Madonna, per si no l'havíeu endevinat. Bueno, molts dissenyadors a la pel·lícula van permetre utilitzar la seva roba i accessoris per la pel·lícula, convertint-la en la cinta amb el vestuari més car de la història, utilitzant unes 100 marques diferents. S'estima que va costar al voltant $1,000,000, tot i que el pressupost inicial era de només 100,000. Meryl Streep va explicar que el seu personatge no es basa en Anna Wintour, la directora de Vogue, com sempre s'ha cregut, sinó que es va inspirar en el món masculí. La veu la vaig prendre de Clint Eastwood. Ell mai aixeca la veu i tothom se sent obligat a escoltar-lo. Ell es converteix en la persona més poderosa de la sala, va comentar Streep. El primer dia de rodatge, Meryl Streep li va fer una abraçada a Anne Hathaway i li va dir que estava encantada de treballar amb ella, però que aquesta seria l'última vegada que li diria una cosa agradable. No li va tornar a dirigir la paraula. Així era l'actriu, que em sembla que aquella època tenia uns 55 anys i que ja es creia que, bueno, que era un ser superior. En cert sentit, ho era, perquè mantenir la carrera en aquesta edat a Hollywood és bastant complicat. I ella va estar uns anys, diguéssim, a primera línia, amb una edat ja una mica ja delicada. Bueno, premis. Va guanyar precisament el millor actriu de comèdia als Globus d'Or per Meryl Streep. Per què s'ha de veure? El que hem dit abans, s'està preparant una seqüela i potser us anirà bé de tornar-la a veure per refrescar la memòria. On es pot veure? A Movistar Plus, Apple TV, Disney Plus, Amazon Prime Video i Rakuten TV.

Encara ens queden diners per seguir parlant. Toca ara Crazy Stupid Love. És d'Estats Units, la direcció és Bicèfala, de Glenn Ficarra i John Requa. És de l'any 2011, té una durada de 118 minuts i els intèrprets tenim a Steve Carell, Ryan Gosling, Julian Moore, Emma Stone, Kevin Bacon i dos secundaris que ho fan molt bé, que és Leo Tipton i Jonah Bobo. Us faré una sinopsis. Carl Weaver, que té 40 anys i és molt purità, té una vida perfecta. Una bona feina, una bona casa, uns fills fantàstics i està casat amb la seva núvia de l'adolescència. Tot i això, quan s'assabenta que la seva dona l'ha traït i vol el divorci, la seva vida s'ensorra. Amb aquesta sinopsi pensareu d'on ve el tema de les compres. Doncs molt senzill, el personatge interpretat per Steve Carell mai ha estat el que diem un conquistador. La seva manca de pràctica en aquest aspecte fa que, quan es plantegi divorciar-se, hagi de fer alguns canvis. Un d'ells a la indumentària, així que ha d'anar a fer algunes compres per semblar més modern. Tot això aconsellat per una mena de playboy que es diu Jacob, interpretat magistralment per Ryan Gosling. Estem davant d'una divertida comèdia rodada en pla afectuós. I què planteja, com quan arribem a un punt de no retorn, com podia ser un divorci, ens hem de plantejar un canvi total, tant a la part interior com exterior de la nostra persona. Steve Carell és un actor nascut per la comèdia. No oblidem que va estar 7 temporades al front de The Office, la magnífica sèrie de televisió a la que interpretava a Michael Scott, el cap d'una empresa de paper per la qual va rebre molts premis. Va arribar un moment en què, veient que la cosa anava de baixada, va decidir abandonar-la per dedicar-se de ple al cinema, al qual no havia abandonat del tot mentre treballava a la televisió.

Abans de continuar, que m'he oblidat, estic una mica encostipat, perdoneu-me, comentar que la música és de Christopher Beck i Nick Urata. A veure, Julian Moore ens parla del seu personatge, que és la dona de Steve Carell, en ple procés de divorci. És difícil no experimentar la crisi de la mitjana edat, pensar que tens més temps darrere que davant. Això crec que et fa plantejar-te què vols a la vida, en qui vols estar i totes aquestes coses. Crec que la pel·lícula va de com mantenir una relació llarga, què vol dir tenir fills, una casa, etc. A tots ens importa això, va dir la bona de Julian Moore. Els cineastes van oferir un iPad gratuït al plató a qui proposés un títol per la pel·lícula. Steve Carell ha dit que odia el títol de la pel·lícula, afirmant que no es podia imaginar un grup d'universitaris dient 5 entrades per Crazy Stupid Love, sisplau. Queda una mica lleig. Un dels títols provisionals que Carell preferia era The Wingman, que li semblava un títol avorrit però que descrivia amb més precisió la trama de la pel·lícula. En quant al nom del film, no ha estat massa ben apreciat. Per part meva, el trobo prou adient. Crazy, de bogeria. És una pel·lícula bastant boja en quant al seu plantejament, amb uns actors / actrius que aporten el seu gra de sorra perquè això sigui així. Steve Carell pot fer el que li doni la gana dins de la comèdia. Ryan Gosling es va estrenar a la comèdia amb aquest film i la veritat és que fa força bé el paper de Ligon, que després deriva en una persona ja més tradicional. Julian Moore fa el que pot entre tant gat estúpid, i aquí trobem la segona paraula del títol, estúpid, que ve a dir, com una metàfora, la manera maldestra d'afrontar certes situacions que, mirades fredament, es podien solucionar de manera molt més senzilla. I ara anem pel tercer terme del títol, love, i és que tot acaba bé. Happy End 100%. L'amor triomfa per damunt de tot. Premis. Té diferents nominacions, però cap premi. És el que passa a vegades. Per què s'ha de veure? Un dels motius podria ser la barreja d'actors actrius molt allunyats entre si, però que acaben encaixant de manera magistral. On es pot veure? Doncs a Netflix, Movistar Plus, Apple TV i Amazon Prime Video.

Ja quasi ho tenim, això. Ens queda l'última, que és Personal Shopper. És una coproducció entre França, Alemanya, República Txeca i Bèlgica. El director és Olivier Assayas, és de l'any 2016, dura 105 minuts i la música és de Sebastián Tang. El guió és del mateix director i els intèrprets només anomenaré la principal perquè els altres no els coneixeu, jo tampoc, i es diu Kristen Stewart. Sinopsi. Una personal shopper de París es nega a sortir de la ciutat fins a contactar amb el seu germà bessó mort prèviament. Contactar en sentit espiritual, és clar. La seva vida es complica quan una persona misteriosa s'hi posa en contacte a través d'uns missatges de text al mòbil. Primer de tot, hem de definir el que vol dir personal shopper, literalment comprador personal en anglès. I és una persona que ajuda els seus clients a triar i comprar objectes de diferents tipus: decoració, regals, roba, etc. El personal shopper pot acompanyar els clients a les botigues establint rutes de compra personalitzades o comprar els objectes pel seu compte, si el client no té prou temps, com és el cas. Aquesta professió va néixer a Nova York als anys 80 per ajudar aquelles persones a qui la seva atapeïda agenda els impedia fer determinades compres. Actualment s'ha estès a les principals ciutats del món occidental. Els clients són, en general, persones acomodades o que graviten al voltant del món de la moda o de l'espectacle amb poc temps a la seva disposició. També és habitual que les grans botigues i els grans magatzems posin a disposició del client personal shoppers que els orientaran sobre les peces a comprar. D'acord, més o menys ja tenim en ment el que pot aparèixer a la pantalla. Doncs no. Ser personal shopper és una excusa per descriure'ns la personalitat de la protagonista, una Kristen Stewart coneguda mundialment per encapçalar l'elenc de la nissaga Crepúsculo. El seu posat misteriós encaixa perfectament amb una cinta que no té cap por de ficar-se dins dels films de misteri, sense arribar al terror per això, malgrat que està bastant a prop. Suposem que trobar amb una actriu que complís amb els requisits del personatge era bastant fàcil quan ens topem amb Kristen Stewart, atractiva, misteriosa i eficient.

0: Kristen Stewart i l'equip estava rodant a París i van marxar per començar a rodar a Praga just 48 hores abans dels atemptats de París del 2015. Estaven junts quan les notícies d'última hora a la televisió comentaven que havia passat els esdeveniments. Membres de l'equip van començar a fer trucades frenèticament per verificar com estaven els seus familiars i amics. Aquesta va ser la primera pel·lícula de la 69 edició del Festival Internacional de Cinema de Cannes que va ser xiulada per alguns crítics, cosa bastant estranya al ser una producció francesa. Ja sabem com són els francesos, xovinistes 100%. Altres crítics li van donar crítiques molt favorables. Malgrat les reaccions divisives de la crítica internacional, la pel·lícula va ser posteriorment ben rebuda pel públic de la Premiere, que la va aplaudir durant una llarga estona. En una entrevista a la revista W, Kristen Stewart va deixar clar que no té cap problema a mostrar tot el seu art. En la seva conversa va revelar que no estava tensa quan va haver d'actuar nua davant de la càmera i la resta de l'equip. Soc força oberta. Crec que la gent és una mica massa estranya al respecte. Per ser sincera, però és per això que vaig pensar. Jo ho faré. Premi. Doncs precisament el Festival de Cannes li va donar el premi al millor director a Olivier Assayas. On es pot veure? Only, sols, tan sols, a Amazon Prime Video. Bueno, hem acabat per avui. Ha estat tot un plaer parlar de pel·lícules que tenen com a bandera la societat consumista d'avui en dia. Hem agafat aquests quatre films per la varietat dels seus temes que tenen com a taló de fons la societat de consum. Aquest programa ha estat possible gràcies a l'Isabel Almató als controls i qui us parla, Txema Luzán, a la resta. Ens escoltem aviat.
1: Cua de Cuc, espai de cinema a Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.

0: Tiguà.
1: Molt bona tarda. Doncs sí, versió 30.4.
0: Muéstrame el camino que yo voy.
1: Oh. Això mateix, sóc el Claudi Morales i parlo des de l'estudi de la muntanya a un dels poblets de la província de Barcelona, els últims poblets de la província del barcelonès. Avui el versió 30.4 va al voltant del Despacito.
0: Despacito.
1: Luis Fonsi. Luis Alfonso Rodríguez López Cepedo. 15 d'abril de 1978. 40...

va fer un tema que, bueno, que ja era un artista consolidat i el va portar a ser mundialment reconegut a la seva carrera, evidentment. Bueno, pues comencem, no? Comencem amb més opcions o més adaptacions del Despacito de Luis Fonsi. Després en parlem més, però és que com que és un personatge molt, molt conegut, crec que dient el seu nom i poc més, ja en tenim prou. Comencem, no? Vinga, va, la versió de Chema Benítez, que és un madrileny. Chema Benítez és un madrileny que també va fer una versió del Despacito. L'escoltem. Va, som-hi, va.

versió rockera que es va marcar aquí el Chema Benítez i el Baro, que era el seu company amb el que va fer aquesta versió del Despacito. El torno a Luis Fonsi, perquè ha estat aquí repassant la seva biografia una mica, i clar, entenc per què diu que és americà, perquè va estudiar a Florida, va formar part del cor de la Universitat de Florida, a la City Birkenman Symphony Orchestra, i a més està repassant els candidats de premis que ha tingut el Despacito, perquè té dos premis al 2017, un al 2019, dos premis al 2017, un al 2019, 1, 2, 3, 4, 5 premis al 2018, un al 2009, 1, 2, 3 al 2010, i bueno, és un sinfí de premis el que va obtindre aquest tema. Des de luego, a tots va estar nominat al Grammy, als premis de la música llatina, als American Music Award el 2017, etc. Si teniu interès, mireu realment el Despacito. Va traspassar moltíssimes fronteres. Bueno, tornant al tema d'avui, a les versions a la versió 30.4, escoltem de fons una versió bossa, que no escoltarem sencera perquè, no sé, tinc la impressió de que fa diversos dies que escoltem molta bossa nova, i ja està bé, però bueno, crec que també hem d'obrir altres opcions, altres fronteres. I com no, pues, si haurem d'obrir fronteres, m'agradaria parlar d'aquesta versió que fa la Chloe Stalfer, que és una noia francesa de 21 anyets, que és un youtuber, diguéssim, i que va fent versions, i pot començar la seva carrera musical. Ja va ser reclamada per diversos productors americans i canadencs, perquè té una veu molt interessant. Us poso la versió, evidentment és en francès, de la Chloé, Despacito.

Doncs aquí, així de càlida, té la veu la Chloé Stafler. Entenc que si és en francès no és Stafler, com he llegit jo, si no serà més aviat en pronunciat en francès, si és que el meu francès és correcte. Però bueno, continuem de París, que és on viu la Chloé, o on està fincada la Chloé, anem directament a Dallas, perquè a Dallas hi ha una banda que fa versions de ska, i des del 2012, i tenen ja 13 àlbums d'estudi, quasi res, 13 àlbums del 2012 fins ara, Els també tenen una versió, evidentment, del Despacito. I la versió ska que us vull proposar és la de Holophonics. O sigui, els fons o sons hologràfics de Holophonics, ska band Despacito.

Despacito. De Holofonics, Dallas, sí senyor, aquesta versió curiosíssima de, en clau ska, evidentment. Continuem viatjant, en aquest cas de Dallas, tornem sí, cap aquí, i ni més ni menys ens quedem pel nord de la península, diguéssim, perquè ens quedaríem a una terra que a mi m'agrada molt, per exemple, bueno, per exemple, no, que és cert que m'agrada molt, i la seva capital és Oviedo, estic parlant d'Astúries, evidentment, i allà hi ha una banda ben canalla, per dir-ho així, que va fer una versió també d'aquest Despacito, i crec que es mereix que l'escoltem sí o sí, evidentment. Aquesta banda té un nom ben curiós, i fan punk rock eròtic festiu, segons es descriu al seu Facebook, i segons aquí diu diverses coses, però en realitat que després de tenir diversos anys amb un calaix molts projectes pendent, per fi el 2016 van fer van sortir amb aquest primer treball que no estic segur si inclou aquesta versió del Despacito. El Tibi, Nachin, Juan i David formen una banda ben hardcoreta a la meva interpretació, que es diu Mefritos and the Gift Bichetos.

Doncs sí, aquí estava la versió de Give Me, perdó, de Me Fritos and Give Me Chetos, que segons ells són la revolució de les verbenes underground. Des de luego, estic, bueno, estic totalment, completament d'acord que sí. O sigui, jo estic en unes barraques fent una birreta amb els col·legues i sento aquesta versió i el mínim que faré és apropar-me a l'escenari i aviam si l'olla que es munta és prou grossa o no. Escoltem un altre tema, del Concarac. Un altre de Despacito. Això és una versió reggae que no escoltarem sencera, però us poso un trosset, va. És una versió reggae realment, però és molt islenya, no? Segons aquest senyor, en Concarac fa Island Pop, evidentment és nascut a Jamaica i sí que té, es diu, aquest senyor realment es diu Nicholas Murray i

com us he dit, no l'escoltarem sencera perquè tenim, vull, tenim molta, moltes coses avui. El Despacito genera bastantes opcions també. I, bueno, ha sigut una opció com una altra. Hi havia diverses coses al vent i mai decidit pel Despacito, veus? Així és que Despacito, Despacito.

Peter Benz, pues sí senyor, un húngar que va néixer el 5 de setembre de 1995, que té 28 anys, que va estudiar a la Universitat de Berkeley durant el 2010 fins al 2015, que recull més de 500 milions de visualitzacions dels seus vídeos al YouTube, bueno, al YouTube i entre el YouTube i el Facebook, així és que un home amb un piano que fa vídeos i que fa música instrumental, jo crec que li hem de fer una visita, no? Què us sembla? Continuem amb un altre duo. Un altre duo, que es diuen Tuchelos, que també fan una versió del Despacito. És curiós, avui l'Sprint l'he fet, només amb versions instrumentals del Despacito, que també n'hi ha unes quantes.

Doncs els Two Cellos són un parell de instrumentistes de cello, evidentment, tal com diu el seu nom, que podeu, del que podeu veure molts vídeos al YouTube si voleu, i que no només tenen versions del Despacito, tenen versions de moltes altres cançons. Si no recordo malament, tenen una versió de Metallica inclús, o alguna més també d'alguns de les grans bandes de rock and roll. Tornem a lo que són els temes, les versions. Seguim al versió 30.4 i vull anar una altra vegada fins pràcticament a Hongria, entre Hongria i Croàcia. És a dir, ells viuen en una província que realment fa frontera amb Croàcia, amb Croàcia, però pràcticament colinda amb Hongria, encara que no és cert, no toca Hongria, però bueno, i tot això, tot aquest lío que he muntat és per parlar d'una banda austríaca que es diuen, intentaré pronunciar això, Die Draufganger o algo així, i són una colla de col·legues molt, molt divertits que van tenen una versió del Despacito, però la curiositat d'aquesta versió és que no sé si dir-ho o que ho escolteu. Us faig una proposta, va, escolteu què és el que fa la secció rítmica, o sigui, el que seria la bateria, o el que seria el que porta el ritme d'aquesta versió del Despacito, i després en parlem, vale? Vinga, va, Despacito pels Die Draufganger o algo així, perdoneu.

Senyores, senyors, molt bona nit i sigueu tots benvinguts a aquesta nova edició de Jazz Setmanal, un programa de i sobre jazz, però per un punt diferent. Diferent perquè aquí no t'oferirem novetats discogràfiques, ni dedicarem el programa a un instrumentista legendari, ni a un estil concret. En Jazz Setmanal, els protagonistes són exclusivament els estàndards i a ells dediquem el temps que tenim concedit. Estàndards sobre els que gira la major part del repertori jazzístic. I cada setmana dediquem el programa a un d'ells. El que hem triat avui es va escriure l'any 1944 per Jimmy Van Heusen, pel que fa a la música, i lletra de Johnny Burke, i que la van titular Like Someone in Love, per incloure-la en la banda sonora original d'una pel·lícula titulada Belle of the Yukon. Aquesta pel·lícula era una comèdia musical ambientada en el Far West en els dies de la febre de l'or. La van protagonitzar Randolph Scott, Gypsy Rose Lee i Dinah Shore, que era la cantant que interpretava aquesta cançó, i va ser dirigida pel senyor William A. Sater. Bé, la cançó va ser un gran èxit en la versió que l'any 1945 va protagonitzar el vocalista Bing Crosby. Com tots els estàndards, doncs bé, hi ha centenars de versions, pel que resulta difícil destacar alguna. Tot i això, si m'ho permeteu, us recomano les de Chet Baker, Sarah Vaughan, Ben Webster, Billie Holiday, evidentment la de Ella Fitzgerald, Barbara Streisand, Nat King Cole, Bill Evans, bé, i un llarguíssim, llarguíssim, etcètera. Però nosaltres avui iniciarem aquest recorregut en l'any 1957 escoltant la versió del saxofonista John Coltrane.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb aquesta versió del senyor John Coltrane, que per l'ocasió va estar acompanyat d'Earl May al contrabaix i Art Taylor a la bateria. Hem extret aquesta versió d'un disc titulat precisament com la cançó, Like Someone in Love, un disc que es va publicar l'any 1960, tot i que, com he dit, es va enregistrar l'any 1957 a la ciutat de New York i en tres dates diferents, concretament el 31 de maig i el 16 d'agost de 1957 i el 10 de gener de 1958. Bé, i d'un saxofonista tenor a un altre, de John Coltrane a Coleman Hopkins. Però no ens mourem d'aquest 1957, perquè és en aquest any quan es publica un àlbum en el segell Verve amb el títol de The Genius of Coleman Hopkins, un àlbum que es va enregistrar en els estudis de la Capitol Records a Hollywood el 24 d'octubre d'aquell mateix 1957 i que ho va fer acompanyat del trio del pianista Oscar Peterson. L'àlbum contenia 12 temes, els que es van afegir 9 més entre temes alternatius i nous tracks en l'edició publicada en format CD l'any 1997. Doncs bé, escoltem el senyor Coleman Hopkins.

Doncs bé, hi ha estat el senyor Coleman Hopkins, saxotenor i solista, acompanyat d'Oscar Peterson al piano, Eric Gellis a la guitarra, Ray Brown al contrabaix i Alvin Stoller a la bateria. Bé, ja ho haureu pogut apreciar com de diferents poden ser els estils. Dos grans saxotenors, el senyor John Coltrane i el senyor Coleman Hopkins, però amb uns estils absolutament diferents i oposats. Extraordinaris músics els dos, però, evidentment, cadascú fidel al seu estil. Bé, i el nostre proper convidat és també un saxofonista, però en el seu cas un saxofonista contralt. Disposem-nos a rebre el senyor Paul Desmond, de nom real Paul Emily Breitfield, músic nascut el 25 de novembre de l'any 1924 a la ciutat de San Francisco i que va morir el 30 de maig de 1977 a New York. Va ser un excel·lent saxofonista, representant del cool jazz i especialista en balades pel seu gust exquisit i la seva capacitat improvisativa per les melodies, i que a banda de les seves qualitats indiscutibles, ha passat a la història per haver estat component bàsic del famós quartet del pianista Dave Brubeck. A Paul Desmond li devem el famós solo del tema Take Five. Doncs bé, amb aquesta fita concretament de l'any 1961 i pel segell RCA, publica un àlbum amb el títol de Desmond Blue, àlbum que s'enregistra els dies 13 i 28 de setembre i 2 d'octubre d'aquell mateix 1961 en el Webster Hall de la ciutat de New York. Aquest Desmond Blue va ser el seu segon àlbum d'estudi i en ell figurava, evidentment, el nostre Like Someone in Love. Concretament era el segon tema de la cara B. Evidentment, ara l'escoltarem.

Doncs bé, hi ha estat el senyor Paul Desmond com a solista principal al saxo alt i una orquestra en la que figuraven noms com els de Phil Bounders i Romeo Penke, la flautes i clarinet, Jim Hall a la guitarra, que també ha tingut doncs, espai pel seu solo, Al Richman al flugelhorn, Jenny Jericho al contrabaix, Gloria Agostini a l'arpa, Robert Thomas a la percussió i una secció de corda i orquestra dirigida i amb arranjaments del senyor Bob Prince. Bé, i continuem el nostre recorregut ara per aturar-nos en l'any 1963 per retrobar-nos amb un altre gran saxofonista, en aquest cas tenor. Parlo ni més ni menys que de Ben Vester, que en aquell any enregistra en el segell Riverside un àlbum que es publica sota el títol de Soulmates i que té el pianista i el teclista Joe Sabinul com a convidat especial. Doncs bé, disposem-nos a escoltar la seva lectura del nostre tema d'avui.

Doncs bé, ells han estat Ben Webster, el saxo tenor i solista principal, Joe Sabinul, el piano, Richard Davis, el contrabaix, i Philly Joe Jones, a la bateria. Un àlbum que es va enregistrar entre els dies 20 de setembre i 14 d'octubre d'aquell 1963 a la ciutat de New York. Bé, els músics que he anomenat són els participants en aquest tema, perquè en altres d'aquest àlbum, aquest Soulmates, també van participar el cornetista Thad Jones i el contrabaixista Sam Jones. Bé, i tot seguit, ara rebrem a un vell amic del programa. Estic parlant del vibrafonista Milt Jackson, que l'any 1975 participa en el Festival de Jazz de la ciutat suïssa de Montreux. Aquella actuació es va enregistrar i posteriorment, i en el segell Pablo, es publica amb un àlbum que es titula The Milt Jackson Big Four, de Montreux Jazz Festival 1975. Doncs bé, en aquest àlbum hi havia, o hi ha, millor dit, aquesta versió.

Doncs bé, ja ho esteu escoltant, molts i forts aplaudiments per aquesta versió del grup del vibrafonista Milt Jackson. Evidentment, Milt Jackson al vibràfon, Oscar Peterson al piano, Nils Henning Ørsted Pedersen al contrabaix i Mike Rooker a la bateria. Tal com dèiem, aquesta actuació es va celebrar el 17 de juliol de l'any 1975 i, com has pogut escoltar, es va enregistrar per posteriorment convertir-la en un àlbum. I ara ens situarem en l'any 1976 i ho farem per rebre un dels guitarristes essencials a la història de la nostra música. Estic parlant del senyor Bernie Kisel, músic nascut a la població de Muskogee, a l'estat d'Oklahoma, el 17 d'octubre de l'any 1923 i que ens va deixar a la de San Diego, a l'estat de Califòrnia, el 6 de juliol del 2004, quan comptava amb 80 anys. De família jueva i sense pràcticament estudis musicals, es va dedicar professionalment a la música. A principi dels 40, es trasllada a Los Angeles, on desenvolupa la carrera, col·laborant amb la big band de Chico Marx, Charlie Barnett i Artie Shaw, entre altres. A inicis dels 50, forma part del trio del pianista que acabem d'escoltar, Oscar Peterson, i va continuar amb la feina d'estudi enregistrant inclús amb grups pops, com va ser per posar un exemple, els Beach Boys o The Monkees. Amb Charlie Byrd i Herb Ellis forma un trio de guitarristes que anomena The Great Guitars i va ser qualificat com a número 1 dels guitarristes en les enquestes de les revistes Esquire i Don't Wait i Playboy entre 1947 fins a l'any 1960. Doncs bé, anem a escoltar-lo. D'aquí que retrocedirem fins l'any 1976 per recuperar un àlbum editat en el segell Concord amb el títol de Swearing. El darrer track de la cara era precisament el nostre Like Someone in Love. Escoltem-lo.

Doncs bé, ell ha estat el senyor Bernie Kissel a la guitarra i, evidentment, el líder del grup. Monty Woodwick ha estat el contrabaix i Jackie Anna a la bateria. Bé, i ara de 1976 passarem a 1989, perdó, del guitarrista Bernie Kissel al trompetista i fliscornista Art Famer, que en aquest any publica un àlbum en el segell Contemporary Records amb el títol de PHD. No sé el que vol dir. El disc va ser enregistrat a la ciutat de New York els dies 3 i 4 d'abril d'aquell mateix any. Ho fa en formació de sextet i conté 8 temes que són una demostració que l'estil hard bop gaudia d'una salut més que excel·lent. Escoltem el senyor Art Farmer al front del seu grup.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Art Farmer al front del seu grup. Art Farmer, el fliscorni o trompeta, en funció del tema. Clifford Jordan, el saxo tenor. James Williams, el piano. Kenny Burrell, a la guitarra. Rufus Reid, al contrabaix. I Mervyn Smith a la bateria. Bé, i tot seguit... saltarem fins l'any 1991 per retrobar-nos amb un dels meus saxos tenors preferits. Es parlo del senyor Huston Pearson, el músic de Carolina del Sud, que en el moment d'aquest enregistrament doncs comptava amb 57 anys. Enregistrament del disc que tinc entre les mans i que respon al títol de The Lion and the Sprite. Es va publicar en el segell Muse i que malgrat estar en

Doncs bé, hem escoltat el senyor Houston Pearson, el saxotenor i líder de la sessió, acompanyat de Benny Green al piano, Christian McBride al contrabaix, Gwynard Harper a la bateria i Philip Harper a la trompeta. Philip Harper és alhora germà de Gwynard Harper. Bé, i pràcticament acomiadarem el programa d'avui amb una última versió, la que l'any 2011 va protagonitzar el duet format per Harry Allen i el pianista Rossano Sportiello. Van enregistrar un CD amb el títol de Conversations i el subtítol de Johnny Burke Songbook, en el que recullen 12 temes als que Johnny Burke va posar lletra. Un d'ells, evidentment, és el nostre tema d'avui. Així que, doncs, com a última versió, escoltem aquesta del senyor Harry Allen, un grandíssim saxofon tenor, i Rossano Sportiello.

Doncs bé, amb ells, amb la seva música de fons, iniciem el comiat. Un comiat en el que pot faltar el nostre... no pot faltar, el nostre més sincer agraïment a la vostra sintonia i la invitació...

0: Són les 12.
1: Avui us parlarem de l'AMPAL, una entitat d'aquí d'Esplugues de Llobregat, que són els amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat. I per parlar d'aquesta entitat tenim a la Mercè Vidal. Bon dia, Mercè.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, m'agradaria que ens expliquessis què és l'AMPAL i quina finalitat té l'AMPAL, quan es va crear l'AMPAL.
2: Bé, els amics dels museus i del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ara ja fa gairebé uns 15 anys que es va crear i va sorgir per donar suport precisament en el patrimoni i a la vessant museística que té la ciutat. En aquest cas, el Museu de Can Tintorer, la Rajoleta, que és coneguda, no?, la fàbrica aquesta industrial, i al mateix temps generar, podríem dir, una certa dinàmica per intentar que la gent, doncs, es familiaritzés amb aquest patrimoni i al mateix temps tingués, doncs, uns coneixements més amplis a nivell cultural.
1: Has estat presidenta de l'entitat. Explica'ns una miqueta com arribes tu a l'entitat, quina ha sigut la seva tasca, perquè jo també entenc que forma part de qualsevol entitat t'enriqueix personalment.
2: Sí, sí, sí, tens tota la raó. Home, el caràcter associatiu, no?, és, de fet, una vessant que et posa en comunicació amb d'altres persones, hi ha un intercanvi d'idees, per tant, això sempre enriqueix a una persona. De fet, ja dic, la finalitat va ser donar suport en el museu, quan es va crear el museu. I a partir d'aquí, doncs, hem anat generant un cert crida a persones que poguessin estar interessades. Som més o menys un centenar, una mica més, de socis que paguen una quota bastant, podríem dir, bastant minsa, perquè l'ordinària són 35 euros al mes, després hi ha els que són jubilats o que tenen una tarifa reduïda d'uns 20 euros, i els joves fins a 19 anys, doncs 15 euros. Clar, això permet, per una banda, que el soci gaudeix d'unes certes avantatges a l'hora de que organitzem, doncs, sortides, i que llavors, doncs, esclar, la tarifa, podríem dir, d'aquestes sortides és molt més reduïda, perquè l'AMPAL es fa responsable, doncs, de pagar els guies, pagar també les entrades. Per això sempre hi ha una diferència en el preu entre aquell que és soci i aquell que no ho és. Les activitats tenen una orientació molt clara, que és, primer, facilitar aquella informació a través de conferències, doncs, del propi contingut, tant del museu o fins i tot quan s'han organitzat conferències, doncs, el fons que té l'arxiu, que té un fons molt ric. Per una altra banda, ampliar l'aplicació de la ceràmica amb diferents suports, com pot ser suport, doncs, de l'arquitectura, com pot ser, per una altra banda, el tipus de ceràmica al llarg, diríem, de l'existència humana, perquè la ceràmica és l'element primer, el fang, no?, amb el que s'elaboren, doncs, aquells estris, aquells utensilis que al llarg del temps han anat canviant, i que les influències estètiques i culturals, doncs, també han anat modificant. Per tant, tenim una via que seria aquesta, però per una altra banda el que també fem és que anem a visitar moltes vegades col·leccions privades que a nivell d'un particular seria difícil poder-hi accedir. I això, és clar, també enriqueix. També per altra banda, aquestes sortides, quan organitzem les sortides, doncs, tenen un al·licient, que és, doncs, que anem també a dinar amb algun restaurant i que es crea també un clima, doncs, d'amistat i de coneixences.
1: Per tant, tenim una informació que la podem trobar recollida a l'agenda. Us informo que cada mes a l'agenda que rebem a la bústia de casa, l'agenda municipal, tenim les activitats d'aquesta entitat. Després també tenim uns fulletons trimestrals que s'editen i que els podem trobar tant al museu com als punts d'informació de l'Ajuntament. I també tenim una pàgina web. No patiu, que si poseu Museu d'Esplugues al Google trobareu ràpidament aquesta pàgina web de l'entitat. I també tenim un correu electrònic que és esplugues.ampel@gmail.com. Mercè, estem parlant molt de la ceràmica, de que l'entitat neix per donar suport a aquests museus. Anem a parlar dels museus. Tenim el Museu de Can Tintorer i el Museu de la Rajoleta i anem una miqueta a diferenciar en què consisteix cadascun d'ells i les activitats que es programen.
2: Bé, el Museu de Can Tintorer, el que es fonamenta és amb una col·lecció molt important que va ser adquirida per l'Ajuntament, que era la col·lecció de Salvador Miquel, que era un personatge molt relacionat amb el Salvat Papasseit, vivia a la Barceloneta, i ell ja des de jove, quan va anar veient que moltes cases eren enderrocades o es feien transformacions, per exemple, a les cuines, als quartos de bany, que de fet és el lloc on apareix l'aplicació de ceràmica, i eren llançades, doncs ell va anar recollint tot aquest fons, també per altres indrets, va començar per la Barceloneta, però per altres indrets, i va anar creant una col·lecció molt important, que seria aquesta ceràmica decorada. Llavors, el Museu de Can Tintorer també té, a part de la col·lecció del Salvador Miquel, doncs també té peces que provenen d'altres col·leccions o que han pogut ser adquirides. Això pel que fa al museu. I, per altra banda, el que hi ha és els forns de la Pujol i Baucis, tot el centre industrial, que va ser molt important perquè en el període doncs, del modernisme va donar una gran volada en la seva producció. Aquí participaven arquitectes de gran renom, el Puig i Cadafalch, el Gallissà, el Domènec i Montaner, i això en el període del modernisme. Però després, quan ens anem apropant més cap allà a mitjans del segle XX, doncs també hi van venir alguns dels artistes que formaran part de l'estètica més del noucentisme. I llavors trobarem doncs, que hi ha coses de l'Aragai.
1: El que sí que tinc algun record de quan era petita, que també hauríem d'esmentar, que la zona on estem, d'aquí, d'Esplugues, Sant Lluís, Hospitalet, hi havia bòbiles.
2: Sí, perquè aquesta és una mica la característica dels terrenys d'Esplugues, que és una terra molt argilosa, i això afavoria que hi haguessin bòbiles. Jo també recordo de petita que on hi ha el cementiri parroquial i abans de construir-se doncs, tota aquesta urbanització per sobre d'aquest cementiri, doncs, hi havia camins de terra i algunes formacions així de petites muntanyetes que hi havia coves i a dintre eren aquests centres productors. També anant cap a la carretera de Cornellà i de Collblanc també hi havia la del Diví, que era una altra bòbila, la que es deia aquell senyor es deia Diví, i que seria on hi ara doncs més o menys la gasolinera, una mica més cap a la dreta, anant cap a Can Rigal.
1: Sí. També hi havia una molt propera aquí a la Masia de Can Clota, a l'entrada del que serà la Ronda, que per això han posat el nom al carrer Gallissà per fer una miqueta de memòria del que va haver-hi allà.
2: Exacte, sí. Per tant, és clar, Esplugues sempre s'ha relacionat molt amb aquest tipus de producció.
1: I Esplugues, de fet, quan escarbotem una miqueta amb la memòria, amb els noms, els cognoms de les famílies que venien a estiuejar, ens n'adonem que hi ha un moviment de burgesia barcelonina que té relació per una causa o per una altra, en un moment determinat o un altre. Hauríem de recordar, per exemple, les Caves Marguerí o hi ha moltes relacions industrials aquí a Esplugues, no solament amb la ceràmica, sinó amb altres activitats econòmiques del país. I és curiós perquè jo crec que no som conscients del patrimoni cultural que tenim a Esplugues. I considero, i és una opinió molt personal, que la feina que esteu fent des de la vostra entitat és molt potent, eh? També hauríem d'anomenar el grup d'estudis, evidentment, eh?
2: Home, això, aquesta riquesa, evidentment existeix i no fa gaire, potser fa un parell d'anys, que es va fer, va haver-hi la iniciativa de fer una ruta històrica, amb la qual cosa, clar, permet tant a gent que som d'Esplugues com d'altres indrets arribar aquí i poder gaudir doncs d'aquesta coneixença del territori.
1: Que seria el programa de la mà d'Esplugues.
2: Exacte, sí, eh? Sí. Home, nosaltres, Ampel també va fer una cosa que va ser fer els antics camins rals, sí. Doncs també, que ara és on hi hauria el centre aquest Finestrelles, no? aquest centre comercial, sí. Doncs just a Can Rigal, uh-huh. I vam fer un itinerari que era recuperar un antic camí que anava cap a Sant Just i se n'anava cap a l'Ermita de la Salut. Uh-huh. I llavors també aquest va ser el primer itinerari que vam marcar nosaltres.
1: Està bé. Tenim la rajoleta? En el que aquí sí que també hem de dir que s'han preservat els forns, s'ha preservat molta cultura de la ceràmica, però també voldria apuntar una mica que gràcies a un esforç que es va fer en un moment determinat, però que si ens descuidem desapareix.
2: Sí, això, mira, nosaltres organitzem cada gener una sèrie de conferències que hem titulat a nivell general Gener Ceràmic. Uh-huh. I justament aquest any el Gener Ceràmic el vam dedicar, és el desè curs que hem fet, i era una mica com retornar als orígens. Per què? Doncs perquè vam parlar primer del senyor Pujol i Baucis, que es va relacionar amb aquells arquitectes que es trobaven en el Castell dels Tres Dragons arrel de l'Exposició Universal de 1888, i per altra banda de la riquesa patrimonial dels forns. Llavors, una antiga conservadora del museu, la Marta Saliner, ens va anar explicant cada una d'aquestes característiques dels forns, que tenim 14 variants de forns, i això és un aspecte exclusiu d'Esplugues, perquè ni altres indrets, ni a Sevilla, ni d'altres a Breda, o sigui, tenen aquesta diversitat de tipologies de forns. I el que també es va veure és que era molt important que això fos estudiat científicament un a un, i que poguessin fer-se les mesures que es creguessin oportunes per preservar-ho. L'Ampel també ha fet una cosa que és que ha fet l'edició d'algunes publicacions, no? I perquè inclús vam programar o vam anunciar algunes beques en temes relacionats amb el món de la ceràmica, però aquells projectes que es van presentar no ens van convèncer gaire, es havia creat un jurat i tot al respecte, i llavors vam destinar aquest esforç de que nosaltres tenim un president honorífic, diríem, que és el doctor Jordi Setoín, que d'una manera molt altruista, ell té una col·lecció de ceràmica popular, d'una manera molt altruista doncs contribueix a donar suport econòmic a moltes de les activitats, i ell doncs es va brindar a poder potenciar aquests estudis. La via de les beques no va donar resultat, i llavors vam passar a fer publicacions. De manera que ara tenim dues publicacions editades per l'Ampel, que són uns llibres que il·lustren i donen informació sobre aquest món tan ric de la ceràmica. I la idea és ja que la Marta Saliner va posar molt èmfasi de poder recuperar l'estudi científic d'aquests 14 forns, doncs de fer una publicació encarregada a diferents persones especialistes per poder tenir un material de primera mà que una mica diríem que ens posaríem una altra vegada al davant d'altres centres que ara estan abocant diners per restaurar els seus forns, però que clar, no en tenen tants com en tenim nosaltres, ni de tantes variants.
1: Doncs un projecte molt engrescador.
2: Exacte.
1: Molt ambiciós, Lara.
2: Sí, també és veritat, és ambiciós, però crec que en podrem doncs, tenir un resultat. Això sempre passa que aquestes coses no són immediates, que clar, això triga un temps que s'estudia, bueno, s'elabora i intentem llavors doncs, donar-ho, posar-ho a l'abast i també ho vam estar-ho parlant, no? que caldria doncs, que aquesta publicació, si arribem a fer-la, tingués doncs, unes pàgines traduïdes en un altre idioma per ampliar encara més aquesta difusió.
1: Ara ja estem sortint de l'entitat, eh?
2: Sí.
1: Publicacions, difusió internacional. Quina és la connexió de la vostra entitat amb altres entitats o federacions relacionades amb el món de la ceràmica?
2: Home, som els amics de la ceràmica, o sigui, estem dintre dels amics dels museus de tot Catalunya.
1: Vale.
2: I hem assistit a algunes conferències que han agrupat doncs, això, museus d'arreu de Catalunya, del territori. Per una altra banda, també estem vinculats amb els amics de la ceràmica catalana, que és una entitat que també té vincles amb el Museu de Can Tintorer i que han participat ells doncs, amb algunes coses que hem organitzat nosaltres.
1: Uh-huh.
2: I al mateix temps assistim també a allò que ells fan. No?
1: Munteu la fira de la ceràmica?
2: No, això ho fan ells.
1: Això ho fan ells, però venen aquí a Esplugues.
2: Exacte, venen aquí a Esplugues, també hi ha una vegada, no sé si cada X temps, doncs que es presenten peces que llavors són analitzades i són estudiades,
1: sí.
2: I gent que potser té a casa seva una gerra o un plat i que no sap a quina època pot pertànyer, doncs aquests que són molt més especialistes, es brinden a explicar-ho i clar, són curiositats, però que atrauen molt, també. Atrauen molta gent.
1: Mercè, no sé si podríem seguir parlant i podríem estar molta estona, però no sé si ja per acabar voldries puntualitzar alguna coseta de cara a aquest any 2019, projectes de futur que ja teniu en agenda i que podrien destacar.
2: Home, mira, de la mateixa manera que he explicat que a part de la ceràmica doncs hem fet aquesta recuperació del camí ral i que està senyalitzat, també hi ha algunes antigues fonts que formen part d'aquest patrimoni d'Esplugues,
1: uh-huh.
2: I que sempre és una idea que hem tingut doncs, de poder-les recuperar i senyalitzar-les.
1: Sí, perquè les fonts i els safrejos és un patrimoni cultural que també estem perdent.
2: Exacte, sí, perquè en la zona mateixa on ara hi ha això de Finestrelles,
1: uh-huh.
2: Aquest centre comercial, doncs en allà les cases aquelles tenien al davant uns safrejos amb uns horts,
1: sí.
2: Que eren molt similars amb un carrer que existeix encara a Barcelona, que és el carrer d'Aigua Freda, que també tenen aquesta mateixa tipologia d'unes cases baixes, de planta baixa i pis, amb uns safrejos al davant, perquè aquest carrer d'Aigua Freda és on, bueno, la gent que vivia allà el que feia era rentar la roba de moltes cases burgeses de Barcelona, que després doncs, és a Horta, és anar a la zona d'Horta,
1: sí.
2: De Barcelona. Allà
1: hi ha molta cultura Horta. Jo recordo també de petita al carrer Sant Llorenç, que hi havia un safreig.
2: És aquest, això és el que jo estava parlant,
1: aquest,
2: del carrer Sant Llorenç.
1: El del carrer Sant Llorenç.
2: Exacte.
1: Doncs ens quedem amb aquest projecte que teniu, eh?
2: Sí, la publicació, les sortides, el fet de, sobretot la publicació, que això és molt important, no? Perquè es torni a reconèixer la importància de Pujol i Bausés.
1: Moltes gràcies a la Mercè Vidal, que en nom dels amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ens ha fet aquests 5 cèntims, aquest pessic d'una part de la nostra cultura, la nostra ciutat. Gràcies.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui tenim amb nosaltres a la Carla Jover. Ella és logopeda, musicoterapeuta, és veïna del barri de la Montesa i parlarem amb ella de diverses coses. Del llibre que ha escrit darrerament i també de les activitats que ella realitza aquí a l'Avent Centre Cultural. Novament, Carla, bon dia. Estàs sempre amb nosaltres, sempre que et demanem que vinguis. Gràcies.
2: A vosaltres per convidar-me, encantada.
1: Fa molt de temps que tenim pendent de parlar amb tu d'aquest llibre que és La meva veu. És un llibre en el que parleu de com s'ha de fer servir les cordes vocals. És un llibre adreçat també a grans i petits. Explica'ns una mica com sorgeix tot el tema d'escriure aquest llibre, perquè em sembla que ja fa temps que el tenies al cap.
2: Sí, aquest llibre, La meva veu, anatomia i fisiologia per petits i grans, està, bueno, primer de tot he dit que està en conjunt amb la Nina, i neix, jo crec que neix al final de la voluntat de posar per escrit tota una feina que ja portàvem fent molts anys amb la Nina, de fet, al centre de Nina Acadèmia. I sorgeix arrel de fer unes activitats, no? un curs que es deia EBI, Escola de Veu Infantil, on, en aquest cas eren nenes totes, nenes de 8, 10, 12 anys, venien a aprendre sobre la veu, però no només sobre la veu, sinó també sobre altres matèries. I els explicàvem, tot i aquests 8, 10, 12 anys, els explicàvem l'anatomia, perquè pensem que és important saber com es fan les coses per poder entendre com funcionen i, per tant, després poder-les posar en pràctica de forma més conscient, no? I n'és d'això, d'aquesta necessitat de posar paraules, d'explicar a la gent què és la veu, com es fa la veu, quines coses hi ha implicades en el nostre cos en relació a la veu, no? La respiració, els ressonadors, l'articulació, la postura.
1: Des del diafragma, que salta la postura.
2: No? I com tot això influeix en el funcionament de la veu. I també parlem d'higiene vocal, també parlem de salut vocal, i llavors, al final del llibre també donem eines, perquè és un llibre també pensat per professors de cant, per professors de música de les escoles, per professors en general, perquè tots haurien de parlar-ne, perquè tots fan servir la veu i tots demanen als nens també que cantin o que presentin treballs, no? Doncs el que fem al final del llibre també és donar eines a totes aquelles persones que ho necessitin de com ensenyar això que expliquem al llibre, no? Hi ha tota una part que és per petits i grans, perquè tot i que està enfocat a aquests nens de, això, 8-10 anys, perquè el puguin llegir sols, també més petits, perquè el puguin llegir acompanyats. Al final també és un llibre que pot llegir els adults, no? És un llibre rigorós que parla d'anatomia, com s'ha de parlar d'anatomia, que és amb els noms que té l'anatomia, sense por, i hi ha tota aquesta banda, no? Que és per tothom a qui li agradi la veu, per tothom a qui treballa amb la veu, i llavors al final aquest espai dedicat als professors. I això, amb la idea de que tothom aprengui de la veu, que la veu és una cosa que la tenim una miqueta oblidada sempre. Pobreta, la fem servir cada dia i la tenim allà oblidadíssima.
1: I els mals hàbits que a vegades ens fan malbé les cordes vocals.
2: Totalment,
1: vull
2: totalment.
1: Dir, la gent que és molt fumadora o fins i tot molt bevedora se'ls nota amb el seu timbre de veu.
2: Sí, sí, sí. Sí, perquè tot influeix. Les emocions també influeixen, al final. I els hàbits que tenim, si xerro molt, si xerro cridant, si xerro quan estic malalt, si respiro per la boca, habitualment, si ronquem fins i tot, pot acabar influint. Tot, la postura, si estic tot el dia encorbat, si quan faig classes, en el cas de que sigui professor, o quan estic al telèfon, si treballo amb el telèfon, quina és la meva postura, com tinc el cos de disponible, com tinc el tracte vocal de disponible, i evidentment això que comentes, els factors ambientals i d'aquestes coses, no? que ens poden acabar influint, que no són directament al nostre cos, el beure, el fumar en excés, els ambients secs, fins i tot un fruit sec ens pot acabar no fent mal a les cordes vocals, però sí influint. Si després he de fer una xerrada i he pres potser fuixecs, acabaré tossint, i aquesta tos al final acaba fent irritar la meva gola, no? El reflux també està implicat. Les begudes massa fredes, les massa calentes. I no sempre és perquè vagi directament a les cordes vocals, als plecs vocals, que és com es diuen realment, sinó perquè tot això també influeix a, doncs això, a la postura, a la mucosa del meu tracte vocal, a la hidratació, no?, del meu cos, i acaba afectant, sí, sí. És que hi ha moltes coses que poden tocar tecles de la nostra veu i fer que no estiguem còmodes amb ella o en el pitjor dels casos, crear patologia.
1: I aquesta anatomia i fisiologia s'ha d'aprendre.
2: Sí.
1: I suposo que és un dels objectius que teniu aquí amb aquest taller de l'avenç, que és a Viva Veu.
2: Sí, també, sí, sí. A Viva Veu neix de bastant abans, perquè a Viva Veu neix del meu treball de final de grau de la carrera de logopèdia com a gimnàs vocal, es diu així. Després, quan faig el màster en musicoteràpia i fico altres eines que m'ajuden a acabar d'una forma el gimnàs vocal, apareix a Viva Veu. I a Viva Veu, si sí, neix de la mateixa, jo crec que neix de la mateixa dèria, perquè la gent entengui com es fa la veu, què és això que tenim aquí dins, que el fem servir cada dia i que no sabem com funciona en la majoria dels casos. I llavors a Viva Veu també busca donar eines a gent gran adulta, a partir de 60 anys en aquest cas, perquè aquest programa està dedicat a aquesta gent, a Viva Veu, donar eines perquè aquesta veu, que irremeiablement envellirà, com ho fa la vista, com ho fa l'audició, com ho fa el nostre cos, la veu també envelleix i no passa res, no és patològic, és normal, però sí que podem exercitar-la, entendre què podem fer o quines eines ens van bé per optimitzar la veu que ens quedi o per allargar aquesta veu sana més enllà, no, d'aquesta presbifonia, d'aquest envelliment natural i progressiu de la veu.
1: De fet, també hi ha tallers que ensenyen a les persones que han de parlar en públic que la seva veu no sigui monòtona i que la gent que va a les seves conferències no s'adormin. Perquè, clar, si tens una veu plana i no hi ha ritme o no hi ha música en la teva veu, doncs també és molt important.
2: Sí, mira, això que comentes és molt important pel missatge que vol donar la persona, és a dir, aquesta monotonia a la parla és important perquè el missatge arribi, evitar aquesta monotonia, no? Aconseguirem que el missatge tingui un sentit. Si no li donem aquesta melodia o aquest ritme, és molt difícil que la gent ens presti atenció. És igual com d'important i com d'interessant pugui ser el que estàs dient, que si no ho expresses d'una forma adequada, és molt difícil que t'escolti. Però a més, això que parles de la monotonia, no?, d'aquestes habilitats comunicatives, que és això que comentem de com millorar, no?, també poden acabar fent que ens cansem més, que aquesta veu perdi agilitat, perdi elasticitat. Per això també ho treballem, això, a logopèdia, eh? aquesta deixar la monotonia de banda. Al final, la monotonia és quedar-te en un sol to, parlar tota l'estona igual. Això pot fer, a part de que avorreixi molt a la gent, que la laringe i les cordes vocals estan tota l'estona igual. Per tant, també ho treballem per millorar.
1: I crea una tensió, si buf, tens aquest ritme tan pla, no?
2: Crea tensió, crea cansament, sobretot. La gent parla molt d'aquest cansament i aquest esforç, aquest sobreesforç a l'hora de parlar, que és del que jo sempre demano als meus pacients i als meus alumnes, de fugim. No ha de ser un esforç parlar, no ha de ser, no pot ser un esforç parlar.
1: Quan parlem de logopèdia, amb el meu pensament, el que ve és persones que tenen algun problema a la parla i que han d'anar al metge, que és un logopeda.
2: Sí.
1: Però pel que ens estàs explicant, la logopèdia va molt més enllà.
2: Sí, sí, sí.
1: Molt més enllà.
2: Molt, molt més enllà. Just ahir també vaig tenir casualment una pacient que venia amb una nena que tenia un problema amb la llengua, no? I la mare em deia, amb tota la seva voluntat, bona voluntat i bona intenció, però em deia, no sé molt bé per què venim, perquè jo pensava que el logopeda era per la R, no? I li vaig dir, res més lluny, el logopeda és la R i és moltes més coses. Entre elles la veu, la deglució, la comunicació, la parla, per descomptat la R, la S, tot el que necessitem, però la veu també. La veu és, forma part de l'ofici del logopeda i és el logopeda l'encarregat de treballar aquesta veu. I això també és important que la gent ho sàpiga. Quan tenim un problema de la veu, aquest problema s'ha de mirar de solventar. Com ho fem? Hem d'anar al metge, hem d'anar a un otorrino o un foniatre, i aquests són els que ens arribaran al logopeda. I el logopeda és l'encarregat de millorar aquesta funció vocal perquè no et cansis, perquè no et faci mal, per reduir aquesta patologia, que poden ser, per exemple, els nòduls, per prevenir aquesta patologia, o per fer un treball abans d'una intervenció quirúrgica a la veu, que també és important, no? L'logopeda és el que s'encarrega de rehabilitar aquesta veu. No és només la R, són moltes més coses. És una professió molt maca, molt desconeguda encara al nostre país, però molt, molt, molt important.
1: Quan jo vaig començar a fer ràdio fa molts anys, perquè ja tinc una edat, doncs en un moment determinat ens van posar a una professora de cant, que la seva professió no era logopeda, però sí que ens va explicar que era la fonètica, i cada vegada que pronunciàvem una lletra ens explicava a quin punt del paladar o com estava col·locada la llengua, no?
2: Sí.
1: I clar, a mi em va ajudar molt que m'expliquessin que és una L líquida, que és una S sorda o una sonora, i les M's o les S's on van col·locades, amb aquest triangle que ens van explicar. I clar, jo crec que això a les escoles no s'explica, i és fonamental que sapiguem la nostra, aquestes, quan jo dic A o dic ma,
2: què està passant?
1: Què està passant i com la meva boca s'articula, es tanca amb una U, si s'obre amb una A, i això realment és molt important per treballar-nos a nosaltres.
2: Per treballar-nos a nosaltres i per saber com canvia aquest tracte vocal. Jo conec professores que sí que ho expliquen, en tinc ara mateix en el cap, que sí que no només explica la fonètica, sinó que explica el tracte vocal. Passa que és una professora també que canta, no? I aquí es nota. A mi m'han explicat la fonètica, quan jo estava a la ESO, però me la van explicar el just i necessari per transcriure alguna cosa perquè ho posava al currículum, no? I està bé que ho expliquem, però estaria millor que poséssim èmfasi en això que estem explicant, no? En quina implicació té això a l'hora de comunicar i quina implicació té també a la veu. L'altre dia parlava amb pacients, no?, que em deia, no?, és que he notat una diferència molt gran quan faig aquest so amb una U i quan faig el mateix so amb una I. Clar, perquè el tracte vocal varia. I aquí també, en el llibre, també en parlem d'això, que és quins fonemes són facilitadors per escalfar la veu, quins fonemes són facilitadors per treballar la veu projectada, quins fonemes són facilitadors per treballar l'articulació, no? I és important. I no hi fem un prou treball a les escoles, tampoc fem un bon treball a les escoles explicant als nens com treballar la seva veu. Hi ha molts nens disfònics, també, i sobretot el que hi ha són molts professors, moltes professores venen a consulta amb molts problemes de veu. I el que m'agradaria més de tot és conscienciar la població, conscienciar els mandamàs, també, que són qui s'han de fer càrrec també d'això, que un problema de veu és un problema de salut. Un problema de veu és un problema de salut. Si la veu canvia, si la veu es modifica, si de sobte he perdut el que era la meva veu, si la meva veu de sobte sona rugosa, sona maire, em fa mal, és un problema de salut. I els logopedes i altres professionals, però sobretot els logopedes, ens encarregarem d'ajudar que això es redueixi fins al punt, en molts casos, de erradicar-ho, de poder aconseguir que aquella persona torni a parlar, que torni a fer classes aquella professora com les feia fa uns anys tan còmodament.
1: És així, tu truques amb una persona i només despenja el telèfon i li dius que no et trobes bé, no et trobo bé, fa dies que estic cansada, dic, tu noto la veu.
2: Exacte.
1: Per tant, és un problema de salut, la veu.
2: És un problema de salut, i la veu s'afecta de moltes coses, eh? Això que acabes de dir és molt interessant, perquè és que et trobes bé, i a vegades, i mira el que has dit, és estic cansada. I a vegades on estic cansada és on estic trista, amagat, també, eh? I és la tristor, l'angoixa, quan estem feliços, tot això es nota a la veu. I la patologia també. Si hi ha un nòdul, si hi ha un pòlip, si hi ha un granuloma, si hi ha una paràlisi, tot això es nota la veu i hi ha gent que no hi presta prou atenció. I no es tracta ara tampoc d'espantar la gent, però sí de prendre consciència. De prendre consciència, de descansar la veu, de treballar la veu. Estem moltes hores parlant. Hi ha gent, els locutors de ràdio, les professores, els teleoperadors, els venedors, els comercials... Estem moltes hores parlant, i moltes hores a vegades parlant per telèfon, per exemple. Moltes hores parlant, això s'ha d'entrenar, és un ofici molt dur, per la veu. Estem demanant a un múscul molt petitet que faci molt de treball.
1: I a més, totes aquestes professions que has dit, a vegades són persones que es poden trobar molt malament, però la seva veu ho ha de disfressar i han de fer un doble o triple esforç, sí, perquè la veu no denoti l'estat anímic o de salut que en aquell moment està la, sí, persona. Per tant, psicològicament, això també reverteix amb la persona.
2: Reverteix amb la persona i reverteix amb la seva salut. No m'he trobat una ni dues, sinó moltes més, no? En aquest cas parlaré de les teleoperadores. Jo crec que no són conscients, la societat, jo no ho vaig ser fins que les vaig tenir com a pacients, del que es demana aquest camp professional i del que diuen elles, no? Això que acabes de dir tu, no? De ho has de disfressar. Hi ha una cosa que els diuen el somriure telefònic, en el seu cas, que és, per molt cansada que estiguis, encara que portis 8 hores, estem dient 8 hores parlant per telèfon amb la mateixa cantinela, no? Allò que dèiem de la monotonia, igual de dur és la monotonia com la mateixa cantinela constant. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. 8 hores. Cansades, amb dolor, amb males posicions, amb la veu molt cansada, molt, molt afectada, i ho han de disfressar. És que són feines molt dures, I a vegades parlem que esto es una encrucijada mía de riscos laborals, de la importància de posar l'ordinador adequadament per la vista, la cadira, el telèfon... Vale, molt bé. Perfecte. Superbé, perquè això és important, però... I la veu? Qui ensenya aquesta teleoperadora a estar 8 hores, que no hauria d'estar, i això hauria d'estar prohibit, 8 hores al telèfon? O qui ensenya aquests professors i professores del futur que fan 10.000 assignatures a la carrera i no n'hi ha cap que sigui una assignatura sencera de com ho heu de fer per donar classes tot el dia sense acabar, cansats, esgotats, que venen a consulta pobres que s'arrosseguen perquè estan 3-4 hores seguides fent classes a aules a 30 alumnes amb unes condicions molt difícils i ningú les ajuda, ningú els ensenya.
1: Que no solament tota la musculació del coll queda garrativada, sinó que també tota la musculació maxilar.
2: Oh, exacte, la mandíbula. Mira, el llibre ho diem. Hi ha un gran conjunt de músculs que estan implicats per fer veu. Hi ha els músculs intrínsecs de la laringe, els propis de la laringe, però llavors hi ha tot un conjunt de músculs al voltant de la laringe, al coll, a la llengua, a la mandíbula, que es relacionen directament amb els moviments de la laringe, i llavors tota la resta del cos, evidentment, no? Per tant, és tota una cadena. I s'ha de treballar. I no pot ser que acabem així, desgotats del dia a dia de parlar.
1: La meva veu, anatomia i fisiologia de la veu per a petits i grans, de l'editorial Moll, és del que avui estem parlant amb la Carla Jover. Carla, no sé si ens quedaria per parlar o comentar alguna cosa més en referència a aquest llibre.
2: Sí, mira, m'he deixat de dir que quan vam pensar aquest llibre amb la Nina, la Nina ha fet molts dels textos, jo he fet textos i sobre els dibuixos són meus, sobretot.
1: També?
2: Sí,
1: també?
2: Sí. Soc la il·lustradora del llibre. I això era important també, no? De com fem perquè la gent vegi la veu, no? I aquí vaig, no? Nosaltres hem fet un llibre, el llibre és paper, és un llibre maquíssim, per cert, ens ha quedat molt xulo i el vam imprimir aquí a prop, juraria que era Molins de Rei, a Cebagraf, una cooperativa que tenim que treballen molt bé, per cert. Ens el vam acatar la Susana. I el llibre, no, són pàgines, vam posar molts dibuixos, són dibuixos que acompanyen les explicacions amb la idea d'ajudar el lector. Però clar, de sota vam dir, ostres, tu, és que també volem posar, ens agradaria posar un vídeo, ens agradaria posar un àudio, ens agradaria posar un exercici X. Llavors el que vam fer va ser que hem creat una pàgina web també, que es diu lameaveu.com, està en construcció. Si entreu ara mateix hi haurà pàgines que sí que ja podeu descarregar, làmines per dibuixar, làmines per entendre, hi ha algun vídeo ja penjat. Hi ha una part que està en construcció perquè tot això porta molta feina, però és interessant que la gent ho sàpiga, que tot aquest llibre va acompanyat de material i d'acompanyament també nostre. Ens troben allà, ja a baix de tot de la pàgina web hi ha un saló de l'Evi on ens poden enviar un missatge de veu també, si així ho necessiten, i amb la voluntat d'ajudar a tothom a gaudir de la seva veu. Ens trobaran en aquesta web i ens trobaran en Instagram també. Així que és això, és llibre més pàgina web.
1: Doncs fantàstic. Doncs donar-te novament les gràcies, Carla, per haver-nos acompanyat, com sempre, que et necessitem o que et requerim.
2: A vosaltres per deixar-me aquest espai. Em fa molta il·lusió. Ostres, poder venir a la ràdio i almenys parlar del llibre, almenys, ja fa molta il·lusió. Em fa molta, molta il·lusió. Així que moltes gràcies per fer-me l'espai. Moltes gràcies.
1: A tu. Endavant amb els teus projectes d'aquí de l'Avent Centre Cultural, tant a Viva Veu, Fem Cant, i endavant amb aquest llibre que avui ens has parlat. Moltes gràcies.
2: Moltes
1: bon
2: gràcies.
1: Dia.
2: Moltes gràcies, Isabel.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM. L'Avents. Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
1: Coneixes les activitats de l'Avent Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avent Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, avellanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
2: A vosaltres per convidar-me.
1: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
2: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu, i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
1: Cal tenir nocions de cant?
2: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'engarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
1: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, n'hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig, no. Aprendre la lletra...
2: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant. Per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
1: I la part de la implicació social i de la consciència social
2: Exacte.
1: Que teniu.
2: Això me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
1: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones.
2: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
1: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat i volem recordar que aquesta activitat de FemCan es fa aquí a l'Avent Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
2: Cap al vespre ens trobem puntuals de 8 i mitja a 10 per poder després anar a sopar i sempre ho diem, a veure sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants. I sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga, no acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
1: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també al telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avent Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment sí. Ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avens, de tenir aquest taller de FemCan amb aquesta clau feminista, femenina.
2: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després si no els agrada o és massa poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
1: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
2: I tant,
1: vine,
2: i tant,
1: prova,
2: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
1: És vine, prova i queda't.
2: I queda't.
1: Doncs, FemCan. Gràcies.
2: Gràcies, Carla. A vosaltres.
0: L'Avens. Àngel Guimarà 27. Esplugues de Llobregat. Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
6: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
7: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.com.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: de malalties d'aquest tipus de plaga. I no ho han reclamat. Una altra cosa, quan van haver-hi els incendis, jo vaig estar a Sant Mateu del Bages, al costat de Sant Pedro, que és el poble de Guardiola. Guardiola no estava apagant el foc, era al costat de casa. Els únics que ens van quedar per la nit eren els militars, tota la nit allà. I deies per foc. També vaig participar en l'apagament de foc de Montserrat i del Garraf. I després van venir des d'Aragó per treure els que es van quedar bloquejats als túnels del Bruc. Això són calés també. Van venir cotxes orugues i ni els van donar les classes. I els van treure d'allà, que hi havia una tormenta de neu.
1: Sí, sí, ja me'n recordo.
0: I després, per sacar els morts, que es van ofegar en un càmping per allà a Lleida, que hi havia molts catalans, jo he estat allà traient morts del riu. Traient morts. Això també és un treball de la... I per acabar, el Parlament de Catalunya, tots els partits polítics, tots, des de l'Aliança Popular fins a Esquerra Republicana, van votar que es podien anar els funcionaris i funcionaris en 40 anys a casa, amb tot el sou. Això és un despilfarro, en 40 anys.
1: D'acord, Ferran. Reflexió feta. Prenc nota.
0: Val, gràcies.
1: Gràcies. Adéu-siau. Bona nit.
2: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
3: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
4: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
3: Per aprofundir en tota mena de temes.
5: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
3: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
6: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
2: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
7: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.

0: Va, que obrim el capítol de preguntes contestades. Ara, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, començarem parlant de futbol, perquè fa unes nits la Pili, des de Granollers, ens va fer aquesta pregunta.
1: És un nen que juga molt a futbol i més futbolero que no pas la pilota. I sempre m'agradaria en futbol, perquè porten els nois la mà embolicada i no tenen mal.
0: La pregunta era aquesta, eh? Per què porten alguns futbolistes la mà embolicada, diu, i no tenen mal? Doncs la resposta li hem demanat al Bernat Soler, el narrador dels partits del Barça a la TDT.
2: Bona nit, ignorants. Doncs això de les mans embenades dels futbolistes realment és tot un misteri. En el cas del Barça, que és del que us puc parlar, hi ha hagut una miqueta de tot. Perquè és cert que hi va haver casos, com els de Lamine Yamal o de Gavi, que van haver-se d'embenar les mans perquè es van fer ferides, perquè es van fer mal en diferents situacions. Però és que resulta que després més d'un jugador va decidir que, com que mentre duia l'embenatge els partits li anaven bé, se'ls deixaven per una qüestió de superstició. En el cas de Lewandowski, una altra situació semblant. Ja el Bayern de Munic, quan jugava a Alemanya, portava aquest tipus d'embenatge. Jo, sincerament, i més enllà de casos concrets d'alguna lesió, crec que, sobretot, els futbolistes s'ho posen perquè pensen que els hi dona bona sort. I fixeu-vos si és així, que hem vist a Lamine Yamal algun partit que el Barça no guanyava treure's l'embenatge per veure si li canviava la sort.
0: Aquesta no sabia, Bernat Soler, moltes gràcies. No sabia que hi havia qui es posava aquesta, la mà embenada, per una qüestió de sort. En fi, quan t'has lesionat ho entenc perfectament, però si no, és allò com quan portes una pulsera i et sembla que tot et va bé aquell, i després no te la vols treure per si un cas... Clar, això és deixar l'objecte que mani sobre de tu, no? I en aquest cas és la mà embenada. Però vaja, que facin el que vulguin, escolta'm, que per això santa llibertat. Va, canviem de tema, gràcies al Bernat Soler, com deia, parlem de medicaments, perquè en Josep Lluís des d'Horta tenia aquest dubte.
3: Quin és el fàrmac més utilitzat que es vengui sense recepta mèdica?
0: Doncs qui contesta és Antoni Torres, president de la FEFAC, la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
4: Mira, el fàrmac més venut sense recepta és el paracetamol, perquè s'utilitza doncs, per l'analgèsia, per el dolor i pel malestar. També s'utilitza quan estàs amb grip o amb símptomes d'aquests que es deixen el cos una mica tocat.
0: Doncs mira, resposta feta ja. Gràcies a l'Antoni Torres, el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.

setmana llegim els relats del llibre 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, editat per Empúries. Són històries curtes, algunes molt curtes, que es mouen entre la realitat i la ficció, i que una altra de les peculiaritats que tenen és que els noms de les persones, ja ho veureu, són ben estranys. No hi ha ningú que es digui ni López, ni Pérez, ni Rodríguez, ni Vergés. O sigui, tots són noms i cognoms ben complicats. Avui també llegirem dos contes, perquè són curtets. El primer de tot, ja poso el primer, el que és una mica més contundent, per dir-ho així, el primer porta per títol Escac i Mat.

Les catapultes de la matinada estan prenent posicions als terrats. El Salesi Masquefa, amb els peus damunt una tauleta plena de restes de menjar i de diaris mal plegats, dormisqueja davant el televisor encès. El cap cedeix a càmera lenta i quan arriba un cert grau d'inclinació torna a la verticalitat amb un moviment espasmòdic. Fent un esbufec, el Salesi Masquefa s'incorpora i es frega la cara amb les mans. Amb les puntes dels dits prou separades perquè les imatges del televisor, com icebergs a la deriva, el corprenguin. Un tipus corpulent, d'esquena a la pantalla, està escanyant la presentadora del programa. Els ulls del Salesi Masquefa es claven al clatell de l'estrangulador que, en sentir-se observat, sense deixar d'estrènyer el coll de la víctima, gira el cap. I les dues mirades es troben. Tremolós, el Salesi Masquefa busca el comandament a distància i apaga l'aparell. La cambra es queda més a les fosques i la por ho empolsega tot. Els dies que segueixen, el Salesi Masquefa, pendent dels informatius i de la premsa, s'assabenta que la presentadora es deia Febrònia Mutxamel i que l'assassí, segons sospites filtrades, es diu Irineu Polop, de qui ningú no tindrà notícies fins d'aquí unes setmanes, quan el Salesi Masquefa, immòbil dins un autobús abarrotat, topi un altre cop amb la mirada davant seu i, emmudit per la sorpresa, noti entrar la navalla cap a l'artèria femoral, però això ell encara no ho sap.

I el segon relat que avui ens ha triat l'Anna Maria Ricart d'aquest llibre 29 contes menys d'Eduard Márquez porta per títol Reestructuració general i diu així: la mà no troba el despertador al lloc de sempre. El seu brunzit sembla venir d'un indret sense determinar, extraviat a les fronteres del son. L'Emery News, és el nom del personatge, l'Emery News triga a obrir els ulls, obstinats a romandre dins la foscor. Al seu voltant, els espais i els objectes atempten contra les més elementals regles de l'utilitarisme domèstic. La Mary News ha d'obrir portes, armaris i calaixos a l'atzar per trobar les habitacions, la roba, el menjar i la sortida del pis. El sol, marcit com un holograma tèrbol, va contra direcció. Els carrers són capgirats i les línies d'autobús segueixen rutes imprevisibles. Quan la Mary News aconsegueix arribar a la feina, troba el local transformat en un taller d'ortopèdia.

on ningú no sap dir-li el parador de la seva secretària, del seu despatx, dels seus estris. Sotmès a la gravetat d'una concatenació sense cap lògica aparent, la Mary News va d'un lloc a l'altre durant la resta del dia. Una família estrangera s'ha instal·lat a l'àtic dels seus pares. L'equip d'un estudi de disseny treballa a l'adossada de la seva última incursió sentimental. Una agència de col·locació ha ocupat el dúplex del seu amic de tota la vida. Les rentadores i la resposta de planxar d'una bugaderia omplen les sales del seu restaurant preferit. Al vespre, tip de voltar, la Mary News torna a casa convençut que tot ha estat un daltabaix transitori del sistema. Sense saber per què, confia que la nit, sovint benigna, com una taula rasa, restituirà l'ordre perdut. Necessita descansar. Per demostrar-li que s'equivoca de lloc, un conserge, que no ha vist mai abans, l'acompanya fins a la porta del pis. La clau no entra al pany.

Doncs fins aquí aquestes dues històries de la Duart Márquez. Demà ho rematarem, ho reblarem, perquè demà és l'últim dia de la setmana, ja per nosaltres que sí, ja no sé quin dia visc. Demà és l'últim dia de la setmana per nosaltres, per tant, demà escoltarem l'últim conte i també li hem demanat el mateix a Duart Márquez, que ens expliqui una mica com ho fa, això de fer, o com ho feia, perquè ara fa temps que no fa relats, però com ho fa això de fer els contes, sempre que els autors que l'Anna Maria Ricard tria, els que són vius, perquè hi ha autors que triem que ja no hi són i són d'altres països, doncs sempre que són d'aquí i que hi són, estan vius, els hi demanem si ens volen explicar i habitualment doncs tothom ens diu que sí, i és una manera també de sentir-los la veu. Res, que arribem a les dues de la matinada i ara la veu que sentirem és la dels nostres companys dels serveis informatius, perquè com sempre doncs arriben puntuals amb les notícies. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes, amb converses interessants. Demà abordarem una qüestió de salut que no sempre sabem tractar. Ja escoltareu que tenim un metge molt interessant i alhora molt divertit, que explica les coses d'una manera molt didàctica, i altres continguts, els que oferiu vosaltres amb les vostres preguntes i les vostres respostes trucant al telèfon del directe o bé al WhatsApp de la nit dels ignorants. Així que us deixo amb els companys informatius, gràcies per ser-hi i fins demà a les 12. Bona nit, que descanseu.

0: Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units desmenteixen l'existència d'un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha assegurat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tractaria d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Però la Casa Blanca diu que tot plegat són fabulacions de Teheran. Des del govern nord-americà neguen que hi hagi cap acord, tot i que no descarten que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. N'ha parlat el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio.
2: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
1: El president Donald Trump diu que no té pressa per arribar a un pacte amb l'Iran i que només hi donarà el